0: dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
3: Compromís, per exemple. I tu, la lletra D?
2: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
3: Home, testimonis.
2: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
3: A la teva ràdio local.
4: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
5: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última música. Acompanya'ns a Estrenes.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: Els transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
3: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
2: Suma't i escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
3: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
4: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
5: Jazz, quatre lletres que defineixen tot un univers musical.
6: Ladies and gentlemen.
5: I el programa que us porta jazz sense límits i per a tots els públics es titula Jazzit.
7: Jazzit.
5: Cada setmana a la vostra emissora de proximitat, Jazzit. Jazzit.

0: Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
1: Funky Tracks Radio.
2: Elegido producto del año por los consumidores.
3: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
4: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
3: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià.

0: Estàs tan lluny de mi com el meu poble del seu país, com la bohèmia de París, com el meu dol del teu llençol.
1: Estic tan lluny de tu com l'amor és lluny de Roma, com Nova

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: cicatriz i un os i flors i un dinosaure.
1: Estàs escoltant?

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
1: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
2: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem un Premià de Mar
1: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
3: Hola, sóc el Tomàs Cascante. Cada setmana et porto al Món és Digital, un programa d'actualitat i entrevistes sobre la revolució digital que ja estem vivint.
4: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
3: Ja saps, posa't al dia sobre el món digital cada setmana a la teva emissora local.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: Estàs escoltant?
1: Vols conèixer els millors plans de la teva comarca? Saber qui són els protagonistes del moment i estar a l'última amb l'actualitat del Maresme? Ho trobaràs aquí, a l'Ona Maresme.
2: Ona Maresme, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
3: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través del món de les músiques d'arreu sense prejudicis.

0: Take it to the flow now, ooh.
1: Oops.
0: To the flow now, ooh.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Premià Mèdia ha superat per primera vegada les 100.000 visites a premiamedia.cat al llarg d'un mes.
3: La crisi de Rodalies, els temporals de vent o de pluja o l'incendi del carrer Núria han servit perquè ens escolliu per informar-vos.
4: Però les visites web no són l'únic indicador que confirma la tendència a l'alça dels canals digitals de Premià Mèdia.
5: Hem renovat el web perquè puguis trobar els nostres continguts de manera més fàcil i visual.
6: Apostem per nous espais de podcast i noves seccions amb entitats. I millorem registres a Spotify i a iVoox.
7: A TikTok doblem els seguidors. A Instagram superem els 5.000 seguidors i els nostres vídeos acumulen ja més de 600.000 reproduccions.
8: A YouTube s'han fet més de 3.800 reproduccions aquest mes, sumant 355 hores de visualitzacions.
9: Gràcies per escollir-nos.
10: I fer entre tots més gran Premià Mèdia.

Hola, em dic Joan Brugués i us proposo escoltar el programa Sons a Cal d'Orella, una finestra musical oberta al mar per deixar entrar els sons més mariners.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Media. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up. 'Cause you were born this way.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
3: Doncs estic molt content de poder participar en aquesta fundació, en aquesta competició de la ACB. I és una oportunitat molt gran per a mi. És un orgull, no m'ho crec, la veritat. Doncs és una nova competició inclusiva organitzada per la Fundació ACB i està dirigida a persones amb discapacitat intel·lectual. En aquesta competició es reuneixen 18 equips, cadascun representant un club de la Lliga Endesa i amb l'objectiu de promoure l'esport inclusiu.
2: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.

0: Hola, sóc l'Albert Morral de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell i us convido a descobrir tot allò que es pot veure al firmament.
1: L'univers infinit.
0: Deixa't endur per la immensitat del cosmos i descobreix amb nosaltres els secrets més fascinants de l'univers. L'univers infinit, a la teva emissora de proximitat.

0: transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
1: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
2: A nivell mensual, podríem dir que més o menys en convino usuaris que agafen el vehicle de forma regular. 3,5, 4 euros de preu hora, de mitjana, i al dia 35 o 40 euros. Avui us expliquem com fer servir el vehicle elèctric de Premià de Mar. Una vegada us hagin validat, disposareu a l'aplicació de mòbil amb el vostre compte d'usuari i ja podreu començar a fer la reserva.
1: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
2: Una vegada dins el cotxe, li donem engegar el cotxe i tenim el que seria la conducció endavant, endarrere i el punt mort.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Premià Mèdia els vespres de divendres de 8 a 10, els migdies de dissabtes de 12 a 2 i les nits de diumenges de 10 a 12. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, Premià Mèdia, 95.2 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
2: Parlem d'aquesta escola popular, d'aquest projecte educatiu. Què vol dir això de vocació emancipadora, Tamara?
3: Bueno, doncs nosaltres vam començar l'escola popular fa 5 anys. Estem enxarxades amb altres escoles populars d'arreu de Catalunya que tenen com aquesta idea d'educació popular, d'un espai de formació, però que alhora també sigui un espai de lluita, un espai on generar consciència crítica.
2: Hi ha l'Abubakar, també, que és, sí, en aquest cas, el fill de la Cadi, que és qui avui també està portant els seus comentaris, no?, en aquesta entrevista. És un dels entrevistats més joves que hem tingut mai.
4: I que també participa a l'escoleta, a la ludoteca.
5: A la ludoteca,
4: no? Mentre tenim el grup de dones, tenim un espai de ludoteca pels peques.
1: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
6: 1, 2, 3, 4, 5. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
7: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
8: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
7: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
1: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
2: Sí, de fet, la novel·la és un homenatge a tota aquella gent que, vinguda des dels confins més llunyans de l'univers, perquè llavors Granada era molt lluny, van venir a aquest país buscant una vida més digna, i l'han fet gran. I les germanes Jiménez, que viuen a Premià de Mar, el van fer gran com elles en sabien, que és creant una escola com l'Escola El Pilar, que fa 60 anys.
1: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
2: També hi ha una altra qüestió, que és que el port no era tan gran com és ara. El port era infinitament més enllà, on hi ha la torre del Club Nàutic, mm-hmm. No?
3: Sound System. Un programa dedicat a l'impuls de les músiques que determinen la cultura que ens mou. Jazz, soul, funk, jamaicanes, llatines, africanes, rareses, col·leccionisme, convidats... Tot ben relligat.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
1: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
2: Quan pensem en màgia, ens imaginem endevinant què hi ha dins d'un barret. Però hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, al programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.

0: El moviment feminista busca la igualtat social, econòmica, política i cultural de les dones amb la resta de la societat. Però els feminismes no han existit sempre i han anat canviant molt amb els anys, incorporant visions i sensibilitats molt diverses i adaptant-se a noves realitats, com la diversitat sexual i de gènere o la diversitat ètnica i cultural. Si bé és difícil determinar quin va ser el primer exemple de feminisme, hi ha certs passatges de la història que mostren la determinació de les dones de formar part d'una societat igualitària on les dones siguin subjecte actiu. Posar nom a la desigualtat va ser la primera passa del feminisme, identificar que hi ha alguna cosa, i no és la natura, la que obliga les dones a mantenir-se submises. I si la desigualtat no és de naixement, sinó creada per la societat, llavors els drets que tenen els homes també els han de tenir les dones. A Catalunya, el feminisme prendrà una rellevància principal en els moviments polítics i socials durant la transició, i serà a partir d'aquí que grups de dones organitzades aconseguiran incloure les seves demandes a l'agenda política i social del país. Però les reivindicacions venen de molt abans i són hereves del que altres dones ja van fer al passat. Avui cerquem l'origen del feminisme i resseguim les passes d'un moviment que està decidit a canviar el món per fer-lo més just i igualitari. Això no és un altre podcast d'història. Això és Miralls de Memòria.
1: Miralls de Memòria. Capítol 9. La lluita per la igualtat. El moviment feminista.

0: Som a l'any 2019. 6 milions de persones surten als carrers de les principals ciutats espanyoles per reivindicar la igualtat entre homes i dones. Al matí s'ha convocat una vaga històrica en què centenars de milers de dones no han anat a treballar per mostrar que sense elles l'economia s'atura. Ho fan sota el lema «Ens aturem per canviar-ho tot». Aquella jornada serà la culminació d'anys de lluita i una nova passa endavant per al col·lectiu, que passarà a ser molt més transversal i impregnarà moltes capes de la societat que fins aleshores no s'havien sentit identificades. Però tornem enrere en el temps. Anem a buscar l'origen del feminisme. Per fer-ho cal anar molt abans de la invenció del propi terme feminisme. Al llarg de la història hi ha dones que parlen de si mateixes exposant la desigualtat a què s'enfronten. Es tracta de casos poc comuns i sovint aporten la visió de dones de classe alta que viuen realitats molt diferents a les de la gent comuna. Montserrat Jiménez Sureda, amb qui vam parlar l'anterior episodi de Miralls de Memòria, és una historiadora especialitzada en feminismes.
1: Existeixen moltes dones que tenen consciència de si mateixes, que passa és que potser aquestes dones volen continuar existint i no porten la rebel·lió fins a les últimes conseqüències, però sí que escriuen amb aquesta consciència de si mateixes papers pel fur privat o papers pel fur públic, i aleshores es reivindiquen. Clar, abans del 18 i del 19 són figures puntuals, molt puntuals, no és un corrent de pensament. A partir del 19 sí que hem de parlar de corrent de pensament, i com que la Unió fa la força, aquest corrent de pensament és el que acaba portant aquestes millores, però hi ha unes pioneres a les quals devem molt.
0: Una d'elles la trobem a la França del segle XV. Viatgem ara fins al 1405 per conèixer la poetessa Christine de Pizan, qui va escriure La ciutat de les dames. Ens en parla la Mercè Otero Vidal, responsable de l'arxiu de Cala Dona. També ens va acompanyar al capítol anterior.
2: Hi ha una dona francesa, Christine de Pizan, que escriu un llibre que es diu La ciutat de les dames. Aquesta dona ja té una consciència enfront de la misogínia dominant, no? Que les dones, que són unes xafarderes, que són unes brutes, que són aquí, vull dir, tot lo típic de la misogínia, aquesta dona ja fa per manera de fer una història de les dones en positiu, no? I que serveixi per, avui, el que avui en dia diem, empoderar o apoderar les dones, no?
0: I encara una altra intervenció d'una coneguda del programa. La historiadora Carlota Vidal Sánchez ens parla d'una dona que és considerada una de les principals precursores del feminisme.
3: Podem parlar de textos fundacionals com pot ser, doncs, la Declaració dels Drets de la Dona i la Ciutadana de l'Olimpia de Gouges. L'Olimpia de Gouges agafa la Declaració dels Drets de l'Home i del Ciutadà de la Revolució Francesa, text que els propis revolucionaris sempre havien parlat de que no podia incloure les dones, no es podia escriure en clau de gènere i feminista, i ella simplement agafa totes aquelles frases, aquells codis, i els transforma posant a les dones en el centre, no? I demostra que d'alguna manera sí que es podia fer.
0: A partir del segle XIX, les dones comencen a tenir més pes en la literatura i les idees que seran base del feminisme s'aniran expandint i normalitzant, especialment entre les elites culturals. El feminisme començarà a articular-se políticament amb els moviments de les sufragistes, dones que reivindiquen el seu dret a votar. I és que les primeres democràcies europees només deixaven votar als homes. El moviment sorgirà amb pes a partir de principis del segle XX al Regne Unit.
3: Una lluita importantíssima pels drets polítics, també pels drets civils, no? Amb moltíssimes traves, sent molt, molt ridiculitzades, no? Si mirem els diaris anglesos d'aquell moment, les vinyetes que les representen, no? Les representen com a dones brutes, com el dimoni, excessivament llibertines, no? Com en aquell moment les estaven entenent.
2: A Amèrica, doncs, hi ha les antiesclavistes, que en realitat són antiesclavistes i són les primeres feministes a la llarga, vull dir, drets humans, i a més, en aquest cas, abans aconsegueixen els drets els negres, sabeu, la població negra, que no pas les dones.
0: Aquest moment històric es considera part de la primera onada feminista, un període de temps en què les reivindicacions de les dones van ser més nombroses i determinants que en èpoques anteriors. La historiadora Meritxell Ferrer Balric doctora en Història per la Universitat Rovira i Virgili, ens explica què són les onades del feminisme.
4: Expliquem que hi ha diferents onades de feminisme quan hi ha hagut més aquest auge de reivindicacions i de mobilització feminista. La primera onada del feminisme es va produir sobretot a nivell de demanda de drets polítics, sobretot la demanda de dret a vot i de les dones de poder participar en el terreny polític. Es van estenent la reivindicació del dret a vot. Després tenim la segona onada feminista, que la situem cap als anys 60, que és aquesta segona onada més que va conglomerar, podríem dir, amb altres moviments socials, com podrien ser els drets dels afroamericans a Estats Units, de reivindicació, aquesta una reivindicació més de... Ara ja teníem els drets polítics assolits, ara anem a fer una revolució més personal. El lema de la segona onada feminista és tot allò personal és polític, és a dir, tot el que parlàvem, no? Els drets sexuals, la violència domèstica... La historiografia o la sociologia ens situen cap a la quarta onada feminista. A mi també m'agrada pensar que hi ha tot aquest successiu d'onades, però que el que també està succeint en els últims anys és que el feminisme jo crec que és com una marea bastant imparable. És a dir, la successió d'aquestes onades que han tingut aquests punts més forts de reivindicació i de visibilització, però el feminisme tampoc no ha deixat mai d'existir.

0: Tornem a aquesta primera onada feminista, però ara deixem el Regne Unit per apropar-nos més a casa. A Espanya, a partir de 1850, ja hi ha senyals de sorgiment d'una inquietud intel·lectual de les dones sobre temàtiques que després abordarà el feminisme com a moviment polític i social.
1: Des de meitats del segle XIX tenim claríssimament un moviment feminista. Particularment de les elites, és cert que en molts casos estava protagonitzat per dones que pertanyien a la classe burgesa, però que ja començaven a pensar en la qüestió de la seva pròpia educació i la necessitat de ser educades. No? Tot això al final acaba culminant en la reclamació de drets polítics finalment, que seria el cas, per exemple, doncs, de la reclamació de Clara Campoamor al Congrés el 1931 en la Constitució Republicana.
0: En el cas català, les reivindicacions de les dones aniran molt lligades a les condicions materials, especialment de les dones obreres. I és que, com ja vam veure al capítol 3 de Miralls de Memòria, les condicions salarials i l'estabilitat laboral de les dones durant la Revolució Industrial eren molt pitjors que les dels homes.
2: Hi ha un feminisme teòric i després hi ha un feminisme pràctic de persones que estan treballant en un determinat sector i es veuen menys retribuïdes que els seus companys de treball per ser dones i potser fan una feina igual o fins i tot amb tasques de més feixugues o de més responsabilitat. Aleshores, hi ha aquestes vagues de dones que demanen, a partir del segle XIX, un salari equiparable o més gran salari o millors condicions de treball, molt millors condicions de treball. Això forma part, aquesta lluita forma part d'una doble lluita per les dones, d'una lluita integrada dins el moviment obrer, però també d'una lluita que és més teòrica. Hi ha moltes filòsofes, hi ha moltes pensadores, hi ha moltes teòriques.
0: Les lluites de les dones no seran només en l'àmbit laboral, sinó també dels drets, com el d'accedir a la formació universitària, que els estava prohibida. Les dones aniran conquerint nous espais, sempre amb el rebuig dels sectors més conservadors de la política, però sovint també amb recel per part dels més progressistes. La Segona República Espanyola serà un salt endavant pels drets de les dones. La Constitució Republicana de 1931 contemplarà drets com el divorci, la prohibició de la discriminació per raons de gènere o la igualtat entre les criatures nascudes dins o fora del matrimoni. Però el vot femení tindrà detractors fins i tot entre les esquerres. Les dones podien presentar-se a les eleccions, però no votar. De fet, el Congrés dels Diputats comptarà amb 3 dones, entre elles Clara Campoamor. Aquesta diputada del Partit Radical defensarà amb vehemència el vot femení i el seu discurs al Congrés es considera clau per l'aprovació del sufragi femení l'any 1933.
3: La Constitució i tota la legislació republicana estableix que les dones són ciutadanes de ple dret de l'estat republicà en aquest cas, i aconseguim el dret a vot, aconseguim també... L'escola republicana també va ser molt important per establir que les nenes també, no?, arribés també l'educació a les nenes. Es van establir molts punts importants, també tot el que són l'escola de bibliotecàries, tot el que són tots aquests, no?, treballs que les dones també s'incorporen al treball més... Moltes vegades eren treballs més masculinitzats o que havien estat ocupats més per homes. Jo crec que la República va ser un moment, una oportunitat de transformació on les dones van aconseguir ser ciutadanes per uns anys i que després el que va fer la dictadura franquista és convertir-les en súbdites o en ciutadanes de segona.
4: Les passes cap endavant que hem anat donant les dones han estat fruit de l'esforç de totes aquelles que abans que nosaltres s'han deixat la pell als carrers, les cases i les institucions i que han aixecat les seves veus per aconseguir una certa igualtat, tot i que encara queda molta feina per fer. És per això que cal tenir molt present la lluita de les que ho van realitzar amb anterioritat.
5: Estimat diari, avui, mentre m'esteia davant de l'escriptori del meu dormitori, sentia una força ardent dins meu, una passió que creixia com un foc que no pot ser silenciat. És el meu desig de justícia, d'igualtat, que m'omple de determinació i coratge. La majoria d'edat no ha canviat res. No tinc la sensació de llibertat que tant desitjava. Estic convençuda de la necessitat d'un canvi, d'una transformació profunda en la nostra societat, on les dones siguin reconegudes i respectades com iguals als homes. Aquesta tarda, mentre observava els carrers, he pres una decisió. Una decisió que sé que pot canviar el curs de la història, almenys una mica. M'he compromès a assistir a la propera manifestació. Una en què les dones exigiran el dret al vot. És una causa noble. Una causa que va més enllà del meu propi interès personal. Les meves amigues poden dubtar de la meva decisió. Poden considerar-me una dona temerària i imprudent. Però jo sé què és el que he de fer. Com podria quedar-me quieta, silenciosa, quan tantes dones, tantes persones lluiten per la seva dignitat i el seu dret fonamental de ser escoltades i comptades? Tant de bo podem aconseguir avenços. Així doncs, les meves paraules són clares i els meus pensaments són ferms. Avançaré cap a la batalla amb coratge i esperança, amb la certesa que el canvi és possible i que puc ser part d'aquest moviment cap a una societat més justa i igualitària. Aquest dia marcarà un abans i un després en la nostra societat. Les dones farem història.
6: Clara, què fas?
5: Estic escrivint el meu diari, Carlota. Vols alguna cosa?
6: Sí, de fet, volia preguntar-te una cosa. Per què vas a la manifestació? El pare diu que és perillós i no entenc per què les dones volen votar.
5: És normal que no ho entenguis, Carlota. El pare pot tenir les seves pròpies opinions, però això no significa que siguin les úniques correctes. Les dones volen votar perquè creuen que tenen el mateix dret que els homes a decidir sobre el futur del nostre país.
6: Però el pare diu que les dones són millors al cuidar la llar i que els homes són els que han de prendre les decisions importants.
5: El pare té les seves idees. Però el món està canviant, Carlota. Les dones també poden ser capaces de prendre decisions importants i contribuir al progrés de la societat. Votar és una forma de sentir la nostra veu i ser escoltades.
6: Oh, entenc. Potser jo també voldria votar quan sigui gran.
5: Estic segura que faràs grans coses, Carlota.

0: Amb la dictadura, la situació de les dones va tornar a empitjorar. Els drets aconseguits durant la República es van anar en orris. A tall de curiositat, un dels drets anul·lats pel franquisme va ser el divorci. Això va fer que les dones que s'havien separat dels marits durant la República ara tornessin a estar-hi casades, i les que s'havien tornat a casar eren considerades adúlteres, un delicte que només existia per les dones. Però aquesta anècdota no queda en res si pensem en la dura repressió que van patir les dones durant la dictadura i que ja vam abordar al capítol 6 de Miralls de Memòria. Però per entendre altres formes de repressió contra les dones durant el franquisme, hem visitat un indret de Tarragona amb la Meritxell Ferrer.
1: Ens trobem a la ciutat de Tarragona, a la Part Alta, en concret al carrer Portal del Carro, que és on estava situat el convent Asil de les Monges Oblates, que és on van estar recloses les dones que la dictadura franquista va tancar, va agafar, va condemnar, des de l'any 39 fins l'any 44. La diferència és que les presons de dones van estar regentades per ordre religiós, en aquest cas per les Monges Oblates, i el nivell de repressió contra les dones pel sol fet de ser dones va ser molt més alt a nivell de moral, a nivell de religió, que no pas contra els homes.
0: La repressió i l'adoctrinament franquista va anar dibuixant una imatge de la dona que esborrava qualsevol rastre d'igualtat que s'hagués aconseguit durant la República. La dictadura s'encarregarà de fiançar la submissió de la dona als homes i reforçarà una societat patriarcal que anys abans s'havia començat a qüestionar.
1: Sí que hi ha una repressió molt forta per part de diferents àmbits de la societat. Les dones són educades, no?, a l'escola, després l'església, i després també hem de pensar com les dones estaven obligades a fer el servei social. Des de tots aquests estaments és des d'on s'inculca, no?, doncs que el sexe és pecat, que portar, per exemple, la faldilla per sobre del genoll doncs també va contra la moral, que seràs mal vista, tot, no?, que t'has de casar per tenir com un objectiu a la vida, és casat i tenir fills. Tot aquest discurs de l'àngel de la llar o de la domesticitat és el que calarà en l'educació de les dones i el que farà, no?, tot aquest discurs de patriarcal tan fort de que inculca el franquisme.
0: Aquesta repressió i les estructures socials i polítiques que relegaven les dones a l'àmbit privat i a les tasques domèstiques no impediran que també s'organitzin. L'Aitana, alumna de quart d'ESO de l'Institut Estany de la Ricarda del Prat de Llobregat, té una pregunta sobre aquest període històric.
2: Com s'organitzen els diferents moviments feministes per continuar lluitant o reclamant els seus drets durant el franquisme?
1: El que podem dir és que hi havia organitzacions de dones no feministes que lluitaven principalment per la pròpia supervivència, no? El més important era potser el dia a dia. Moltes d'aquestes dones s'havien quedat soles, amb fills petits, eren viudes de guerra o els homes estaven tancats a la presó, havien marxat a l'exili i podien estar en algun camp de refugiats a França. El que sí que s'organitza són llaços entre aquestes dones. Tenim documentat com les dones dels presos polítics s'organitzen entre elles per crear llaços de solidaritat. És a dir, si el meu marit està pres a Saragossa i jo visc aquí a Tarragona i és molt lluny, sé que hi ha altres companyes de Saragossa que intentaran portar-li roba neta, portar-li una mica de menjar. Aquestes xarxes també es fan a molts barris, els barris de ciutats més grans, on arriba molt flux d'immigració del sud i del centre d'Espanya. Quan arriben, moltes d'aquestes persones viuen obligades a viure en barraques o a viure en unes condicions molt precàries, i són les dones les primeres que s'ajuden en el si d'aquests barris. Podríem parlar més aviat de llaços de solidaritat i d'organitzacions de dones que no pas del propi moviment feminista, que hem de parlar ja més tard, gairebé cap als anys 70.
0: Els darrers anys del franquisme la cosa tornarà a canviar. Les dones formaran part activa del moviment estudiantil, d'organitzacions polítiques obreres i antifranquistes i de moviments veïnals que s'oposaran al règim en diversos àmbits. En aquest context, també es tornarà a articular el discurs feminista i ho farà amb força amb la celebració de les primeres jornades catalanes de la dona durant 3 dies davant de la Universitat de Barcelona. Una d'elles era la Montserrat Otero.
3: Després de la mort del dictador, després de la mort del Franco, primeres jornades catalanes de la dona, 1976. Apareixem allí 3.000 dones sense Twitter i sense mòbils i sense res. O sigui, dones de barris, dones universitàries, dones de partits clandestins, sindicats, etc etc.
0: Aquelles jornades seran clau per construir l'agenda política feminista de la transició i de l'anomenada segona onada del feminisme a Catalunya. Entre d'altres, reclamava el dret de les dones a decidir sobre el seu propi cos és aquí quan es posen sobre la taula drets com l'avortament, l'educació sexual o els anticonceptius.
1: Un dels lemes del moviment feminista o del feminisme de la segona onada és el dret al propi cos. Entenem per dret al propi cos tot el que és els drets sexuals i també el que és l'autoconeixement, la llibertat de decidir si tens fills, quants fills tens, de decidir si prens anticonceptius, de conèixer-te tu mateixa per decidir sobre el teu cos i la teva vida al final, també sobre el teu plaer. I això és important venint d'aquest sistema tan repressiu que havia marcat tant les dones en el tema de la sexualitat. Hem de pensar que moltes dones no havien descobert que era un orgasme.
0: Les primeres jornades catalanes de la dona també seran clau per reclamar la supressió de la llei de perillositat social, que perseguia l'homosexualitat i la prostitució. Les lesbianes havien patit una doble repressió al llarg de la història, tant per ser dones com per ser homosexuals. Al capítol 11 de Miralls de Memòria en parlarem més quan analitzem la repressió contra el col·lectiu LGBTI i les lluites per acabar amb la discriminació i la violència que encara moltes persones pateixen per raons d'identitat sexual o de gènere.
4: Travessem els miralls de memòria per escoltar una conversa entre una àvia i la seva neta, per entendre per què avui dia se'ns permet vestir, parlar i actuar d'una manera més lliure i de com allò que per a moltes de nosaltres passa desapercebut hauria sigut un privilegi per a moltes altres dones d'èpoques passades.
5: Mama, iaia, vaig a fer una volta amb les amigues.
6: Un petonet a la teva iaia, va. Ai.
5: Què passa, iaia?
6: Que vas preciosa.
5: Gràcies.
6: Si et soc sincera, et tinc enveja. Quan jo era jove no podia anar vestida així.
5: Però si tu anaves sempre guapíssima, iaia. Jo sí que envejo la roba que portaves. És una moda que m'encanta.
6: Bé, la roba no estava malament, però no només és això, carinyo. Parlo de la llibertat que hi ha avui en dia. La llibertat que abans no teníem, per la que abans lluitàvem.
5: Ja, però quan tu eres jove també hi havia llibertats, no? O sigui, la repressió estava molt present, però podíeu fer coses, teníeu els drets bàsics, no?
6: Jo personalment no em puc queixar. L'avi era un sol, un home de qui tothom hauria d'aprendre en certs aspectes. Però pensa que ens vam educar d'una manera molt diferent. La meva mare i les seves amigues ja lluitaven per tenir els drets bàsics, els mateixos que sempre han tingut els homes. Vaja, però no podien lluitar molt sorollosament. No sempre es podia. Jo també vaig lluitar per aquestes coses. Recordo que la mama em va explicar com va ser quan les dones van poder votar. Segons ella, totes les dones es van empoderar, van sortir de les seves cases i van donar veu a la seva opinió. Bé, a la seva opinió o a la dels seus marits, però van tenir veu. Jo vaig néixer uns anys després i tot es va començar a torçar. Però d'això de la guerra ja en parlarem en un altre moment.
5: És a dir, que ni punt de comparació entre ara i abans, no?
6: No, bonica. És per això que t'envejo, perquè m'hagués encantat poder estar amb qui volgués i haver experimentat de tot en l'amor, depilar-me quan volgués, si és que volia. Que els homes escoltessin la meva opinió. Estudiar, caminar pel carrer sense que tots els senyors joves i adults es giressin i em diguessin de tot.
5: Em sap greu sentir això, iaia. No és gens just. Tant de bo haguessis tingut la llibertat que et mereixes. Tu i totes les dones de l'època.

0: Des de la transició, el feminisme també s'ha adaptat als canvis de la societat. La visió actual de la igualtat passa també per incloure la diversitat de totes les dones. És per això que ara parlem de feminismes en plural. Però aquesta lluita, més global que mai, també afronta una radicalització de sectors contraris a la igualtat.
1: Jo crec que aquí la història és la clau en tot això. Portem molts segles d'opressió en els que s'han anat creant tots aquests discursos que han calat moltíssim. I hem d'entendre també que els drets es guanyen, però igual que es guanyen es poden perdre. I si no lluites pel seu manteniment i per la seva perpetuació, doncs és cert que poden desaparèixer de manera bastant ràpida i ho podem veure, doncs, per exemple, als Estats Units, la qüestió de l'avortament en certs estats, etc.
2: Ara que sembla que les dones han arribat a l'espai públic i vull dir, tenim una visibilitat i uns drets, etc. Vull dir, sembla que la reacció és molt forta i això sap greu. Això sap greu, vull dir, perquè sempre funcionem a base de models i, per tant, vull dir, si els models són positius i són de cura i a fi de bé i per tothom, és una cosa. I si els models són excloents i són violents i són repressors, vull dir, és una altra cosa completament diferent, no?

0: El feminisme ha estat i és un dels moviments socials i polítics més importants a partir del segle XX. Com hem vist al llarg d'aquests dos programes dedicats a les dones, les veus femenines s'han intentat silenciar des de tots els sectors, però una lectura crítica de les estructures socials ha revelat situacions de desigualtat que sempre han acabat trobant resposta per part de les dones. El feminisme busca la plena igualtat, ja no només entre homes i dones, sinó entre persones d'arreu del món i de totes les condicions i circumstàncies possibles. Al programa d'avui hem parlat amb la Carlota Vidal Sánchez, historiadora i investigadora predoctoral per la Universitat de Barcelona, especialista en història contemporània i de gènere. També amb la Meritxell Ferrer Baldric, doctora en història per la Universitat Rovira i Virgili i experta, entre d'altres, en feminisme de la transició. També hem sentit les veus de Mercè Otero Vidal, catedràtica de llatí de la Universitat de Barcelona, especialitzada en feminismes i coeducació i encarregada de l'arxiu de Cala Dona, i també de Montserrat Jiménez Sureda, doctora en filosofia i lletres i professora titular d'Història Moderna i Contemporània de la Universitat Autònoma de Barcelona, autora, entre d'altres, del Manual d'Història de la Dona. Al pròxim capítol emprendrem un viatge per mar per resseguir el tràfic d'esclaus de l'Àfrica a les Amèriques i com els negrers catalans van enriquir-se amb aquella pràctica inhumana. Això no ha estat un altre podcast d'història, això ha estat Miralls de Memòria.
1: Miralls de Memòria, un podcast coproduït pel Prat Ràdio i la Xarxa, presentat per Víctor Asensio García i amb la col·laboració del Modena Maluenda de Bataller.
2: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la Xarxa Més.
3: Joves amb ofici. Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la Xarxa.
4: La ramaderia extensiva ha estat, històricament, una activitat econòmica, però també social, cultural i ambiental, molt arrelada a zones rurals i de muntanya, sobretot del Pirineu, com ara el Pallars. Arrelada al territori, mentre abastia una població en el passat més nombrosa que avui dia, però més autònoma, la pastura en llibertat o semillibertat de races autòctones com la vaca bruna dels Pirineus, el cavall pirinenc o l'ovella xisqueta aprofitava els recursos naturals de la muntanya i dissenyava el paisatge, obrint i mantenint camins, pastures i boscos. Però la continuïtat del sector, des de fa dècades, s'ha vist amenaçada pel despoblament i l'envelliment de qui s'hi dedica, la predació, els problemes per accedir a la terra, els burocràtics i les traves que encara posen més pedres al camí i la dificultat per competir en el mercat amb productes de baix cost i poca diferenciació. Però hi ha consciència, voluntat i acció, resistència, iniciatives destacables i amb una aportació a la societat significativa, com ara l'Escola de Pastors. Fundada el 2009 en Vinh, al Pallars Sobirà, amb aquest objectiu de fer de frontissa generacional i d'ajudar a fer el sector viable econòmicament, des de llavors ofereix formació teòrica i pràctica i la incorporació de persones a l'activitat. Persones joves, la majoria d'elles alienes al sector primari i neòfites en l'ofici de pastor, i moltes, fins i tot cada cop més majoria, dones. És el cas de l'Anna Carol, que té 28 anys i va estudiar en fa un i mig a l'escola. Va néixer a Avinyó i la seva família, arrelada al Berguedà, va viure i es va dedicar a la terra fins a la generació dels seus avis. Ella diu és la tercera generació d'aquest èxode. Assegura que l'ofici és dur, que mai s'acaba d'aprendre, i això és el que fa amb el Jordi, per qui treballa entre Escàs i el Tron, a l'entrada de la vall d'Àssua, pasturant un ramat de més de 600 ovelles. M'ha vingut a buscar en cotxe a mig camí entre Escàs i la C13 més amunt de Sort. Anem a acompanyar les ovelles en el seu tom diari amb l'ajuda de la Tura, però abans hem de vacunar les vaques de Basquilla, una malaltia que pateixen pels canvis d'alimentació i que els pot causar la mort. I mentrestant, li demano que m'expliqui per què l'ofici és dur, tal com diu.
5: Jo crec que pues perquè és com a fora, no? I llavors pues, si plou nosaltres sortim igual. És com que no pots controlar com si un dia les ovelles estaran nervioses perquè ve un canvi de temps, o si un dia et faran... Bueno, saps? Com hi ha dies que pot anar molt bé, però hi ha dies com que hi ha molts factors, saps? Que et poden fer caminar un munt més del que d'allò. Vull dir, no saps mai quan surts què pot passar, saps? O... Vull dir, és com dependre molt de factors que no depenen... Vull dir que si estàs sotmesa com a factors que no depenen de tu. I és dura perquè és això, són moltes hores, depèn de com pasturant. Si fa bo és un regal, és que és un regal. Jo dic que em canvien el ramat quan fa mal temps i quan fa bo, perquè quan fa bo no són les mateixes ovelles. Però clar, quan has d'estar sota el paraigües, no sé què, que fa mal temps... Bueno, i també és això, no? Tu saps que potser hi haurà períodes en què els animals no aniran tan bé, tu tampoc vas tan bé perquè ja no estàs com satisfeta, saps? O sigui, les ovelles van bé, és com que vale, tot roda, saps? Però quan comencen a anar malament perquè fa mal temps o no sé què, és que és una merda. Vull dir, és com... Dur en el sentit que no... Vull dir, clar que depèn del teu esforç, però a vegades t'hi esforçaràs molt i això no voldrà dir que tinguis un resultat superbon, saps? De dir, és com... És molt, a vegades pot ser molt frustrant, saps? O quan vols fer alguna cosa, doncs avui, per exemple, vacunant aquests vedells, de si ens hagués sortit alguna cosa malament ja no ho pots fer, saps? Jo què sé, de que se t'escapen allà quan les tenien tancades i et baixen fins a baix un altre cop. És que dius, va, tomar pel cul, saps? Ja... Bueno, saps que hi ha coses que vas amb la idea d'una cosa, però a vegades els animals, vull dir, són animals, saps? Llavors ells... O jo què sé, jo ahir volia tancar una mica més d'hora, però al final també les ovelles tenen molt el seu horari, saps? I si els hi canvies, pues es revolten contra tu, no? Si elles estan acostumades a sortir, jo surto allà a la una i tancar quarts de nou, si un dia vols tancar abans, aquell dia a la girada de tornada pues aniran super més tranquil·les perquè elles tenen la idea de tornar a la pleta a l'hora de sempre, saps? I clar que hi pots posar el gos i clar que d'allò, però ja les fas anar malament, saps? Vull dir que, o sigui, la meva feina és que les ovelles mengin, saps? O sigui, és l'única feina que, vull dir, saps? De dir, hòstia, és que és fort, saps? Vull dir, clar que és tan esclau. Vull dir, tu no els hi poses herba i pinso i te'n va, saps? No, tu estàs allà, saps? Fent la girada perquè aquest dia tal, avui vaig per aquí, avui vaig per allà, avui aquí troben això, avui allà hi troben allò, saps?
4: Amb tan sols aquesta curta estona, mentre hem xerrat, hem arribat a lloc. Estem a tocar del riu de Sant Antoni, que recull les aigües del riu que baixa de la muntanya de Carega, del Rialbo i del riu del Tron, poble que tenim al davant. L'Anna, el Jordi i el Mariano, un home romanès que fa poc que treballa amb ells, condueixen les vaques i els vedells cap al tancat que hi tenen. Màniga, en diuen, perquè té un passadís per on fan passar cada vedell, el vacunen i el tornen amb les seves mares. Després de peix als animals, ens anem a fer el mateix amb els cavalls i canviem de lloc la pleta per les ovelles. Un cop tot format, ens els enduem a pasturar. Elles al davant, perquè quan pugen i com que saben on van, ho fan apressades. Nosaltres caminem una mica més amunt, cap a una petita esplanada prominent, on ens aturem i continuem amb la conversa que teníem, ofegats mentre pujàvem. Des d'aquí veiem el Tron i, al fons, l'ermita de Sant Josep d'Olp. Cap al nord, Escàs i Carega, que se saluden una a l'altra. Per aquestes muntanyes, i per tota la vall d'Àssua, encara se'n veuen de ramats, però cada cop hi ha menys ramaders com el Jordi. Això, però, segons l'Anna, no és pas sinònim que no en quedin. A la vall d'Àssua n'hi ha vora una vintena. Jurista i criminòloga de formació, ella va treballar en diversos llocs en l'àmbit dels drets humans. Va tombar i va fer moltes coses molt jove, seguint el camí del sacrifici i l'estabilitat heretada de la generació anterior. fins que va adonar-se que necessitava deixar de passar les hores davant d'un ordinador.
5: Jo, com totes les feines que havia tingut, eren com molt temporals. És a dir, com havia estat, com vaig sortir de la carrera, me'n vaig anar a fer com una mena de... Sí, com pràctiques amb una entitat a Palestina. Bueno, com vaig estar voltant molt, llavors vaig anar a Ginebra, com amb temes de drets humans m'agradava molt, llavors vaig tornar aquí a Catalunya i em vaig com començar a treballar amb, amb una entitat que és la Xarxa per la Conservació de la Natura, i treballava allà pues, com amb temes d'incidència política, i estava molt a l'oficina i treballava des de casa meva iaia, i allà vaig veure molt com el xoc entre estar en un ofici, vull dir, feina d'ordinador tot el dia, saps? Treballant temes que si sortís a fora, saps? Podria com a... Vull dir, no sé, saps? Que és com... podria estar fent mil altres coses, saps? Que tindrien molt més impacte real que no pas estar darrere d'un ordinador com redactant coses i, bueno, saps? Com també una mica aquesta cosa de tant el discurs i això, doncs al final també cal acció. I va ser allà on vaig dir, no, és que això no té puto sentit, saps? Sí, això va ser fa com un parell d'anys... Sí, un parell d'anys, i tampoc és com... Vull dir, que hi ha gent que va començar l'escola i sí que ho va deixar com tota una feina de molts anys. Vull dir, jo al final era una feina que tampoc portava tant temps i ja no estava a Avinyó, estava visquent a casa meva i al Berguedà. Vull dir, com tampoc va suposar com un trencament superheavy amb la meva vida, perquè sempre havia tingut com una vida així de, com d'anar canviant molt de feina, de viatjar i treballar puestos fora. Vull dir, com no m'havia plantejat com de dir, vale, si estudio dret i criminologia, això es podré aspirar segurament una feina únicament a ciutat, saps? Llavors, quan ho vaig aterrar, va ser com, vale, no vull això, saps? I llavors va ser quan em vaig pujar cap aquí al Pallars, que ja havia estat alguna temporada treballant a l'estiu, i vaig començar l'escola.
6: Ja la coneixies, l'escola, però...
5: Bueno, l'escola la coneixia d'haver-ne sentit a parlar i de pues, que una col·lega coneix algú que hi ha anat. Bueno, sí, és com coneguda, sí. I va ser com, bueno, pues sí, vaig apostar per això i joder, és com la porta d'entrada a aquest món al final, que jo sempre ho dic, no?, que al final l'escola pues, no t'ensenyarà l'ofici de pastora, saps? L'ofici de pastora jo encara l'estic aprenent i vés a saber quants anys trigaré a poder-me d'animar pastora. Jo dic que treballo de pastora, però ser pastora és com que té molt pes, no, això? I és com, bueno, l'escola al final et dona un munt d'eines i sobretot et dona com a persones que al final també és, la gran majoria s'acaben dedicant a això i és com una xarxa superbonica i això és el més potent, jo crec, que també de l'escola. I al final aquesta porta d'entrada a aquest món que llavors tu entres i ja et fots l'hora.

0: Després d'aquestes setmanes de teoria, marxem uns primers dos mesos de pràctiques amb una explotació, ja sigui aquí a Catalunya, jo en el meu cas vaig marxar a França, i llavors pues, tornem a l'escola, tornem a fer teoria, i llavors tornem a marxar de pràctiques, i una mica pues, tot combinat pues, ens acaba donant pues, uns coneixements com molt amplis i també molt extensos, que també és com difícil, no?, un cop surts d'aquí, com mantenir això, perquè és com al final hi ha tantes coses, saps?, que tu surts i és com, bueno, que també agafes, no?, una mica el que t'interessa.
1: Gran part de les dones pastores i joves són formades a l'escola de pastors. En línies generals, la majoria de persones que van a l'escola a formar-se són neòfites en l'ofici i en el món de la ramaderia. A l'edició en què hi va ser l'Anna, la majoria eren dones, però també n'hi ha que no s'hi han format i que han pres el relleu de les explotacions de la seva família. Moltes són joves, però també n'hi ha de més grans, que sempre s'hi han dedicat, encara que sovint no hi pensem, i associem la ramaderia i la pastura als homes. La feina de les dones, en tot cas, diu l'Anna, no ha estat pas inexistent o insignificant, sinó invisibilitzada. Però estudiar a l'escola, a més d'oferir una via d'entrada a l'ofici, també proporciona una xarxa de persones i afinitats que genera cohesió i companyia, que l'Anna l'ajuda a no sentir-se sola en l'ofici. Un dels grans problemes de Catalunya, segons l'Anna, és que no es paga el preu que mereix el ramader, i això em porta una corrua de més de conseqüències.
0: Sí, un dels grans problemes aquí és aquest, que no es paga el preu just per al producte. Vull dir, llavors les persones ramaderes també no poden viure, saps, del que fan, perquè no, o sigui, no reben prou, no? I llavors pues, tot és una roda, no pots pagar el que es mereixeria el treballador, les condicions laborals de persones assalariades són també molt precàries, bueno, saps? És tot una roda. Bueno, en tinc per viure, ni per estalviar ni res, és això, saps? Si ho fes pels calés no ho faria, està clar. Vull dir, no sé, saps? Que això que es diu, no et dediquis a això, no sé què, si tu ho esculls, saps? Si tu ho esculls amb coneixement de causa, és com... Tot estarà bé, saps? Vull dir, sí. Jo crec que és el més important, que avui en dia les persones joves que ens dediquem a això, la majoria, per no dir gairebé totes, ho hem escollit. També des d'una part que no sé si estan lliures, saps? Perquè també jo crec que hi ha també un tema de, joder, de moralitat, i això també ho parla molt, perquè és que hi ha la Laia Grill, per exemple, que també parla molt d'aquests temes de militància, del que per ella pues, ha agafat el relleu de la seva família, i per ella pues, és una obligació moral estar allà, però alhora també és triat, no? I és com també hi ha aquestes dues cares de la moneda, saps? Que és triat, però alhora és com, és que ho has de fer, saps? Ja pots estar a una oficina, però al final és com, no, és que realment calen persones com que ho facin, saps? I és que és així, és ben bé així. És que calen pastores, cal gent que es dediqui al sector primari.
1: L'escola va ser qui li va facilitar el contacte amb el Jordi. Al cap d'un mes ja estava treballant. El pastor que tenia contractat s'havia de jubilar i buscaven algú a qui li ensenyés l'ofici abans de deixar-lo.
0: Ell, com la feina de ramader, en principi no és pasturar tampoc, saps? Vull dir, pots pasturar algun dia, però clar, ja hi ha la feina de pastor. Perquè si tu ets ramader i pastures cada dia, és que no tens temps de fer la resta del tema de trossos, de quan s'ha de sembrar, quan s'ha de llaurar, vull dir, amb les vaques, amb les eques, clar, aquí també, com que hi ha molts animals, com sempre hi ha feina d'alguna cosa o altra, saps? Llavors, és com si has de passar-te les teves hores pasturant, és que no tens temps per res més, saps? No, i aquí pues, tenen l'obrador, que és la Maribel, que se n'encarrega més, no? Però això també és com molta feina, com tema de tu estàs transformant tota la carn, saps? Baixes a l'escorxador, o sigui, des d'anar a portar el corder a l'escorxador, des d'anar-lo a recollir, des de pujar-lo, des de tallar tota la carn, des de repartir-la amb el cotxe isotèrmic que tenen, o a vegades es fan enviaments a Barcelona, o, bueno, saps? O és que és molta feina, vull dir, al final estàs tancant el cicle i estàs enduent el valor afegit que això significa, però alhora també el producte tampoc pots demanar un preu hiperalt, saps? Per això, perquè, bueno, és com difícil, saps? Vull dir, perquè aquí al final per un corder s'està demanant un preu super, vull dir, que és el que aniries a comprar al supermercat i el mateix que tindries, saps? I, però clar, o sigui, el que implica és un cost molt més alt, saps? Vull dir, perquè realment pues, aquí tenen molts clients i restaurants i no sé què, i venen molt bé el producte perquè també és molt bo, però és com el preu que es demana, evidentment tampoc reflexa com tots els costos que hi ha durant tot el procés, saps? D'elaboració.
1: I quin és aquest valor afegit de què parla l'Anna? La ramaderia extensiva aporta un alt valor afegit en diversos àmbits. Ambiental, perquè manté el paisatge, afavoreix la biodiversitat i prevé incendis.

0: social i territorial, perquè fixa població i conserva coneixements tradicionals. Econòmic, per la qualitat dels seus productes i el suport a circuits curts. I cultural, perquè forma part del patrimoni viu del món rural. A més, contribueix a la sobirania alimentària i a la resiliència davant de crisis globals. A l'Anna sempre li ha fet il·lusió acabar a la seva àvia, al Berguedà, i tenir-hi una explotació ramadera. Però amb el temps s'ha anat desanimant. No és la duresa i el sacrifici només, sinó també que totes les coses van en contra. Des de la burocràcia fins a la fauna salvatge, tot és molt imprevisible i inassumible. I de gent jove, autòctona, retornada o nouvinguda, n'hi ha, diu. Però pocs es dediquen a l'agricultura i la ramaderia. El funcionariat i el treball relacionat amb el turisme, sovint de temporada, són opcions més estables o, com a mínim, amb millors condicions. Ser pastora, amb les condicions que hi ha a Catalunya, reivindica, és una militància. Apunta a una administració que fa el possible perquè la ramaderia extensiva no existeixi i que allunya cada cop més la seva gestió de les necessitats dels ramaders.
1: Clar, o sigui, també és com el problema, jo crec que són tots els discursos que es diuen ja des d'això del repoblament o des del relleu generacional i tal de gent jove, o sigui, és que n'hi ha, saps? I això ho diu molta gent jove que es dedica al camp, saps? De, jo què sé, saps? Hi ha gent jove que vol treballar d'això, saps? El problema també és com que s'utilitzen discursos que són molt fàcils i són molt exculpants per dir, és que no hi ha relleu, és que no sé què, no, és que tu, administració, no estàs posant les condicions perquè el relleu pugui sostenir un projecte més de 5 anys, saps? No és que no hi hagi relleu, és que, evidentment, hi ha poques persones proporcionalment. Clar, si tu poses unes oposicions de funcionariat, de cos de bombers i tal, clar que hi haurà també molta gent que tirarà per això, jove, que vingui aquí, saps, que li agradi la muntanya i no es farà pastora, saps? Perquè tu posa al costat ser bombero o ser pastora. I jo també penso, és que, vull dir, evidentment, com la gent tria com algú, pues, que tinguin els seus dies de festa ben pagat, una certa estabilitat, saps? Que vinguin al Pallars. Vull dir, clar que n'hi ha, però dic que proporcionalment, en tota la gent jove que hi ha al Pallars, la majoria es dedica al sector turístic i treballs de temporada, saps? I no... Pues, també perquè ja, al final pues, és un sector que és com... Evidentment, com hi ha coses com molt tradicionals, saps? Que si ets una persona com amb certs valors, com més des de la urbe, pues, hi haurà coses pues, que no acceptarà, saps? A nivell de condicions laborals, a nivell de situacions a la feina, pues, de masclisme, i de misogínia perquè ets una tipa o ets una persona dissident o tal, saps? Vull dir, és com... És també com... Entrar dins aquesta capa pues, més de pallaresa pues, també és com, vull dir que no des del sentit negatiu ni molt menys, sinó que clar, si tu ets una persona pues, que ve des de més d'una urbe pues, xocarà molt més com amb la teva realitat. Jo és el que et dic, no? La meva feina no la faria per tenir un bon sou, saps? Estàs contribuint a moltes altres coses. Això és on al final qui s'enriqueix és la persona pues, de jefe de les estacions d'esquí o de cadenes d'hotels o tal, saps? No és com el territori, no és com ajudar com a la supervivència d'un petit model de ramaderia familiar. Llavors és com és precari, però és que sobretot com estàs, la teva precarietat beneficia el gran tenidor o la persona com que és jefa d'això, no? I que vaqueira, pues, tot això, no?
0: L'Anna apunta a altres externalitats negatives del turisme, com la massificació en determinats períodes de l'any i els problemes relacionats amb la protecció dels espais naturals o l'espoli de recursos com l'aigua. Interessos de pocs, diu, passen per davant de molts i de l'alimentació del país, i es relacionen també amb l'habitatge, l'especulació i la gentrificació, uns problemes als quals, amb aquestes circumstàncies, el Pallars no és pas ni de bon tros aliè. Ella comparteix pis perquè viure-hi sola és inassumible.
1: Sí, el principal problema és l'especulació de les persones pues, que especulen amb l'habitatge, això està clar, i això és la base, no? Però llavors, clar, també amb tot el tema del teletreball, per exemple, clar, hi ha persones com amb salari com de fora que venen a viure aquí i es poden permetre aquests pisos i que no, evidentment, no és culpa seva com els preus que siguin els que siguin, però clar, això també és un factor que fa que els llogaters, els que renden, pues, puguin posar els peus, els preus alts perquè saben que llogaran el pis igual, saps? Que al final el teletreball es diu molt com que és una, que és com una opció per al desenvolupament de territoris rurals, però alhora també hi ha aquesta cara d'altra cara de la moneda, que és com, vale, també calen com persones que vinguin aquí i treballin la terra i que, bueno, saps? Però al final també hi ha gent com que es vol dedicar com a feines pues, d'això, d'agricultura, ramaderia, d'estar, sobretot ara, com cada cop hi ha més gent com que també trenca, gent que ha tingut curros a ciutat i més d'oficina i tal, que també això no els ha omplert i diuen, vale, pues, vaig a tornar també a lo que, pues, a lo que això, pues, més a la terra, com a vincular-me amb animals, bueno, saps? A treballar com diferent i comprendre la vida de manera diferent, saps?
0: De jovent a fill organitzat, com dèiem, n'hi ha al Pallars. En són mostra el Sindicat d'Habitatge del Pallars, la plataforma Pirineu Viu o la Unió entre les Valls del Pirineu per reclamar la seva connexió viària. L'Anna forma part de l'Assemblea Transfeminista, la geganta, i tal com diu, això demostra que hi ha una col·lectivitat activa i que treballa. Fa falta, però, un exercici d'autoestima.
1: Clar, jo crec que és, al final és aquest un problema molt gran, també és el tema de l'autoestima, saps? Bueno, sempre ha passat, com jo ho veig molt també bueno, amb IA, i això de que tot el que ve de fora sempre sembla que tingui més valor que el que ha estat sempre, no? I el que és d'aquí. I és com si et ve algú a vendre que el teu tros hi pots posar plaques i no sé què, i et semblarà pues, que... Bueno, depèn de qui ho rebutjarà, però depèn de qui, pues, potser li semblarà, bueno, pues mira. Però també cada cop pues, aquests macroprojectes així, cada cop també tenen molta més oposició, saps? Perquè cada cop hi ha més persones joves també que tornen, que s'organitzen i que també lluiten contra això. Ja no és la típica persona gran que li pots colar, sinó que quan passa alguna cosa així, pues, cada cop hi ha més organització al darrere de persones que sí que ho tenen clar.
0: L'Anna ha pres aquest camí perquè l'ha triat, perquè el vol i el valora. No sent que s'hagi resignat a res. Encara al·lucina recordant que va viure 5 anys a Barcelona, però creu que ho havia de fer, per saciar una inquietud que tard o d'hora hauria aparegut. Sorneguera diu que és com si li hagués dit a la generació dels seus pares que això no és tan dur, tot i que després s'han dut les clatellades corresponents. Però hi ha tantes coses que contrarresten la duresa de l'ofici que fan que valgui la pena. Treballar a la terra, tenir-lo un trosset i mirar de posar en pràctica l'autonomia i els coneixements que es van perdent. Fer el que creu que dona sentit a la seva vida, mirar de generar petits canvis a petita escala i, alhora, intentar mantenir un sector, un ofici i un teixit perquè el que ha estat sempre el Pallars, un territori ramader, no deixi de ser-ho.
2: Joves amb ofici. Direcció i locució, David Fernández. Entrevistes, guió i producció, Oriol Lleonat. Realització, Víctor Rubio. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
3: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
4: Calaix Actiu, literatura infantil i juvenil, amb les recomanacions de Misha, prescriptora cultural.
5: Hola, hola. Per començar, us recomano un llibre que m'ho ha fet passar d'allò més bé. Quina família més boja, Magalí, de Núria Busquet, amb il·lustracions de Màriam Benarab, que publica l'editorial Anima Llibres. La Magalí té 10 anys, els cabells rinxolats i una família estrambòtica. A l'escola tampoc descansa. Entre els seus amics, les nenes maques, la profe de mates i el seu arxenemic, quin cara grassa, que no sap ni respirar pel nas, sempre acaba castigada. Voleu venir a viure la bogeria amb ella? Si ho feu, riureu de valent. El llibre és una barreja de novel·la i còmic pensat per a lectors a partir de 8 anys, però alhora està ple de picades d'ullet i crítica social per adults que us encantarà tingueu l'edat que tingueu. Paraula de Misha. D'altra banda, us vull parlar de l'últim Premi EDB de Literatura Juvenil, El miol de la Maresma, de Mai R. Ayamonte, que publica IDB, recomanat a partir de 12 anys. És la història de la Vera, la filla d'un guarda del Parc Nacional de Doñana. Quan a principis dels anys 80 coneix el Fèlix, un petit linx ibèric orfe per culpa dels caçadors furtius, el destí de la Vera canviarà per sempre. L'autora no només ens parla de la importància de preservar la flora i la fauna del nostre país, sinó que fa un homenatge als biòlegs i biòlogues que durant anys han treballat per aconseguir que el linx ibèric deixi de ser una espècie en perill d'extinció. El miol de la Maresma és una història carregada de drames i alegries, d'esperança i resiliència. I la Vera, la protagonista, pot ser un bon exemple per a totes les nenes que també senten passió per la ciència. En fi, si voleu més recomanacions, no oblideu seguir-me a les xarxes com a misha-ql i al web parauladamisha.com. Fins a la propera. Adeu!
4: Llibres infantils i juvenils amb Misha, per escriptora cultural. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
6: La xarxa de comunicació local.
7: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
8: Fisioteràpia i esport de muntanya.
9: La fisioteràpia és essencial per als esportistes de muntanya, ja que ajuda a prevenir lesions mitjançant la identificació i correcció de desequilibris musculars i patrons de moviment incorrectes. En cas de lesió, els fisioterapeutes acceleren la recuperació amb tècniques com la teràpia manual i exercicis terapèutics, assegurant així una rehabilitació segura i efectiva. A més, optimitzen el rendiment avaluant la biomecànica i proposant ajustaments en les tècniques de moviment. També proporcionen educació i consells sobre prevenció de lesions, autocura i entrenament adequat, garantint una pràctica esportiva segura i sostenible.
7: Salut Activa.
10: Miquel Carreras, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
11: Tots sabem que anar a la muntanya és molt recomanable, molt saludable, estem a la natura i això ens va molt bé a tots. Hem de ser conscients de les nostres condicions físiques. És molt important portar roba adequada, un bon calçat, una bona roba que ens protegeixi de possibles canvis de temps o zones més perilloses, relliscoses o de més. Com sabem, la muntanya és un lloc on canvia molt el temps. Llavors, sempre hem d'estar pendents dels riscos meteorològics que hi poden haver. Mirar la previsió, mirar allà on anem i saber si hi ha de fer fred, calor o quina meteorologia hi ha d'haver. Recordem, sobretot, anar acompanyats i anar ben calçats. Més que res, perquè tot això és el que ens pot evitar de tenir una possible lesió que ens pugui fer anar malament durant el dia o que ens hagi d'intervenir algú més. Llavors, sempre davant d'una lesió, truquem al 112, ells ens aconsellaran del que hem de fer i el que no hem de fer i mantenir la calma, sobretot.
7: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. El Tribunal Suprem estudia dur davant la justícia europea el procés de regularització extraordinària de migrants que s'ha tancat aquesta passada mitjanit. Ho farà arran dels recursos presentats contra el decret per les comunitats d'Aragó i del País Valencià. Tot plegat posa al punt de mira un procediment que ha superat totes les expectatives amb més d'un milió de peticions presentades a tot Espanya, unes 200.000 d'elles a Catalunya. En paral·lel, el govern espanyol ha activat un pla d'integració de migrants dotat amb més de 500 milions d'euros. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimecres 1 de juliol i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. A partir d'avui, omplir el dipòsit de benzina i gasoil serà una mica més car. Entra en vigor la pròrroga del paquet anticrisi pel conflicte a l'Orient Mitjà, que suposa una recuperació progressiva dels costos. El sector calcula que aquest mes de juliol pagarem 10 cèntims per litre més en el cas de la gasolina i 3 cèntims en el cas del dièsel. La Unió Europea aplica a partir d'avui una taxa de 3 euros als paquets amb un valor inferior a 150 euros enviats des de països de fora del bloc comunitari. Això afectarà bàsicament les empreses xineses Shein i Temu i vol fer front a la competència deslleial denunciada pels venedors europeus. La terapeuta familiar d'Isaac i Jonathan Andic ha respost finalment a totes les preguntes de les parts durant el judici que investiga la mort del fundador de Mango. Ha declarat com a testimoni i no pas com a investigada, malgrat que la jutgessa havia apuntat a una possible influència en la relació entre pare i fill. Els excursionistes que van atendre Jonathan Andic després de l'incident han apuntat que el primogènit estava en xoc i el van assistir per trucar al servei d'emergències. Ansu Fati i Salma Parayuelo no continuaran al Barça. El davanter, format a la Masia, posa punt final a la seva etapa al club amb un traspàs al Mònaco, on ja ha competit la darrera temporada en qualitat de cedit. Pel que fa a l'aragonesa, surt després de no haver arribat a un acord per a la renovació del contracte. Salma s'acomiada després de 4 temporades en què ha aixecat 15 títols. I Tarragona es prepara per una nova edició aquesta nit del concurs internacional de focs artificials. Com a pròleg, el cel de la ciutat ja ha vist l'exhibició de drons pensada especialment per a persones amb sensibilitat acústica. L'espectacle, creat per 500 drons, ha estat un homenatge al Tour de França. Passen ara mateix 3 minuts de les 7 en punt del matí. És moment per saber com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga perquè ens ho expliqui. Molt bon dia, Ferran. Bon dia. Sembla que no és possible aquesta connexió, doncs el que farem ara és comprovar quin temps ens espera de cara a les pròximes hores. Això sí, la previsió meteorològica a càrrec d'en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
2: Bon dia. Comença el mes de juliol i ho fa amb una temperatura una altra vegada molt xafogosa i, de fet, aquest matí amb uns valors disparats. En el cas de l'Alt Empordà, amb tramuntana cremadora, que hi està bufant també al llarg d'aquest matí, una mica de vent cap a les Terres de l'Ebre i alguns núvols enganxats a les comarques metropolitanes, però molt poc destacables. Només el Pirineu es descansa una mica millor que no pas els últims matins. Aquesta tarda, una altra vegada, força calor. Baixarà la temperatura 2 o 3 graus respecte a ahir, però és que encara parlarem de màximes al voltant dels 35 graus a la Vall del Llobregat o també cap a les comarques de Ponent, així com a la Costa Daurada. Amb pocs núvols aquesta tarda, alguns cap al Prepirineu, la Catalunya Central, amb alguna gotellada, la veritat, bastant dispersa. N'estem pendents a la xarxa.
1: Ara sí, recuperem la nostra connexió amb el RAC. Ferran Aràndiga, molt bon dia.
3: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dimecres amb un accident que deixa la calçada tallada a la BV-5224 a Sant Pere de Torelló i que talla la calçada, com dèiem, en aquest cas en dos sentits de la marxa. Per altra banda, tenim un segon accident a la AP7 de tot just fa una estona que talla un carril a l'altura de Cerdanyola del Vallès, en sentit sud, que ja provoca 3 quilòmetres de lentitud. Més enllà d'aquestes incidències, tenim retencions també al Vallès per la C58, sobretot al tram de Sant Quirze del Vallès en direcció a Barcelona, tot plegat doncs ens deixa retencions en tot el nus de la Trinitat i de retruc retencions també amb força intensitat a les dues rondes de Barcelona en sentit sud. Al Llobregat també tenim una entrada amb circulació intensa ja, lentitud a l'A2 des de Sant Andreu de la Barca fins a Cornellà i a la P23 des de Molins de Rei fins a Sant Feliu de Llobregat. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Aquesta mitjanit s'ha tancat el procés de regularització extraordinària de persones migrants a Espanya, un procediment que ha superat totes les expectatives. S'han presentat més d'un milió de peticions, una xifra molt superior a les 500.000 que es preveien a l'abril, quan va començar la campanya. Des del govern espanyol calculen que a Catalunya se n'han presentat prop de 200.000. Aquest procés, que ha tensat les costures de les administracions públiques, se situa ara en el punt de mira de la justícia espanyola. El Tribunal Suprem ha avisat que la regularització extraordinària de migrants aprovada pel govern espanyol pot contravenir la normativa europea i ha activat el procés per presentar qüestions perjudicials, prejudicials al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. L'alt tribunal ha donat 5 dies a les parts perquè es posicionin sobre elevar la qüestió a Europa després que les comunitats d'Aragó i València presentessin un recurs contra el decret. L'anunci del Tribunal Suprem i el final del procés de regularització han coincidit amb la presentació d'un pla del govern espanyol per aconseguir la integració dels migrants que s'hi han acollit i també de la resta. Una estratègia que preveu un total de 10 objectius i que vol facilitar el seu encaix al mercat laboral i garantir també la convivència. El pressupost del primer any serà de 500 milions d'euros. Segons dades de l'executiu, sense migració, el PIB espanyol cauria 20 punts en 25 anys. És una crònica d'en Jordi Casino.
4: El nou pla que ha estat dissenyat amb aportacions de les patronals i dels sindicats preveu la creació de la nova Agència Estatal de Mobilitat Humana, que coordinarà els procediments de contractació en origen i la seva residència i preservarà les competències de seguretat i control fronterer. A més, destina prop de 30 milions d'euros a programes que reforcin l'aprenentatge de les llengües cooficials i el coneixement de les normes i els valors i posa en marxa una estratègia de mobilitat laboral per respondre a les necessitats del teixit econòmic. Pedro Sánchez és el president del govern espanyol.
5: Porque la integración no consiste solo en vivir en un territorio, en un municipio, en un barrio, consiste en formar parte de esa comunidad. Y formar parte de esa comunidad pues necesita de reglas compartidas que nos damos, insisto, democráticamente. Y en España esas reglas son claras. Valores democráticos, igualdad entre hombres y mujeres, derechos y libertades a las personas LGTBI, libertad de expresión, aconfesionalidad del Estado, respeto a la legalidad vigente.
4: Del total de diners del pla, gairebé la meitat seran per fer programes que intentaran facilitar l'accés a la feina en els sectors de més demanda i una oferta extraordinària de 100.000 places d'AFP.
1: Des de Catalunya, el govern està convençut que aquest procés de regularització s'ha fet amb totes les garanties, tot i el posicionament del Tribunal Suprem, i admet que s'hi han apuntat més persones del previst, que eren entre 120.000 i 150.000. Ho ha explicat la portaveu del govern, Sílvia Paneque.
6: Quedarà acreditat que aquest procés de regularització, amb el seguiment que hem fet, doncs complirà i, de fet, també crec que és oportú assenyalar que no és la primera vegada que es produeix un procés de regularització a Espanya. De fet, se n'han produït en diferents etapes, amb diferents governs, i, per tant, estem convençuts que en aquest cas també s'ha fet amb totes les garanties. Tenim aquesta confiança i estem segurs que quedarà així acreditat.
1: A Barcelona, l'Ajuntament ha atès prop de 87.000 persones en el procés de regularització, més del triple de les que tenien localitzades inicialment els serveis municipals com a possibles beneficiàries. I també ha emès més de 378.000 volants i certificats d'empadronament, un 50% més dels que es van tramitar en el mateix període de l'any passat. És el balanç de l'operatiu municipal que ha estat en marxa durant 2 mesos i mig. Ens ho explica la Maite Polo.
7: L'Ajuntament de Barcelona ha lliurat 34.500 certificats de vulnerabilitat i més de 378.000 volants d'empadronament i certificats des de l'inici del procés el 16 d'abril. Ara l'administració de l'Estat decidirà qui compleix els requisits. Les xifres les ha detallat des de l'Ajuntament Raquel Gil, la tinenta d'alcaldia, que ha defensat la capacitat del consistori per donar resposta al volum de persones afectades.
8: Creiem que hem estat a l'alçada, que hem pogut donar resposta, que malgrat sabíem que hi hauria un primer moment de balança o de moltes persones que volien tenir l'abans possible la seva documentació, hem pogut anar ajustant els diferents dispositius i la resposta, doncs creiem que no hi ha cap persona que ens hagi dirigit a nosaltres amb demanda d'algun d'aquests documents que no l'hagi pogut rebre.
7: Qui tingui dubtes sobre el procés pot anar fins aquest divendres al centre de suport Miquel Blea, que Sants Montjuïc, i després al servei d'atenció immigrants, emigrants i refugiats, al SAIER, que farà el seguiment dels expedients al carrer Tarragona. I qui necessiti orientació per buscar feina es pot adreçar a Barcelona Activa, que ha estat reforçada.
1: I atenció a les nostres butxaques, perquè des del sector de les benzineres calculen que a partir d'avui la gasolina s'encarirà uns 10 cèntims per litre i el dièsel prop de 3 per la retirada de les rebaixes als carburants. Aquest dimecres entra en vigor la pròrroga del paquet anticrisi aprovada pel govern espanyol arran del conflicte a l'Orient Mitjà. Si bé l'IVA dels carburants tornarà al 21%, es redueix l'impost especial d'hidrocarburs i això es tradueix en una rebaixa de 15 cèntims per litre durant aquest mes de juliol, quan fins ara la bonificació era de 20 cèntims. A partir de l'agost, el descompte serà de 10 cèntims i al setembre de 5, fins que desaparegui a l'octubre. Pel que fa a transportistes, pescadors i agricultors, mantenen invariable durant 3 mesos la bonificació de 20 cèntims per litre de carburant professional. Escoltem Albert Campabadal, president de l'Agrupació Catalana d'Associacions d'Estacions de Serveis, AgroCaes.
9: Els combustibles es aniran encarint progressivament el mes d'agost una altra vegada i el mes de setembre una altra vegada. Això no és l'únic que pot afectar el preu que pagarem durant el juliol, agost, setembre, el combustible, perquè tenim el barril de Brent, que al final també ens marca no molt moltíssim el preu. Si el tema de la guerra d'Iran es tornés a reactivar, tornaríem a pujar els preus. Ara, d'alguna manera, el barril de Brent està pràcticament entre els 72 i els 74 dòlars al barril, que és una mica el preu que teníem abans del conflicte d'Iran.
1: La Unió Europea aplica a partir d'avui una taxa de 3 euros als paquets de baix cost, amb un valor inferior a 150 euros, enviats des de països de fora del bloc comunitari. La mesura afectarà principalment les empreses xineses com Shein i Temu i busca donar resposta a la competència deslleial que denuncien els venedors europeus. Fonts comunitàries, però, defensen que la decisió no s'ha dissenyat per anar en contra de cap país en concret i que l'objectiu és defensar els consumidors i el mercat únic. La Unió Europea processa uns 16 milions de paquets d'aquesta categoria al dia, que representen el 97% dels enviaments, però només el 2% del valor total. Una allau que s'intenta frenar amb aquesta nova taxa. Passen ara mateix 12 minuts de les 7 del matí. L'Audiència de Barcelona descarta enviar a la presó els exconsellers de Salut Alba Vergés i Josep Maria Argimon pel retard en la vacunació contra la Covid de policies nacionals i guàrdies civils. Al començament del judici, el tribunal ha retirat el delicte contra els drets dels treballadors que sostenien les acusacions policials i que podia comportar presó. Es manté, però, la imputació de prevaricació per la qual la Fiscalia demana 12 anys d'inhabilitació als exconsellers i 2 exalts càrrecs del Departament de Salut. Les defenses neguen cap decisió discriminatòria en la vacunació dels policies nacionals i guàrdies civils i ho atribueixen a criteris sanitaris. Avui es reprendrà el judici que es preveu que s'allargui fins al 15 de juliol. I marxem ara cap a Veneçuela, que eleva a 1.943 les persones mortes pels terratrèmols i a més de 10.000 els ferits. el doble dels comptabilitzats fins ara. Quan és a punt de complir-se una setmana dels sismes, els equips d'emergència continuen treballant sense descans per intentar rescatar més persones atrapades sota la runa. La desesperació i la impotència, però, són cada cop més flagrants entre la població del volum, pel volum de la tragèdia que manté encara més de, recordem-ho, 50.000 desapareguts. El Ministeri d'Exteriors situa ara en 19 els ciutadans espanyols morts i n'hi ha 12 més de localitzats sota els edificis esfondrats. Entre els equips de rescat internacionals desplaçats sobre el terreny, hi ha una delegació dels bombers de la Generalitat que està fent tasques d'avaluació estructural d'edificis afectats pel terratrèmol a la costa central veneçolana. També han intervingut per analitzar l'estat d'un bloc residencial de 6 plantes d'alçada i 800 metres quadrats per planta. L'equip català està format per 3 comandaments, 7 membres del grup d'estructures col·lapsades, 2 especialistes en logística, un sanitari i un pilot de la unitat de drons.

0: La terapeuta familiar d'Isaac i Jonathan Andic ha estat més de 2 hores declarant davant la jutgessa de Martorell, que porta el cas de la mort del fundador de Mango i en el que el seu fill està investigat. La dona ha explicat la teràpia que va fer a la família per les desavinences econòmiques i personals entre pare i fill. Tot i que la jutgessa va apuntar a una possible influència seva en la mort de l'amo de Mango, no se l'ha considerat investigada i ha declarat només com a testimoni. També ha estat més de 2 hores davant la jutgessa, la vídua d'Isaac Andic, que va ser la primera persona a qui Jonathan va trucar, fins i tot abans que el 112. Estefania Agnot ha respost a les suposades males relacions entre pare i fill. Els primers a declarar han estat els excursionistes que es van trobar Jonathan Andic després de l'incident. Han explicat que el van veure bloquejat, afectat i en estat de xoc. Tots dos coneixen bé el camí i asseguren que no és perillós, però que si es perd la verticalitat es pot caure i no hi ha lloc on agafar-se. I ara us parlem d'un altre cas, el d'una dona embarassada de Prats de Lluçanès que va ser assassinada l'any 2023, presumptament a mans de la que era la seva parella. Ara la fiscalia demana per a ell una pena de 40 anys de presó. Se li imputen delictes d'assassinat, avortament i lesions, entre altres. És una informació de la Judit Lechon, del Nou TV.
1: Arantxa Caro, de 31 anys, va morir a mans de la seva parella la nit del 5 de maig de 2023 en un pis de Manresa on vivien junts. La veïna de Prats de Lluçanès estava embarassada de 4 mesos. El cas arriba a judici aquest juliol després de 3 anys. Està previst que arrenqui el dia 7 a l'Audiència de Barcelona i s'allargui fins al 23 del mateix mes. El presumpte autor, que està a la presó des de llavors, el fiscal li demana 40 anys i 11 mesos de presó pels delictes d'assassinat, avortament, lesions, detenció il·legal i contra la integritat moral. Segons el fiscal, la relació entre l'acusat i la víctima, que havia començat l'any abans, sempre havia estat presidida pel menyspreu que ell sentia per ella per la seva condició de dona. A part d'això, era extremadament gelós i controlador. La nit en què es va produir l'assassinat, tots dos es trobaven al pis de Manresa.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 26 anys acusat d'agredir sexualment 2 nenes a les piscines municipals de Balaguer. Els fets es van produir dissabte a la tarda al recinte del poliesportiu de la capital de la Noguera. Diumenge, l'home va passar a disposició del jutjat de guàrdia de Balaguer, que va acordar la llibertat provisional amb mesures cautelars, tal com havia sol·licitat la fiscalia. I l'Ajuntament de Tàrrega espera reobrir avui la piscina gran del recinte d'estiu un cop acabin les tasques de neteja i desinfecció. La piscina s'ha hagut de tancar perquè s'hi han trobat excrements humans i no és la primera vegada que passa. L'estiu passat, el consistori ja va haver de contractar seguretat privada després de 3 episodis similars en només una setmana. Més informació amb Cel Márquez, de Lleida Televisió.
2: La piscina gran del recinte municipal d'estiu de Tàrrega ha hagut de tancar aquest dimarts de manera provisional després de que s'hi detectessin excrements humans a l'aigua. Per garantir la salut dels banyistes, l'Ajuntament ha activat immediatament el protocol sanitari previst per a aquests casos. Els operaris estan duent a terme tasques de neteja, desinfecció i control de la qualitat de l'aigua abans de permetre la reobertura de la instal·lació prevista si tot evoluciona amb normalitat per aquest dimecres. Des del consistori s'ha fet una nova crida al civisme i a la responsabilitat dels usuaris, recordant que aquest tipus d'incidents suposen un risc per a la salut pública i obliguen a interrompre el servei per garantir unes condicions de bany segures. Aquest no és el primer episodi d'aquestes característiques a les piscines municipals de Tàrrega. L'estiu passat també es van registrar diversos tancaments provisionals pel mateix motiu, una situació que va afectar a altres municipis de la demarcació i que va obligar a reforçar les mesures de vigilància i els protocols sanitaris.
0: Estabilitzat l'incendi en una nau de la farmacèutica Almirall a Sant Andreu de la Barca, al Baix Llobregat. Cap a la mitjanit, els bombers han pogut estabilitzar un foc que s'havia declarat 2 hores abans. Es tracta d'un magatzem d'uns 200 metres quadrats ubicat a la carretera de Martorell, on hi havia material corrosiu i oli. Protecció Civil ha activat el pla de risc químic PlaCECAT en fase de categoria 1 per fer-ne seguiment. Tots els treballadors han pogut sortir de la instal·lació i cap persona ha resultat ferida. El govern vol que d'aquí al 2040 hi hagi cadències de trens cada 15 minuts en les zones amb més població de Catalunya, com les àrees metropolitanes de Barcelona i Tarragona. És el que estableix el Pla de Serveis Ferroviaris 2030-2040 i del qual ens en dona més detalls el Marc Dalmau.
3: El servei de Rodalies doblarà l'oferta d'aquí al 2040 i les freqüències seran de 15 minuts a les àrees de Barcelona i Tarragona. Entre demarcacions seran de 30 minuts i pel que fa als trens estructurals, els que travessen bona part de Catalunya, hi haurà un servei cada hora. Això significa que es doblaran totes les freqüències segons preveu el Pla de Serveis Ferroviaris, que ha dissenyat tota una xarxa de Rodalies amb línies que ja no passaran totes per Barcelona. El Pla també preveu una connexió interfronterera més gran entre França, l'Aragó i el País Valencià. El primer pas per aconseguir tot això serà fer que els serveis de trens a Catalunya siguin fiables, com explica la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
4: Tenim el deure de transformar el sistema ferroviari, primer perquè sigui fiable, també sostenible, accessible i pensat sobretot des de la perspectiva de l'usuari.
3: Tot plegat amb l'objectiu que d'aquí a 3 anys, al 2030, cada dia hi hagi 600.000 usuaris, 150.000 més que avui dia. La conselleria vol també que al 2040 s'arribi al milió d'usuaris diaris dels ferrocarrils.
0: I encara parlant de mobilitat, Territori reforça des d'avui la línia de bus express que enllaça Girona, Torroella i l'Estartit. S'incrementa l'oferta en les hores de més demanda en tots dos sentits i es reordenen els horaris. Ens ho amplia la Mireia Rodríguez de TV Costa Brava.
5: El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica reforça la línia de bus express E2 que enllaça Girona, Torroella i l'Estartit. En concret, s'incrementa l'oferta en les hores de més demanda, en tots dos sentits, de dilluns a divendres i durant tot l'any. En sentit Girona, s'afegeix una expedició i es reordenen els horaris per poder arribar a la capital abans de les 8 i 9 del matí. Fins a les 5 i quart de la tarda hi haurà un bus cada hora en direcció Girona. A més, es reforcen les sortides de les 2, 2 quarts de 3 i 3 i quart de la tarda. Es tracta d'un corredor essencial per a treballadors i estudiants de tot el gironès i el Baix Empordà, segons ha destacat la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque. Aquesta ampliació forma part del segon pla de xoc del bus interurbà. La línia de bus està operada per AMSA i amb un dèficit anual de 242.194 euros.
0: Ansu Fati i Salma Parayuelo no continuaran al Barça. El davanter, de 23 anys i format a la Masia, posa punt final a la seva etapa al club amb un traspàs al Mònaco, on ja ha competit la darrera temporada en qualitat de cedit. En el seu pas pel primer equip blaugrana, ha disputat un total de 123 partits oficials i ha anotat 29 gols. L'operació amb el club monegasc inclou un percentatge per al Barça en cas d'una futura venda. I Salma Parayuelo marxa lliure després de no haver arribat a un acord per a la renovació del seu contracte. L'aragonesa, de 22 anys, ha jugat 4 temporades amb l'equip blaugrana, en què ha aixecat 15 títols. Destaquen 4 lligues, 3 copes de la reina i 3 Champions. En la darrera final continental contra el Lió va marcar 2 dels 4 gols de les de Pere Romeu. I Joan Laporta prendrà avui possessió del càrrec de president del Futbol Club Barcelona. Serà el seu quart mandat després d'haver-se imposat amb el 68% dels vots en les eleccions celebrades el passat mes de març. L'acte, que se celebrarà al migdia a l'Auditori 1899 del Camp Nou, servirà perquè juri el càrrec davant la nova junta directiva i pronunciï el primer discurs. Entre els principals reptes per als propers 5 anys té la fi de la remodelació de l'estadi, la recuperació econòmica del club i l'inici de la construcció del nou Palau Blaugrana. Ja s'ha presentat, per cert, la nova equipació del Barça per a la temporada 2026-2027. S'ha estrenat en una presentació al Macba sota el lema Batec Blaugrana, la passió que ens mou. La nova samarreta manté les franges verticals blaugranes que passen a formar-se amb una gradació cromàtica amb la voluntat de portar moviment i profunditat. Una altra de les novetats és la tipologia modernista per als noms i dorsals que l'equip lluirà a la Champions, la Copa i la Supercopa. La nova equipació es pot adquirir a partir d'avui. Els equips catalans de primera i segona divisió ja coneixen el camí a la Lliga de la propera temporada. La competició arrencarà en tots dos casos el 16 d'agost. El Barça començarà la defensa del títol al Camp Nou contra l'Atlètic Club i acabarà el campionat a Getafe el 30 de maig. L'Espanyol també començarà a casa contra el Llevant i disputarà la darrera jornada davant l'Alavés. A segona, el Girona encetarà el curs a Montilivi contra el Leganés i el Sabadell s'estrenarà a la categoria de plata al Molinón. Pel que fa al Mundial, tres seleccions més han certificat el pas als vuitens de final. França ha obtingut el bitllet amb una golejada sobre Suècia per 3-0. Un gol de Haaland al minut 86 ha classificat Noruega i ha deixat fora de la competició Costa d'Ivori. I un dels anfitrions, Mèxic, també continua viu amb un triomf per 2 sobre l'Equador. Pel que fa a la selecció espanyola, aquesta matinada ha arribat a Los Angeles, on demà disputarà els setzens de final contra Àustria. El conjunt centreeuropeu fa més de 70 anys que no disputa una eliminatòria en una Copa del Món. Finalment, el jutge ha decretat que el Lleida 1939 jugui el proper curs a Quarta Catalana i no a la Lliga Elite, com pretenien els promotors de l'entitat sorgida després de la dissolució del Lleida Club de Futbol. Ens amplia la informació l'Eva Cortijo, de Lleida Televisió.
6: Finalment serà a Quarta Catalana on jugarà el Lleida 1939. Aficionats, penyes i socis blaus treballen des de fa temps en aquesta possibilitat i, de fet, asseguren que tenen entrenador i més de la meitat de la plantilla tancada.
7: Evidentment, sortirem des de Quarta Catalana, començarem des de l'inici, des de la base, però crec que serà un camí molt, molt engrescador si el fem tots i totes juntes, amb les penyes de Lleida darrere, l'Associació d'Amics de Lleida... Bé, crec que pot estar molt bé. Més del, diria, 50-60% de la plantilla tancada a Quarta Catalana. L'entrenador està tancat, un entrenador de molt nivell, de, clar, bastant més nivell que on sortirem, un entrenador que ha entrenat a categories nacionals i estatals.
6: Els promotors de l'entitat de futbol popular tenen dilluns una reunió amb l'alcalde de la ciutat, Félix Larrosa, per explicar el projecte i, entre d'altres coses, demanar-li que volen jugar al camp d'esports. El Club Popular ha rebut, entre d'altres, els drets per utilitzar l'himne que en el seu dia va crear l'exentrenador Jordi Gonzalvo.
0: Tarragona ho té tot a punt perquè aquesta nit arrenqui una nova edició del concurs internacional de focs artificials. Avui la pólvora anirà a càrrec de la prestigiosa empresa italiana Pirotecnia Lieto Carmine. Aquesta passada nit, però, s'ha fet per tercer cop l'exhibició de drons com a preludi del concurs. L'espectacle, creat per 500 drons, ha homenatjat el Tour de França per commemorar que diumenge sortirà de Tarragona la segona etapa d'aquesta competició.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
2: Ona Maresme, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
3: Si fóssiu molt rics, què contractaríeu?
4: Jo una persona que em cuinés, et diria. Perquè reconec que quan em toca a mi menjar sempre tires per fer-lo fàcil.
5: Un dietista de torracollons, no? Val,
4: sí, una mica, sí, dit
6: escolta'm,
4: així.
6: No sé si la Maria Àngels ens està escoltant, però jo crec que s'ofendrà, Martí, si tu dius que vols contractar.
4: La Maria Àngels és la meva mare, per qui ens està escoltant, sí.
6: I te fa uns tàpers de 10.
4: És veritat.
6: I Dani?
5: Jo contractaria un xofer particular. De dir, ei, porti'm on jo li digui i estar tranquil i anar fotent la xerrada amb amics, companys i saludats. No?
6: Doncs mira, és bona
4: Dani,
6: idea,
4: jo, segons quin preu s'estableixi, puc oferir jo candidat,
1: Ona Maresme, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
7: I'm singing in the rain, just singing in the rain.
6: No sabia que t'agradessin els musicals.
8: Des que escolta La Porta de l'Escenari a Ràdio Premià de Mar, que s'ha aficionat.
9: I'm singing in the rain, just singing in the rain.
6: Aquest no ets tu.
8: No, és el Gene Kelly. La Porta de l'Escenari a Ràdio Premià de Mar. Dimarts a les 10 del vespre i diumenge a les 10 del matí.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 del matí i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que el Tribunal Suprem estudia dur davant la justícia europea el procés de regularització extraordinària de migrants que s'ha tancat aquesta passada mitjanit. Ho farà arran dels recursos presentats contra el decret per les comunitats d'Aragó i del País Valencià. Tot plegat posa al punt de mira un procediment que ha superat totes les expectatives amb més d'un milió de peticions presentades a tot Espanya, unes 200.000 de les quals a Catalunya. En paral·lel, el govern espanyol ha activat un pla d'integració de migrants dotat amb més de 500 milions d'euros. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimecres 1 de juliol. A partir d'avui, omplir el dipòsit de benzina i gasoil serà una mica més car. Entra en vigor la pròrroga del paquet anticrisi pel conflicte a l'Orient Mitjà, que suposa una recuperació progressiva dels costos. El sector calcula que aquest mes de juliol pagarem 10 cèntims per litre més en el cas de la gasolina i 3 cèntims en el cas del dièsel. La Unió Europea aplica a partir d'avui una taxa de 3 euros als paquets amb un valor inferior a 150 euros enviats des de països de fora del bloc comunitari. Això afectarà bàsicament les empreses xineses com Shein i Temu i vol fer front a la competència deslleial denunciada pels venedors europeus. Parlarem sobre l'impacte d'aquesta mesura tot seguit amb Cristian Castillo. Ell és professor de la UOC en àrees de logística, producció i operacions. La terapeuta familiar d'Isaac i Jonathan Andic ha respost finalment a totes les preguntes de les parts durant el judici que investiga la mort del fundador de Mango. Ha declarat com a testimoni i no pas com a investigada, malgrat que la jutgessa havia apuntat a una possible influència en la relació entre pare i fill. Els excursionistes que van atendre Jonathan Andic després de l'incident han apuntat que el primogènit estava en xoc i el van assistir per trucar al servei d'emergències. Dels esports, Ansu Fati i Salma Parayuelo no continuaran al Barça. El davanter format a la Masia posa punt final a la seva etapa al club amb un traspàs al Mònaco, on ja ha competit la darrera temporada en qualitat de cedit. Pel que fa a l'aragonesa, surt després de no haver arribat a un acord per a la renovació del contracte. Salma s'acomiada després de 4 temporades en què ha aixecat 15 títols. I Tarragona es prepara per una nova edició aquesta nit del concurs internacional de focs artificials. Com a pròleg, el cel de la ciutat ja ha vist l'exhibició de drons pensada especialment per a persones amb sensibilitat acústica. L'espectacle, creat per 500 drons, ha estat un homenatge al Tour de França. I obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, pel que fa al transport públic, doncs ara mateix hi ha retards d'un quart d'hora aproximadament a les línies R11 i RG1 de Rodalies entre les estacions de Girona i Portbou. Tot plegat és per un robatori de cable entre Vilamalla i Sant Miquel de Fluvià. Adif treballa per solucionar la incidència. I pel que fa al temps, temperatura novament xafogosa de bon matí, sobretot a l'Alt Empordà, amb una tramuntanada que cremadora i només al Pirineu es descansa una mica més que no pas ahir. Avui la temperatura es pot frenar a 1, 2 o 3 graus respecte a ahir, però continuarà sent una jornada amb calor destacada i màximes de 35 graus al Llobregat, a les comarques de Ponent o a la Costa Daurada.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Aquesta mitjanit s'ha tancat el procés de regularització extraordinària de persones migrants a Espanya, un procediment que ha superat totes les expectatives. S'han presentat més d'un milió de peticions, una xifra molt superior a les 500.000 que es preveien a l'abril, quan va començar la campanya. Des del govern espanyol calculen que a Catalunya se n'han presentat prop de 200.000. Aquest procés, que ha tensat les costures de les administracions públiques, se situa ara en el punt de mira de la justícia espanyola. El Tribunal Suprem ha avisat que la regularització extraordinària extraordinària de migrants aprovada pel govern espanyol pot contravenir la normativa europea i ha activat el procés per presentar qüestions prejudicials al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. L'alt tribunal ha donat 5 dies a les parts perquè es posicionin sobre elevar la qüestió a Europa després que les comunitats d'Aragó i València presentessin un recurs contra el decret. L'anunci del Tribunal Suprem i el final del procés de regularització han coincidit amb la presentació d'un pla del govern espanyol per aconseguir la integració dels migrants que s'hi han acollit i també de la resta. Una estratègia que preveu un total de 10 objectius i que vol facilitar el seu encaix al mercat laboral i també la convivència. El pressupost del primer any serà de 500 milions d'euros. Segons dades de l'executiu, sense migració, el PIB espanyol cauria 20 punts en 25 anys. Ens ho explica en Jordi Casino.
3: El nou pla que ha estat dissenyat amb aportacions de les patronals i dels sindicats preveu la creació de la nova Agència Estatal de Mobilitat Humana, que coordinarà els procediments de contractació en origen i la seva residència i preservarà les competències de seguretat i control fronterer. A més, destina prop de 30 milions d'euros a programes que reforcin l'aprenentatge de les llengües cooficials i el coneixement de les normes i els valors i posa en marxa una estratègia de mobilitat laboral per respondre a les necessitats del teixit econòmic. Pedro Sánchez és el president del govern espanyol.
4: Porque la integración no consiste solo en vivir en un territorio, en un municipio, en un barrio, consiste en formar parte de esa comunidad. Y formar parte de esa comunidad pues necesita de reglas compartidas que nos damos, insisto, democráticamente. Y en España esas reglas son claras. Valores democráticos, igualdad entre hombres y mujeres, derechos y libertades a las personas LGTBI, libertad de expresión, aconfesionalidad del Estado, respeto a la legalidad.
3: Del total de diners del pla, gairebé la meitat seran per fer programes que intentaran facilitar l'accés a la feina en els sectors de més demanda i una oferta extraordinària de 100.000 places d'AFP.
1: Des de Catalunya, el govern està convençut que el procés de regularització s'ha fet amb totes les garanties, tot i el posicionament del Tribunal Suprem. I admet que s'hi han apuntat més persones del previst, que eren entre 120.000 i 150.000. Ho ha explicat la portaveu del govern, Sílvia Paneque.
5: Quedarà acreditat que aquest procés de regularització, amb el seguiment que hem fet, doncs, complirà i, de fet, també crec que és oportú assenyalar que no és la primera vegada que es produeix un procés de regularització a Espanya. De fet, se n'han produït en diferents etapes, amb diferents governs, i, per tant, estem convençuts que en aquest cas també s'ha fet amb totes les garanties. Tenim aquesta confiança i estem segurs que quedarà així acreditat.
1: I atenció a les nostres butxaques, perquè des del sector de les benzineres calculen que a partir d'avui la gasolina s'encarirà uns 10 cèntims per litre i el dièsel prop de 3 per la retirada de les rebaixes als carburants. Aquest dimecres entra en vigor la pròrroga del paquet anticrisi aprovada pel govern espanyol arran el conflicte a l'Orient Mitjà. Si bé l'IVA dels carburants tornarà al 21%, es redueix l'impost especial d'hidrocarburs i això es tradueix en una rebaixa de 15 cèntims per litre durant aquest mes de juliol, quan fins ara la bonificació era de 20 cèntims. A partir de l'agost, el descompte serà de 10 cèntims i al setembre només de 5, fins que desaparegui a l'octubre. Pel que fa als transportistes, pescadors i agricultors, mantenen invariable durant 3 mesos la bonificació de 20 cèntims per litre de carburant professional. Escoltem Albert Campabadal, president de l'Agrupació Catalana d'Associacions d'Estacions de Serveis, l'AgroCaes.
6: Els combustibles es aniran encarint progressivament el mes d'agost una altra vegada i el mes de setembre una altra vegada. Això no és l'únic que pot afectar el preu que pagarem durant el juliol, agost, setembre, el combustible, perquè tenim el barril de Brent, que al final també ens marca no molt moltíssim el preu. Si el tema de la guerra d'Iran es tornés a reactivar, tornaríem a pujar els preus. Ara, d'alguna manera, el barril de Brent està pràcticament entre els 72 i els 74 dòlars al barril, que és una mica el preu que teníem abans del conflicte d'Iran.
1: I avui també us expliquem que justament a partir d'aquest 1 de juliol la Unió Europea comença a cobrar un recàrrec de 3 euros als paquets de menys de 150 euros comprats fora del bloc comunitari, sobretot de plataformes xineses com Shein, Temu o AliExpress. Vol frenar l'allau de 15 milions d'enviaments diaris que saturen les aduanes i dificulten el control de seguretat. Per entendre com funcionarà aquesta taxa, qui l'haurà de pagar i què implica per al consumidor, ens acompanya Cristian Castillo. Ell és professor de Logística, Producció i Operacions de la UOC. Senyor Castillo, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
7: Hola, molt bon dia.
1: Per què la Unió Europea aplica aquesta taxa? Quin problema vol resoldre?
7: Doncs realment el que ens trobem és que tenim un allau massiu de paquets amb un import molt, molt reduït, com estava comentant, de que com a màxim arriben a 150 euros, però que han recorregut molts quilòmetres fins a arribar al nostre territori. I això, evidentment, doncs, té un impacte molt important en la sostenibilitat de tot el sistema de la logística i especialment de la logística de darrera milla. Llavors, per intentar reduir aquest impacte, doncs, a la Unió Europea, una de les pioneres ha començat a intentar penalitzar aquest tipus de compra per aquelles enviaments que es produeixin en paquets que fins ara estaven lliures.

0: per un preu molt reduït amb tot l'impacte que això genera a nivell logístic i mediambiental, i el que busca és precisament això, no? Intentar que el consumidor no vegi tan atractiva aquesta compra, que principalment la gran majoria, estem parlant del 93% del volum d'aquest tipus de productes, té com a origen Àsia i específicament Xina, doncs pugui desincentivar aquest tipus de compra i potser buscar aquesta compra més a nivell local. Tot Cristian, i així, sí que... Sí, sí, perdó.
1: Qui paga la taxa? Perquè tu ara parlaves del consumidor, que no li resulti tan atractiu, però perquè tinc entès, qui ha de pagar aquesta taxa en principi seria l'empresa, la companyia. Per tant, explica'ns una mica qui pagaria la taxa i ara sí quin impacte immediat tindria sobre el consumidor, si aquest consumidor notarà algun canvi.
0: Clar, evidentment, qui acabarà pagant aquesta taxa serà el consumidor. Al final, les companyies, una vegada s'ha fet aquesta compra d'aquests productes que fins ara estaven lliures de qualsevol tipus de taxa i ara tindran aquest cost fix de 3 euros, acabaran revertint aquest cost en el consumidor. Llavors, a partir d'aquí, sí que el consumidor haurà de ser molt conscient de que quan estigui fent una compra, haurà de fixar-s'hi de que efectivament aquesta nova taxa va inclosa en el preu final del producte, no? Igual que ara ens assegurem, i ha de ser així, de que l'IVA està inclòs, doncs també haurem de mirar de que no hi hagi cap sorpresa de que el preu que hem fet de compra no tenia inclòs aquesta taxa i després ens portem una sorpresa. Però sí que serà, evidentment, el consumidor quan estigui fent aquesta compra en qualsevol marketplace que tingui com a origen un país fora de la Unió Europea, doncs s'acabarà aplicant aquesta taxa per cada categoria arancelària.
1: Llavors, doncs haurem de veure... efectes, no? Haurem de veure, sí. Cristian, si serà gaire dissuasori o no aquesta taxa i què passarà l'any 2028 quan això ha de passar a ser llavors un aranzel. Però de tot això ja tindrem temps de parlar-ne més endavant. Gràcies per les explicacions. Que vagi molt bé. Bon dia.
0: Perfecte. Moltes gràcies. Bon dia.
1: Seguim amb més coses. Llum Rodríguez és la nova síndica major de comptes i la primera dona al capdavant d'aquesta institució després de prometre el càrrec al Palau de la Generalitat. Substitueix Miquel Salazar, que hi va renunciar al maig per motius personals. La nova síndica s'ha compromès a defensar la independència i la imparcialitat de la institució per enfortir el sistema democràtic i l'autogovern, a potenciar també les auditories i a treballar perquè els informes siguin accessibles al públic. Escoltem Llum Rodríguez i el president de la Generalitat, Salvador Illa.
2: Treballarem en rigor, professionalitat i independència per contribuir a la millora del sector públic de Catalunya, perquè volem que la sindicatura sigui una institució útil al Parlament, als seus fiscalitzats i a la ciutadania.
3: La primera dona que ocupa la sindicatura, la presidència, la tasca de síndica major, per tant, enhorabona també per aquesta fita, que crec que és una fita col·lectiva de la que tots ens anem de felicitar.
1: Arribem a 7:45 explicant-vos que Veneçuela eleva a 1.943 les persones mortes pels terratrèmols i a més de 10.000 els ferits, el doble dels comptabilitzats fins ara. Quan és a punt de complir-se una setmana dels sismes, els equips d'emergència continuen treballant sense descans per intentar rescatar més persones atrapades sota la runa. La desesperació i la impotència, però, cada cop són més flagrants entre la població pel volum de la tragèdia que manté encara més de 50.000 desapareguts. El Ministeri d'Exteriors situa ara en 19 els ciutadans espanyols morts i n'hi ha 12 més de localitzats sota els edificis esfondrats. Entre els equips de rescat internacionals desplaçats sobre el terreny hi ha una delegació dels bombers de la Generalitat que està fent tasques d'avaluació estructural d'edificis afectats pel terratrèmol a la costa central veneçolana. També han intervingut per analitzar l'estat d'un bloc residencial de 6 plantes d'alçada i 800 metres quadrats per planta. L'equip català està format per 3 comandaments, 7 membres del grup d'estructures col·lapsades, 2 especialistes en logística, un sanitari i un pilot de la unitat de drons. La terapeuta familiar d'Isaac i Jonathan Nandic ha estat més de 2 hores declarant davant la jutgessa de Martorell que porta el cas de la mort del fundador de Mango i en el que el seu fill està investigat. La dona ha explicat la teràpia que va fer a la família per les desavinences econòmiques i personals entre pare i fill. Tot i que la jutgessa va apuntar una possible influència seva en la mort de l'amo de Mango, no se l'ha considerat investigat.

0: investigada i ha declarat només com a testimoni. També ha estat més de dues hores davant la jutgessa, la vídua d'Isaac Andic, que va ser la primera persona a qui Jonathan va trucar fins i tot abans que el 112. Estefania Nut ha respost a les suposades males relacions entre pare i fill. I els excursionistes que es van trobar Jonathan Andic després de l'incident han explicat que el van veure bloquejat, afectat i en estat de xoc. Tots dos coneixen bé el camí i asseguren que no és perillós, però que si es perd la verticalitat es pot caure i no hi ha lloc on agafar-se. Ha estabilitzat l'incendi en una nau de la farmacèutica Almirall a Sant Andreu de la Barca, al Baix Llobregat. Cap a la mitjanit, els bombers han pogut estabilitzar un foc que s'havia declarat dues hores abans. Es tracta d'un magatzem d'uns 200 metres quadrats ubicat a la carretera de Martorell, on hi havia material corrosiu i oli. Protecció Civil ha activat el pla de risc químic en fase de categoria 1 per fer-ne seguiment. Tots els treballadors han pogut sortir de la instal·lació i cap persona ha resultat ferida. El Parlament ha tombat la proposició de llei de Junts que pretenia vincular les llicències dels pisos d'ús turístic al plantejament urbanístic de cada municipi. Les esmenes a la totalitat han prosperat amb 71 vots a favor del PSC, Esquerra, Comuns i la CUP. El text de Junts plantejava que fossin els ajuntaments els que establissin les condicions i els requisits per autoritzar aquest tipus d'allotjaments. La seva diputada, Maite Selva, ha advertit que les prohibicions d'aquesta oferta poden enviar milers de famílies a l'atur i ha advocat per l'autonomia municipal com a garantia per una gestió adequada al territori.
1: O es governa des de la desconfiança al territori i la penalització de l'activitat econòmica, o es governa des del respecte escrupolós a l'autonomia municipal i la col·laboració amb els sectors que generen riquesa. Junts per Catalunya ho tenim clar. Estem al costat de la gent que treballa i de les nostres viles i ciutats.
0: I els majors de 65 anys amb manca d'autonomia o mobilitat o un grau de discapacitat igual o superior al 33%, ja poden sol·licitar des d'aquest mes de juliol els ajuts que la Generalitat ofereix per adaptar el seu habitatge amb obres menors. L'objectiu de la convocatòria és que aquestes persones puguin allargar la residència en l'habitatge habitual. La quantia màxima de l'ajut són 4.000 euros per habitatge i ho poden demanar aquells que es trobin a les comarques de Girona, Lleida, Tarragona i les Terres de l'Ebre. Les sol·licituds es poden presentar fins al 30 de setembre. Els treballadors d'Alstom a Santa Perpètua de Mogoda han fet la primera de les 8 jornades de vaga previstes pels propers dies amb la intenció de desbloquejar la negociació del conveni col·lectiu. La participació en aquesta aturada de 4 hores ha estat del 100% de la plantilla, segons els sindicats. La informació és de Josep Cullell, de TV Sabadell Vallès.
2: Per als representants dels treballadors, les negociacions amb la direcció de l'empresa es troben actualment encallades en posicions molt allunyades en les principals matèries objectes de discussió. Entre els punts de desacord, els sindicats destaquen una proposta insuficient en matèria d'increment salarial i una manca de propostes en reducció de jornada.
3: Hi ha molts punts, però principalment una clàusula de revisió salarial, d'IPC real. No volem perdre poder adquisitiu, no volem que ens passi el de l'anterior conveni, i tal com està el món, tal com està la situació, aquesta clàusula és innegociable. També volem una reducció de jornada.
2: Una situació que porta enquistada des de fa 6 mesos, segons han denunciat els mateixos sindicats. Comissions Obreres ha acusat l'empresa de no tenir ganes de negociar i l'insta a presentar una proposta realista. També han volgut mantenir la porta oberta, assegurant que ells mai s'han aixecat de la taula de negociació.
0: I segona jornada de vaga, en aquest cas dels treballadors de Correus a la demarcació de Lleida. Denuncien un deteriorament de les condicions laborals, així com manca de personal. No es descarten més protestes durant la tardor si la situació no canvia. Ho detallen Enric Torroelles i Anna Isabel Cua, dels sindicats CESIF i Comissions Obreres, respectivament.
4: Recordem que el servei postal és una cosa universal, que s'ha de fer, i ho hem de fer cada dia. I no ho podem fer perquè no hi ha personal.
5: Un malestar general, i a més això se veu repercutit també amb l'atenció del servei postal que estan oferint a la ciutadania, no?
0: I unes 200 persones s'han manifestat a Vilafranca convocats per la plantilla de Gualba, de Guala. Els treballadors de l'empresa dedicada a la fabricació de taps i tancaments metàl·lics continuen mostrant el seu rebuig a l'ERO proposat per la companyia i que afectaria 82 dels 87 treballadors. Ara per ara, empresa i comitè han arribat a un acord per allargar el període de consultes fins al pròxim 2 de juliol.

0: Ansu Fati i Salma Parayuelo no continuaran al Barça. El davanter de 23 anys i format a la Masia posa punt final a la seva etapa al club amb un traspàs al Mònaco, on ja ha competit la darrera temporada en qualitat de cedit. Durant el seu pas pel primer equip blaugrana, ha disputat un total de 123 partits oficials i ha anotat 29 gols. L'operació amb el club monegasc inclou un percentatge per al Barça en cas d'una futura venda. Pel que fa a Salma Parayuelo, marxa lliure després de no haver arribat a un acord per a la renovació del seu contracte. L'aragonesa, de 22 anys, ha jugat 4 temporades amb l'equip blaugrana, en què ha aixecat 15 títols. Destaquen 4 lligues, 3 copes de la reina i 3 Champions. En la darrera final continental contra el Lió, va marcar 2 dels 4 gols de les de Pere Romeu. Joan Laporta prendrà avui possessió del càrrec de president del Futbol Club Barcelona. Serà el seu quart mandat després d'haver-se imposat amb el 68% dels vots en les eleccions celebrades el passat mes de març. L'acte, que se celebrarà al migdia a l'Auditori 1899 del Camp Nou, servirà perquè juri el càrrec davant la nova junta directiva i pronunci el primer discurs. Entre els principals reptes per als propers 5 anys té la fi de la remodelació de l'estadi, la recuperació econòmica del club i l'inici de la construcció del nou Palau Blaugrana. Els equips catalans de primera i segona divisió ja coneixen el camí a la Lliga de la propera temporada. La competició arrencarà, en tots dos casos, el 16 d'agost. El Barça començarà la defensa del títol al Camp Nou contra l'Atlètic Club i acabarà el campionat a Getafe el 30 de maig. L'Espanyol també començarà a casa contra el Llevant i disputarà la darrera jornada davant l'Alavés. A segona, el Girona encetarà el curs a Montilivi contra el Leganés i el Sabadell s'estrenarà a la categoria de plata al Molinón davant l'Sporting. Al Mundial, 3 seleccions més han certificat el pas als vuitens de final. França ha obtingut el bitllet amb una golejada sobre Suècia per 3-0. Un gol de Haaland en el minut 86 ha classificat Noruega i ha deixat fora de la competició Costa d'Ivori. I un dels anfitrions, Mèxic, també continua viu amb un triomf per 2-0 sobre l'Equador. Pel que fa a la selecció espanyola, aquesta matinada ha arribat a Los Angeles, on demà disputarà els setzens de final contra Àustria. El conjunt centreeuropeu fa més de 70 anys que no disputa una eliminatòria en una Copa del Món. La Lliga F ja té definit el calendari del proper curs. El campionat començarà el 30 d'agost. El Barça disputarà la primera jornada a Tenerife, l'Espanyol al camp de l'Eibar i el Badalona Women contra l'Atlètic Club a domicili. La competició comptarà amb la inversió de 55 milions de l'estructura empresarial liderada per Pau Gasol. La presidenta de la Lliga F, Beatriz Álvarez, i l'exjugador de bàsquet n'han repassat els objectius.
1: Es el impulso para poder crecer, pero poder generar más ingresos, que el producto tenga muchísimo más valor audiovisual y, por tanto, también generemos ingresos audiovisuales, que tenemos muchísimo margen de mejora y, por supuesto, los ingresos propios de los clubes, ¿no? Al mejorar dentro sus propias marcas, pues podrán generar muchos más ingresos.
2: Compartir historias, generar historias para que lleguen a la audiencia, a las familias, a los niños y niñas en las casas, para mí también es igual de importante, ¿no? que el producto en el campo, que también...
0: El guanyador del Giro i la Volta de Catalunya, Jonas Vingegaard, afronta el Tour de França amb ganes de sorprendre el gran favorit. Tadej Pogačar, ara ho diem bé, Tadej Pogačar, el danès buscarà guanyar per tercer cop la ronda francesa. És una informació de l'Albert Sató, de BTV.
3: Jonas Vingegaard és l'únic ciclista del món que ara mateix té possibilitats reals de plantar cara a Tadej Pogačar per guanyar el Tour de França. El danès va guanyar els del 2022 i 2023 i ara potser és la darrera oportunitat per tornar a evitar que Pogačar sumi el seu cinquè Tour. Vingegaard està fent una temporada immaculada, ha guanyat totes les proves que ha disputat. Va ser el millor a la París-Niça, va posar el seu nom a la prestigiosa Volta Ciclista de Catalunya i també va guanyar el Giro d'Itàlia. La prova italiana és una de les tres grans del món i era la que li faltava a Vingegaard per entrar al grup de 8 ciclistes al llarg de la història. Han estat els millors a França, a Espanya i a Itàlia. Vingegaard és el líder del Visma Lisa Bike. Té una plantilla de luxe, però a França tindrà una baixa molt sensible. Wout van Aert no hi participarà per culpa d'una lesió. Els 7 corredors que procuraran que Vingegaard torni a guanyar el Tour són Sepp Kuss, Mateo Jorgensen, Bruno Almirall i David Piganzoli, que l'acompanyaran a la muntanya. mentre que Víctor Campenarts, Pere Strandhagenes i Eduardo Fini tindran cura de Vingegaard en la resta de la prova.
0: I arribarem a les 8 amb la cultura. Tarragona ho té tot a punt perquè aquesta nit arrenqui una nova edició del concurs internacional de focs artificials que s'allargarà fins dissabte. Avui la pólvora anirà a càrrec de la prestigiosa empresa italiana Pirotècnia Lieto Carmine. Aquesta passada nit, però, s'ha fet per tercer cop l'exhibició de drons com a preludi del concurs, pensada especialment per a persones amb sensibilitat acústica. L'espectacle, creat per 500 drons, ha homenatjat el Tour de França per celebrar que diumenge sortirà de Tarragona la segona etapa d'aquesta competició. La sincronia dels drons s'ha pogut gaudir des de la punta del Miracle.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Vine al Palau. Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
2: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
3: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem-ho Premià de Mar,
2: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
4: Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Aixova en sèrie, l'espai de sèries d'UAU Lleida Ràdio. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Aixova en sèrie, cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. El Tribunal Suprem estudia dur davant la justícia europea el procés de regularització extraordinària de migrants que s'ha tancat aquesta passada mitjanit. Ho farà arran dels recursos presentats contra el decret per les comunitats d'Aragó i del País Valencià. Tot plegat posa al punt de mira un procediment que ha superat totes les expectatives amb més d'un milió de peticions presentades a tot Espanya, unes 200.000 de les quals a Catalunya. En paral·lel, el govern espanyol ha activat un pla d'integració de migrants dotat amb més de 500 milions d'euros. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimecres 1 de juliol, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. A partir d'avui, omplir el dipòsit de benzina i gasoil és una mica més car. Entra en vigor la pròrroga del paquet anticrisi pel conflicte a l'Orient Mitjà, que suposa una recuperació progressiva dels costos. El sector calcula que aquest mes de juliol pagarem 10 cèntims per litre més en el cas de la gasolina i 3 cèntims en el cas del dièsel. La Unió Europea aplica a partir d'avui una taxa de 3 euros als paquets amb un valor inferior a 150 euros enviats des de països de fora del bloc comunitari. Això afectarà bàsicament les empreses xineses com Shein i Temu i vol fer front a la competència deslleial denunciada pels venedors europeus. Cristian Castillo, professor de la UOC en àrees de logística, producció i operacions, n'ha parlat al Notícies en xarxa.
2: Tenim un allau massiu de paquets amb un import molt reduït, però que han recorregut molts quilòmetres fins a arribar al nostre territori. I això, evidentment, doncs, té un impacte molt important en la sostenibilitat de tot el sistema de la logística i especialment de la logística de darrera milla.
1: La terapeuta familiar d'Isaac i Jonathan Andic ha respost finalment a totes les preguntes de les parts durant el judici que investiga la mort del fundador de Mango. Ha declarat com a testimoni i no pas com a investigada, malgrat que la jutgessa havia apuntat a una possible influència en la relació entre pare i fill. Els excursionistes que van atendre Jonathan Andic després de l'incident han apuntat que el primogènit estava en xoc i el van assistir per trucar al servei d'emergències. Venezuela eleva a 1.943 les persones mortes pels terratrèmols i a més de 10.000 els ferits, el doble dels comptabilitzats fins ara, quan és a punt de complir-se una setmana dels sismes. Els equips d'emergència continuen treballant sense descans per intentar rescatar més persones atrapades sota la runa. Aprofundirem sobre tota la feina que també s'està fent des de casa nostra en conversa amb Laura Rojas, membre de la mesa tècnica de la plataforma SOS Venezuela Barcelona. Dels esports, Ansu Fati i Salma Parayuelo no continuaran al Barça. El davanter format a la Masia posa punt final a la seva etapa al club amb un traspàs al Mònaco, on ja ha competit la darrera temporada en qualitat de cedit. Pel que fa a l'aragonesa, surt després de no haver arribat a un acord per a la renovació del contracte. Salma s'acomiada després de 4 temporades en què ha aixecat 15 títols. I Tarragona es prepara per una nova edició aquesta nit del concurs internacional de focs artificials. Com a pròleg, el cel de la ciutat ja ha vist l'exhibició de drons pensada especialment per a persones amb sensibilitat acústica. L'espectacle, creat per 500 drons, ha estat un homenatge al Tour de França. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Són les 8:04, és hora punta. Per tant, li preguntem a la Sílvia Del Amo, del Servei Català de Trànsit. Bon dia, Sílvia.
3: Hola, bon dia, Elena. Doncs ara mateix comencem parlant d'un accident a la C31C, a Sant Boi, cap al Prat, que obliga a tallar un carril i alenteix la circulació. Els accessos sud també hem de mencionar la B24, Pallejà, on hi ha lentitud cap a l'enllaç amb la 2, l'entrada per la Diagonal a la B23. En el cas de la 2, aturades a Cornellà i a Molins de Rei cap a Barcelona. Ens desplacem als accessos nord per comentar-nos les retencions d'uns 5-6 quilòmetres entre Cerdanyola i Barberà cap a Tarragona. I al seu lateral, la B30, també aturades a la C-17 a la zona de la Malla, C-33 i C-58 a Montcada cap a Trinitat, i rondes amb molta mobilitat. Per tant, demanar-vos molta cautela i, com sempre, que no baixeu la guàrdia. Molt bon dia.
1: Pel que fa al transport públic, els trens de la línia R1 de Rodalia circulen amb retards de mitja hora de mitjana per la incidència tècnica d'un tren al Masnou, al Maresme. Mentrestant, les demores són de 20 minuts a les línies R11 i RG1 entre les estacions de Girona i Portbou. Tot plegat és per un robatori de cable entre Vilamalla i Sant Miquel de Fluvià. Adif treballa per solucionar la incidència. I ara donem pas a la previsió del temps amb en Lluís Miquel Pérez. El juliol sembla, Lluís Miquel, que no pinta que hagi de ser gaire fresc, eh?
4: Doncs no, Helena, molt bon dia. De fet, comença fort pel que fa a la temperatura i sobretot hi ha dos indrets on aquests valors ja baixen poc dels 25 graus a aquesta hora del matí. És la costa, sobretot la central, per tant, àrea de Barcelona, i també l'Alt Empordà. Allà està bufant la tramuntana, però avui no arriba pas fresca. Arriba en forma del que es diu tramuntana cremadora. Per tant, molta precaució, perquè és un aire molt sec el que tindrem avui al nord gironí. A la resta del país aquest matí està sent molt tranquil. També s'està veient molt de fum de l'incendi forestal que tenim als Monegros, a la banda aragonesa. Tot aquest fum està arribant a Catalunya i es veu un tel marronós al cel. Fins i tot hi ha farum d'aquesta cendra que està arribant a casa nostra. Igualment, al matí, des del punt de vista dels núvols, en tindrà pocs. Aquesta tarda alguns es formaran a cavall de la Catalunya central i el Prepirineu amb algun ruixadet molt local entre l'Alt Berguedà, també Osona, el Lluçanès, a la comarca del Mollanès o al voltant del Montseny, i la tarda, que serà càlida, però una mica menys que ahir. De moment, la tarda portarà calor, però un palet més suportable, Helena. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: És la notícia de portada. Aquesta mitjanit s'ha tancat el procés de regularització extraordinària de persones migrants a Espanya, un procediment que ha superat totes les expectatives. S'han presentat més d'un milió de peticions, una xifra molt superior a les 500.000 que es preveien a l'abril, quan va començar la campanya. Des del govern espanyol calculen que a Catalunya se n'han presentat prop de 200.000. Aquest procés, que ha tensat les costures de les administracions públiques, se situa ara en el punt de mira de la justícia espanyola. El Tribunal Suprem ha avisat que la regularització extraordinària de migrants aprovada pel govern espanyol pot contravenir la normativa europea i ha activat el procés per presentar qüestions prejudicials al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. L'alt tribunal ha donat 5 dies a les parts perquè es posicionin sobre elevar la qüestió a Europa després que les comunitats d'Aragó i València presentessin un recurs contra el decret. Aquest anunci del Tribunal Suprem i el final del procés de regularització han coincidit amb la presentació d'un pla del govern espanyol per aconseguir la integració dels immigrants que s'hi han acollit i també de la resta. Una estratègia que preveu un total de 10 objectius i que vol facilitar el seu encaix al mercat laboral i també la convivència. El pressupost del primer any serà de 500 milions d'euros. Segons dades de l'executiu, sense migració, el PIB espanyol cauria 20 punts en 25 anys. És una crònica d'en Jordi Casino.
5: El nou pla que ha estat dissenyat amb aportacions de les patronals i dels sindicats preveu la creació de la nova Agència Estatal de Mobilitat Humana, que coordinarà els procediments de contractació en origen i la seva residència i preservarà les competències de seguretat i control fronterer. A més, destina prop de 30 milions d'euros a programes que reforcin l'aprenentatge de les llengües cooficials i el coneixement de les normes i els valors, i posa en marxa una estratègia de mobilitat laboral per respondre a les necessitats del teixit econòmic. Pedro Sánchez és el president del govern espanyol.
6: Porque la integración no consiste solo en vivir en un territorio, en un municipio, en un barrio, consiste en formar parte de esa comunidad. Y formar parte de esa comunidad pues necesita de reglas compartidas que nos damos, insisto, democráticamente. Y en España esas reglas son claras. Valores democráticos, igualdad entre hombres y mujeres, derechos y libertades a las personas LGTBI, libertad de expresión, aconfesionalidad del Estado, respeto a la legalidad vigente.
5: Del total de diners del pla, gairebé la meitat seran per fer programes que intentaran facilitar l'accés a la feina en els sectors de més demanda i una oferta extraordinària de 100.000 places d'AFP.
1: Des de Catalunya, el govern està convençut que el procés de regularització s'ha fet amb totes les garanties, tot i el posicionament del Tribunal Suprem. I admet que s'hi han apuntat més persones del previst, que eren entre 120.000 i 150.000. Ho ha explicat la portaveu del govern, Sílvia Paneque.
7: Quedarà acreditat que aquest procés de regularització, amb el seguiment que hem fet, doncs, complirà i, de fet, també crec que és oportú assenyalar que no és la primera vegada que es produeix un procés de regularització a Espanya. De fet, se n'han produït en diferents etapes, amb diferents governs, i, per tant, estem convençuts que en aquest cas també s'ha fet amb totes les garanties, tenim aquesta confiança i estem segurs que quedarà així acreditat.
1: I 10, atenció a les nostres butxaques, perquè des del sector de les benzineres calculen que a partir d'avui la gasolina s'encarirà uns 10 cèntims per litre i el dièsel prop de 3 per la retirada de les rebaixes als carburants. Aquest dimecres entra en vigor la pròrroga del paquet anticrisi aprovada pel govern espanyol arran del conflicte a l'Orient Mitjà. Si bé l'IVA dels carburants tornarà al 21%, es redueix l'impost especial d'hidrocarburs i això es tradueix en una rebaixa de 15 cèntims per litre durant aquest mes de juliol, quan fins ara la bonificació era de 20 cèntims. A partir de l'agost, el descompte serà de 10 cèntims i al setembre de 5, fins que desaparegui a l'octubre. Pel que fa a transportistes, pescadors i agricultors, mantenen invariable durant 3 mesos la bonificació de 20 cèntims per litre de carburant professional. Escoltem Albert Campabadal, president de l'Agrupació Catalana d'Associacions d'Estacions de Serveis, l'AgroCaES.
8: Els combustibles es aniran encarint progressivament el mes d'agost una altra vegada i el mes de setembre una altra vegada. Això no és l'únic que pot afectar el preu que pagarem durant el juliol, agost, setembre, el combustible, perquè tenim el barril de Brent, que al final també ens marca no molt moltíssim el preu. Si el tema de la guerra d'Iran es tornés a reactivar, tornaríem a pujar els preus. Ara, d'alguna manera, el barril de Brent està pràcticament entre els 72 i els 74 dòlars al barril, que és una mica el preu que teníem abans del conflicte d'Iran.
1: I encara més mesures que entren en vigor avui. La Unió Europea aplica, a partir doncs d'aquest dimecres, una taxa de 3 euros als paquets de baix cost amb un valor inferior a 150 euros enviats des de països de fora del bloc comunitari. La mesura afectarà, doncs, principalment les empreses xineses com Shein i Temu i busca donar resposta a la competència deslleial que denuncien els venedors europeus. L'objectiu és defensar els consumidors i el mercat únic perquè la Unió Europea processa uns 16 milions de paquets d'aquesta categoria al dia, que representen el 97% dels enviaments, però només el 2% del valor total. El professor de Logística, Producció i Operacions de la UOC, Cristian Castillo, ha explicat aquí, al Notícies en Xarxa, com funcionarà aquesta taxa.
2: Tenim un allau massiu de paquets amb un import molt, molt reduït, però que han recorregut molts quilòmetres fins a arribar al nostre territori. I això, evidentment, doncs, té un impacte molt important en la sostenibilitat de tot el sistema de la logística. Si jo compro una samarreta que és de cotó i una altra que, per exemple, és de seda, com serien dues categories arancelàries, s'haurien d'aplicar 3 euros fix per cada tipologia de producte. Això el que busca és incrementar el que seria el preu de compra i potser buscar aquesta compra més a nivell local.
1: L'Audiència de Barcelona descarta enviar a la presó els exconsellers de Salut Alba Vergés i Josep Maria Argimon pel retard en la vacunació contra la Covid de policies nacionals i guàrdies civils. Al començament del judici, el tribunal ha retirat el delicte contra els drets dels treballadors que sostenien les acusacions policials i que podia comportar presó. Es manté, però, la imputació de prevaricació, per la qual la Fiscalia demana 12 anys d'inhabilitació als exconsellers i 2 exalts càrrecs del Departament de Salut. Les defenses neguen cap decisió discriminatòria en la vacunació dels policies nacionals i dels guàrdies civils i ho atribueixen a criteris sanitaris. Avui es reprendrà el judici, que es preveu que s'allargui fins al 15 de juliol. Venezuela eleva a 1.943 les persones mortes pels terratrèmols i a més de 10.000 els ferits, el doble dels comptabilitzats fins ara. Quan és a punt de complir-se una setmana dels sismes, els equips d'emergència continuen treballant sense descans per intentar rescatar més persones atrapades sota la runa. La desesperació i la impotència, però, cada cop són més flagrants entre la població pel volum de la tragèdia que manté encara més de 50.000 desapareguts. El Ministeri d'Exteriors situa ara en 19 els ciutadans espanyols morts i n'hi ha 12 més de localitzats sota els edificis esfondrats. Entre els equips de rescat internacionals desplaçats sobre el terreny, hi ha una delegació dels bombers de la Generalitat que està fent tasques d'avaluació estructural d'edificis afectats pel terratrèmol a la costa central veneçolana. També han intervingut per analitzar l'estat d'un bloc residencial de 6 plantes d'alçada i 800 metres quadrats per planta. L'equip català està format per 3 comandaments, 7 membres del grup d'estructures col·lapsades, 2 especialistes en logística, un sanitari i un pilot de la unitat de drons. Des del primer dia de la tragèdia, la comunitat veneçolana afincada a Catalunya s'està movent per ajudar els seus compatriotes, amics i familiars que han rebut de valent l'embestida del doble terratrèmol de la setmana passada. Com s'organitzen? Quines notícies els arriben des d'allà? Com estan anímicament? Li preguntem a Laura Rojas, expresidenta de l'Associació Catalano-Venezolana i membre de la mesa tècnica de la plataforma SOS Venezuela Barcelona, que inclou una dotzena d'entitats socials i ONGs. Laura Rojas, bon dia i gràcies per atendre'ns.
9: Hola, buenos días. Gracias por recibirnos.
1: D'entrada, ¿cómo están ustedes anímicamente? Com es troben anímicament? Com estan?
9: He de dir que tota la comunitat veneçolana està molt trista per la situació. És la primera vegada que tenim una catàstrofe tan gran amb una intensitat molt important. Nos hemos organizado para poder trabajar desde aquí y ayudar desde aquí, y eso es ya una gran suerte. La plataforma se constituye el jueves, justo el día después de la catástrofe, y estamos trabajando conjuntamente 15 entidades. Ya nos hemos reunido con la administración pública, tanto municipal como Generalitat, también con el Fondo Catalán y otras entidades humanitarias que trabajan en el territorio.
1: ¿Cómo se han de canalizar los gestos solidaris? Si algú vol contribuir d'alguna manera, els seus compatriotes, però també gent de Catalunya que té ganes d'ajudar-vos, com ho ha de fer? Què és el més pràctic? Què és el que necessiten?
9: A ver, esto es dependerá del gusto de cada persona y los afectos que tenga en materia humanitaria. Desde luego nosotros, lo que en primer lugar agradecemos toda la ayuda que se está recibiendo y lo que recomendamos a las personas es que por favor trabajen con entidades serias, reconocidas y que ofrezcan garantías. Tristemente es una constante que cuando hay una tragedia de estas características, las personas aprovechan la oportunidad para hacer cosas que no son del todo honestas. Entonces, cualquier organización que a los catalanes les parezca que puede ser de utilidad es recomendable. Nosotros como plataforma hemos creado una relación con miembros que ya forman parte de la plataforma, que son 2 o 3 ONGs que trabajan en Venezuela ya desde hace muchísimos años con implantación consolidada. Una es Meals for Hope, que trabaja con niños, alimentación de niños, atención de niños, refugios, etc. La otra es Venda tu Mano, que es un grupo de médicos venezolanos que tienen implantación en Cataluña, tienen implantación en Venezuela y nos dan el día a día de la situación de los hospitales y las cosas que se necesitan.
1: Expliquem sobre el terreny, Laura Rojas, què us expliquen els familiars, els amics, quins són els problemes i les angoixes més greus que us transmeten i com us intenteu connectar amb ells. No sé si és fàcil, si és complicat, de quina manera intenteu això, posar-vos en contacte amb els vostres allà.
9: Sí, depende de la zona. O sea, hay que recordar que la zona afectada es el centro norte del país. Es una zona reducida. En la zona del epicentro, que no se habla mucho, también hay daños, pero obviamente no son del nivel que la zona central, ¿vale? La Guaira y Caraballeda y todas estas cosas que estamos diciendo. La comunicación ha sido muy complicada en los primeros momentos. Ahora ya la situación se ha un poquito relajado. ¿Cómo se sienten las personas en Venezuela? pues la verdad es que antes de que llegara la ayuda internacional, pues muy abandonados por la administración pública, indudablemente. Los cuerpos, los militares, las organizaciones no han hecho absolutamente nada y debemos agradecerle profundamente a la ayuda internacional, que son los que han contribuido a sacar adelante a las personas de este problema.
1: Laura Rojas, doncs tot el suport per part nostra. Bon dia i moltes gràcies i bona sort en el vostre objectiu.
9: Gràcies. Gràcies igualmente y de verdad gracias a Cataluña por todo lo que están haciendo por nosotros.
10: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: Passen 5 minuts de 8:45 del matí. La terapeuta familiar d'Isaac i Jonathan Andic ha estat més de 2 hores declarant davant la jutgessa de Martorell, que porta el cas de la mort del fundador de Mango i en què el seu fill està investigat. La dona ha explicat la teràpia que va fer a la família per les desavinences econòmiques i personals entre pare i fill. Tot i que la jutgessa va apuntar a una possible influència seva en la mort de l'amo de Mango, no se l'ha considerat investigada i ha declarat només com a testimoni. També ha estat més de 2 hores davant la jutgessa, la vídua d'Isaac Andic, que va ser la primera persona a qui Jonathan va trucar, fins i tot abans que el 112. Estefania Nu ha respost a les suposades males relacions entre pare i fill. Els primers a declarar han estat els excursionistes que es van trobar a Jonathan Andic després de l'incident. Han explicat que el van veure bloquejat, afectat i en estat de xoc. Tots dos coneixen bé el camí i asseguren que no és perillós, però que si es perd la verticalitat es pot caure i no hi ha lloc on agafar-se. Els pagesos tornaran a treure els tractors al carrer en una mobilització prevista pel 10 de juliol al Penedès per exigir solucions davant l'excedent de raïm. Tot plegat com a conseqüència de la davallada en el consum del vi i el cava, que està fent caure en picat els contractes dels cellers amb els viticultors. En aquest sentit, Unió de Pagesos ha alertat que l'excedent de raïm és en aquests moments dramàtic i demana a les patronals i al govern de la Generalitat mesures per compensar el desajust entre oferta i demanda. El malestar dels pagesos es visibilitzarà en la marxa lenta prevista entre Vilafranca i Sant Sadurní, com dèiem, el proper dia 10 de juliol. Ho explica Joan Santó, membre de la sectorial de la vinya i el vi d'Unió de Pagesos.
11: Els viticultors també han de fer una reflexió. Per què ha de fer un producte que no té mercat i que, si el té, no en cobreix els costos de producció? Com qualsevol empresa, si jo treballo i venc el meu producte i he de tenir pèrdues, l'única opció és la quebra. És l'agonia lentament. Aquesta és una reflexió que amb els viticultors ens costa molt de fer.
1: 6 punts de la costa catalana han estat assenyalats amb banderes negres que atorga Ecologistes en Acció. Es tracta d'espais com la platja de Torredembarra o les muntanyes de Begur. L'organització urgeix a restaurar l'equilibri ecològic en aquestes platges. Ens en dona més detalls la Sílvia Fernández.
12: Ecologistes en Acció assenyalen banderes negres les platges de Barcelona per la gestió dels residus, l'Ametlla de Mar pel recent vessament de químics de procedència no identificada, la Cala del Golfet de Calella de Palafrugell a causa de la massificació d'activitat recreativa o el Parc del Litoral de Sant Adrià. L'entitat denuncia la mala gestió i contaminació del litoral espanyol des del 2005 i enguany posa el focus en diverses problemàtiques. Algunes d'elles són la regressió de sorra, la destrucció d'aiguamolls, la pèrdua de biodiversitat o l'augment de la vulnerabilitat enfront dels temporals i inundacions. L'organització ha repartit 48 banderes i la seva portaveu, Cecília del Castillo, fa una crida a la consciència per posar fre a una situació que titlla d'alarmant.
13: Són símptomes, no, d'un modelo extractivista de uso del territorio costero como producto, donde se pone en el centro el desarrollo económico sobre el patrimonio natural, a veces el patrimonio cultural.
12: Així doncs, l'entitat proposa una 20ena d'espais perquè es puguin integrar al futur pla de restauració del Ministeri de Transició Ecològica.
1: Ansu Fati i Salma Parayuelo no continuaran al Barça. El davanter, de 23 anys i format a la Masia, posa punt final a la seva etapa al club amb un traspàs al Mònaco, on ja ha competit la darrera temporada en qualitat de cedit. Durant el seu pas pel primer equip blaugrana, ha disputat un total de 123 partits oficials i ha anotat 29 gols. L'operació amb el club monegasc inclou un percentatge per al Barça en cas d'una futura venda. I Salma Parayuelo marxa lliure després de no haver arribat a un acord per a la renovació del seu contracte. L'aragonesa, de 22 anys, ha jugat 4 temporades amb l'equip blaugrana, en què ha aixecat 15 títols. Destaquen 4 lligues, 3 Copes de la Reina i 3 Champions. I Joan Laporta prendrà avui possessió del càrrec de president del Futbol Club Barcelona. Serà el seu quart mandat després d'haver-se imposat amb el 68% dels vots en les eleccions celebrades el passat mes de març. L'acte, que se celebrarà al migdia a l'Auditori 1899 del Camp Nou, servirà perquè juri el càrrec davant la nova junta directiva i pronunciï el primer discurs. I els equips catalans de primera i segona divisió ja coneixen el camí a la Lliga de la propera temporada. La competició arrencarà, en tots dos casos, el 16 d'agost. El Barça començarà la defensa del títol al Camp Nou contra l'Atlètic Club i acabarà el campionat a Getafe el 30 de maig. L'Espanyol també començarà a casa contra el Llevant i disputarà la darrera jornada davant l'Alavés. A segona, el Girona encetarà el curs a Montilivi contra el Leganés i el Sabadell s'estrenarà a la categoria de plata al Molinón davant l'Sporting. Al Mundial, 3 seleccions més han certificat el pas als vuitens de final. França ha obtingut el bitllet amb una golejada sobre Suècia per 3-0. Un gol de Haaland en el minut 86 ha classificat Noruega i ha deixat fora de la competició Costa d'Ivori. I un dels anfitrions, Mèxic, també continua viu amb un triomf per 2-0 sobre l'Equador. Pel que fa a la selecció espanyola, aquesta matinada ha arribat a Los Angeles, on demà disputarà els 16ens de final contra Àustria. Els Kids Anas Manresa ha presentat les equipacions que lluirà la temporada vinent. La nova equipació té com a protagonista la silueta de Montserrat. És una informació de la Laura Mitjans, de Canal Taronja Central.
14: Una samarreta amb identitat pròpia, inspirada en Manresa i el Bages. Així és la nova equipació del Kids Anas Manresa per la propera temporada, i és que la silueta del massís de Montserrat és el tret més identificatiu. El preu serà similar a l'actual.
15: Hi ha un petit increment, però és l'IPC normal. Es podrà tenir des d'allà mateix. Si vulguin, podria ja fer comanda, i en 10-15 dies ja tindrem estoc suficient a la botiga.
14: Més enllà de la silueta de Montserrat, que corona la part superior, la nova samarreta incorpora altres detalls carregats de simbolisme, com les coordenades del nou congost. El blanc i vermell en són els únics protagonistes, una aposta que reforça la identitat del club.
1: Tarragona ho té tot a punt perquè aquesta nit arrenqui una nova edició del concurs internacional de focs artificials. Avui, la pólvora anirà a càrrec de la prestigiosa empresa italiana Pirotecnia Lieto Carmine. Aquesta passada nit, però, s'ha fet per tercer cop l'exhibició de drons com a preludi del concurs, pensada especialment per persones amb sensibilitat acústica. L'espectacle, creat per 500 drons, ha estat un homenatge al Tour de França per commemorar que diumenge sortirà de Tarragona la segona etapa d'aquesta competició. La sincronia dels drons s'ha pogut gaudir des de la punta del Miracle.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
2: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
3: Jo, el tema de la pasta, els espaguetis, quan els treus i els tires contra la paret, si es queden enganxats a la paret, és que estan al seu punt perfecte.
4: Ho he escoltat, aquest truc, sí. L'he escoltat, però clar, després deixes la paret una mica al revés.
5: Agafes els espaguetis.
6: Manel,
5: vols dir un espagueti o tota l'olla sencera?
3: A veure, veig que s'estan obrint, ara el Danilo també participa. No és el saber vivir de la cuina, això, eh?
6: Tenim un crac a l'entrevista del dia.
3: Doncs mira, ara li preguntarem. Fora d'entrevista, fora carta, mai millor dit, et fem aquesta pregunta, Cisco. Té algun tipus de base o això és una cosa que m'he inventat jo?
7: En teoria és cert, és a dir, que és una cosa certa.
3: Clar, entenc, Cisco, que en el teu cas un xef de la teva reputació no va tirant els espaguetis contra la paret.
7: Crim, això, seria un crim. Alguna vegada quan fem el dinar del personal i això, sí que jo per fer la gracieta, doncs... Veus un espagueti encrestat contra la rajola i dius, ja estem jugant al joc de l'espagueti.
3: Molt bé, Dani, tot teu, va.
1: Ona Maresma, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
8: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través de les músiques sense fronteres.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:45 del matí. Avui al Notícies en xarxa us estem explicant que el Tribunal Suprem estudia dur davant la justícia europea el procés de regularització extraordinària de migrants que s'ha tancat aquesta passada mitjanit. Ho farà arran dels recursos presentats contra el decret per les comunitats d'Aragó i del País Valencià. Tot plegat posa al punt de mira un procediment que ha superat totes les expectatives amb més d'un milió de peticions presentades a tot Espanya, unes 200.000 de les quals a Catalunya. En paral·lel, el govern espanyol ha activat un pla d'integració de migrants dotat amb més de 500 milions d'euros. És una notícia d'última hora. Els serveis d'emergència treballen en l'accident d'un autocar a Lleida que s'ha encastat contra la façana d'un edifici. Segons el sistema d'emergències mèdiques, hi ha 15 persones ferides. De seguida ho ampliarem amb una connexió en directe des del lloc dels fets. Mentrestant, també us expliquem que a partir d'avui omplir el dipòsit de benzina i gasoil és una mica més car. Entra en vigor la pròrroga del paquet anticrisi pel conflicte a l'Orient Mitjà, que suposa una recuperació progressiva dels costos. El sector calcula que aquest mes de juliol pagarem 10 cèntims per litre més en el cas de la gasolina i 3 cèntims en el cas del dièsel. Tot seguit, anirem en directe a una estació de servei de l'Hospitalet de Llobregat per buscar l'opinió dels clients. La Unió Europea aplica a partir d'avui una taxa de 3 euros als paquets amb un valor inferior a 150 euros enviats des de països de fora del bloc comunitari. Això afectarà bàsicament les empreses xineses com Shein i Temu i vol fer front a la competència deslleial denunciada pels venedors europeus. Cristian Castillo, professor de la UOC en àrees de logística, producció i operacions, n'ha parlat al Notícies en xarxa.
2: Tenim un allau massiu de paquets amb un import molt, molt reduït, però que han recorregut molts quilòmetres fins a arribar al nostre territori. I això, evidentment, doncs, té un impacte molt important en la sostenibilitat de tot el sistema de la logística i especialment de la logística de darrera milla.
1: La terapeuta familiar d'Isaac i Jonathan Andic ha respost finalment a totes les preguntes de les parts durant el judici que investiga la mort del fundador de Mango. Ha declarat com a testimoni i no pas com a investigada, malgrat que la jutgessa havia apuntat a una possible influència en la relació entre pare i fill. Els excursionistes que van atendre Jonathan Andic després de l'incident han apuntat que el primogènit estava en xoc i el van assistir per trucar al servei d'emergències. Venezuela eleva a 1.943 les persones mortes pels terratrèmols i a més de 10.000 els ferits, el doble dels comptabilitzats fins ara, quan és a punt de complir-se una setmana dels sismes. Els equips d'emergència, mentrestant, continuen treballant sense descans per intentar rescatar més persones atrapades sota la runa. Laura Rojas, membre de la mesa tècnica de la plataforma SOS Venezuela Barcelona, ha parlat al Notícies en xarxa de la col·laboració que es pot fer des de casa nostra.
3: Lo que recomendamos a las personas es que, por favor, trabajen con entidades serias, reconocidas y que ofrezcan garantías. Tristemente, es una constante que cuando hay una tragedia de estas características, las personas aprovechan la oportunidad para hacer cosas que no son del todo honestas. Entonces, cualquier organización que a los catalanes les parezca que puede ser de utilidad, es recomendable.
1: El Parlament tomba la proposició de llei de Junts que volia vincular les llicències dels pisos turístics al plantejament urbanístic, al planejament urbanístic de cada municipi. El text plantejava que fossin els ajuntaments els que establissin les condicions i els requisits per autoritzar aquest tipus d'allotjaments. En parlarem tot seguit amb Marian Muro, directora general de l'Associació d'Apartaments Turístics de Barcelona, Apartur. Pel que fa al transport públic, els trens de la línia R1 de Rodalia circulen amb retards de mitja hora de mitjana per la incidència tècnica d'un tren al Masnou, al Maresme. Mentrestant, les demores són de 20 minuts a les línies R11 i RG1 entre les estacions de Girona i Portbou per enrobatori de cable. Dels esports, us expliquem que Ansu Fati i Salma Parayuelo no continuaran al Barça. El davanter, format a la Masia, posa punt final a la seva etapa al club amb un traspàs al Mònaco, on ja ha competit la darrera temporada en qualitat de cedit. Pel que fa a l'aragonesa, surt després de no haver arribat a un acord per a la renovació del contracte. Salma s'acomiada després de 4 temporades en què ha aixecat 15 títols. I de la cultura destaquem que Tarragona es prepara per una nova edició aquesta nit del concurs internacional de focs artificials. Com a pròleg, el cel de la ciutat ja ha vist l'exhibició de drons pensada especialment per a persones amb sensibilitat acústica. L'espectacle, creat per 500 drons, ha estat un homenatge al Tour de França.
4: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho dèiem suar en titulars. Aquesta mitjanit s'ha tancat el procés de regularització extraordinària de persones migrants a Espanya. Un procediment que ha superat totes les expectatives. S'han presentat més d'un milió de peticions, una xifra molt superior a les 500.000 que es preveien a l'abril, quan va començar la campanya. Des del govern espanyol calculen que a Catalunya se n'han presentat prop de 200.000. Aquest procés, que ha tensat les costures de les administracions públiques, se situa ara en el punt de mira de la justícia espanyola. I és que el Tribunal Suprem ha avisat que la regularització extraordinària de migrants i aprovada pel govern espanyol pot contravenir la normativa europea i ha activat el procés per presentar qüestions prejudicials al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. L'alt tribunal ha donat 5 dies a les parts perquè es posicionin sobre l'aval a la qüestió a Europa després que les comunitats de l'Aragó i de València presentessin un recurs contra el decret. I atenció a les nostres butxaques, perquè des del sector de les benzineres calculen que a partir d'avui la gasolina s'encarirà uns 10 cèntims per litre i el dièsel prop de 3 per la retirada de les rebaixes als carburants. Aquest dimecres entra en vigor la pròrroga del paquet anticrisi aprovada pel govern espanyol arran del conflicte a l'Orient Mitjà. Si bé l'IVA dels carburants tornarà al 21%, es redueix l'impost especial d'hidrocarburs. I això es tradueix en una rebaixa de 15 cèntims per litre durant aquest mes de juliol, quan fins ara la bonificació era de 20 cèntims. A partir de l'agost, el descompte serà de 10 cèntims i al setembre de 5, fins que desaparegui a l'octubre. Pel que fa a transportistes, pescadors i agricultors, mantenen invariable durant 3 mesos la bonificació de 20 cèntims per litre de carburant professional. Volem comprovar, doncs, com reben aquest encariment de la benzina els consumidors. Per això anem ara mateix en directe a una benzinera de l'Hospitalet de Llobregat, on hi hem enviat el Marc Núñez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Què diuen els conductors ara que s'han de gratar més la butxaca per omplir el dipòsit?
5: Bon dia, Helena. Sí, cau la reducció de l'IVA i, per tant, també cau el descompte directe als consumidors per litre de gasolina. Tal com explicaves, es tractarà d'una reducció esglaonada d'aquesta bonificació, perquè si fins ara la bonificació era de 20 cèntims, a partir d'avui, a partir d'aquest dimecres, el descompte se situarà en els 15, una reducció de 5 cèntims. A l'agost serà de 10. Al setembre de 5 i a l'octubre desapareixerà. Així que els consumidors s'estan fent a la idea.
6: En realidad, como transportista, nos afectará porque, desde un punto de vista, yo creo que no nos ha hecho mucho favor a nosotros, porque en realidad, quitarnos el IVA, eso lo desgravamos. Eso significa que no ha bajado nada. Sí ha bajado un poquillo, pero en comparación a como estaba anteriormente. Cuenta que llenabas una furgoneta con 85 euros y ahora tengo que ponerle 110. Significa que son 30 euros más, como quien dice, 25, que los 20 céntimos no nos han hecho absolutamente nada.
7: Se nota, sí, sí. Se nota, sobre todo cuando hacen muchos kilómetros diarios. Ha subido como 10, 12 céntimos de un día para otro y el depósito completo se vuelve más caro. Ahora me ha costado en torno a unos 25 euros. La semana pasada me costó posiblemente 20, 22 euros. Es decir, yo muchas veces voy entre 150, que ha ido haciendo los gastos, y es verdad que notaba las bajadas a 100 euros, pero ahora he vuelto a subir a 150. Vuelvo a los precios de antes.
8: Creo que estaba a 1,23, 1,25. Estaba el litro y hoy está pues a 1,35, 10 céntimos, 10, 11 céntimos. Un verano bastante apretado, sí. Nos quedó en verano para a veces, no sé si coger coche o ir en transporte público, porque a este paso no sé dónde vamos a llegar.
5: Si aquest estiu omplir el dipòsit serà més car perquè anirem recuperant de manera esglaonada i progressiva els preus d'abans de la guerra a l'Iran. Recordem que el govern va aprovar aquests descomptes precisament per evitar tensions inflacionistes en els mercats energètics com a conseqüència del conflicte entre l'Iran i els Estats Units. Sembla que les hostilitats entre tots dos països es redueixen i, per tant, també es reduirà de manera gradual, de manera progressiva, aquests ajuts fins que desapareguin a proper mes d'octubre. Això sí, transportistes, agricultors, pescadors mantindran el descompte de 20 cèntims per litre i el govern de Pedro Sánchez sempre podrà activar novament tots els ajuts en el cas que el context internacional torni a empitjorar.
1: Doncs el que dèiem, resignació, Anna, o el que deia aquest últim senyor, el transport públic o bicicleta. Gràcies, bon dia, que vagi bé. I més qüestions que ens tocarà segurament rascar-nos la butxaca si som clients del comerç xinès. I és que la Unió Europea aplica a partir d'avui una taxa de 3 euros als paquets de baix cost amb un valor inferior a 150 euros enviats des dels països de fora del bloc comunitari. El que deia, la mesura afectarà principalment les empreses xineses com Shein i Temu i busca donar resposta a la competència deslleial que denuncien els venedors europeus. L'objectiu és defensar els consumidors i el mercat únic perquè la Unió Europea processa uns 16 milions de paquets d'aquesta categoria cada dia, el que representa el 97% dels enviaments, però només el 2% del valor total. El professor de logística

0: augmentar el que seria el preu de compra i potser buscar aquesta compra més a nivell local.
1: Venezuela eleva a 1.943 les persones mortes pels terratrèmols i a més de 10.000 els ferits, el doble dels comptabilitzats fins ara. Quan és a punt de complir-se una setmana dels sismes, els equips d'emergència continuen treballant sense descans per intentar rescatar més persones atrapades sota la runa. La desesperació i la impotència, però, cada cop són més flagrants entre la població pel volum de la tragèdia, que manté encara més de 50.000 desapareguts. El Ministeri d'Exterior situa ara en 19 els ciutadans espanyols morts i n'hi ha 12 més de localitzats sota els edificis esfondrats. Entre els equips de rescat internacionals desplaçats sobre el terreny, hi ha una delegació dels bombers de la Generalitat que està fent tasques d'avaluació estructural d'edificis afectats per aquest terratrèmol a la costa central veneçolana. També han intervingut per analitzar l'estat d'un bloc residencial de 6 plantes d'alçada i 800 metres quadrats per planta. L'equip català està format per 3 comandaments, 7 membres del grup d'estructures col·lapsades, 2 especialistes en logística, un sanitari i un pilot de la unitat de drons. En aquest context, Laura Rojas, membre de la mesa tècnica de la plataforma SOS Venezuela Barcelona, ha parlat al Notícies en Xarxa de la col·laboració que es pot fer des de casa nostra.
2: Lo que recomendamos a las personas es que, por favor, trabajen con entidades serias, reconocidas y que ofrezcan garantías. Tristemente, es una constante que cuando hay una tragedia de estas características, las personas aprovechan la oportunidad para hacer cosas que no son del todo honestas. Entonces, cualquier organización que a los catalanes les parezca que puede ser de utilidad es recomendable.
1: I una notícia que hem sabut fa pocs minuts, de la qual us n'apuntàvem ja alguna dada en els titulars. Els serveis d'emergència treballen en l'accident d'un autocar a Lleida que s'ha encastat contra la façana d'un edifici a la Rambla de Ferran de la ciutat. Segons el sistema d'emergències mèdiques, hi ha 35 persones ferides, 4 d'elles han estat molt greu i 6 menys greus. Al lloc dels fets hi ha un equip de Lleida Televisió format per en Ricard Gómez i per el Marc Piqué. Bon dia, Marc, explica'ns quin és la situació aquí ara mateix. Què ha passat?
3: Bon dia. Doncs el que ha passat, com bé deies, és això, que un autobús ha impactat contra la façana de la Diputació. Es tracta d'un autobús que feia el trajecte de Lleida de la Granja d'Escarp. El primer avís s'ha arribat aproximadament a 7:45 del matí i aquest autobús que sortia de l'estació d'autobusos ha tingut aquest impacte contra la façana de la Diputació. Com podeu veure, ara mateix aquest autobús està aquí davant de la façana i el que hi ha hagut és almenys una trentena de ferits, com bé deies, 4 molt greus que han estat evacuats, ja 6 menys greus i la resta de ferits que, de fet, estan rebent les primeres atencions aquí mateix, a la Rambla Ferran. S'ha disposat d'un espai on estan rebent les atencions aquests ferits menys greus. També hi ha un espai per als familiars, perquè puguin estar al costat de les persones i dels ferits que hi ha en aquests moments aquí a la Rambla de Ferran. Estan treballant també moltíssimes dotacions, tant de bombers com de Guàrdia Urbana, com dels Mossos d'Esquadra. Un ampli dispositiu. Teniu en compte que l'Avinguda de Madrid, que és on ens trobem ara mateix, és una de les vies més transitades, amb més trànsit tant de cotxes, de vehicles, com també de persones. Ara mateix està, òbviament, tota tancada. I aquesta és la situació que us podem explicar ara mateix. També hem vist ja la presència de l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, que també ha arribat a primera hora del matí. I el que us podem explicar és això, aquesta trentena de ferits, 4 d'ells molt greus que ja estan evacuats i aquest accident de trànsit greu que hi ha hagut amb aquest autobús. Es coneixen les causes, no es coneixen ara mateix les causes que ha pogut provocar aquest accident d'aquest autobús que feia, recordem, el trajecte de Lleida de la Granja d'Escarp i que ha impactat davant de la façana de la Diputació deixant aquesta trentena de ferits. Ens anirem informant en els pròxims minuts, pròximes hores, anirem sabrem més informació del que ha passat i, evidentment, us ho anirem explicant.
1: Per descomptat, doncs, Marc, gràcies per aquesta informació d'última hora. És evident que ara el que toca és atendre els ferits i les causes, evidentment, s'aniran esbrinant a mesura que passin les hores. I, evidentment, des dels serveis informatius d'aquesta casa n'estarem molt pendents i anirem informant de tot el que calgui i quan convingui. Gràcies, Marc, per aquesta última hora. Que vagi bé, bon dia.

0: I també ho acabem de saber, un home ha resultat ferit crític en un incendi d'una furgoneta camper en un càmping de Santa Susana al Maresme.
1: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
0: Dos minuts els que passen ara mateix de 9:15. El Parlament ha tombat la proposició de llei de Junts que pretenia vincular les llicències dels pisos d'ús turístic al planejament urbanístic de cada municipi. Les esmenes a la totalitat han prosperat amb 71 vots a favor del PSC, Esquerra, Comuns i la CUP. El text de Junts plantejava que fossin els ajuntaments els qui establissin les condicions i els requisits per autoritzar aquest tipus d'allotjaments. La seva diputada, Maite Selva, ha advertit que les prohibicions d'aquesta oferta poden enviar milers de famílies a l'atur i ha advocat per l'autonomia municipal com a garantia per una gestió adequada al territori.
2: O es governa des de la desconfiança al territori i la penalització de l'activitat econòmica, o es governa des del respecte escrupolós a l'autonomia municipal i la col·laboració amb els sectors que generen riquesa. Junts per Catalunya ho tenim clar. Estem al costat de la gent que treballa i de les nostres viles i ciutats.
0: Doncs hores després que el Parlament hagi rebutjat la proposició de Junts, això que dèiem, que volia donar més marge als ajuntaments per regular els habitatges d'ús turístic, busquem la reacció del sector. Per això saludem Marianne Muro, que és directora general d'Apertur. Senyora Muro, bon dia i gràcies per atendre'ns.
3: Bon dia, bon dia.
0: M'agradaria preguntar-li d'entrada què suposa aquest rebuig per al sector, perquè Junts defensava que els ajuntaments doncs han de tenir més capacitat per decidir sobre els pisos turístics, però, segons les esmenes que han acabat prosperant, aquest tipus de model expulsa els veïns. Hi ha municipis on els allotjaments turístics superen els habitatges residencials. Què n'ha de dir?
3: Bé, nosaltres, en primer lloc, lamentem no la situació d'ahir, perquè el que d'alguna manera s'estava plantejant per part de Junts era una regulació que preservés l'autonomia local, precisament perquè estem davant una regulació que no diferencia les situacions particulars de cada municipi, i és important que cada ajuntament pugui decidir envers la situació concreta del seu municipi. I després, perquè realment és una mala notícia, perquè hem de tenir en compte que aquest decret portarà amb 200.000 persones al carrer. Òbviament estem parlant de dades que s'estan aportant, que no estan contrastades, i per tant nosaltres el que diem i reiterem és que qualsevol tipus de regulació, qualsevol tipus de nova normativa té que estar sostinguda amb una base científica, no? Amb una base de coneixement. I aquest decret no hi ha cap estudi que avali cap de les afirmacions que fa amb el seu preàmbul i que justifica d'alguna manera la seva redacció.
0: Avui, fa un any, senyora Muro, de l'entrada en vigor de la finestreta única digital, que el Suprem ha avalat mentre situa en mans de les comunitats autònomes la verificació i el control dels lloguers turístics i de temporada. Des d'Apertur, com valoren el funcionament d'aquest sistema i quin balanç fan del seu impacte real sobre el sector?
3: Bé, Apertur, que des del primer moment ja va advertir, no, que aquesta norma tenia una condicionava clarament amb les competències autonòmiques. Nosaltres ho vam recórrer al Tribunal Suprem i hem guanyat el Tribunal Suprem. Per tant, en aquests moments no és aplicable. Per què ho vam fer? Perquè, d'alguna manera, tenim que tenir en compte que Catalunya ja fa dècades que té un registre a la Direcció General de Turisme on consten totes les empreses turístiques, no només els habitatges d'ús turístic, també els càmpings, els hotels. Per tant, es tractava d'una duplicitat de registres. Aleshores, nosaltres el que dèiem és que hi havia una interrelació entre el govern, si vol, i les autonomies, però no imposar més càrregues administratives a les empreses i als empresaris que ja estan complint amb aquells requisits que estableix la pròpia administració catalana. Era clarament un tema de duplicitat i d'inseguretat jurídica, però que els tribunals doncs ens han donat la raó.
0: Marianne Muro, doncs gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé. Bon dia.
3: Gràcies a vosaltres. Gràcies.
0: Més coses. Catalunya es prepara per al gran départ del Tour de França a la sortida de les tres primeres etapes. Dilluns serà el torn de Granollers, on els voluntaris reben formació per tenir clar què hauran de fer durant la competició. Ens ho expliquen des de Vallès Oriental Televisió.
4: Un dels elements clau de l'organització és la preparació dels prop de 400 voluntaris que formaran part del dispositiu. Per preparar-los s'han organitzat tres sessions formatives.
5: Jo crec que és importantíssim que aquest esdeveniment hagi captat l'atenció d'aquest voluntariat, no? Al final és una tasca totalment altruista. És un esdeveniment brutal que la gent s'ha volcat i la resposta està sent molt positiva.
4: Els participants han rebut informació sobre les seves funcions, les mesures de seguretat, els protocols d'emergència, la senyalització en banderes, el pas de la comitiva i la caravana publicitària, així com els principals riscos que poden trobar-se durant la cursa.
6: Soc voluntària pel simple fet de que el meu avi, en Pau Descansi, li encantava el Tour de France i vaig dir, mira, és un petit homenatge per ell.
7: M'agrada molt l'esport, el ciclisme particularment m'agrada molt, he seguit sempre el Tour, soc de Granollers de tota la vida i he pensat que era una bona idea pues, també pues, posar el meu granet de sorra, no?
8: Vaig apuntar perquè m'agrada veure el ciclisme i ara estic voluntariat informant a la gent.
4: Els dies previs a la cursa estan marcats per una intensa tasca de coordinació d'horaris, funcions i informació a la ciutadania.
0: Temps ara per a la crònica esportiva, com sempre i com cada dia, amb la Cristina Álvarez. Avui la crònica esportiva amb dos noms propis, Cristina, el d'Ansu Fati i de Salma Parayuelo, que no continuaran al Barça.
9: Sí, bon dia, Helena. Doncs en el cas d'Ansu Fati, el davanter de 23 anys i format a la Masia posa punt final a la seva etapa al club amb un traspàs al Mònaco, l'equip on ha jugat cedit la darrera temporada. Amb el primer equip, l'Aurana ha jugat fins a 123 partits, durant els quals ha notat 29 gols. L'operació amb el club monegasc inclou un percentatge per al Barça en cas d'una futura venda. I Salma Parayuelo, pel que fa a Salma Parayuelo, marxa lliure després de no haver arribat a un acord per renovar contracte. L'aragonesa, de 22 anys, ha jugat 4 temporades amb l'equip blaugrana en què ha aixecat 15 títols. En la darrera final continental contra el Lió va marcar 2 dels 4 gols de les de Pere Romeu. En bàsquet, el Barça ha comunicat les baixes de Juan y Marcos Calle, Norris Satoranski i Billy Hernán Gómez, uns adeus que s'afegeixen al de Jan Veseli, que s'ha retirat. Un altre equip de la Lliga ACB, el Força Lleida, s'ha reforçat amb el fitxatge de Dani García. És una informació de l'Eva Cortijo, de Lleida Televisió.
10: Dani García seguirà al Força Lleida i ho farà com a jugador fitxat per la temporada vinent i amb opció a una segona. El català va arribar ponent al febrer i cedit pel València, però en desvincular-se del club valencià ha triat l'opció de quedar-se a Lleida. Amb la samarreta Bordeus ha jugat 14 partits de la Lliga amb una mitjana de gairebé 20 minuts per partit. Des del club es celebra molt la seva continuïtat.
11: Ha sido un jugador, como todos sabemos, muy importante en la consecución de nuestros objetivos en el tramo final de la pasada temporada.
10: Important és també per al club lleidatà la projecció que té el jugador.
11: Creemos que aún con 28 años es un jugador en progresión, un jugador en buena edad para seguir creciendo, para seguir mejorando. Tiene muchísimas ganas de estar con nosotros, muchísima hambre por seguir creciendo.
10: El fitxatge de Dani García suma les renovacions de Miquel Sanz, James Bateman i Melvin Ejim. De moment, l'única marxa confirmada és la de Cory Walden.
9: I ja no queda, Helena, gairebé res perquè comenci el Tour de França a Barcelona. Serà dissabte, però demà ja tenim la presentació dels equips, entre els quals hi haurà doncs, els favorits al títol, com ara Jonas Vingegaard i Tadej Pogacar. Demà t'ho explico.
0: Val, gràcies. I ara anem ràpidament cap a Lleida. Recuperem la notícia d'última hora que us hem explicat. Els serveis d'emergència treballen en l'accident d'un autocar en aquesta ciutat, a la capital del Segrià, que s'ha encastat contra la façana de la seu de la Diputació a la Rambla de Ferran de la ciutat. Segons el sistema d'emergències mèdiques, hi ha 35 persones ferides. 4 d'elles han estat molt greu. Tornem, doncs, al lloc dels fets, on hi ha un equip de Lleida Televisió format per Ricard Gómez i per en Marc Piqué. Bon dia, Marc. No sé si tens alguna darrera hora. Explica'ns.
12: Doncs el que deies, no 35 ferits, sí que també doncs, podem saber que hi ha hagut 12 unitats del SEM que s'han activat i un equip de psicòlegs doncs, que estan atenent aquestes 35 persones. Recordem, algunes d'elles amb estat greu i altres que s'estan atenent amb aquesta zona habilitada pels familiars.
0: Doncs d'aquesta manera posem el punt final. Demà us ho ampliem. Adéu-siau, que vagi bé.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Quan comences coses noves, quan necessites saber què passa, quan hi ha històries a classe o al carrer que s'han d'explicar, quan somies nous projectes, quan necessites desconnectar, viatjar i trobar-te amb els teus, sempre som al teu costat. La xarxa. Busca'ns a les televisions i ràdios locals i a la plataforma La Xarxa Més.
1: Hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, el programa de les parelles lingüístiques a vxl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya, 100 milions i mig de futurs.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Pili García. Almenys una quinzena de persones han resultat ferides aquest matí després que un autobús hagi xocat contra la façana d'un edifici a la Rambla Ferran de Lleida. Rubén Carboner, des de Lleida Televisió, quina és la darrera hora que ha passat? Bon dia.
2: Bon dia, Pili. Doncs accidentat, Matil, amb el que hem despertat aquí a la ciutat de Lleida. Ara mateix més d'una vintena de dotacions entre bombers, ambulància i Mossos d'Esquadra s'han adreçat aquí a la Diputació de Lleida perquè, com deies, hi ha un autobús que s'ha encastat davant el Palau de la Diputació. Parlaves d'almenys una quinzena de persones, xifra que podem actualitzar i, segons les primeres informacions de bomber, en parla de 35 ferits, dels quals 25 són lleus, 6 menys lleus, però 4 són ferits molt greus que ja estan evacuats, segons fonts del govern de la Generalitat aquí a Lleida. El primer avís s'ha rebut sobre les 7 i quart del matí. L'autobús cobria el trajecte entre Lleida i la Granja d'Escarp i acabava de sortir de l'estació nova d'autobusos. Com dèiem, la situació us podeu imaginar, tothom expectant del que ha passat, els ferits més greus ja han estat evacuats i ara a les 9 i quart aproximadament d'aquí 10 minuts hi ha una atenció als mitjans amb la qual cosa podrem saber encara més detalls.
1: Doncs gràcies, Rubén Carboneu. Anirem seguint. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I un home ha resultat ferit crític aquesta matinada en l'incendi d'una furgoneta camper en un càmping de Santa Susanna, al Maresme. El sistema d'emergències mèdiques l'ha traslladat a l'Hospital Vall d'Hebron. I el juny ha deixat dades de calor excepcionals a Catalunya, amb nits tropicals a 7 de cada 10 estacions del Meteocat i màximes per sobre dels 40 graus en gairebé un 20% dels punts de mesura. Les temperatures més altes s'han concentrat sobretot a Ponent i a les Terres de l'Ebre. La calor també es nota al mar. El programa europeu Copernicus alerta que les temperatures marines superen els rècords de 2023, amb possibles efectes sobre el temps, el clima global i també els sistemes marins. I el Tribunal Suprem estudia portar a la justícia europea el procés de regularització extraordinària de persones migrades que s'ha tancat aquesta passada mitjanit. Ho fa arran dels recursos presentats per l'Aragó i el País Valencià contra el decret del govern espanyol. El procediment ha superat el milió de peticions a tot l'Estat, unes 200.000 de les quals a Catalunya. En paral·lel, l'executiu espanyol ha activat un pla d'integració dotat amb més de 500 milions d'euros. I a partir d'avui, omplir el dipòsit de benzina i gasoil serà una mica més car. Entra en vigor la pròrroga del paquet anticrisi del conflicte amb l'Orient Mitjà. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Matinal Premià Mèdia. Actualitat, protagonistes, cançons. Matinal Premià Mèdia. Les notícies de Premià de Mar. Manel Ferrer.
4: Acció solidària amb els afectats pels terratrèmols de Veneçuela aquest dissabte 4 de juliol a Premià de Mar. La comunitat veneçolana local ha organitzat una jornada de recollida de material divers per enviar al seu país, material que sobretot té a veure amb l'assistència mèdica, però també amb la població infantil i la higiene en general. Aprofitant la quarta fira intercultural que se celebra dissabte a la plaça dels Països Catalans, s'habiliten dos punts de recollida, l'un en un local del carrer del Nord 65, seu del PSC Premianenc, i l'altre a la mateixa plaça. Han passat per Premià Mèdia dos membres d'aquesta comunitat que han impulsat la campanya, la de Cire Jardines i l'Omar Arraiz.
5: Un trabajo de hormiga, ¿sabes? Estamos acá, vamos a recopilar acá, de acá llevamos un centro de acopio para que se pueda enviar. Sí, porque la logística también es un poco complicada.
6: Es una impotencia de que no puedes ir a ayudar a tu pueblo cuando necesitan tanta ayuda, cuando todavía hay tanta gente debajo de los escombros, que hoy ya son 6 días y sabemos que hay vida debajo de los escombros, que no hay las maquinarias suficientes para poder sacar a todas estas personas atrapadas.
5: El sábado 4, que es la feria intercultural acá al frente del ayuntamiento, La idea es esa. Con el favor de Dios se van a recoger medicinas, implementos para niños, pañales, gasas, linterna, parte de lo que se necesite, porque es algo que no va a dejar de faltar. Hay dos caminos, el de la fe y el del miedo, y estamos encontrados ahí. estamos encontrados totalmente ahí. Estamos en el miedo de que todo està destrossat, però en la fe que vam salir d'això.
4: Més concretament, el material que ens conviden a donar són medicaments bàsics, materials mèdics com venes, esparadrap o cotó fluix, inhaladors per l'asma, productes d'higiene personal i també biberons i termòmetres. Al local del carrer del Nord s'hi pot anar entre les 10 del matí i les 9 del vespre i a la parada de la plaça entre les 6 de la tarda i les 9 del vespre. La plataforma veïnal Cobana C32 està ultimant un dossier tècnic on formularà la seva pròpia proposta per l'enllaç amb l'autopista, proposta que volen consensuar amb l'Ajuntament de Premià de Mar i després portar a la Generalitat. L'entitat Cobana es va constituir en el seu moment arran de les inquietuds dels veïns del barri Banyeres i el Tarter Maresme, que consideraven que el projecte que presentava Territori suposaria un increment inassumible de trànsit en aquesta zona. En aquell moment, l'entitat va pactar amb l'Ajuntament un seguit d'al·legacions i també es va crear una comissió mixta de mobilitat per continuar treballant plegats. Al febrer passat, la Generalitat va informar que s'havien estimat les al·legacions i que l'empresa adjudicatària de l'actuació tindria en compte el risc de col·lapse circulatori del qual advertien Cobana i l'Ajuntament de Premià de Mar. Després d'allò, però, no hi han tornat a haver notícies sobre el projecte i ara Cobana ha reaparegut per informar que l'entitat es manté activa i que durant aquest temps han continuat recopilant documentació i analitzant la qüestió i que estan ultimant, com diem, un dossier tècnic on planteja la seva pròpia proposta d'infraestructura. Segons ens ha explicat el portaveu Fernando Izquierdo, la voluntat de la plataforma és compartir el document els pròxims dies amb els responsables polítics premianencs i després, si és possible, aquest juliol o si no al setembre, anar plegats a portar el document a Barcelona.
3: Matinal Premià Mèdia. Les notícies de Premià de Mar.
4: Crítiques del grup municipal socialista a l'elaboració que està fent l'Ajuntament del Cens d'Habitatges Buits i que es va presentar parcialment als assistents a la taula d'habitatge que es va celebrar la setmana passada. Com va explicar el primer tinent d'alcalde Pep Ripollès, el document que s'ha obtingut on es localitzen 141 habitatges que presenten indicis de desocupació permanent no es pot considerar pròpiament un cens perquè ara caldria completar les comprovacions i confirmar que efectivament són habitatges buits, una circumstància que ha fet que el PSC es pregunti quina mena de cens hem fet, ens ho deia la portaveu Luz Cànovas.
7: Bueno, ara tenim aquest cens, ara hem de picar les portes a veure si estan realment buits o no. Ostres, quina mena de cens hem fet, llavors, no? O sigui, aquestes dates, com han funcionat, ara hem de picar les portes a veure si els pisos estan buits o no. Jo crec que anem com una mica lents en tot i pues, si són aquests 100 i pico pisos, pues, jo el que vull saber de veritat és que si és cert que han fet les comprovacions, si és real aquest 100, si encara ens hem d'esperar o no, i posar mans a l'obra a veure quines polítiques podem fer per tornar-los a posar al mercat de lloguer.
4: Val a dir que tant des del govern com des de l'oposició, els grups municipals han estat d'acord en general que quan ja existeixi aquest cens, el repte serà aconseguir que aquests habitatges entrin al mercat, ja que, com s'ha recordat reiteradament, les competències dels ajuntaments són molt limitades i la decisió recau en última instància en els propietaris.
0: Matinal, Premià Mèdia.
4: Dimecres 1 de juliol s'hauria de resoldre en una assemblea extraordinària de només pisos l'impàs que ha patit aquesta entitat premianenca d'ençà que el 6 de maig passat no es pogués renovar la Junta i s'obrís un buit de poder que fins i tot, com en reconeixen ells mateixos, posava en perill la continuïtat del col·lectiu. De fet, pel que ens ha explicat el president en funcions des d'aquell dia, Jordi Calvache, bàsicament l'assemblea ha de decidir entre dues opcions de futur pel que fa al govern de l'entitat, decantar-se per una candidatura grupal ja conformada, segons ens indica, o bé elegir els membres de la Junta de forma separada per persones. Calvache admet que l'entitat pateix actualment una situació de paràlisi i disputes internes i aposta sense embuts per la primera opció perquè considera que la segona no garantiria la cohesió necessària.
8: Una postura és presentar una candidatura grupal ja conformada per tal de garantir-ne l'entesa interna. L'altra postura és elegir candidats individuals per persones que potser donaria lloc a una junta directiva amb greus discrepàncies internes. Això faria inviable la cohesió necessària per ser realment operatius. Una junta amb persones que tinguessin objectius i mètodes antagònics obriria un horitzó incert i un estil de treball en absolut cohesionat que perpetuaria la situació de paràlisi i de disputes internes en la qual ens trobem a hores d'ara i que podria portar a la desaparició d'aquesta associació tal com s'ha entès fins al moment, amb un estil negociador, respectuós i exigent al llarg dels 4 anys de la seva existència.
4: La plataforma Només Pisos va néixer fa aproximadament 4 anys quan l'equip de govern d'aleshores va presentar els projectes residencials de Metalogènia i Transmesa i es van erigir en el grup opositor de referència al projecte de la societat civil. Ara, pel que ens diu Calvache, es dirimeix si l'entitat serà capaç de continuar actuant com a grup de pressió de cara als comicis el 2027 i, en general, amb vistes a la resolució de tots els interrogants urbanístics que el municipi encara té pendents. Un col·lectiu de joves vinculats al Consell per la República i a l'ANC estan duent a terme fa uns dies una campanya a 14 poblacions catalanes, entre elles Premià de Mar, per reclamar l'ús del català en la senyalització viària. La campanya s'anomena Pareu al català a tot arreu perquè justament les accions que s'estan fent consisteixen a substituir per mitjà d'un adhesiu la paraula stop pel terme en català pareu a diversos pals indicadors. Aquest col·lectiu considera que l'ús de termes anglosaxons suposa un retrocés en l'ús social del català i recorda que la legislació internacional en matèria de senyalització viària admet l'ús de llengües cooficials i fins i tot, per raó de l'espai físic disponible a les plaques, permet saltar-se la fórmula bilingüe i utilitzar només un idioma. En aquest sentit, assenyalen casos com el Quebec o Turquia, on fa temps que assenyalen l'estop utilitzant respectivament les paraules arret i dur. Com diem, Premià de Mar forma part de les 14 poblacions per on s'està desplegant la campanya. Són municipis sobretot del Maresme i trobem, entre altres, Mataró, Cabrera, Premià de Dalt o Argentona i dels Vallesos, però també hi ha Badalona. El col·lectiu Impulsor afirma que l'objectiu de la campanya és triple: obrir un debat social urgent sobre la pèrdua d'ús de la llengua catalana en l'espai públic, forçar el Servei Català de Trànsit a moure fitxa i encoratjar a les organitzacions de joves dels països catalans que s'assumin a l'acció. El sorteig del sueldazo de l'organització 11 de dissabte 27 de juny va repartir 160.000 euros a Premià de Mar. L'Aida Llàcer, la venedora de l'entitat que podem trobar al seu quiosc al carrer Enric Granados, però també alguns dies arran del supermercat que hi ha al peu de Cal Escoda, havia venut 8 cupons premiats amb 20.000 euros cadascun, 160.000 euros en total. El sueldazo del cap de setmana de l'11 ofereix tots els dissabtes i diumenges un premi principal a les 5 xifres i sèrie de 300.000 euros, més de 5.000 euros al mes durant 20 anys consecutius a un sol cupó i premis de 2.000 euros al mes durant 10 anys consecutius a altres 4 cupons.
0: L'actualitat de Premià de Mar al matinal Premià Mèdia.
4: La Biblioteca Martí Rosselló i Lloberes acull aquests dies al Món Salvatge una exposició de collage artístic que explora la relació entre les persones i els animals. Ho fa a través de composicions imaginatives i combinacions inesperades. La mostra posa de manifest tot allò que els humans comparteixen amb la resta d'éssers vius, des dels instints i les emocions fins les petites contradiccions del dia a dia. Les obres presenten personatges híbrids que conviden el visitant a observar la naturalesa humana des d'una mirada desenfadada i amb un toc d'humor reivindicant l'existència d'un vessant més instintiu i espontani en totes les persones. L'exposició d'accés gratuït compta amb la col·laboració del Centre Alter Arte del CFP Maresme i d'Ocells Migratoris, un grup artístic format per dones ucraïneses. Es podrà visitar a la Biblioteca Martí Rosselló i Lloberes fins al 20 de juliol en els horaris habituals de l'equipament.
9: Hola, què tal? Molt bon dia. Avui la jornada tornarà a estar marcada bàsicament per les temperatures càlides estiuenques, tot i que puguin baixar un palet en relació a la jornada d'ahir. De fet, les mínimes han baixat al voltant d'un grau, si les comparem amb les d'ahir dilluns, i les màximes més o menys aniran en la mateixa línia. En una nova jornada en la qual, com també vam veure ahir, apareixeran nuvolades. No seran tan espectaculars com les que podíem veure des d'aquí la costa ahir entre el al migdia i les primeres hores de la tarda, però sí que tornem a veure alguns núvols d'evolució. En principi no s'esperen precipitacions aquí a la comarca, però sí que cap al Vallès Oriental i la selva es podria escapar algun xàfec més residual i menys important que en la jornada d'ahir. Pel que fa a les temperatures, ja ho hem dit, baixen una mica, els vents continuaran fluixos, aquest matí de component variable entre el sud-oest i el sud-est, aquesta tarda més aviat de component sud, en general per tant, una situació tranquil·la també pel que fa a la situació marítima que estarà dominada pel marejol. De cara a la jornada de demà, s'espera que la temperatura més o menys es mantingui com avui. Fins i tot podran baixar un palet més les temperatures nocturnes, amb vents que continuaran com avui febles, de mar cap a terra, bàsicament, i situació marítima tranquil·la. La jornada de demà hi haurà algunes nuvolades, sobretot de cara a la tarda cap al Maresme Nord. No es descarta l'extrem nord de la comarca alguna conegut allà, però molt puntual. En conjunt, no esperem precipitacions. Demà passat, dijous, durant la matinada, hi podrien escapar-se alguns petits xàfecs cap a la zona nord de la comarca i a primeres hores del matí també cap al sud del Maresme. En general, ben poca cosa, sempre fenòmens puntuals i no esperem que siguin importants. Tot això amb unes temperatures que dijous baixarien una miqueta més, però a partir de divendres i sobretot de cara al cap de setmana, les temperatures tornaran a portar-nos valor de rigorós estiu.
3: Matinal Premià Mèdia. Actualitat, protagonistes, cançons.
10: Estàs escoltant? Premià Mèdia.
11: Fem salut. El programa on parlem de temes de salut amb professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem salut, cada setmana a la teva emissora.

0: Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
1: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
2: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
3: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
4: Passem aquesta hora per la Fundació El Maresme, que enguany celebren 60 anys i donen servei a centenars de famílies i a milers de persones, també. Ens han explicat que estan a la cerca d'un nou centre ocupacional, perquè tenen llista d'espera, a més, i avui han vingut a la ràdio per parlar justament sobre aquests serveis i com acompanyen tant a les famílies com a les persones amb discapacitat, que també atenen. Avui en parlem amb la Domi Rodríguez, que és referent de famílies de la Fundació El Maresme. Domi, benvinguda a la ràdio.
5: Gràcies, bon dia.
4: Com estàs?
5: Molt bé.
4: Bé, fantàstic. Avui aprofundirem una mica més en aquests serveis i, evidentment, també amb aquesta relació important amb les persones, tant usuàries com les seves famílies. Ha vingut també en Carlos Sancho. Ell és un premianenc, justament, que forma part de l'Associació de Famílies i que també és una de les persones ateses, evidentment. Benvingut a la ràdio, Carlos.
6: Moltes gràcies. Bon dia.
4: Gràcies per venir a explicar-nos d'una banda, Carlos, tu el teu cas, concretament, i com esteu vivint, també, i com viviu aquesta relació, com és el dia a dia, tant de les famílies com de les persones amb discapacitat que són ateses a la Fundació El Maresme. Si et sembla, Domi, per començar i posar una miqueta de context, expliquem què és el que feu. La primera pregunta, que perquè la gent se situï també, a quanta gent ateneu?
5: Bueno, la Fundació Maresme és una entitat que atén, per definició, a persones amb discapacitat i a les seves famílies. Durant l'any 2025 hem atès un total de 4.000 persones. Tenim una xarxa molt àmplia de serveis que... Bueno, doncs abarca des de les edats molt primerenques, amb un servei d'atenció precoç, fins a l'edat adulta, amb serveis de teràpia ocupacional, serveis d'habitatge, serveis d'inclusió a l'empresa ordinària, tenim un centre especial de treball, i com et dic, és una xarxa de serveis molt àmplia que ens permet atendre a milers de persones.
4: Clar, jo entenc que per moltes famílies, Domi, sou les respostes i el camí, no? Però també és veritat que ha volgut temps, no? Per tenir també totes aquestes respostes i per poder ser capaços de atendre degudament en tot aquest neguit o aquest cúmul de dubtes, que imagino que les famílies també els hi venen al cap, doncs d'una banda has de tenir predisposició, no? I de l'altra també les respostes adequades. No? Mm-hmm.
5: Clar, ara just fem 60 anys i ja saps que a la història de la humanitat 60 anys no, és un sospir. I en 60 anys nosaltres hem construït tota una història que va començar amb un sol centre, que era una escola per nens amb discapacitat, una escola d'educació especial, i que després ha anat creixent i ha anat doncs, derivant amb tota aquesta gran entitat que és la Fundació Maresme. I pel camí, doncs, de la mà, famílies i professionals, hem anat, i persones ateses sobretot, que són al centre i que sempre han de ser el nostre gran objectiu principal, doncs de la mà, persones ateses, professionals i famílies, hem anat buscant i donant resposta a totes aquestes preguntes.
4: Uh-huh. Carlos, com és la vostra relació amb la Fundació El Maresme? Quan us vau trobar, és el que dèiem, hi havia aquest punt de dir, uf, com a mínim aquí em poden atendre, poden saber com ens estem sentint i ens poden donar una espècie de guia, no? Un GPS de cap on estan les solucions, no? Com ho hem de transitar, això?
6: Bueno, mira, ràpidament seria des del meu fill, té la síndrome de Down, i quan va néixer bueno, ens van ja encaminar cap a la Fundació del Maresme, perquè els síndromes de Down tenen una sèrie d'anomalies, no?, quan neixen, no?, i ja vam anar de seguida, ja quan ja tenia un mes el meu fill, a la Fundació, al CDIAP, que és una estimulació precoç pel meu fill. Des de llavors ja hem estat quasi bé tota l'estona ja amb vincles, encara que vam anar a l'Escola de les Aigües, una que està en Mataró, que és per la discapacitat, surtes d'aquí i ja continues ja una altra vegada amb la Fundació. I d'encara aquí estem, i ja veurem, ja veurem.
4: La relació és bona? Us sentiu escoltats?
6: Totalment, totalment. Totalment, sí, sí, sí. Home, sempre tens un neguit perquè saps el que tens i estàs sol, penses que estàs sol. I, bueno, tens que anar i tens que fer coses i, bueno, és un camí molt llarg i una mica tortuós, perquè, bueno, la discapacitat és el que té. I gràcies a Déu, sí. Nosaltres ens sentim arropats i fem molta pinya. Jo ara estic a l'Associació de Pares, però abans havia estat també de patró de la Fundació. O sigui que estic molt, molt vinculat i hem estat vivint tota les últims 20 anys tota l'evolució, que ha estat molt, molt, i però encara no hi ha prou, perquè ara estem amb tot això que estem dient de l'error 404, perquè jo quan vam sortir de les aigües vam trobar que havíem fet un nou centre, que és el Pere Parera, per la gent de l'STO, del Servei de Teràpia Ocupacional, i jo el vaig poder ficar allà dins. Què passa? Que això es va omplir en 2 anys. I ara ja estem una altra vegada amb... O sigui, que tots són problemes, ja veus tu, que van fent, però sempre hi ha problemes que s'han de solucionar, clar.
4: També que important per les famílies, sentir-se escoltats, també, com dèiem, i saber que els poden ajudar, no?, que tenen una mà estesa per resoldre els dubtes que tinguin, evidentment també perquè estan preocupats, no?, pels seus familiars amb discapacitat. També, com deies, 60 anys no són res, però és veritat també que anem evolucionant, no?, i anem sobretot posant el focus allà on cal. Per exemple, en com atendre les famílies, no? Crec que heu fet un programa d'atenció especialitzada d'una banda, tant individual com grupal, a l'hora de poder saber què els preocupa, no?, com ajudar-los, com atendre'ls, i cap on va també aquestes necessitats diferents, no?
5: Sí, i també per donar-los el lloc que han d'ocupar. Que ells, per nosaltres, unes famílies que se senten part de l'entitat poden aportar moltíssim i poden ajudar molt a que l'entitat avanci pel camí que ha d'avançar, perquè ells tenen molta força, molts coneixements també, i aquest camí l'hem de fer conjuntament. Uh-huh. Llavors, fa un parell d'anys que creem un programa d'atenció a famílies anual i aquí tenim en compte, doncs, des de l'atenció més individualitzada, sempre que ells ho necessiten, fins a entendre també el poder de les famílies com a col·lectiu i les necessitats també de les famílies com a col·lectiu. Són persones que tenen una càrrega important, en Carlos ho ha explicat molt bé, una vida de lluita des de que ha nascut el seu fill, i per tant entenem que l'entitat els ha de cuidar també, no? I, bueno, l'any passat vam crear una escola de famílies, que diem nosaltres, i des d'aquí oferim una sèrie de xerrades, tallers, sobre temes que sabem que els poden interessar o que ells han manifestat que necessiten aprofundir. Normalment aquestes xerrades i tallers són presencials, però també per petició de les pròpies famílies vam crear unes píndoles formatives online perquè alguns ho tenen més difícil per poder assistir. I també hem creat 2 grups de suport, un que diem un grup de suport multifamiliar, que està obert a qualsevol persona de la família i inclosa la persona amb discapacitat. O sigui que en allà conflueixen pares, mares, germans, germanes i també la persona atesa. És un grup que condueix una terapeuta amb molts anys d'experiència de treball en famílies. I després tenim també un grup de germans i germanes, al qual s'han anat afegint també cunyats i cunyades i algun nebot, i que és un grup que està funcionant molt bé i que s'està creant un vincle supermaco.
4: És quan te n'adones que no estàs sol, no? Que no estàs sola, no? Que allò que et passa a tu, que allò que et preocupa a tu, li preocupa també a altra gent, no? És aquest poder de la pinya que explicava el Carlos, no?
5: Correcte, això és fonamental, això és fonamental. A més, són persones que han viscut unes particularitats que no sempre troben aquesta comprensió a la societat, no? I que, en canvi, entre ells s'entenen, s'acompanyen i hem trobat que això és molt important i és meravellós per ells.
4: Potser es deuen sentir una mica invisibilitzades, no?, amb tot el procés i d'altra banda, també, segurament preocupades per què poden fer ells perquè el seu germà, la seva germana, el seu familiar estigui millor, no? O estigui més atès, més comprès, li pugui facilitar la vida, no?
5: Sí, és així.
4: Quins temes preocupen en aquesta escola de famílies que dèiem, no? Hem volgut posar directament a les famílies l'altaveu per saber com se'ls pot ajudar, no? Carlos, quins temes preocupen a les famílies?
6: Bueno, al començament, com ja t'he dit, és a veure quan, si pot anar a un taller, algun centre que pugui fer alguna cosa. Però després van creixent i es fan grans. I el temor que després tenim tots és, i després què? Després hauria de ser alguna residència. Però, clar, no ens deixen entrar a qualsevol residència. I nosaltres hem de fer, també, és que això ho hauria de fer la Generalitat, que segurament que fa el que pot, però és poc. Uh-huh. I nosaltres ara que tenim? Quan tenim gent ja de 50, abans duraven molt poc, però ara no, ara sortosament tota tothom, no? Tenim ara la vida més llarga, no? Uh-huh. I, clar, fa falta, per això et dic que sempre hi ha problemes, no? Ja són persones que tenen 50, més de 50 anys, i haurien d'entrar a una residència. I no en tenim cap residència. Tenim dos, però que estan plenes. I això és un problema greu per als pares que ja són grans. Uh-huh. I pensa que aquests pares es fan grans i no poden ja fer res amb el seu fill. Ja no poden, perquè ja són grans. I fins i tot es moren. O sigui que això sí que és un problema. Per això et dic que el problema es comença des de que neix fins que es moren. Però que afortunadament ens sentim acompanyats amb la Fundació.
4: Clar. És un recorregut vital, no? Alhora un procés que dèiem, no? Si la Fundació té 60 anys, doncs també moltes de les problemàtiques les aneu vivint quan sorgeixen, no? Es tracta de posar resposta quan tens el problema sobre la taula.
5: Totalment. I pensa que els nens que van començar, els nens i nenes que van començar en aquella primera escola de fa 60 anys, ara ens suposen un dels reptes més importants que tenim en l'actualitat, que és com tractar bé l'envelliment de les persones ateses. Mm-hmm. Llavors, aquells nens que van començar en aquella primera escola ara tenen 70 anys i molts continuen a la Fundació Maresme, no? I han fet tot aquest recorregut vital, no?, des de la sortida de l'escola, i l'entitat ha anat creixent amb ells.
4: Mm-hmm. Carlos, no em voldria oblidar que abans també m'has dit que volies posar molt en valor a les persones que treballen amb els vostres familiars,
6: els
4: monitors, amb la gent amb discapacitat,
6: els monitors,
4: que forma part de la...
6: Tots. Clar, és que és un treball que jo crec que és vocacional, perquè no ho fa qualsevol persona. Uh-huh. I això també és un agraïment per part nostra, no? Per ells. I, clar, saps què passa? Que no està... Bueno, està pagant tot el que fa la Generalitat. Està molt, molt atrasat.
4: Aquesta Fundació del Maresme, que hagi vingut a explicar-nos el seu cas i aquesta aquest bon vincle que tenen amb la Fundació El Maresme, a l'espera també de trobar un nou centre ocupacional per poder seguir donant servei. Carlos, gràcies. Gràcies. Ens veiem a la festa major.
6: Gràcies per donar-lo la veu.
4: Només faltaria, i tant que sí, ja ho sabeu, l'espai de la Fundació El Maresme a Premià Mèdia, una col·laboració que seguirem fent també a partir del setembre, perquè farem, evidentment, ja ho sabeu, programació d'estiu, però a partir del setembre hi tornarem per conèixer de primera mà com avança i tots els serveis que ofereixen també des de la Fundació. Un plaer a tots dos i gràcies per venir.
6: Moltes gràcies.
0: A l'antena els escoltes.
1: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
3: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Matinal Premià Mèdia. Actualitat, protagonistes, cançons...
1: Hola, què tal? Molt bon dia. Avui la jornada tornarà a estar marcada bàsicament per les temperatures càlides estiuenques, tot i que puguin baixar un palet en relació a la jornada d'ahir. De fet, les mínimes han baixat al voltant d'un grau, si les comparem amb les d'ahir dilluns, i les màximes més o menys aniran en la mateixa línia. En una nova jornada en la qual, com també vam veure ahir, apareixeran nuvolades. No seran tan espectaculars com les que podíem veure des d'aquí la costa ahir entre el migdia i les primeres hores de la tarda, però sí que tornem a veure alguns núvols d'evolució. En principi no s'esperen precipitacions aquí a la comarca, però sí que cap al Vallès Oriental i la Selva es podria escapar algun xàfec més residual i menys important que en la jornada d'ahir. Pel que fa a les temperatures, ja ho hem dit, baixen una mica, els vents continuaran fluixos, aquest matí de component variable entre el sud-oest i el sud-est, aquesta tarda més aviat de component sud, en general per tant, una situació tranquil·la també pel que fa a la situació marítima que estarà dominada pel marejol. De cara a la jornada de demà, s'espera que la temperatura més o menys es mantingui com avui. Fins i tot podran baixar un palet més les temperatures nocturnes, amb vents que continuaran com avui febles, de mar cap a terra, bàsicament, i situació marítima tranquil·la. La jornada de demà hi haurà algunes nuvolades, sobretot de cara a la tarda cap al Maresme Nord. No es descarta l'extrem nord de la comarca alguna gotellada, però molt puntual. En conjunt, no esperem precipitacions. Demà passat, dijous, durant la matinada, hi podrien escapar-se alguns petits xàfecs cap a la zona nord de la comarca i a primeres hores del matí també cap al sud del Maresme. En general, ben poca cosa, sempre fenòmens puntuals i no esperem que siguin importants. Tot això amb unes temperatures que dijous baixarien

0: suficientemente estúpido como para meterte en este lío. Y nosotros lo suficientemente locos para sacarte de él. ¡Ahora!
1: ¿Qué vas a hacer?
2: ¡Recargar!
3: ¡Torpedo!
2: Es genial tenerte de vuelta.
4: Me la suda.
2: Están tirados.
5: Funky Radio Show.
6: ¿Qué coño es eso?
7: Funky Tracks Radio.
8: Vols conèixer els millors plans de la teva comarca? Saber qui són els protagonistes del moment i estar a l'última amb l'actualitat del Maresme? Ho trobaràs aquí, a l'Ona Maresme.
9: Ona Maresme, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local. Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
10: A l'antena els escoltes, a les xarxes i al YouTube te'ls mires.
8: Cada cop tenim més a prop la Festa Major de Premià de Mar i avui nosaltres ens volem avançar a una nova iniciativa, una nova activitat que tindrà lloc en aquesta edició de la Festa Major i per això hem convidat el Quim Not, tècnic de Cultura i Festes de l'Ajuntament de Premià de Mar. Com estàs? Benvingut.
11: Bon dia.
8: Doncs ho dèiem, ens volem avançar a una de les coses que es farà, no sé si per primer cop a la història, però sí en la història recent, una nova activitat que heu pensat i que cerca, ara ens ho explicaràs tu, que la gent participi de la Festa Major i se la faci encara una mica més seva. No?
11: Sí, enguany amb la celebració dels 30 anys del primer desembarcament pirata que s'ha fet i d'una demanda que ha vingut donada per part de les entitats, volem implementar unes proves de competició, com es fa en altres pobles, per potenciar el sentiment de pertinença en els bàndols, que estem veient que cau una mica, que ara només la gent va al desembarcament, es vesteix aquell dia, el fa i està, i llavors, a través d'aquestes proves, el que volem és, doncs, apropar nous públics i que la gent doncs, es senti més a la festa del seu poble.
8: Uh-huh. Per tant, amb el que ens deies, es vol fer o celebrar aquesta festa amb els dos bàndols, no? Entenc, de pirates i premianencs, i a partir d'aquí que es desenvolupi una dinàmica que durarà tots els dies a Festa Major.
11: Sí, és a dir, nosaltres el que no volem trencar és el relat de la Festa Major, no? Doncs que diumenge els pirates seran expulsats del poble. El que volem és potenciar una competitivitat sana. Llavors, i el divendres a la tarda hem organitzat una tarda de proves de competició que es dirà Premi en Joc i després hi ha unes proves o unes activitats que estan o durant al llarg de la Festa Major o altres dies per també anar donant una puntuació i anar animant a tot això.
8: Molt bé. Amb totes aquestes puntuacions, ara explicarem com està repartit. Hi haurà un dia que hi haurà com una final o es coneixerà un resultat? Com ho teniu pensat al desenllaç de tots aquests jocs?
11: Sí, el divendres a la nit, just abans del concert de Quilòmetre Zero, que es fa aquí a la Gran Via, abans del Vall Tronera, direm qui ha guanyat aquest any i després es publicarà a la web de la Festa Major, que es crearem un apartat on hi haurà un comptador i es anirà veient els resultats, un relatiu temps real de cada prova.
8: Molt bé. Comencem, si vols, per al principi, perquè una d'aquestes activitats començarà relativament d'aquí poc, no? Una d'aquestes primeres puntuacions d'aquests bàndols.
11: Sí, la primera activitat que tenim, que aquesta sí que ja s'havia fet aquí a Premià, que es va deixar de fer, però la volem recuperar perquè creiem que és molt important, és el concurs de balcons i aparadors. Ja que ho hem recuperat, el que ho hem volgut és separar en dos blocs, no? Un és balcons, balcons, finestres o portes, perquè cadascú doncs, té la casa que té i ens hem d'adaptar. I després el que són aparadors de botigues, per també animar el comerç local a que es faci seva la festa. Llavors, el dilluns que ve, que és dia 22 de juny, obrirem el procés d'inscripció, que és una inscripció molt fàcil, ho trobareu al web de l'Ajuntament, i aquest període tancarà el 4 de juliol. Llavors, tu decoraràs el teu espai, ja sigui amb ambientació pirata o amb ambientació premianenca. Això hauria d'estar fet el dia 5, ja hauries de tenir l'espai que sigui decorat. Llavors, durant els dies de la Festa Major hi haurà un jurat que anirà observant-los tots, deliberarà, i el divendres, dia 10 al matí, abans de l'anada d'ofici i just després del concurs de pintura, direm qui és el guanyador. Cada premi té una dotació econòmica de 150 euros. 150 per

0: per als comerços i 150 per als particulars. Comerços i entitats, és a dir, si hi ha una entitat del municipi que té una finestra i dona al públic, també ho pot fer.
1: D'acord, molt bé. Això va inclòs també dins d'aquestes proves, és a dir, també puntuarà els bàndols de pirates i premianencs.
0: És a dir, ho hem separat, hi ha decoració premianenca i decoració pirata. La decoració del bàndol que sigui guanyadora tindrà un punt, és a dir, aquesta prova puntuarà dos punts, una pels comerços.
1: Molt bé.
0: I una parla
1: particular. Això serà, dèiem, el primer que passarà, perquè s'ha de fer aquesta inscripció, que suposo que es fa a través del web de l'Ajuntament, es podrà fer, eh? Molt bé. I després ens deies que hi haurà una tarda on hi haurà diferents activitats, que allà es mouran molts punts, no?
0: Sí,
1: dia.
0: I previ a això, per anar una mica cronològicament, el primer dissabte de Festa Major, que encara oficialment no hem començat la Festa Major, que t'ho estic dient a memòria, jo crec que és el dissabte dia 4, si no m'equivoco, aquell dia només fem la festa intercultural i una activitat que és portar la Festa Major a les residències, però també aquest any, com a activitat nova, farem una donació de sang a Can Manent. Llavors, totes les persones que vulguin anar a donar sang, els hi farem un obsequi del mocador de la Festa Major. Els mocadors hi han de dos colors, un per cada bàndol. Doncs el bàndol que s'hagin repartit més mocadors també puntuarà un punt per a aquestes proves de competició. I ho hem volgut lligar amb una activitat que creiem que és molt necessària, que és el donar la sang i animar
1: molt
0: també
1: bé
0: amb això.
1: Perfecte. Després d'això, què vindrà en aquest joc d'aquestes puntuacions?
0: La següent activitat és la tarda del Premi en Joc. Això tindrà lloc el divendres, dia 10, a la tarda, aquí a la Gran Via, just després de la revolta. Jo crec que serà a quarts de vuit, i aquí farem tres proves de competició amb modalitat infantil i modalitat adulta. Aquestes proves són estirar la corda, hem comprat una corda de 100 metres gruixuda i no tenim limitat el número de participants, creiem que podríem participar-hi 400 persones de forma simultània.
1: Molt bé.
0: Llavors serà el millor de tres, n'has de guanyar dos. Modalitat adulta, modalitat infantil. Després farem la passada de boles de canó, que hem comprat unes boles, en aquest cas són de fusta, tamany més o menys petanca, i es marcarà una distància, i en 100 unitats, llavors cada bàndol haurà de passar-les totes. El bàndol que hagi fet primer, que hagi passat totes les pilotes, serà el guanyador. Llavors aquí és molt important que cada bàndol animi a venir molta gent, perquè qui en tingui menys tindrà la mateixa distància, però s'haurà de moure més per fer-ho. I després hi ha l'última prova, que aquesta anirà amb inscripció perquè hem de limitar una mica més el nombre de participants, que és el llançament d'espardenya. Que, si et fixes, més o menys hem fet servir una temàtica de pirates i premianencs, adequant una mica aquí el poble. Llançament d'espardenya. Hi haurà 20 persones per l'adult i 20 persones per l'infantil. Tu t'inscriuràs a títol personal, però jo sóc premianenc o jo sóc pirata.
1: Molt bé.
0: Llavors s'anirà llançant una espardenya i qui l'enviï més lluny haurà guanyat. Això són tres proves amb un total de 6 punts, 3 adult i 3 infantil. I també el divendres a la tarda, aquí a la plaça de la Sardana, que enguany tindrem una tarda d'activitats d'arrel de cultura popular catalana, no? Farem... Vindrà l'Esbar d'Ensaire Sant Jordi, que ens farà danses d'arrel de cultura popular, que ja ho hem fet l'any passat, i després tindrem una ballada de sardanes nocturna, que això és nou. Doncs l'Esplai Parroquial ha volgut recuperar un plat de Festa Major que feia anys que no es feia, que és el...
1: Llagostins amb xocolata.
0: Llagostins amb xocolata. Sí. Llavors, cada consumició et donarà un escuradents, ja ho hem d'acabar de definir, i tu votaràs un bàndol o un altre, i això també puntuarà. La idea és que això arreli, i de cara a uns altres anys, doncs altres activitats, ja siguin de gaire esportiu o d'aquesta línia, es puguin anar implementant.
1: Per tant, és el tret de sortida d'aquest premi en joc, no? I que la idea és que continuï en les següents festes majors, no? No és només per aquesta edició dels 30 anys, sinó que és perquè es quedi, no?
0: Sí, la idea és, com hem agafat de model altres municipis, on això ho tenen molt arraigat i ha fet que la participació ciutadana augmenti, doncs ens hem parlat en diferents llocs, hem agafat aquestes idees i la idea és que això ha vingut per quedar-se i poder-ho anar fent més gros, més enllà del desembarcament, per poder fer més activitats.
1: Molt bé, i suposo també amb la idea que la gent cada cop es faci més seva la festa i participi més, no més enllà del desembarcament que deies al principi, sinó que hi formin part durant tots els dies de Festa Major.
0: Sí, és a dir, tota aquella gent que no forma part d'entitats de cultura popular, doncs pugui també participar activament de la festa sense haver de pertanyar a algú, simplement, doncs jo em sento pirata o em sento premianenc, vaig aquesta tarda o faig aquesta activitat i ajudo a que la festa major tiri endavant.
1: Molt bé. Ens parlaves també de que heu agafat com a referents altres municipis i ciutats que també ho fan. Amb quins us heu emmirallat o heu anat a cercar una mica com ho feien i com es planificaven?
0: Vam agafar Granollers, que és com el que va començar primer amb la festa major dels Blancs i Blaus, i arrel d'aquí doncs, ells també ens van dir, mira, parleu amb aquests altres pobles, i vam agafar pobles molt diversos, com amb Sant Celoni, també ens vam reunir i vam parlar, i després pobles que feien coses així, però amb temàtiques molt diferents, com podia ser Puigcerdà. Es fa normalment a la zona del Vallès, i després hem vist que a Rodalies, per la zona de Berga i Cerdanya, també ho fan, llavors vam agafar 10 pobles com a referents i vam anar a mirar quines proves feien ells i les hem adaptant, com per exemple a Granollers passant rajoles, perquè tenen un passat industrial, aquí no, llavors hem decidit, doncs mira, boles de canó que ho adaptem, o el llançament que allà fan rajoles, doncs aquí d'Espardenya, perquè els premianencs vesteixen amb Espardenya.
1: Molt bé.
0: I la idea és doncs, poder-ho anar fent créixer. I aquest any fa aquesta prova pilot amb 3 proves aquesta tarda.
1: Molt bé, doncs Quim, moltes gràcies per acompanyar-nos i per explicar-nos aquesta novetat. Fins la propera.
0: Gràcies.
2: A l'antena els escoltes.
3: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
4: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia, informació.
1: Acció solidària amb els afectats pels terratrèmols de Veneçuela aquest dissabte 4 de juliol a Premià de Mar. La comunitat veneçolana local ha organitzat una jornada de recollida de material divers per enviar al seu país, material que sobretot té a veure amb l'assistència mèdica, però també amb la població infantil i la gent en general. Aprofitant la quarta fira intercultural que se celebra dissabte a la plaça dels Països Catalans, s'habiliten dos punts de recollida, l'un en un local del carrer del Nord 65, seu del PSC premianenc, i l'altre a la mateixa plaça. Han passat per Premià Mèdia dos membres d'aquesta comunitat que han impulsat la campanya, la de Cire Jardines i l'Omar Arraiz.
2: Un trabajo de hormiga, ¿sabes? Estamos acá, vamos a recopilar acá, de acá llevamos un centro de acopio para que se pueda enviar. Sí, porque la logística también es un poco complicada.
3: Es una impotencia de que no puedes ir a ayudar a tu pueblo cuando necesitan tanta ayuda, cuando todavía hay tanta gente debajo de los escombros, que hoy ya son 6 días y sabemos que hay vida debajo de los escombros, que no hay las maquinarias suficientes para poder sacar a todas estas personas atrapadas.
2: El sábado 4, que es la feria intercultural acá al frente del ayuntamiento, la idea es esa. Con el favor de Dios se van a recoger medicinas, implementos para niños, pañales, gasas, linterna, parte de lo que se necesite, porque es algo que no va a dejar de faltar. Hay dos caminos, el de la fe y el del miedo, y estamos encontrados ahí, estamos encontrados totalmente ahí, estamos en el miedo de que todo está destrozado, pero en la fe que vamos a salir de esto.
1: Més concretament, el material que ens conviden a donar són medicaments bàsics, materials mèdics com venes, esparadrap o cotó fluix, inhaladors per l'asma, productes d'higiene personal i també biberons i termòmetres. Al local del carrer del Nord s'hi pot anar entre les 10 del matí i les 9 del vespre i a la parada de la plaça entre les 6 de la tarda i les 9 del vespre.
0: Premià Mèdia. Informació.
4: Fa masses dies que no sé cap on anar.

0: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 10. Us parla Pili García. Puja a 46 el nombre d'afectats pel xoc d'un autobús contra la façana d'un edifici a la Rambla de Ferran de Lleida. Ens actualitza la darrera hora el Rubén Carbonell des de Lleida Televisió. Rubén, què ha passat? Bon dia, explica'ns.
1: Hola, molt bon dia. Doncs matí bastant accidentat i un matí trist amb el que ens hem despertat aquí a la ciutat de Lleida, perquè un autobús ha xocat davant del Palau de la Diputació aquí a la Rambla de Ferran. Per concretar els detalls i posar en situació i perquè calculeu la magnitud, recordar que és una zona amb doble sentit per carril i que és una zona 30, és a dir, està molt a prop de la zona de la nova estació d'autobús que han fet de Lleida, però recordar això, que és una zona de velocitat màxima de 30 km per hora. Ara les dotacions de bombers, que ambulàncies i Mossos ja es comencen a retirar. Sí que està l'autobús, que encara no han començat a retirar-lo perquè estan estudiant les causes de les quals es desconeixen. Sí que la primera hipòtesi, segons ha explicat bombers, no? Podria ser una causa mecànica, però com dèiem és una hipòtesi i no està confirmada. Parlaves de ferits, 46 persones no han resultat ferides. Del total hi ha 4 ferits que primer estat greu, ara podem assegurar que són estat crític, 9 en estat menys greu i 33 lleus. El SEM ha muntat una àrea sanitària aquí al lloc on ha fet el triatge i l'estabilització dels pacients. Dels 46 atesos, 13 han estat traslladats a l'Hospital Arnau de Vilanova i estava previst traslladar-ne d'altres al CUAP de Prat de la Riba. També podem assegurar que no hi ha cap persona que hagi estat atropellada. Ara bé, és una zona, com deien, 30 per hora, és una zona transitada on transcorren molts vianants i, segons ha explicat l'alcalde, afortunadament no hi ha cap persona que hagi estat atropellada, però sí que per ben poc, és a dir, no hi ha hagut una situació, hi ha hagut testimonis, no?, que ens confirmen que ho han vist de molt a prop i que podria dir que hauria estat una situació que tràgica aquí a la ciutat. A l'autobús hi viatjaven uns 55 passatgers, l'avís s'ha rebut cap a les 7:15 del matí i, com deien, han activat 11 unitats de bombers i el SEM ha activat també un helicòpter medicalitzat, doncs, i un equip de psicòlegs, especialment pel que fa a la conductora.
0: Gràcies.
1: Perquè està en estat afectat.
0: Gràcies. Rubén, anirem seguint aquesta notícia. Gràcies per aquesta actualització des de Lleida Televisió. Bon dia. Nosaltres deixem aquí l'informatiu, el butlletí informatiu. Anirem actualitzant aquesta notícia. Recordem, puja 46 el nombre d'afectats pel xoc d'un autobús contra la façana d'un edifici a la Rambla de Ferran.
2: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
3: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
2: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
4: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
5: Doncs aquests armaris refrigerats és un recurs de la Diputació de Barcelona i que tenen com a objectiu, doncs, a dinamitzar i promoure el mercat municipal i les compres de producte fresc, no? I, sobretot, adaptar-se a aquests hàbits que estan canviant, aquests hàbits de compra.
6: De facilitat de poder venir a qualsevol hora, que els hi vagi bé a ells a buscar-ho.
4: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
7: Funky Drugs Radio. Es un antídoto para luchar contra el estrés, el dolor o la pérdida de memoria. La música es nuestra mejor aliada. Una oportunidad al alcance de todos y que nos beneficia a todos. O casi.

0: Els transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Comencem la tertúlia política d'aquest dimarts 30 de juny del 2026. De fet, l'última tertúlia política de la temporada, i saludem els representants polítics que ens acompanyen en aquesta ocasió. Saludem a la Cesca Domènech, d'Estimem Premià. Benvinguda.
1: Hola, bona tarda.
0: També en Xavier Gatius, Esquerra Republicana de Catalunya. Xavier, bona tarda.
2: Bona tarda.
0: També en Kilian Santiago, del PSC. Kilian, bona tarda.
3: Molt bona tarda.
0: A la Marta Solà, d'aquí de Premianenca. Marta, benvinguda.
4: Gràcies, bona tarda.
0: I també l'Enric Pons, en Comú Podem. Enric, bona tarda.
5: Bona tarda a totes.
0: Avui, doncs, com sempre, proposem tres temes. Comencem pel primer tema, el balanç del curs polític. Acabem un nou curs polític i, bé, doncs, us volem demanar, en primer lloc, un titular que faríeu d'aquest curs que acabem d'acabar. Cesca.
1: Un titular. Home, penso que hem continuat construint el municipi que entre tots volem a través de grans consensos. Crec que podem dir que tenim una bona nota i també que prenem nota, no?, d'aquelles coses, doncs, que queden pendents per fer.
0: Xavier.
2: Jo diria que recollim fruits i que en són molts.
0: Kilian.
3: Jo crec que hi ha moltes coses a mitges i falta molt per fer encara. S'han fet moltes, també bones, però falta molt per fer.
0: Marta.
4: Sí, jo crec que hem engegat molts projectes i molts amb molta col·laboració, no?, i amb molta comunitat de tots els grups polítics, però sí que és cert que queden moltes coses per acabar.
0: I Enric?
5: Doncs jo amb la línia del mateix. Crec que hi ha hagut llums i ombres, no? O sigui, hi ha hagut molt bones notícies, no? I hi ha hagut altres que no són tantes, que suposo que podrem parlar-ho aquí més ara mateix.
0: Mm-hmm. Doncs, si us sembla bé, desenvolupem aquests titulars. Cesc, has comentat que, doncs bé, consideres que posaries una bona nota al govern, que s'han fet coses bones, i per tant, doncs, explica'ns una mica el teu balanç.
1: Doncs sí, no només el govern, jo parlava també en nom de tot el consistori. Crec que això, no?, parlava de grans consensos. Crec que, no?, hem aprovat el pressupost. Jo no parlo només de l'últim curs, crec que també podem parlar una mica de tot el mandat. Crec que hem treballat tots, doncs, amb aquests grans consensos que deia, i a nivell d'equip de govern, doncs, també volia destacar la il·lusió, l'esforç, la transversalitat, el treball en equip. Crec que en aquest sentit nosaltres internament, doncs, també estem molt, molt satisfets. Jo també, no?, també diria que seguim construint una ciutat per viure-hi. És veritat que tenim moltes coses engegades, però crec que això és positiu, crec que estem treballant per acabar-les i per no deixar de tenir projectes de futur, no? També penso que hem fet apostes per grans projectes, que després ja els desgranarem, però també hem continuat apostant per les petites coses de cada dia, no?, les que fan que Premià sigui una ciutat per viure-hi, i entre les grans coses i les petites coses crec que ens consolidem com a capital del Baix Maresme, o almenys a mi així m'agrada reivindicar-ho, no? Un Premià on sempre hi passen moltes coses, un Premià viu, i un Premià, doncs, que té molt de futur, no? No sé si ara és el moment d'entrar en els detalls, potser, doncs, en una següent ronda ho podem fer.
0: Uh-huh. Xavier.
2: Bé, jo sí que volia començar a parlar de quins són aquests fruits que dic que recollim, no? O que comencem a recollir, no? I que abans deia que són molts, i són molts perquè crec que és fruit del treball durant tot el mandat, i del treball de l'equip de govern, i també, evidentment, i s'ha de reconèixer, s'ha de parlar de la col·laboració de les forces que estan a l'oposició. Jo crec que això al final ho hem fet entre tots, el pressupost d'enguany l'hem aprovat entre tots, molts d'aquests projectes que entre tots, els que hem aprovat, exacte, i, bueno, jo crec que al final això no és només feina de l'equip de govern. L'equip de govern és qui lidera el projecte, però al final el barco hi som tots, i jo crec que en aquest sentit ens hem de congratular. I per citar alguns projectes que crec que aterren, no?, doncs, aquest optimisme que traslladava la Cesc, i amb el que, doncs, estic totalment d'acord. Hem inaugurat la Casa de la Festa, que jo crec que és una de les grans estrelles d'un dels grans fruits que hem recollit enguany, no?, que portàvem molts anys treballant-hi, però que, a més, doncs, que ha donat un impuls a aquesta vida, també, que deia la Cesca, que té el municipi, no?, aquesta xarxa cultural, aquestes entitats de cultura popular, que realment doncs, formen part de la idiosincràsia i del caràcter de Premià. I jo crec que ens situen, a més a més, com deia la Cesca també, com a capital del Baix Maresme, o com a referència més, no?, pel que fa a la cultura popular. La coberta fotovoltaica, doncs, que no només doncs, és el que ja veiem ara, doncs, això també implicat doncs, l'inici de la museïcció del nou... del Museu de l'Estampació, la posada en marxa de la comunitat energètica, hi ha coses que són tan visibles i són molt importants, i no només parlem de la coberta fotovoltaica que vam inaugurar, sinó parlem de que hem cobert tots els edificis municipals amb cobertes fotovoltaiques. Parlem de Jacint Verdaguer, que jo crec que també és un gran projecte, és un gran fruit que estem recollint i que no només és la pacificació del carrer, sinó a més és la patronització del tram principal i aquesta aposta que fem doncs, convençuda pel comerç. Parlem de totes les reformes que s'estan posant que s'estan fent en el mercat de Sant Joan, amb la posada en marxa dels lockers, de la pàgina web aquesta que també doncs, fa la venda online ens permet tenir venda online del mercat. Parlem de l'inici de les obres de l'adequació de l'aparcament, del projecte de la zona gastronòmica, que també ho recollirem aquest any. Parlem de la zona d'esports de platja, de la segona escola Bressol. És que és molt llarga la llista, intentaré ser molt breu, però és que, evidentment, doncs, aquests fruits són molts, com dèiem. Parlem de la propagadora, que hem conciliat el centre d'empreses, que han posat en marxa tot un tema de serveis, empreses... Que ha fet que realment doncs, la propagadora sigui una realitat i estigui funcionant al 100%. Parlem de Can Sant Pere, que jo crec que també és un gran projecte que hem de tenir molt en compte. M'estic deixant segurament, però jo crec que aquests són potser uns dels projectes més importants que fan que fem aquesta valoració molt positiva del que és el curs polític.
0: Kilian.
3: No, realment felicito per molts d'aquests temes que s'han començat i s'han acabat i estan molt bé, realment. De tots els que estan com a projecte, de moment no puc parlar perquè realment hi ha molts projectes que ara mateix s'han iniciat i encara no sabem com acabarà, com l'Escola de Sol, el Jacint Verdaguer, el tema de les mesures, Mar Nova... Bueno, hi ha moltes coses que encara no sabem, el museu... Tot això, de moment, tampoc ho puc valorar perquè, de moment, allà està en espera.
0: Marta.
4: Bé, molt d'acord amb tota la llista que ha fet el Xavi de coses iniciades i projectes, no? Que la majoria d'ells és una mica el que dèiem, no? Que si hi ha algun factor positiu en tot això és que molts d'ells els hem treballat com molt entre tots els grups municipals, no? I hi ha exemples més clars i exemples menys, no? Però l'Escola Bressol, per exemple, seria un exemple molt no? molt principal, no? d'aquesta idea, tot i que després han hagut pues, aquests entrebancs que esperem que s'arreglin i que tot comenci, no? I totes esperem que el curs comenci amb normalitat al setembre per donar cobriment a totes aquestes places, no? Però sí que és veritat que hi havia com molts projectes engegats que s'estan acabant, no? Jacint Verdaguer i no només, no? El que deia el Xavi, no només per la peatonalització de l'espai, sinó també per revitalitzar aquest carrer, que havia sigut un gran carrer comercial i que en els últims anys pues, s'havia anat molt cap avall, no? I que crec que li feia molta falta. La Mar Nova, no? Bé, que comencin ja les obres, no? Després de també molts entrebancs que han hagut entremig, no? I que moltes famílies esperen aquesta començada de les obres, no? I que s'acabin a temps per veure si en algun moment del curs de l'any vinent pues, es pot tenir aquesta escola, no? Can Sant Pere, òbviament, ha sigut una no? El premi guanyador, diria jo, no? d'aquests últims anys de lluita popular i de lluita del poble i que s'ha pogut aconseguir. I crec que ara és un moment molt important com que es faci, no? aquest procés participatiu per decidir-ne els usos i per decidir què es farà a dins de Can Sant Pere, tant amb equipaments com en usos de l'edifici Becil. no, amb aquesta participació que hauria de ser el més àmplia possible de les premianenques i els premianencs, no? També la Casa de la Festa, totalment d'acord, ha sigut també una amb tots els entrebancs també, que sembla que tot tingui entrebancs, però bueno, al final arriba a ser, no, el projecte que és ara, no, i que estem gaudint tots, que està obert, no, aquests caps de setmana, i que jo particularment, que ara baixo per preparar X coses de la Festa Major, doncs veig que hi ha gent que va i que entra i que està interessada, no? Perquè la cultura popular en aquest poble, sempre ho hem dit, però és molt gran, és molt rica i fa aquest poble més viu, no? Aquest pla de barris, no?, que vindrà, també crec que és un projecte que, tot i que encara no ha començat del tot perquè no tenim aquesta subvenció, crec que ha sigut un procés molt interessant que hem fet, no?, de participació dels veïns i veïnes i dels grups municipals, d'anar portant idees i de que aquest pla de barris al final arribi, no, a lloc i que arribi a aconseguir-se, no, aquesta subvenció, que és el que volem per aquest barri, no, sobretot Tart i Maresme, aconsegueixi aquesta dignificació, no, que fa anys que s'hauria d'haver aconseguit, no? Si posés una crítica, no, en tot això, potser una seria, no, que hi ha molts edificis municipals que estan bé esperant, no, aquesta reforma, aquesta rehabilitació, aquesta dotació d'usos, no? No sé, des de fa molts anys l'edifici del segle, ara l'Ajuntament Antic, esperem que l'edifici de la cooperativa, no, del carrer Sant Pau, que es pugui reconvertir en allò que... Bueno, que crida vol des del principi, no?, que és tornar-la en el seu ús original. Però bé, sí, tots aquests espais municipals que tenim, no?, i que podien ser de gaudi de tots els premianencs i premianenques i de les entitats que fan coses i que estan en procés, no?, o que estan en espera, no?, d'aquesta reforma per poder-s'hi assignar aquest ús, no? I crec que no em deixo res, si fem segona ronda ja m'ho penso.
0: Enric.
5: Doncs mira, ja es comentaria coses positives, crec que hi ha hagut moltes, o sigui, sent franc, i destacaria, ja n'heu dit moltes, destacaria, crec que alguna n'heu dit, que ha sigut, per exemple, de resoldre el tema de la mezquita a Boramar, va ser un tema superdelicat, jo el vaig patir molt perquè creia que no ho estàvem fent bé, que assumíem un risc que era complicat, tenia en compte com estava l'extrema dreta i que podria aprofitar aquesta oportunitat per crear un merder important aquí a Premià, el segon històric, sí que per sort doncs no va passar, o per sort em vaig equivocar. Casa de la Festa, valoro molt de la política d'habitatge, crec, estrella d'aquest ajuntament, i és la que valoro més, la de compra de via i tanteig. Crec que hi ha hagut 3, 4 i potser 5 pisos aquesta legislatura. Crec que amb aquesta política de formigueta, així es construeix una borsa municipal. A vegades sentim xifres com ajuntaments de Barcelona, però hem de ponderar. Llavors, 200 habitatges a Barcelona és menys que 4 habitatges aquí a Premià de Mar, per proporció. Llavors s'ha de posar en valor. Òbviament l'escola Bressol, una demanda, ja veurem com acabarà, si s'obre esperem al setembre, si s'acaba obrint 3 mesos més tard, però en tot cas l'escola Bressol ha sigut una demanda d'alguns grups de molts anys, i a més crec que ho portàvem tots als nostres programes electorals des de fa 2 o 3 legislatures. I òbviament, per part del meu grup municipal, doncs especialment sensibilitzat amb el tema de pacificació de Jacint Verdaguer. Sí, serà complicat en el futur, però toca que el peató guanyi, que el vianant guanyi espai públic, i això va en detriment del cotxe. Llavors, és una lluita contra el cotxe? No, és una lluita a favor del vianant, i costarà, però molt bé, s'ha sigut valent amb aquesta política. Llavors, aquestes són les llums. Hi ha algunes ombres, d'acord? Si aprofita per fer un repàs mentre es preparava això, i jo crec que en matèria de gestió econòmica i planificació econòmica podríem millorar, d'acord? O sigui, en el sentit de... Hem perdut la subvenció de la segona escola a Bressol, al principi va semblar que era per uns mesos que no aconseguiríem fer l'obra, però resulta que al final estem al mes de juliol i tampoc l'hem tancat. Vull dir que encara que la consellera d'Educació hagués complert la paraula i fer una pròrroga per acabar l'obra més tard, tampoc hauríem arribat, segurament. El tema de la pèrgola fotovoltaica, que donàvem per suposat que es finançaria amb la Diputació aquest mateix any, doncs no, resulta que acabarem, suposadament, esperem, rebent la subvenció, ha generat l'endeutament de moment i acabarem tenint la subvenció possiblement el 2018 o 2019, sembla ser. I sí que com a oposició crec que hi ha hagut alguns moments que he sentit que hi ha hagut poca transparència, m'hauria agradat millor comunicació per part de l'equip de govern i especialment amb tot el que fa el tema referent a l'escola Bressol, la manera que ens vam enterar, crec, tardia de que vam perdre la subvenció i la manera que ens hem entrat també tardia de la situació de l'empresa en fallida. O sigui, jo entenc per la banda de l'oposició que a l'equip de govern que, clar, abans de voler explicar un problema vol poder explicar una solució, no? Perquè després l'oposició a vegades tampoc som sants, vull dir que ho podem aprofitar. Però, bueno, jo entenc que podria haver-hi a la llista, ni que sigui el grup de portaveus, espais de confiança, on es puguin compartir certes coses i poder treballar plegats. Vull dir que aquesta confiança ens l'haurem de guanyar. I després, quan us deia això de la gestió i planificació millora, hi ha un document que no es va aprovar al ple, no s'havia d'aprovar, no ho tinc clar, però en tot cas es va explicar al ple, que era el pla de contractació del 2025. Aquí es parlava que havia tingut molt poca execució i que moltes de les licitacions que finalment s'han executat no estaven previstes. Llavors sí que hi ha alguna cosa de què es pot millorar en quant a planificació. Vull dir que està... I d'alguna vegada, d'alguna manera, l'alcalde, no, el senyor Navarro, ha explicat més d'una vegada que en política s'ha d'aprofitar les oportunitats. Jo entenc les oportunitats. Vull dir, les oportunitats en municipis com aquests no les pots planificar a 3 anys vista. O sigui, si són una subvenció X per una matèria a la Diputació, tu no ho saps fins 2 mesos abans. Llavors, s'ha de ser flexible i s'ha de poder improvisar, però entenc que sí que hi haurien certes millores, podrien haver-hi certes millores en planificació. I res, deixeu-me dir, en tema habitatge. Crec que, si no he entès malament, una de les propostes de l'equip de govern era que durant aquesta legislatura hi hauria, obriríem el que és l'equivalent a una oficina local d'habitatge o servei equivalent. D'acord? Llavors, no, crec que acabarem la legislatura i s'haurà quedat així, no existeix aquest servei. I, per altra banda, s'havia parlat de lo del cens de pisos buits. I s'havia anunciat, no?, que es portaria, que no sé què, que tal, que finalment el primer trimestre del 2026 es tindria aquest cens. Finalment, al final del segon trimestre se'ns informa que ja tenim un llistat provisional, però ben bé no és un cens de pisos buits. Llavors, bueno, seguim treballant, però em dóna la sensació que podrem fer poca cosa, donar poc temps a fer res, de moment... Durant aquesta legislatura pel que fa això. I l'altra, i l'última, el tema de, i aquest sí que ens sap especialment greu, és el del tema, temes d'urbanisme. Transmesa especialment. O sigui, estic molt content que Transmesa no s'hagi realitzat res, però us en recordeu com van anar les reunions amb la propietat, que era algo així com que o em deixeu o accepteu una requalificació a X condicions que podem negociar, o muntaré una nau molt gran que estic a punt de registrar els papers ja? Doncs escolta, han passat, què, un any i mig? Dos? I no ha passat res? I si ha passat alguna cosa, no ens ha informat? Llavors, ostres, jo crec que hauríem de ser més forts. Crec que es va traspassar, sobretot a l'equip de l'oposició, com un punt de, si no accepteu això, sou uns irresponsables, que crec que era una mica injust. És la meva opinió, pel que fa a urbanisme. Finalment no ha passat, o sigui, no veig cap nau allà. D'acord, llavors...
2: Sortosament, Enric, eh? Sí, perdona, eh? Vull dir que deixa'm que digui sortosament, eh?
5: Sí, sí.
2: I el dia que la veiem, que espero que no...
5: Sí.
2: Suposo que ens en parlarà direm, però bueno, res.
5: Bueno, veurem. I l'última, la de Can Sant Pere. O sigui, molt contents que Can Sant Pere és una lluita del poble, és una lluita que jo me l'he trobat feta i estic supercontent de que haver pogut veure el final d'aquesta lluita, però com molta altra gent sap greu que la primera proposta que es vol fer sobre un espai lliure de Can Sant Pere és fer un aparcament zona blava. Llavors, crec que és un error de bulto. No passa res.
0: Cesca.
1: Molt bé. Són moltes coses, però com a bons alumnes jo crec que prenem nota, no?, d'aquesta avaluació, d'aquestes notes. Ara arribarem a casa i els pares ens renyaran una mica. No, crec que són tot aportacions positives, constructives, i que en prenem nota. Sobre els entrebancs, sobre, no?, com fem les coses, si improvisem, si no improvisem, tot aquest, no?, aquests comentaris. Bueno, jo penso que nosaltres com a equip de govern el que fem és agafar el toro per les banyes, no llancem la tovallola i, per tant, doncs, encara que surtin entrebancs, encara que hi hagin qüestions doncs, que no surtin com voldríem o que no surtin com estava previst, crec que no, la valentia de doncs, seguir endavant, encara que costi anys com la Casa de la Festa o encara que sigui una lluita doncs, molt llarga i que sembla, no, pugui semblar que no tindrà un bon final, doncs jo crec que la perseverança en aquest cas és un punt positiu i no és una excusa, sinó que simplement crec que és important doncs, que ho destaquem. Sobre els edificis que la Marta deia, no? doncs crec que tenim bones notícies sobre la cooperativa, per tant, doncs, crec que això és un dels projectes que també anirà endavant. I la resta, al segle, sabeu que vam fer una oferta a la Fundació Maresme, però que no va prosperar, perquè certament està molt, molt tocat i hem de seguir lluitant, i sobre l'Ajuntament Antic sí que s'estava treballant en fer un projecte, per tant, res d'això està aturat. Per destacar algunes coses que no han sortit a la llista del Xavi, no? El projecte de la nova comissaria. És veritat que no que és un projecte, però jo també el volia destacar, no? Perquè crec que és important i relacionat amb això, home, més policia de proximitat, millors dades de seguretat, malgrat la percepció, malauradament, doncs, sigui negativa, i amb això hem de seguir treballant. Pacificació de carrers, no només Jacint Verdaguer, no? Al carrer Aurora, m'estic equivocant, no? Aurora, properament al carrer Sant Pau, crec que doncs, amb els darrers anys doncs, també s'ha incidit molt en millorar els carrers de Premià i sobretot amb aquesta manera de treballar del Toni Sobirà, no? De comencem per sota, encara que no es vegi, arreglem les clavegueres, arreglem les canalitzacions i per últim, doncs, dignifiquem els carrers, no? Jo també voldria destacar la platja, no? Tenim una platja consolidada, una platja gran, que hem de veure com evoluciona, però que pinta bé, i a més amb una nova licitació doncs, amb més serveis, amb més punts de vigilància, amb millor accessibilitat. Per tant, sí que és veritat doncs, que cada vegada fa calor abans i, per tant, ho hem de repensar, però crec que podem estar també satisfets. Jo també volia posar l'accent en més sensibilització, no? Des de l'àmbit de la discapacitat, que crec doncs, que amb la taula doncs, hem fet una bona feina, però també en l'àmbit d'igualtat, en l'àmbit de diversitat, crec que aquí també teníem doncs, feina a fer i crec que hem avançat. Més suport al comerç, que crec que el Xavi després hi pot aprofundir. Destacar també, encara que no sigui estrictament municipal, doncs el projecte de pacificació de la N2 i l'accés al nou enllaç a l'autopista. Altres cosetes. Recordeu que també hem fet així, improvisadament i no per voluntat pròpia, la regularització de moltes persones migrades i crec que ens n'hem sortit prou bé. I respecte a un parell de coses que has dit tu, Enric, el tema del cens d'habitatges de pisos buits, és cert doncs, que hem pogut arribar a una xifra, queda molta feina per fer. Nosaltres sempre hem dit que primera, doncs, que seria una llista que la tindríem, però que les expectatives que s'han generat amb aquest cens no responen per mi, i crec que el Xavi coincideix amb el que podrem arribar a fer, perquè les eines que tenim són poques, però almenys hem fet un primer pas, hem fet aquest escandall i hem arribat a una conclusió i ara ens falta anar a picar portes. Ho farem, però jo també voldria destacar que hem fet moltes més accions en l'àmbit d'accés a l'habitatge, val? I per tant doncs, la compra per tanteig i retracte, els pisos d'emergència que ja tenim i que utilitzem, i no tenim una oficina local d'habitatge, perquè ho hem explicat moltes vegades, que la Generalitat doncs, ha retrocedit amb aquestes oficines, però sí que tenim un servei d'habitatge, un servei del Consell Comarcal d'intermediació de deute i hipotecari, i un servei d'habitatge de la casa que funciona molt bé i que afortunadament atura molts procediments de desnonament, que ajuda moltes famílies, i jo sóc molt pesada amb això, però sempre insisteixo que ens hem de fixar en els desnonaments que no s'acaben produint. Fàbrica de pijames, per tant, garantir doncs, aquest accés a l'habitatge també per altres públics, per tant, tema de l'habitatge no el resoldrem, ja ho sabem, però almenys estem doncs, intentant posar doncs, aquelles solucions que estan a la nostra mà, com en el futur a Can Sant Pere, doncs, també habitatge dotacional per gent gran i col·lectius vulnerables.
0: Xavier.
2: Bé, primer, jo crec que tota aquesta bateria de projectes, alguns engestits i uns altres en marxa, no es presenten si improvises. I això, perdoneu, però és que s'ha de dir d'aquesta manera. O sigui, precisament, jo crec que aquests fruits que estem recollint és perquè s'han planificat i s'han treballat. Per tant, improvisació, la mínima, o cap. Després, no entès molt bé el comentari que feies al respecte de finançament, perquè per un costat parlaves de planificació i per l'altre de flexibilitat. Aquests projectes tampoc no s'assoleixen amb unes finances com les que tenim a Premià si no has tingut precisament una bona projecció, una bona gestió de finançament.
5: Vols dir, si no t'has trobat un ajuntament endeutat.
2: Exacte, i amb l'endeutament que tenim.
5: Parlem clar.
2: Exacte, no, és el que anava a dir. Amb l'endeutament que tenim. Vull dir, no, per tant, tampoc no crec que hi hagi hagut una mala gestió en finançament o que s'hagués pogut millorar substancialment. El tema de Transmesa. El tema de Transmesa, nosaltres jo crec que això s'ha explicat diverses vegades. Vull dir, el tema de Transmesa hi ha tres opcions. Una, que entre els grups polítics arribem a un acord i puguem desencallar el tema per tal que es faci el que s'hagi de fer. Aquesta és una. L'altra, que es construeixin aquestes naus, que és una possibilitat i que certament aquesta amenaça no l'hem fet nosaltres, sinó que l'ha fet la propietat.
5: Sí, sí.
2: I tres, que l'expropiem, per parlar clarament. Quan parlem d'expropiar, llavors jo ho lligaria amb tots aquests equipaments que ha parlat la Marta, que tenim per fer, i li sumaria als vecils de Can Sant Pere. És a dir, vull dir, projectes en tenim molts a sobre la taula.
5: I està bé,
2: i el finançament a Premià és el que hi ha. Vull dir, sí, sí. No hi ha més, no? Llavors hem de ser realistes i hem de fer polítiques conseqüents i sabent el que tenim a sobre de la taula. Sí? Escolta'm, estem molt contents de tenir Can Sant Pere, però Can Sant Pere o sigui, ens ha suposat un esforç important a nivell de finançament, i ens suposarà molt més encara. Per tant, hi ha unes limitacions, aquestes limitacions s'han de conèixer i les hem de tenir molt en compte quan parlem de projectes, no? Que no només, o sigui, quan parlem d'equipaments, i sí, certament, vull dir, és que en tenim molts equipaments, vull dir que d'alguna manera també jo crec que en aquest sentit podem dir que tenim sort de tenir aquests equipaments, vull dir que són propietat de l'Ajuntament, però que no només és adequar els equipaments, és dotar-los de serveis. Vull dir, estem parlant de finançament no sostenible, no? Perquè després comporta una despesa per tal de gestionar aquests equipaments. Escolta, posar en valor també que l'has esmentat, però jo crec que és un gran projecte i que hem de tenir molt en compte el tema del servei d'emergència residencial. Vull dir, això també hem de treure molt de pit, i és un projecte que, tot i que el tenim, no? Doncs només per emergències a hores d'ara, però jo crec que hem d'estar molt contents i contentes de dir que això ho tenim a Premià de Mar. Posar en valor també, que ho volia comentar i ho has esmentat tu, el tema de la resolució del conflicte amb la comunitat Altaúba. Vull dir, això és una cosa que arrastràvem des de fa molts anys, no? I que també jo crec que ens hem de sentir molt orgullosos i orgulloses de que finalment hem pogut solucionar aquest problema, un problema que realment doncs es podia haver transformat en una crisi, si em permeteu que ho digui des d'aquest punt de vista. Per tant, evidentment que hi ha coses a millorar, o sigui, jo no crec que ningú no podria dir que doncs, tot és perfecte, evidentment que hi ha marge de millora, sempre hi ha marge de millora en molts temes. Jo crec que poso molt en positiu la dinàmica que s'ha seguit tant entre govern i oposició. Crec que hem de prendre nota d'aquests comentaris que feies, Enric, del tema de falta de transparència. Jo crec que és més... Bueno, no, en alguns punts... No, escolta'm, és de justícia que es digui... Escolta'm, doncs jo crec que com a equip de govern s'ha de prendre nota d'això que estàs dient, d'això que has dit. No és la primera vegada que ho comenteu, i evidentment s'ha de treballar. Vull dir, no ho neu, Sí que us dic que si hi ha hagut poca informació en alguns temes, jo crec que ha estat més per qüestions de la pressió, de la gestió del dia a dia, que no pas per voluntat d'amagar informació, és a dir, que així sí, o sovint també
3: una... al final és el que transmet.
2: Bueno,
3: és,
2: sembla sí, que no, sí, sí, sí, sí. Per això dic que
4: ens sentim així. Sí, sí. No és com allò de...
2: Per això bueno, dic, i també és veritat que sovint a vegades és complicat, dius, ostres, perquè comunicar fins i tot, escolta'm, això també passa a nivell de família, a vegades, no? La teva parella, li has de dir les coses quan saps que són veritat i que passaran, i no? O perquè si no, a vegades, doncs, ostres, endegues dinàmiques que són complexes,
3: que aquí
2: no?
3: S'implica, aquí s'implica molta
2: no
3: més
2: no sé
3: gent.
2: Si és un exemple que s'entén, perdó.
3: Que aquí s'implica moltíssima més gent, a tot un poble. Llavors, sí. Això és molt important, comunicar sempre bé.
2: Cert, per això dic...
3: Que s'està fent, o com s'està fent.
2: No, i per això dic, que jo crec que aquí és de justícia que diguem, ostres, prenem nota i bueno, jo crec que forma part d'aquesta bona dinàmica, bona entesa entre govern i oposició, i per tant s'ha de cuidar i hem de prendre nota. Sí, sí, perquè això ho dic així de clar, però torno a dir, vull dir, no, crec que no s'ha de veure una mala intenció, sinó sovint,
4: no,
2: doncs,
4: i
2: més un descuit,
4: això...
2: si voleu, que no
4: sí,
2: pas...
4: Sí,
2: que
4: hi
2: no
4: ha
2: pas
4: coses
2: una...
4: puntuals que han passat amb informacions de... No? Pues l'altre dia us dèiem allò de... No? Ho dèiem aquí, allò de l'escola Bressol, que ens hem comentat, però al final és com... Quan és com una... No li diguem dinàmica... les taules serveixen molt per fer aquestes coses, no? Les taules, al final, és un trasbàs d'informació entre el govern, no? I els grups municipals que estem a l'oposició, per això es creen aquestes taules, no? Per debatre, per proposar. Clar, n'hi ha hagut, no? O sigui, un punt... Si anava jo, no? Perquè ara m'he...
6: Ara, de fet, estan fent una mica de resposta sí, del que s'ha dit.
4: L'últim punt que em quedava, que em quedava per dir, com una mica, no de crítica, però sí de com de proposar millora, no? Que era el tema aquest de les taules, no? Que n'hi ha moltes que no s'han convocat en tota la legislatura o que s'han convocat molt poc i que des de Crida sempre hem pensat que aquestes taules són aquest punt, no?, de participació entre els grups de, municipals de l'oposició i el govern, no?, per fer totes aquestes propostes i aportar, no?, la visió sí, dels altres grups. I n'hi ha moltes, pues, que no hem pogut fer com aquests passets, no?, per arribar aquí, no? Perquè pues, no s'han convocat i aquestes coses. Llavors crec que és un punt també com important de tenir en compte, no? Perquè són moments o són llocs o espais on es deixen anar totes aquestes propostes i arribem, no?, en aquesta entesa i poden sortir coses tan xules com la segona escola Bressol...
1: I en canvi, perdona, sí que n'hi ha d'espais d'aquests que sí que s'han anat mantenint, que s'han anat fent...
4: Òbviament, he dit
1: que
4: algunes no, però és veritat, ara ho he dit, la de l'escola Bressol ha funcionat superbé, n'hi ha altres que també, vull dir, n'hi ha taules que han funcionat superbé i que hem pogut anar seguint tot des del minut zero fins que s'ha realitzat el projecte o està en aquest procés. Però que n'hi ha altres que no, llavors, pues, bueno, és aquesta... No?
3: Sí, totalment d'acord. Però no, que, o sigui, jo trobo que hi ha àmbits en els que sé que s'està treballant moltíssim, com el tema de l'àmbit de la discapacitat, crec que s'està treballant moltíssim. Hi ha molts àmbits, però hi ha molts altres que crec que falta això, aquesta comunicació.
6: Sí, sí. Enric.
5: Jo, deixa'm afegir un parell de coses que no havia dit. Jo no, bueno, és en referència al que has dit. O sigui, jo crec que podem xocar, Xavi, però dir que és quan alguna... O sigui, podem no estar d'acord, però dir quan se les fan segons quines propostes, dius, que no sou realistes, no em sembla del tot just, amb el sentit de... O sigui, nosaltres ja sabem, crec... Bueno, ara parlo per part de... Primer com ho podem, però crec que ho podem compartir amb altres partits. Nosaltres ja sabem de què. I m'agrada que parlis d'expropiació de Transmesa, però en tot cas, sabem, no dir que tirar endavant i aconseguir tots aquests edificis que estem adient i aquests terrenys, no podrem... Necessitarem molts diners per tirar-ho endavant, però és que sabem que la vida que té Premià de Mar és molt llarga. Llavors, a mi no em preocupa que ens puguem quedar Transmesa i que triguem 40 anys en fer alguna cosa allà. El tema està que quan els polítics que hi hagi o qui hi hagi d'aquí 40 anys tingui un espai per fer equipaments que no es trobi que digui, és que no queda res, no? Llavors, no, dic el... Per tant, dic que recuperar espais per fer equipaments on s'hem de preocupar si ho podem fer ja. Dic no, dic la vida és llarga, dic que ens sobreviurà Premià i, per tant, dic tot el que sigui acumular patrimoni per l'Ajuntament a nivell públic doncs està bé per donar-li ús social, col·lectiu, dic que en el futur, quan més aviat millor. Llavors, pel que fa... M'he deixat parlar abans d'un altre tema important d'aquests anys, que ha sigut el tema de les hortes. Veurem com va. Que, no? Quan parlem d'urbanisme, aquí crec que l'equip de govern va intentar jugar una operació jurídica valenta, Nosaltres estem d'acord, en tot cas vam votar que no, perquè diem de, home, si hi ha compromís d'això, no intentem fer res de transmesa fins que això quedi clar si acabarà així o no acabarà així. En tot cas, sembla que hi ha notícies de que la propietat té les de guanyar i tornarà a tindre espai urbanitzat. Així que suposo que si finalment s'acaba urbanitzant tota aquella zona, possiblement que és possible que hi hagi alguns partits que canvin el seu posicionament de què s'ha de fer transmesa o no, perquè ara ja estaríem parlant una altra vegada dels dos llocs. I l'altre és, perquè fèiem de gestió...
7: Sí, sí, jo l'entenc.
8: Bueno, perquè... Sí, jo també, però...
5: I perquè bueno, parlàvem de... No, digues, estem parlant de que...
8: La mateixa, no?, el mateix canvi de...
5: No,
9: però hi ha partits que...
5: No, però...
9: Vam defensar... Nosaltres vam votar a favor de Hortes.
5: I nosaltres també.
9: I seguiríem votant a favor de Hortes i lluitaríem per Hortes fins al final.
5: I nosaltres també.
9: Igual que amb Transmesa.
5: I nosaltres també, però hi havia, crec, darrere, o almenys el meu partit, el meu grup ho va entendre així, que darrere d'aquí les Hortes estava poder vincular, dir, home, com que aquí ja no farem pisos, però els farem allà. I per tant, i escolta, que ara sembla que a les Hortes no podrem tirar enrere, així que potser podem canviar, alguns partits poden canviar el posicionament a Transmesa. Però s'anava per aquí. Okay. I per l'altre, de la gestió econòmica. Sí que jo he trobat a faltar en aquest sentit una miqueta. A l'any 2024 el meu grup municipal va aprovar els pressupostos i crec que va ser algú bastant històric aquí per a mi. Llavors, no ens ho heu posat fàcil amb el sentit de... Vam fer uns acords, val, que eren assumibles, que eren senzills, que eren econòmicament factibles, i d'aquells 6 o 7 encara queden 3.
8: Que 25, eh?
5: El?
8: Tu 25, crec.
5: 25, acords.
7: No.
5: L'any 2025.
8: Sí, 24,
5: perquè
9: 24
5: vosaltres...
9: Sí, crec que ara, em ballava un any, però crec que sí.
5: Doncs jo crec que si es demana col·laboració, i ja sabeu que a vegades costa, no?, dic a creuar segons quines línies que la gent no està acostumada, doncs, home, doncs s'ha de poder valorar i fer esforços per tirar endavant. Llavors hi havia algunes que eren senzilles, eren econòmicament... entraven dins el pressupost i continuen sense complir-se. Llavors és difícil, no?, que en futurs anys es puguin arribar a acords si els anteriors no es compleixen. Ens deixeu en una situació, els regidors, molt complicada. D'acord?
8: Jo aquí un petit incís, Enric. Sí. No sé, crec que una cosa és la llista i fer check a tot, que a tots ens agradaria, perquè tots tenim també el nostre PAM, la nostra llista de coses que voldríem assolir i que algunes doncs, no les podrem assolir en la mateixa línia, els acords amb els altres partits, no? Vull dir, que crec que la voluntat hi és, de col·laboració, i crec que en aquest sentit, la Marta Arinyo, no? I tots ho dieu, no?, en el ple, que a l'hora de parlar de pressupostos està superoberta doncs, a incorporar qualsevol qüestió que es proposi. L'altre és que en el dia a dia, al final, es pugui acabar fent el 100% de les propostes, no? Jo entenc, el sentir i el sentiment del que tu dius, però crec que també hem de ser una mica més flexibles en el sentit de que si no es pot fer el 100%, però es pot fer el 80%, doncs benvingut sigui. No?
5: El 80 el valoraria molt positivament, però no ha estat un 80, ha estat més aviat un 33%.
8: No has dit de 7, en
7: queden... A 7 queden 3.
5: De 7 queden 3. No és un 90.
7: És un aprovat, eh? És un bé.
5: Posem un 55,
0: Xavier, sí.
7: Sí, escolta'm, només una cosa, per contestar puntualment al tema que deies de Transmesa, que has dit una frase que m'ha sobtat, has dit que tu no tens pressa, no, t'és igual el que passa, no? Vull dir, però...
5: No, jo dic que justificar dir per què ho volem si no podrem edificar, ja dic, no podem fer res perquè no tenen diners. Dic, tranquils, dic, ara no tenim diners, però d'aquí 20 anys potser sí. Era aquesta la visió que volia posar.
7: Bueno, això significa que no tens pressa perquè passin coses, però l'important no és el que la pressa que tenim nosaltres o no, l'important és el que els pensen i volen els veïns i les veïnes.
5: I tant.
7: I aquí hi ha una qüestió que és el cost de l'oportunitat. És a dir, si allà poden passar coses positives, cada dia que no estan passant, estem perdent aquells serveis o estem perdent aquells beneficis que podíem treure de que passés alguna cosa a Transmesa. No sé si m'estic explicant. Vull dir, jo sóc dels que pensen que alguna cosa ha de passar en algun moment. Jo crec que els béns i benes no tenen ganes de veure allò ballat durant 20 anys i amb l'espasa de Damocles, perdoneu que jo torno... És que jo crec que l'han de tenir

0: aquesta marca, és una altra, però és igual. Però sabem que allà passarà una altra cosa. Passarà una altra cosa, per cert. Passarà una altra cosa i possiblement tindrem un altre equipament més. Afegir a la llista d'equipaments que haurem de doncs, omplir. De, clar, dir, sí. Llavors, pensem que ja ha passat, eh? Vull dir, que és una espasa de Mocles que existeix i que pot ser.
1: Sí, però...
0: I que la propietat, que allò té una propietat, es mou per interessos econòmics.
1: Sí.
0: Li importa... Però...
1: la propietat privada es mou per interessos econòmics. Mm. Val? Jo crec que la propietat privada de Metal·logènia no és la mateixa que Transmesa.
0: No ho és.
1: Vale? Mm-hmm. Metal·logènia, si m'equivoco tal, però crec que hi ha molts propietaris petitons, com 17 o així, Transmesa és una sola propietat. Uh-huh. Val? No és el mateix la ubicació que té Transmesa a on està que la ubicació que té Metal·logènia allà on està. Sí que està molt a prop de l'estació, sí que és veritat, no? Metal·logènia té les seves coses, però Transmesa és una pastilla que està al centre del poble, uh-huh. Val? Molt gran, i que, per tant, no sé fins a quin punt, val? Que la propietat hagi fet aquest òrdago, no? Deixa'm-li dir així.
0: Sí, sí, sí.
1: Pues, si no, construirem naus. Jo sempre ho he dit, per on entraran els camions? O sigui, tenim una carretera de Premià de Dalt que s'estreta, a més, en el moment que seria, uh-huh. no?, l'entrada de la parcel·la. Per l'altra banda hi ha una riera totalment impracticable per vehicles i un carrer de...
2: Indústria,
1: gràcies, que se m'havia anat el nom, amb una fisonomia de carrer que no és gens practicable ni per tràilers ni tan sols diria per furgonetes mitjanes, no? Per tant, fer una nau logística allà al mig, home, no sé jo fins a quin punt això podria ser, que potser ho tenen superestudiat i sí, val? Però per què no ho han fet ja? O sigui, quants anys portem amb això? Sí, la propietat el que vol, al final, i crec, òbviament l'entenc com a propietat que té un solar al mig de Premià. Construir pisos, val? Vivendes, zones verdes, el que tu vulguis. Clar, però, òbviament surt molt més rentable que fer unes naus que no sabem com sortiran al mig d'un poble. No estàs en un polígon, no estàs... No? Per tant, aquesta espada de Damocles és... Sí, d'acord que sí, que es podien jugar els diners en allà a construir això, no? O trobar un operador que fes aquesta, no? aquesta infraestructura. No sé, a mi em costa una mica de creure, eh? Però que potser sí. Per tant, estaria una mica amb l'Enric de pressa no tenim. Qui té pressa és la propietat, òbviament. Jo, no? Si fos jo propietat, potser també en tindria. Però clar, la resta... No sé fins a quin punt això és realista pensar en aquest projecte tal com ens el van presentar en aquell dossier que vam veure. No sé.
0: L'únic que afegiria que sapiguem que hi haurà un accés a l'autopista, una sortida de l'autopista, que enfocarà directament... I d'aquí tindràs un altre a Vilassar de Dalt. Vull dir, podràs fer el circuit, eh?
1: Però vull dir que aviam... No sé si és fàcil, Xavi.
0: Però
1: el circuit baixa per una carretera de Premià de Dalt que només té un sentit, i per on puja? Per la Riera? Pel carrer Indústria i carrer Gibraltar?
0: No ho sé. O sigui, jo el projecte podem estar discutint si és cert, si no és cert, si és viable, si no és viable... però jo l'únic que estic dient és que al final hi ha un risc, i aquest risc l'hem de tenir en compte, simplement. Vull dir que, i que si jo doncs, fos propietat i em mogués únic i exclusivament per qüestions econòmiques, doncs estaria plantejant totes les alternatives possibles, renunciant a treure el benefici que ells esperen treure. Això és, i ja està. Vull dir, a partir d'aquí hi ha un risc i l'hem de tenir en compte, vull dir, simplement. Vull dir, i jo crec que d'alguna manera hem de ser capaços d'eliminar riscos. Vull dir, perquè
1: no, riscos, jo no dic de no parlar, jo dic allò... que ens prenem el temps per...
0: I posar riscos i alternatives. Torno a dir, quines són les alternatives? Perquè si estem d'acord que una alternativa, estem tots d'acord, que allà no passi res, no ho sé, vull dir, jo torno a dir, jo crec que allò és centre urbà consolidat.
1: No, que no passi res, no, però és el que et dic, no?, de... Fem un calma, no? I aquesta pressa de...
3: Que el ritme...
1: d'aquest disc hi és, però... No sé.
0: Bueno,
3: Però no diem que no s'hagi de fer res. O sigui, el que diem, dic, per exemple, de les opcions que has dit, doncs treballar la tercera és la que...
0: Sí, però és que és aquí és on...

0: deia jo, que hem de ser realistes, eh? Perdó, eh? Vull dir que aquí és on te deia jo que hem d'eliminar coses que no es poden fer.
1: Però igualment que hi ha un tema polític al mig, no? I més amb un problema, amb la situació actual que vivim, d'un tema d'habitatge, d'especulació, del país que hem viscut i tot això, és a dir, escolta, unes persones que han comprat un terreny i aquest terreny té una qualificació, val? El que no pot ser és que es facin aquesta mena de proposta en la que o em requalifiques, tu que tens el poder de requalificar-me i que aquests terrenys passen de valdre, ara m'invento el preu, 100 euros al metre quadrat a 500 euros, o et faré una nau ben lletja.
0: No és això, Enric.
2: No, però a veure, no un moment. A veure, aquí hi ha una propietat només, amb uns drets, també.
0: No, no, però ja no va per aquí només. Ja no va per aquí només.
2: No,
0: però no només és això.
3: Té dret a construir una nau.
0: No només és això. Perdoneu. No només per això. Aquí hi ha hagut una negociació i se li ha demanat un preu. Per això mateix que estàs dient. És a dir, tu treus un benefici, nosaltres també, com a poble, en trauríem un altre. I aquesta negociació és la que es va plantejar en el seu moment. Recordem que aquí hi havia terreny per construir habitatge 100% municipal. I tenia una oferta, realment, quan parlem d'habitatge, de polítiques d'habitatge, aquí, i un equipament. Sí, i aquí podem discutir el terciari, que nosaltres dèiem un hotel, no sé què, no tothom estava d'acord, bueno, doncs vinga, doncs parlem sobre això, no? Vull dir que nosaltres creiem que això és bo pel poble, si estàvem equivocats, doncs argumentem-ho, parlem entre tots, no sé què, i proposem una altra cosa que creiem que sigui beneficiosa pel poble, que li doni un sentit. I evidentment parlàvem de zona verda, vull dir, l'impacte visual important.
4: Estic d'acord que algú s'ha de fer i clar. No sé si és aquí, si és a dalt, o sigui, el tema és que potser s'havia d'haver vist com tot un conjunt i si faig aquí dalt alguna cosa, potser aquí baix no cal que faci tant, no sé, eh? O sigui, si faig a ponent més cosa, potser a baix sí que em puc permetre intentar no fer tanta... No ho sé.
2: Sí, però aquí també hi ha una qüestió, que està tota l'estona sobre la taula. Quines són les alternatives, no? Com els partits es mullen, no es mullen? Vull dir, quines propostes hi ha, no? L'expropiació és la que a tu t'agradaria, però jo no la veig viable.
1: L'opció de no estar d'acord amb la proposta de la propietat.
2: I crec que la llei actualment és molt garantista també, en el sentit que quan tu fas una operació d'aquest tipus, has de garantir, crec que és un 40% de zona verda o més.
3: Sí, la zona verda i l'equipament
2: hi ha d'haver-hi l'habitatge de protecció oficial. Vull dir que
3: no deixem de fer...
2: Crec que no estem en el context dels anys 60, 70...
3: No, òbviament no.
2: I ara, que la propietat té dret a construir unes naus, és veritat?
3: És veritat.
2: Es pot veure com una amenaça o es pot veure com una
1: actitud realista? Han passat 2 anys.
2: Però que és algú...
1: Perdona,
0: està registrat. No, Enric, això no és així. Enric, això no és així. Està registrat.
1: Està registrat, ensenyem les cartes.
0: Però ho hem explicat, això, eh?
3: Sí.
0: Ho hem explicat, eh?
1: Es va dir...
0: No, vale. Enric, no sé si a tu...
1: És... Aquesta...
0: Però no, vale. Doncs està registrat.
1: Vale. Pues,
0: de fet, està...
1: Com a fet.
5: Molt bé. Bueno, va. Doncs, mira...
2: Tant de debat.
5: El balanç del curs polític se'ns ha menjat gairebé la totalitat de la tertúlia política d'avui, però vaja, breument, d'aquí res, la setmana que ve arriba la festa major de Premià, una mica conèixer com estan els ànims i també doncs, com s'encaren aquests dies. Cesca.
2: Si començo jo, no sóc la més indicada. Si començo jo, començaria per... Home, 30 anys són una bona colla d'anys. Crec que, a més, es fa una aposta també per reivindicar aquests 30 anys amb el nou vaixell de la mitja lluna, que és xulíssim, i que la Marta hi va passar molta calor el diumenge.
5: Sí.
2: I crec que vosaltres explicareu coses més interessants. Jo només volia posar l'incís en que també aquest any fem una col·laboració per primera vegada amb la Fundació Maresme a la Festa Major. I farem uns jocs interactius que es diuen els Jocs d'en Santi, que són uns jocs gegants per sensibilitzar amb l'àmbit de la discapacitat. I després farem una flash mob, que també es fa per les dissabtes a Mataró. Esperem que vingui molta gent i jo faig la meva falca i us deixo
5: molt bé
2: amb la festa.
5: Xavier.
0: També, doncs, molt ràpid, posar en valor el 30 aniversari de Pirates i Premiarencs, que jo crec que això, vull dir, ostres, és un aniversari en majúscules, de 30 anys d'aquesta festa, que a més que és tan nostra i que ens posa tant en el mapa, no? Aquest any recuperem la Ruixadeta, que això doncs sembla que ha tingut molt bona acceptació, no? I tinc una primícia, es veu que a l'expulsió també hi haurà alguna coseta de Ruixadeta, vale? O sigui que això, sí. Molt bé. Recuperem el plat estrella històric de Festa Major de Premià, els llagostins amb xocolates, dins amb la parròquia, que amb l'espai parroquial, que sí. No, escolta'm, vull dir, jo ja, mira, ja tinc ganes de provar-lo. Hi ha novetats, concurs de balcons, premi en joc, que bueno, és una espècie com, no?, de joc entre pirates i premianencs a través de diferents proves i tal que es aniran fent. Hi haurà novetats amb els focs, que també es fa una aposta xula pels focs d'artifici. S'han canviat les banderoles, han tingut banderoles noves. El cupó de la 11, que es fa un cupó amb la imatge de la Festa Major de Premià de Mar, que em sembla que és del sorteig del 13 de juliol, no?, i es presenta el dilluns vinent. El desembarcament també tindrà un format nou, val? Vull dir que bueno, cada any es va ajustant i es va renovant, doncs, i aquest any doncs, és molt novedós, perquè a més doncs, hi ha algú que nou que s'encarrega, no?, de fer aquest desembarcament, i el barco, que ja l'hem mencionat, que jo crec que també doncs, va ser una... És molt xulo, vull dir, és molt xulo. És un barco que jo el veig transformat en carrossa, Però bueno, aquí ho deixo estar.
5: Bueno.
0: I res, agrair a tots els voluntaris i entitats.
5: Kilian.
4: Doncs moltes gràcies de que comenci aquesta Festa Major, de viure-la, de donar-li les més... O sigui, felicitar a totes les entitats que fan que durant aquests 30 anys s'hagi pogut donar continuïtat a la Festa Major, que és molt important, i amb moltes ganes de veure què passarà.
5: Marta.
3: Seré breu. amb moltes ganes aquest any, la veritat, de que passin moltes coses. Que sabem que passaran moltes coses i que seran molt xules i que convidem a tots els premianents i premianenques que vinguin a veure tots els actes, perquè del primer a l'últim aquesta Festa Major crec que estarà farcida de coses superxules. 30 anys de pirates i premianencs, agrair a tota la gent que està ara mateix, tota la gent que ha estat, perquè sempre ha sigut una gran feinada i ho hem fet sempre amb molta il·lusió. Sempre amb el recolzament de regidors i regidores que han passat de cultura i el suport, no?, aquest, que jo crec que una mica per això també és una mica mèrit de tots, de les voluntàries, òbviament, però també de tenir una institució al costat de que, no?, que creuen en aquesta festa i que també l'està fent gran, tots i els moments que hem pogut tenir de desacord, però sí. I res, que hi haurà moltes cosetes noves, com ja ha dit el Xavier, que les ha anomenat, que ens fa molta il·lusió, i res, que tothom vingui, que serà molt xulo.
5: I Enric, acabarem amb tu.
6: Tinc 10 segons.
5: No, una mica no. Més, no? D'un parell de minuts, potser?
6: Ah, 2 minuts.
5: Sí,
6: no,
5: sí.
6: No. Res, ho heu dit tot. Res, felicitar totes les persones que han participat durant aquests 30 anys de la Festa Major d'una manera o d'una altra. I res, dir que estic amb ganes doncs, de gaudir de la festa i gaudir-la amb totes vosaltres.
5: Molt bé, doncs companys, companyes, que passeu un bon estiu i ens retrobem doncs al setembre.
0: Molt bé. Gràcies.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Pili García. S'eleven a 46 els ferits en l'accident d'un autobús que aquest matí ha xocat contra la façana d'un edifici a la Rambla de Ferran de Lleida. Segons el SEM, hi ha 4 persones en estat crític, 9 menys greus i 33 ferides lleus. L'autobús que cobria el trajecte entre Lleida i la Granja d'Escarp acabava de sortir de l'estació quan ha impactat contra l'edifici a l'altura del número 11 de la Rambla Ferran. Els serveis d'emergència han muntat una àrea sanitària al mateix lloc de l'accident per fer el triatge i estabilitzar els pacients. 13 persones han estat traslladades a l'Hospital Arnau de Vilanova. El SEM també ha activat suport psicològic. L'avís s'ha rebut a 7:45 del matí, bombers s'hi han desplaçat, 11 dotacions i el SEM. També un helicòpter medicalitzat i un equip de psicòlegs. L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha assegurat que és un accident, que és l'accident més greu que ha partit la ciutat. Les causes encara s'investiguen. L'escoltem.
2: Estem ara en aquests moments investigant el que ha succeït, tenen les càmeres, malgrat que és un accident greu, hauria pogut ser molt pitjor, només que hauria estat una hora més tard, per exemple, amb la Rambla de Ferran, on ha pogut passar molta gent.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha expressat el seu suport als ferits per l'accident a Lleida. Ho ha fet en la sessió de control al Parlament, on també el president de la Cambra i tots els grups hi han afegit paraules de suport.
3: Jo començo també sumant les meves paraules a les del president de la Cambra, de suport i escalf a les persones afectades per aquest accident que hi ha hagut aquesta matina de Lleida. He tingut ocasió d'expressar-ho directament a l'alcalde a primera hora del matí. Esperem que les persones ferides es recuperin el més aviat possible. Senyora Sabas, hi soc sempre.
1: Protecció Civil ha activat el pla Procicat en fase d'alerta. Ja són 26 els espanyols morts pels terratrèmols a Veneçuela i 150 continuen desapareguts. També hi ha 11 persones atrapades sota la runa. L'últim balanç oficial eleva a 1.943 les víctimes mortals al país, amb més de 10.500 ferits. Des del doble terratrèmol del 24 de juny s'han registrat prop de 700 rèpliques. I el Tribunal Suprem estudia portar a la justícia europea el procés de regularització extraordinària de persones migrades que s'ha tancat aquesta passada mitjanit. Ho fa arran dels recursos presentats per l'Aragó i el País Valencià contra el decret del govern espanyol. El procediment ha superat el milió de peticions a tot l'Estat, unes 200.000 de les quals a Catalunya. En paral·lel, l'executiu espanyol ha activat un pla d'integració dotat amb més de 500.000 euros. I pel que fa al temps, aquest dimecres serà l'últim dia amb ruixats de tarda, el Pirineu, Prepirineu i el nord-est, amb alguna tronada intensa. Dominarà el sol, amb temperatures que oscilaran entre els 30 i els 37 graus. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Premià Mèdia. Informació.
5: Un col·lectiu de joves vinculats al Consell per la República i a l'ANC estan duent a terme fa uns dies una campanya a 14 poblacions catalanes, entre elles Premià de Mar, per reclamar l'ús del català en la senyalització viària. La campanya s'anomena Pareu al català a tot arreu perquè justament les accions que s'estan fent consisteixen a substituir per mitjà d'un adhesiu la paraula stop pel terme en català pareu a diversos pals indicadors. Aquest col·lectiu considera que l'ús de termes anglosaxons suposa un retrocés en l'ús social del català i recorda que la legislació internacional en matèria de senyalització viària admet l'ús de llengües cooficials i fins i tot, per raó de l'espai físic disponible a les plaques, permet saltar-se la fórmula bilingüe i utilitzar només un idioma. En aquest sentit, assenyalen casos com el Quebec o Turquia, on fa temps que assenyalen l'estop utilitzant respectivament les paraules arret i dur. Com diem, Premià de Mar forma part de les 14 poblacions per on s'està desplegant la campanya. Són municipis sobretot del Maresme i trobem, entre altres, Mataró, Cabrera, Premià de Dalt o Argentona i dels Vallesos, però també hi ha Badalona. El col·lectiu Impulsor afirma que l'objectiu de la campanya és triple: obrir un debat social urgent sobre la pèrdua d'ús de la llengua catalana en l'espai públic, forçar el Servei Català de Trànsit a moure fitxa i encoratjar a les organitzacions de joves dels països catalans que s'assumin a l'acció.
4: Premià Mèdia. Informació. Segueix-nos al 95.2 FM i a

0: Cinema a la xarxa, com el seu nom indica, és un programa de cinema. Però no és un informatiu de cinema. Cinema a la xarxa parla de la vida. I el cinema reflecteix la vida.
1: Cinema a la xarxa, amb en Víctor Alexandre.
2: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
3: Estàs escoltant?

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Som a tocar de Festa Major i més enllà de l'arribada dels Pirates, a Premià de Mar també tenim altres actes que són ja tradició i que es duen a terme els dies previs, com per exemple la Fira Intercultural, que celebra enguany la seva quarta edició. Serà el proper dissabte, 4 de juliol, a partir de les 6 de la tarda a la plaça dels Països Catalans. Una porta oberta a la interculturalitat, a descobrir les diferents nacionalitats que formen part del dia a dia de Premià de Mar i també una oportunitat per conèixer tradicions, música i gastronomia. Avui en parlem a la ràdio amb la Victòria García, membre de la plataforma intercultural. Victòria, benvinguda a la ràdio.
2: Moltes gràcies per aquesta invitació.
1: Només faltaria, és un plaer tenir-vos. També a la Clàudia Resamano. Benvinguda, Clàudia, com estàs?
3: Moltes gràcies, agradecida per aquest espai i emocionada per compartir aquesta activitat que tan important.
1: Quan parlem, Clàudia, de la quarta edició d'aquesta Fira Intercultural, ja ens fem una idea que s'ha més que consolidat, no? Quan un acte arriba a la quarta edició, és que ja es coneix, ja s'han fet provatures i que pràcticament s'ha fet un nom, no? Com encareu aquesta quarta edició de la Fira?
3: Así es. Comentarles previo que estamos presentes como plataforma desde el 2021. Esta es nuestra cuarta feria, que se ha ido consolidando a través de ferias anteriores. Ha sido un espacio importante para generar interacción e integración principalmente de todas las diferentes, de los diferentes países que formamos parte de esta plataforma.
1: Molt bé. Quants països espereu per aquest
2: dissabte? Estem esperant 10 països. 10 països. Podem aprofitar de la gastronomia, també podrem aprofitar de danses, de música, de diferents coses, i crec que tindrem una tarda, un vespre molt, molt, molt bonic per gaudir, per compartir amb vosaltres i per quan tothom les nostres cultures.
1: Que bo. Perquè ens fem una idea, Victòria, ja ho deia més, sobre l'escenari danses, no? I també a plaça, molta gastronomia que també la gent espera per descobrir, no? Llavors la gent és quan al·lucina perquè hi ha plats que són molt esperats.
2: Sí, són sorpresa.
1: No podem avançar res encara.
2: No podem avançar res encara, però estem segurs de que estarà molt bé. Estarà molt bé i, a més, podrem comptar amb danses de música d'Ucrania, per exemple, d'Uruguai també, i moltes altres. Tindrem un cantant veneçolà que també este és un bon moment per col·laborar i fer-li un homenatge a Venezuela, que és un país que està en aquest moment en una situació molt difícil.
1: Dies molt complicats per Venezuela, i tant. Ens sumarem. Ens explicàveu, Victòria, Clàudia, 10 països amb diferents tradicions, danses, cultures. Com es prepara? És a dir, com prepareu els dies previs? Quant de temps tindrà cada país? Què pot fer? Les idees que van sortint? Tot això, com ho gesteu? Com ho prepareu?
2: Estem treballant. Tothom està treballant molt. És molt bonic perquè hi ha moltes voluntaris. Tothom, tots som voluntaris. I és molt bonic perquè tothom vull participar i és una setmana amb molta activitat. Estem preparant tot. El dissabte a la tarda estarem allí treballant, preparant, decorant la plaça també, i crec que tindrem activitats per a tota la família, perquè per als nens també en tindrem activitats.
1: Sí, sí, activitats pels més petits també, que no us els heu deixat, eh? Al final també, si volem ensenyar tota la diversitat que tenim a Premià, Clàudia, és important començar pels més petits, també.
3: Claro que sí. Queremos que esta feria sea para toda la familia, entonces vamos a tener una carpa específica para los más pequeños, donde van a poder pintar, dibujar, incluso pintarse las caritas, a través igual de otras voluntarias que van a hacer conocer la esencia de lo que es la plataforma y todos los países que convivimos acá en Premià de Mar. Además, vamos a preparar una etapa específica para contarles cómo han sido nuestras ferias anteriores. Vamos a compartir fotografías, testimonios e historias de éxito gracias a esta feria que nos ha ayudado bastante a generar esta convivencia con la cultura local.
1: Que bo, ja comenceu a fer un àlbum de records, no?
2: Sí.
1: Fantàstic. Podríem explicar algunes d'aquestes històries d'èxit? És a dir, justament us anava a preguntar, des del 21 que ens explicava la Clàudia, que hi ha aquesta plataforma intercultural, com ha evolucionat, de què ha servit i sobretot també si hi ha altres cultures que van trucant a la porta per dir, escolteu, que nosaltres també estem aquí a premiar. Com esteu vivint tota aquesta evolució?
2: Yo creo que ha sido muy bonito, perdón, ha sido muy bonito porque también se han sumado otras asociaciones que se ha dado apoyo de las unas a las otras. Entonces yo creo que se va sumando. Y también la posibilidad de participar en fiestas específicas de diferentes países, como la de México, como el Día de los Muertos de México, por ejemplo. También con el carnaval, que se hicieron actividades, por ejemplo, con Brasil. O sea, se ha apoyado a Gambia, a Senegal, diferentes actividades que van sumando y que no es solamente esta feria que reúne a todos los otros países, sino que se van sumando diferentes acontecimientos y eventos durante el año.
1: Es tracta de posar dies assenyalats al calendari, sí, i anar fent el calendari més gran cada, sí, vegada, no? Que puguem explicar dies especials per a altres cultures, no?
2: Sí, exactament. Jo crec que és molt bonic perquè somos muchos los inmigrantes que vivimos en Premià. Y Premià nos ha abierto las puertas y entonces también compartir nuestra cultura con la otra gente pues da la posibilidad de conocernos y de encontrar las riquezas que hay de cada país.
1: Uh-huh. També parla bé d'aquesta integració, és a dir, que al final ja no només va d'integrar-te tu com a individu o en societat, sinó que la resta també, d'una banda, t'obri les portes i vulgui conèixer amb aquest punt de curiositat, no?
2: Clar.
1: No sé si també trobeu que des de Premià de Mar, i sent ja la quarta edició, també hem guanyat una obertura de mires, una obertura mental.
2: I volem donar-li un agraïment molt especial a l'Ajuntament, perquè sense la seva autorització i ajuda, això no seria possible. Uh-huh. I la veritat, a la regidora de Cultura, a l'alcalde, al cap de Cultura també, i a la part tècnica que a la ràdio. Sense vosaltres seria impossible.
1: Que bé. Clàudia, què volies afegir?
3: Mira, és importante lo que nos mencionas. No solamente queremos estar como culturas viviendo en Premià de Mar, sino integrarnos y construir esta comunidad de manera conjunta. Estas actividades múltiples que se han realizado las hemos enfocado principalmente a fechas emblemáticas para sumarnos y crear un nuevo uso y costumbre desde la plataforma, respetando siempre, obviamente, nuestros países de origen.
1: Uh-huh. Al final també parla de vosaltres, que també formeu part del teixit social i cultural premianenc, no? Com ha sigut el procés d'adaptació, és a dir, a la cultura d'aquí, al revés, no? És a dir, primer nosaltres, gràcies a aquesta plataforma intercultural, coneixem també aquesta diversitat que tenim a Premià, però també vosaltres, com a individus, com a persones, al final també heu de formar part de la vida social d'aquí, no? Com ha anat aquest procés d'adaptació també? Perquè pel que sé, també formeu part de grups socials, no?
2: Sí. Para mí ha sido muy bonito porque tú sabes, yo soy artista y ahora precisamente estoy trabajando, soy voluntaria al Consell Senior del Centre Cívic y dono clases de pintura y eso ha sido una actividad muy bonita que me ha abierto muchas puertas. També estic aprenent català.
1: I molt bé, per cert.
2: Estic aprenent català i realment ara és la primera vegada que faig això de parlar a la ràdio en català. Tinc una mica de por, normal, però crec que és l'única manera d'aprendre. O sea, i també he cantat amb el cor de l'amistat i això també és molt bonic perquè a mi m'agrada molt la cultura i aquesta és la meva vida i trobar activitats de cultura em sembla molt bé.
1: Justament, no? És com portar la responsabilitat individual, però és veritat que, com deia la Clàudia, aprofitem dies claus al calendari per ensenyar, per mostrar en societat més global, però llavors en cada dia a dia, no? Amb aquesta petita aportació de la Victòria en diferents aspectes o àmbits de la vida social, també hi ha aquesta obertura, no? Perquè
2: sí,
1: al final
2: clar,
1: es parla
2: clar,
1: molt
2: clar.
1: També en l'àmbit íntim, no? Per sí. dir-ho d'alguna manera.
2: Sí, sí. Uh-huh. Quan jo vaig arribar a Barcelona i després vaig venir acá, però jo no vull, jo no vull partir, o sea, jo amo Premià, realment estimo molt Premià.
1: Que bé. Clàudia, com ho has viscut tu?
3: Mira, para mí llegar a España en sí ha sido un desafío grande, pero el estar en Premià de Mar y en toda España hace 5 meses, que es poco, me ha ayudado a conocer muchas culturas, nuevas visiones, y la plataforma en sí ha sido este espacio para ayudarme a conocer, a integrarme e tener interacción con muchas personas.
1: Cabo.
3: Desde la esencia que tengo como persona, me gusta el apoyar a otras personas y el hecho de que seamos migrantes y generemos estos espacios de aprendizaje es una oportunidad.
1: Al final també és un espai de coneixement, no? D'interrelació, de motivació fins i tot, perquè, per exemple, la Clàudia podia pensar si la Victòria s'estudia en català i el parla tan bé, jo per què no? No? És a dir, al final també hi ha una motivació entre vosaltres de persones que han fet un pas endavant molt important, amb molta valentia a la seva vida per afrontar un repte majúscul, i està molt bé també que aquesta plataforma us doni suport, no? Entre vosaltres.
2: Sí, sí, la verdad que sí, sí, sí, acompañamiento realmente es muy importante. Sí.
3: Y en los espacios que tenemos de coordinación se habla en catalán precisamente para que podamos los nuevos, las nuevas, familiarizarnos y entender con mayor facilidad.
1: Que bé, fantàstic. Doncs ho celebrem i convidem tothom a aquesta festa de la interculturalitat, aquesta fira del proper 4 de juliol, aquest dissabte, a partir de les 6 a la plaça dels Països Catalans, on hi haurà balls, músiques, bon menjar, bones begudes, festes també pels més petits de la casa, per activitats infantils, així que esperem que sigui un èxit, que tingueu moltíssima sort, i gràcies també per venir a la ràdio i explicar-nos amb aquests reptes que teniu per endavant tot el que va sorgint i aquesta quarta edició d'aquesta fira de la plataforma.
2: Moltes gràcies a vosaltres per convidar-nos. O sea, esperem a tothom a la plaça dels Països Catalans el dissabte, el 4 de juliol. Crec que tindrem una tarda molt bonic, un vespre molt bonic.
1: Victòria, Clàudia, gràcies. Fins la propera.
2: A tu.
3: Moltes gràcies. Sí, los esperamos este sábado.
4: Els escoltes.
5: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
6: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: Dimecres 1 de juliol s'hauria de resoldre en una assemblea extraordinària de només pisos l'impàs que ha patit aquesta entitat premianenca d'ençà que el 6 de maig passat no es pogués renovar la Junta i s'obrís un buit de poder que fins i tot, com en reconeixen ells mateixos, posava en perill la continuïtat del col·lectiu. De fet, pel que ens ha explicat el president en funcions des d'aquell dia, Jordi Calvache, bàsicament l'assemblea ha de decidir entre dues opcions de futur pel que fa al govern de l'entitat, decantar-se per una candidatura grupal ja conformada, segons ens indica, o bé elegir els membres de la Junta de forma separada per persones. Calvache admet que l'entitat pateix actualment una situació de paràlisi i disputes internes i aposta sense embuts per la primera opció perquè considera que la segona no garantiria la cohesió necessària.
3: Una postura és presentar una candidatura grupal ja conformada per tal de garantir-ne l'entesa interna. L'altra postura és elegir candidats individuals per persones, que potser donaria lloc a una junta directiva amb greus discrepàncies internes. Això faria inviable la cohesió necessària per ser realment operatius. Una junta amb persones que tinguessin objectius i mètodes antagònics obriria un horitzó incert i un estil de treball en absolut cohesionat que perpetuaria la situació de paràlisi i de disputes internes en la qual ens trobem a hores d'ara i que podria portar a la desaparició d'aquesta associació, tal com s'ha entès fins al moment, amb un estil negociador, respectuós i exigent al llarg dels 4 anys de la seva existència.
2: La plataforma Només Pisos va néixer fa aproximadament 4 anys quan l'equip de govern d'aleshores va presentar els projectes residencials de Metalogènia i Transmesa i es van erigir en el grup opositor de referència al projecte de la societat civil. Ara, per al que ens diu Calvache, es dirimeix si l'entitat serà capaç de continuar actuant com a grup de pressió de cara als comicis el 2027 i, en general, amb vistes a la resolució de tots els interrogants urbanístics que el municipi encara té pendents.
1: Premià Mèdia. Informació.
4: Well, I was walking down the street one day when I heard a song, and it goes like this. Make it

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants.
2: A l'antena els escoltes, a les xarxes i al YouTube te'ls mires.

0: Ciao.
1: Premià Media, informació.
2: Crítiques del grup municipal socialista a l'elaboració que està fent l'Ajuntament del Cens d'Habitatges Buits i que es va presentar parcialment als assistents a la taula d'habitatge que es va celebrar la setmana passada. Com va explicar el primer tinent d'alcalde, Pep Ripollès, el document que s'ha obtingut on es localitzen 141 habitatges que presenten indicis de desocupació permanent no es pot considerar pròpiament un cens perquè ara caldria completar les comprovacions i confirmar que efectivament són habitatges buits, una circumstància que ha fet que el PSC es pregunti quina mena de cens hem fet, ens ho deia la portaveu Luz Cànovas.
3: Bueno, ara tenim aquest cens i ara hem de picar les portes a veure si estan realment buits o no. Ostres, quina mena de cens hem fet, llavors, no? O sigui, aquestes dates, com han funcionat, ara hem de picar les portes a veure si els pisos estan buits o no. Jo crec que anem com una mica lents en tot i pues, si són aquests 100 i pico pisos, pues jo el que vull saber de veritat és que si és cert que han fet les comprovacions, si és real aquest 100, si encara ens hem d'esperar o no, i posar mans a l'obra a veure quines polítiques podem fer per tornar-los a posar al mercat de lloguer.
2: Val a dir que tant des del govern com des de l'oposició, els grups municipals han estat d'acord en general que quan ja existeixi aquest cens, el repte serà aconseguir que aquests habitatges entrin al mercat, ja que, com s'ha recordat reiteradament, les competències dels ajuntaments són molt limitades i la decisió recau en última instància en els propietaris.
1: Premià Media. Informació.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Premià Mèdia. Informació.
3: Una delegació de la Comissió per una Sanitat Pública de Qualitat de Premià de Mar i Premià de Dalt s'ha desplaçat a Barcelona i ha registrat al Palau de la Generalitat un informe que se li tramet al president Salvador Illa. Pel que ens explica l'entitat, el dossier resumeix tot el conjunt de reivindicacions, accions i gestions que s'ha fet a la plataforma d'ençà que la van impulsar fa 3 anys l'ABB del barri Cotet, la Marea Pensionista i el sindicat CNT, entre les quals destaquen les mocions aprovades als plens de Premià de Mar i de Dalt, l'aprovació per àmplia majoria d'una proposta de resolució a la Comissió de Salut del Parlament, la queixa presentada al síndic de Greuges o la concentració que van protagonitzar l'any 2024 davant la seu del Departament de Salut. La comissió expressa en la seva comunicació la seva esperança que a la vista de la documentació que ara se li fa arribar al president Illa sabrà escoltar una demanda ciutadana àmpliament recolzada i actuarà en conseqüència per garantir una atenció primària pública de qualitat i pròxima als ambulatoris premianencs.
2: Premià Mèdia. Informació.

0: escoltant la ràdio, un dia qualsevol, al matinal Premià Mèdia.
1: Però la primera idea surt d'una conversa que teníem amb el Marco Mezquida i que es dona la casualitat que ell es dedica doncs, més al món del jazz i jo al món clàssic, però es dona la casualitat que tots compartim una admiració per la música de Gesualdo. La música de Gesualdo parla contínuament del dolor i ens semblava que en aquest món actual en el qual estem vivint no podíem ser insensibles al dolor de totes les víctimes de la guerra de Gaza.
0: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.

0: Premià Mèdia Informatius, Joaquim Aguilar.
1: Aquest dissabte se celebra la quarta edició de la Fira Intercultural, que organitza la plataforma Intercultural. L'esdeveniment, que es farà durant la tarda a la plaça Països Catalans, tornarà a ser una mostra festiva de patrimoni cultural dels països d'origen de molts premianencs, concretament, en aquesta ocasió, de 12 nacionalitats. Aquesta setmana han passat per Premià Mèdia la Victòria García i la Claudia Resamano, de la plataforma Intercultural.
2: Yo creo que ha sido muy bonito, porque también se han sumado otras asociaciones que se ha dado apoyo de las unas a las otras, entonces yo creo que se va sumando y que no es solamente esta feria que reúne a todos los otros países, sino que se van sumando diferentes acontecimientos y eventos durante el año. Somos muchos los inmigrantes que vivimos en Premiá y Premiá nos ha abierto las puertas y entonces también compartir nuestra cultura con la otra gente da la posibilidad de conocernos y de encontrar las riquezas que hay de cada país.
1: La fira començarà a les 6 de la tarda i comptarà, entre altres elements, amb un escenari per les actuacions i diverses carpes, entre elles una dedicada específicament a les activitats infantils i una altra on hi haurà un recull d'imatges de les fires anteriors. Els països que hi tindran presència són Ucraïna, Uruguai, Hondures, Colòmbia, Gàmbia, Argentina, Xile, Senegal, Bolívia, El Salvador, Paraguai, Pakistan i Venezuela, país que en aquesta ocasió tindrà un paper malauradament especial arran dels terratrèmols. Justament, tindran una parada solidària per recollir material mèdic, com informàvem ahir. Ahir, 30 de juny, finalitzava el termini de la regularització extraordinària d'immigrants decretada pel govern de Madrid el gener passat i que es va activar oficialment el 15 d'abril. A l'Ajuntament de Premià de Mar, d'ençà que van començar els tràmits presencials el dia 20 d'abril, s'hauran expedit un total de 311 informes de vulnerabilitat, que era un dels documents que es demanaven a aquests immigrants per fer després la sol·licitud als organismes corresponents. Segons ens diuen fonts municipals, juntament amb l'expedició d'aquests informes també s'hauran fet una 190 orientacions individuals al servei de primera acollida, en les quals s'han resolt dubtes i s'ha donat suport en la tramitació dels expedients. El grup parlamentari de Junts ha presentat fins a 91 esmenes als pressupostos del govern de la Generalitat per reclamar més inversions al Maresme en diferents àmbits. Com explica aquest partit en un comunicat, les demandes tenen a veure sobretot amb mobilitat i transports públics, salut, educació o seguretat. En concret, i segons defensava la diputada maresmenca de Junts, Judit Toronjo, ahir a l'hemicicle, aquest grup reclama millores pel que fa a mobilitat i transport públic en les freqüències dels autobusos interurbans entre municipis i fins a Barcelona i Girona, i millor connexió amb els hospitals de referència. I també demana accelerar la pacificació de la Nacional 2 al Baix Maresme. Així mateix, es reclama l'execució dels nous accessos de la C32, incloent-hi una nova sortida a Vilassar de Mar per donar servei al Mercat de la Flor. L'Ajuntament es feia ressò amb una nota de premsa del balanç emès pel síndic de Greuges relatiu a les queixes i consultes presentades pels premianencs l'any 2025 i posava en valor el fet que s'hagi produït una reducció notable en tots dos casos respecte de l'any anterior. En concret, l'informe parla d'un total de 65 actuacions del síndic arran de 27 queixes i 38 consultes presentades, que són un 45,8 menys que el 2024, amb una reducció del 57,1% en les queixes i el 33,3% en les consultes. També destaca el comunicat que aquest volum d'actuacions equival a 2,2 actuacions per cada 1.000 habitants, cosa que situa Premià de Mar per sota de la mitjana catalana, que és de 3,1. Per tipologia, les queixes i consultes es concentren principalment en l'àmbit de les polítiques socials, administració pública i tributs, polítiques territorials, que bàsicament tenen a veure amb el medi ambient, i consum. I el mateix informe destaca que l'increment més significatiu respecte a l'any anterior s'ha produït en el capítol de medi ambient. Demà comencen les classes dels cursos intensius de català que ofereix a l'estiu l'Oficina de Català, però aquest cop no es faran a la seu d'aquest organisme, a l'edifici de Santa Tecla, al carrer Torres i Bages, perquè ja estan canviant el terra i les obres s'han d'allargar uns 2 mesos. Les classes es faran al centre cívic. Com ens deia des d'aquesta oficina l'Anna Roig fa uns dies, el curs intensiu que ofereix Premià de Mar és el bàsic 1, que són un total de 45 hores entre el 2 i el 23 de juliol.
3: Aquest any es fa al centre cívic, perquè l'edifici, Escola d'Adults i Oficina de Català, estan fent obres, ens posen terra nou, cosa
4: molt
3: que també ens fa molta il·lusió. Per tant, l'edifici
4: no està operatiu,
3: no està operatiu
4: temps,
3: exacte, i el curs intensiu es fa al centre cívic, doncs que també l'Ajuntament ens cedeix una aula.
1: El Consorci de Normalització Lingüística ofereix concretament 3 cursos intensius, l'inicial, el bàsic 1 i el bàsic 2. A Premià de Mar es pot fer el bàsic 1 i a Premià de Dalt el bàsic 2. No patiu, que ja s'han anat a portar els ous a les Clarisses. Manel Ferrer.
5: Un grup de 6 premianencs ha visitat aquests dies el monestir de les monges Clarisses per mantenir viva la tradició de portar una dotzena d'ous i demanar bon temps de cara a la festa major. La comitiva va lliurar els ous juntament amb una cistella amb diversos elements representatius a la festa premianenca, amb l'esperança que enguany el temps torni a acompanyar les celebracions. Un dels participants, Mateu Ribas, explica que les religioses els van rebre amb molta il·lusió i que aquesta és la tercera vegada que participen en aquesta visita.
6: I la veritat, aquest any estan supercontentes de rebre'ns un altre cop, no? I van estar molt contentes. La veritat, va ser una experiència que jo la vull tornar a repetir també, perquè dona ganes, no? I a sobre, després veure el temporal que va fer l'any passat per Festa Major, que va ser impressionant.
5: La tradició va agafar encara més força l'any passat, quan, mentre bona part de Catalunya va quedar afectada per les pluges, la Festa Major de Premià de Mar es va celebrar sense incidències meteorològiques. Seguint aquesta creença popular, els promotors de la iniciativa esperen que la visita a les Clarisses torni a portar bon temps també aquest any.
1: I ara esports, Marc Rodríguez.
7: Èxit de participació a la Lliga Under de Taekwondo, disputada al pavelló el cap de setmana, una competició de nou format per cadets i júniors i una prova pilot, segons explica l'organitzador Toni Avellaneda. Es tracta de donar l'oportunitat als taekwondistes de trobar-se sobre el tatami i competir. La novetat és que els participants tenen 3 o 4 combats i van fent rondes. En cas de victòria i empat, sumen punts i hi ha 2 rondes per combat.
8: Son 2 asaltos por cada combate, pues el que más asaltos gana. Y la verdad es que fue un éxito rotundo de participación. Las gradas estaban pero llenas. Aluciné porque era la primera vez que veía el pabellón tan lleno, cerca de las 2.000 personas y muy bien. La verdad es que un éxito y esperemos que las nuevas ediciones pues sean igual.
7: El campionat va acollir més de 2.000 persones al pavelló, entre assistents i participants, i la idea és fer diferents campionats anuals. A nivell de club, el Gimnàs Avellaneda posa bona nota a la seva participació i gairebé tots van pujar al podi.
1: Pel que fa al temps, representa que avui fa una mica menys de calor, mínima de 24 graus i màxima de 28. Demà, 3/4 del mateix.
0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
9: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
10: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
9: Suma't i escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
10: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
11: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
12: Francesc Balanyà, el periodista agrari de Catalunya, presenta cada setmana Arrela, l'espai agroalimentari de referència de les Terres de Lleida. Expliquem i analitzem les qüestions més rellevants de l'agricultura i la ramaderia del nostre país amb els principals agents d'aquest sector primari. Arrela, el programa agrari d'UAU Lleida Ràdio. Cada setmana amb Francesc Balanyà.
0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
13: Premià Mèdia. Informació.
5: La Biblioteca Martí Rosselló i Lloberes acull aquests dies al Món Salvatge una exposició de collage artístic que explora la relació entre les persones i els animals. Ho fa a través de composicions imaginatives i combinacions inesperades. La mostra posa de manifest tot allò que els humans comparteixen amb la resta d'éssers vius, des dels instints i les emocions fins les petites contradiccions del dia a dia. Les obres presenten personatges híbrids que conviden el visitant a observar la naturalesa humana des d'una mirada desenfadada i amb un toc d'humor reivindicant l'existència d'un vessant més instintiu i espontani en totes les persones. L'exposició d'accés gratuït compta amb la col·laboració del Centre Alter Arte del CFP Maresme i d'Ocells Migratoris, un grup artístic format per dones ucraïneses. Es podrà visitar a la Biblioteca Martí Rosselló i Lloberes fins al 20 de juliol en els horaris habituals de l'equipament.
13: Premià Mèdia. Informació.
4: Tengo un pensamiento que no me deja sola. A veces no siento que está ahí, pero me acompaña a dormir. Y cuando me despierto,

0: Avui a Premià Mèdia conversem amb el cantautor Joel Carro, un músic que ha construït un univers sonor propi a partir del folk, el blues i la cançó d'autor i que a més ara presenta l'Instant Únic, un disc que aprofundeix en les emocions, també en la memòria i el pas del temps a través d'aquesta proposta musical. Benvingut, com estàs?
1: Superbé, quina catxo intro que m'has fet.
0: Gràcies per acompanyar-nos, per estar avui amb nosaltres. Parlàvem de moltes influències, de molts estils. Com ho has aconseguit unir tot en aquest treball, en aquest Instant Únic?
1: No ha sigut una intenció, lo de juntar estils i tot aquest univers, sinó és algo que ha anat sorgint poc a poc al llarg del temps, des del primer moment, no?, que surt la primera idea amb la guitarra, fins a l'últim, que és amb la mescla i decisions com sonores, no? Ha sigut algo orgànic, diguéssim. Mm-hmm.
0: Joel, ets un artista prou jove, però amb una identitat musical molt clara, molt marcada. Com l'has anat construint des que vas començar fins al dia d'avui perquè sigui una cosa tan única i a la vegada tan reconeixible, que només escoltant la cançó la gent ja ho pugui associar a tu?
1: Doncs jo crec que... Suposo que amb els referents que he anat tinguent i el que he anat copiant al final amb la guitarra i el que he anat creant, doncs és de la manera que he anat trobant un so com més propi. Sobretot el tema de tocar amb afinacions obertes, portar aquestes ungles postisses, tota aquesta tècnica del finger picking. Jo crec que això ha anat creant una identitat i també el tema, suposo, de les lletres, de l'imaginari que... Realment jo crec que encara m'estic trobant en aquest aspecte, però tot això ha anat creant aquesta amalgama de coses, de conceptes. Mm-hmm.
0: Parlaves de referents, quins són els teus referents actuals? Perquè suposo que també, depenent del moment, doncs has anat agafant de diferents fonts, no? Però actualment, qui són una mica els teus referents o amb qui et mires?
1: Actualment, bueno, just en el moment del disc, estava molt obsessionat amb un guitarrista, bueno, encara també és un dels meus referents, que es diu Riley Walker, de Chicago, que ha anat fent uns temes, bueno, uns àlbums, perdó, que ha anat una mica també entre el folk i el rock progressiu, una mica la psicodèlia, el jazz. Després un altre grup, que són uns dos germans, que són de Miami, crec, que són... Es diuen Tornstans Band, costa molt de pronunciar. I després altres influències més antigues, psicodèliques, dels anys 60-70... Bueno, una mica això.
0: Sí, molt bé. Ja fa uns mesos que estàs rodant amb aquest Instant Únic. Què representa aquest disc, aquest treball, dins de tota la teva trajectòria, dins de la teva feina?
1: Representa... un moment vital, jo crec, en què em puc adonar una mica de que al llarg del temps he pogut crear, he anat creant coses musicals i les he pogut congelar en un moment, no? I adonar-me'n de que és una foto, no? d'aquest moment, d'aquest moment vital, d'aquest instant únic.
0: Sí.
1: Jo crec que és per mi una fotografia d'un moment de dir, ostres, mira, mira que ha sortit de tota aquesta trajectòria vital, musical.
0: Pues és una pregunta com molt profunda, però què s'hi veu en aquesta fotografia o quins elements has identificat tu d'aquest moment vital i musical en el qual et trobaves quan vas fer aquest Instant Únic?
1: Doncs suposo que la idea general és una mica... doncs això, el moment present, no? En el que passen les coses, no? L'estar present quan passen aquestes coses i la màgia d'aquest moment, no? I l'aventura i el transformar, com transformar d'un moment a l'altre, no? El pas del temps, l'amor, totes aquestes experiències.
0: Creus, Joel, que ens falta una mica això, aquesta presencialitat del moment... quan vivim a vegades situacions que a vegades estem més pensant en el que vindrà després que no pas en viure aquella situació. Estem parlant una mica també doncs, al viure el moment, a l'estar allà present.
1: Sí, sona una mica atòpic, la veritat, però sí, totalment. Jo mateix porto un dia a dia molts cops que estic en un altre lloc, no? I a vegades quan tornes i dius, vale, com t'asseus un moment sense fer res, a mirar un moment contemplatiu, no dius, vale, crec que va més per aquí la cosa que l'altre.
0: Clar. Sí. De fet, en aquest disc parles del pas del temps, de la memòria, l'espiritualitat, d'on sorgeix aquesta necessitat d'explorar tots aquests temes i de parlar-ne'n, perquè suposo que més enllà de la feina musical que hi ha, també hi ha una part de vivència pròpia, no?, que et porta a experimentar i a moure't en tots aquests entorns.
1: Sí, bueno, la vida, no? Al final ens passen totes aquestes coses i sí, per mi el que és el pas del temps, l'amor, no? Tot això que ho pugui aglutinar i fer d'això cançons, per mi és una part molt espiritual per mi, no? Trobar aquest moment com per poder plasmar això i tenir com els meus espais íntims i després compartir després a l'escenari, no? Com a manera més ritualitzada o alguna cosa així.
0: De fet, parlaves de compartir-ho, no?, amb la gent que ve a veure't als concerts o les trobades que fas. Com apliques justament doncs, aquesta cosa que potser en el moment de creació era més íntim i ara ho comparteixes amb la resta? Com els fas partícips als oients i a la gent que et visita?
1: Doncs, sobretot, agraint un muntó, no? L'altre dia estava fent un concert i feia molt que no en feia cap. I de cop estava ja sentat a l'escenari del rotllo... Ostres, que raro, perquè això sempre ho faig a casa sol, no? I de cop estava compartint i vaig dir, que guai, com això que valoro tant, poder-ho ensenyar i que estigueu aquí davant meu, clar, vosaltres, no? Gent coneguda, gent desconeguda. I sempre intento agrair, no?, a la gent que ve als concerts i bueno, intentar fer una mica de feedback, que a vegades funciona més, menys, depèn de l'ambient, no? Però sobretot agrair.
0: Com tens l'agenda ara mateix? En l'horitzó més proper, tens algun concert tancat, alguna coseta que es pugui explicar?
1: Tinc un parell de concerts. Just aquest divendres tinc un concert a Sabadell, al pub The Wild Geese, a les 11 de la nit, en format solo. I després tinc un el 8 de juliol a La Garriga, al casino.
0: Molt bé, doncs tothom convidadíssim. I mirant també cap al futur, en quins projectes o en quines coses, si no és un projecte concret, en quines coses t'agradaria experimentar o trobar o analitzar o investigar d'ara cap al futur?
1: Ostres, doncs moltes coses. Rumio moltes coses últimament. Però ara mateix a la vista el que tinc és... bueno, tinc un projecte amb uns col·legues que fem versions... Bueno, té és un grup de rock i fem versions. I tenim alguns concerts i és un món que m'agrada molt experimentar, més rockero i guitarres elèctriques i tot. Després estic amb el Marc Vilajoana, cantant, ballarí i actor, que tenim alguns concerts a partir del setembre i que també fem col·laboracions plegats i tot. I després, per altra banda, crec que aquest estiu... Bueno, porto ja un temps rumiant de fer un disc instrumental de guitarres i guitarres diferents, que tinc unes quantes.
0: Molt bé.
1: Així que més o menys aquests tres fronts són els que tinc a la vista.
0: Molt bé. Doncs, Joel, moltes gràcies per estar avui amb nosaltres. Qui et vulgui escoltar o et vulgui trobar o saber doncs, justament aquesta agenda que vas preparant, on et poden trobar?
1: Podeu seguir-me per Instagram, de moment és la pàgina que tinc, joelcarro.music, i després per escoltar la meva música a totes les plataformes possibles, Joel Carro, ja ho trobareu.
0: Molt bé, doncs per acabar demanarem que ens regalis una mica de la teva música. Amb què acabarem aquesta entrevista?
1: Doncs mira, acabarem amb un tema que és l'única versió del disc, però que m'agrada molt, molt tocar sempre i que porto anys tocant, que és En el Lago, que és una versió d'un grup dels 70, 60, 70 d'aquí a Espanya, que es diuen Triana.
0: Molt bé. Doncs gràcies, Joel, i amb aquesta cançó acabarem. Gràcies per estar avui també a Premià Mèdia.
1: Gràcies.

0: escoltant?
1: Premià Mèdia. Informació.
2: El sorteig del sueldazo de l'organització 11 de dissabte 27 de juny va repartir 160.000 euros a Premià de Mar. L'Aida Llàcer, la venedora de l'entitat que podem trobar al seu quiosc al carrer Enric Granados, però també alguns dies arran del supermercat que hi ha al peu de Cal Escoda, havia venut 8 cupons premiats amb 20.000 euros cadascun, 160.000 euros en total. El sueldazo del cap de setmana de l'11 ofereix tots els dissabtes i diumenges un premi principal a les 5 xifres i sèrie de 300.000 euros, més de 5.000 euros al mes durant 20 anys consecutius a un sol cupó i premis de 2.000 euros al mes durant 10 anys consecutius a altres 4 cupons.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
3: A Premià Mèdia tenim secció amb la policia local avui per parlar, atenció, de seguretat al carrer de cara a la festa major de Premià de Mar, que serà aquesta propera setmana. Recomanacions, suggerències i també obligacions com a ciutadans per gaudir de la festa amb seny. Amb una mica de rauxa, evidentment, per passar-nos-ho bé, però evidentment amb seny. Amb en Toni i amb en Joan, benvinguts a la ràdio, companys, com esteu?
4: Bon dia.
5: Bon dia, Marc.
3: Què significa per la policia local viure una festa major? Imagino també que són dies previs de molta feina, de fer dispositius especials, no? Perquè ja preveieu que hi haurà molta gent als carrers. Com ho gestioneu, això?
4: Doncs sí, és una previsió que ja es fa amb temps. S'incrementa el servei policial al carrer, doncs hi ha més gent. Es preveu que d'altres poblacions properes, com cada any, vinguin a la nostra festa major. I sí, efectivament, s'incrementen les patrulles, s'incrementen els dispositius per garantir doncs, que tothom pugui gaudir de la festa major amb tot el civisme i seguretat possible.
3: Uh-huh. Al final, Toni, parlem només de nombre d'efectius, és a dir, més policia, o també hi ha dispositius pensats, organitzatius, perquè, clar, evidentment, la població es multiplica, no? Ja no només ve gent de Premià, sinó que ve gent d'arreu, perquè la festa major, els últims anys, ha guanyat... en popularitat, podríem dir-ho, no? Hi ha molta més gent al carrer.
5: Sí, evidentment, són dies excepcionals. És una setmana que, com deies, al final n'hi ha personal de seguretat privada que fan de controladors d'accessos. El que deia el Joan, nosaltres també dupliquem els efectius, evidentment, perquè tenim un volum de gent aquests dies bastant important. I també hem de comptar amb la gent voluntària que també treballa i ajuda doncs, a fer tasques que igual nosaltres tampoc podríem arribar. Com talls de carrers, igual, quan es fa algun acte... Aquests temes així són de gran importància, també els voluntaris.
3: Hi ha alguns punts concrets de Premià que us facin patir més que d'altres? Per exemple, m'estic imaginant el desembarcament. Una vegada arriben els pirates, a la platja hi ha moltíssima gent, però també mentre després fan el saqueig i demés, el punt principal, quan hi ha la presa de l'Ajuntament, és la plaça de l'Ajuntament, que s'omple moltíssim, s'omple a vessar. No sé si hi ha alguns punts, de, com aquest, per exemple, que us facin patir més que d'altres.
4: Bé, és evident que el desembarcament pirata mou una gran quantitat de gent, no només de Premià, sinó tots els que venen. Els accessos a aquests actes a la platja de Llevant, que solen ser els pas soterranis i els accessos de vehicles, hi ha una gran influència de gent i de vehicles, i això, clar, ens preocupa. Sempre recomanem que, en quant a vehicles, siguin previsors, perquè el volum i estacionament són els que són, siguin previsors de vindre en temps suficient per poder estacionar. I en quant als vianants, és important, a part de fer servir els pas soterranis ordinaris que n'hi ha en tot el camí ral, sobretot fer servir el més ample i el que més facilitat dona d'accés i sortida, que és el nou d'accés al port des del carrer Santiago Rusiñol. Això per una banda. I és cert que el desembarcament coincideix amb altres actes que són els de més influència, em sembla que és el dia 8, i el que s'intenta és coordinar, que si siguin coordinats i siguin al mateix temps perquè la gent no s'aglomeri només en una zona, sinó que ja el dia 8 em sembla que hi ha, si no recordo, el saqueig, la sala de l'Ajuntament i Premià Ciutat Pirata. Uh-huh. Aquests tres actes, que és on més gent pot anar, són simultanis. Amb això el que s'intenta aconseguir és que es reparteixi i no s'aglomeri només en una zona. Evidentment, si hi ha una aglomeració molt alta, es pot, per motius de seguretat, decidir, escolta'm, aquí no pot entrar més gent, però seria des d'un punt de vista de seguretat.
3: Mm-hmm. Què vols afegir?
5: Sí, m'agradaria fer una puntualització, sobretot el dia de l'eufòria. És un dia que, bueno, la plaça d'Ajuntament, els accessos sí que estaran controlats, no es permetrà ni entrar begudes alcohòliques, ni ampolles de vidre, tot haurà de ser plàstic. Recomanem als establiments, com cada any, que si fan venda d'alcohol o venda d'algun refresc, no donin el que són el casc de vidre, que tots siguin gots de plàstic, i allà sí que n'hi haurà control d'accés. Vull dir, quan arriba un moment que la plaça no pot suportar més persones a l'interior, no es deixarà passar. Clar, nosaltres sempre diem el mateix. Les persones que estan treballant no tenen la culpa de no deixar entrar la gent. És per un tema de seguretat. Nosaltres sempre vegem per la seguretat dels ciutadans i la seguretat que estigui disfrutant aquestes persones aquell fet. Llavors, que no es discuteixin amb els controladors, que no es discuteixin amb la policia quan en algun acte o algun carrer no els hi deixen passar, no és una cosa que aquell policia o aquell

0: i si hi ha menors per la via pública consumint, evidentment se'ls hi pren a l'alcohol, llegent-se i bueno, els hi fa, no, Joan?
1: Sí, correcte, sí. La beguda alcohòlica està prohibida de vendre als menors. Uh-huh. Llavors, s'intenta controlar d'alguna forma doncs que tant als actes com als desplaçaments o a les places no n'hi hagi un consum, ja no només per les persones que són a la plaça, sinó també pels veïns. Hem de pensar que molta gent ve a gaudir de la festa, però molta altra gent ha de treballar el dia següent. Llavors hem de coordinar el que és el civisme amb la disbauxa i la celebració de la festa. Això sí que ho demanem, ser conscients de que uns poden estar de festa, però altres, pues, malauradament, el dia següent han de treballar i han de descansar. Això sí que ho demanem. També és cert que, com deia el company Antoni, la senyalització, si hi ha una tanca, tancant un carrer o desviant una circulació, és important que es respecti. Entenem que hi ha veïns que tenen que anar al seu garatge o a la seva vivenda, no hi ha problema, poden moure la tanca però després posar-la, perquè darrere pot vindre un altre cotxe que no és de la zona i es fica al mig de l'acte. Això sí que ho demanem. Si es mou alguna tanca, sisplau, que es torni a posar al seu lloc.
2: Mm-hmm. Sentit comú i respecte. Comú, com explica el Joan, la llibertat d'un individu, no?, acaba allà on comença la de l'altre. No? Si el veí ha de descansar també, doncs respecte i sentit comú, sí, per a tothom.
0: Sabem que són dies complicats, perquè evidentment a tothom li agrada la festa major, però no és festa tota la setmana per tota la gent. Llavors sempre diem això, que amb la mesura que sigui possible que es respecti el descans dels veïns de Premià.
2: Uh-huh. Hem de dir també que tindrem disponible diferents punts lila, no?, davant de qualsevol actitud, sí, violenta o assetjament,
1: sí,
2: que malauradament també són actituds que hem de viure, i tant de bo no ho haguéssim de viure, però també tindrem aquests punts disponibles.
1: Cert. Hi ha els punts liles, que estaran pràcticament a gairebé tots els actes on hi ha més gent, a l'Eufòria, els concerts de la platja i desembarcament, el Vall Pendó, el Vall Tronera, els concerts de la platja. Són punts, com tu has dit, on aquelles persones que puguin sentir-se assetjades, que tinguin la sensació que algú els segueix o que ha patit algun tipus d'incident relacionat amb l'assetjament, es poden dirigir a aquests punts. Hi ha personal professional que coordinarà, si fa falta, en la policia, doncs, el problema que pugui tindre aquesta persona.
2: Mm-hmm. Molt bé, doncs queda clar, tindrem aquests punts lila disponible, com ara explicava el Joan. Evidentment, també la festa de Premià de Mar, que es caracteritza per aquesta batalla entre pirates i premianencs, i també l'aigua té un paper important. També m'agradaria aquí que la policia local ens fes un missatge d'aquest consum responsable, perquè també està molt de moda, no?, el fet de portar pistoles de casa plenes, no?, sí, anar mullant a gent pel carrer, fins i tot alguns veïns, que sí. Què hem de dir de l'aigua?
0: Això és el hàndicap de cada any, de que sempre diem que la festa major de Premià, lo del desembarcament dels pirates, no és una festa de l'aigua. Es pot tolerar, no sé d'on va sortir el tema de portar pistoles, però bueno, al principi va estar bé, però ja crec que s'ha anat anant de les mans una miqueta. Llavors, aquest any em sembla que no hi ha ressentiment d'aigua, però volem dir que no vol dir que haguem de carregar les pistoles i fer un ús molt excessiu. Nosaltres el que sempre diem és que hi ha gent que està treballant a la festa major i està treballant, no està gaudint igual de la mateixa manera que els que s'ho estan passant bé. Llavors el que demanem sempre és que els actors, el personal de l'Ajuntament que està treballant, els voluntaris, els controladors d'accessos, la policia, no som gent que ens tinguin que estar disparant aigua ni res, ens han de respectar perquè estem fent unes tasques importants per ells, que és donar-li seguretat i que puguin gaudir d'aquesta festa. Llavors sempre demanem el mateix, que no som persones perquè puguin estar tothom disparant, que s'ho passin bé. També veiem que hi ha gent que surt a la festa major i volen gaudir la festa major sense aigua. Llavors també diem que no facin ús la gent que porta pistoles i mullin a persones, nens, infants, cotxes amb bebès que porten, hi ha molts que igual no volen disfrutar de la mateixa manera. Uh-huh. Llavors podem arribar a un problema bastant gran de pues, trobar una petita bralla, una discussió que ens podem evitar totalment. Llavors que respectin el que no porti pistoles, doncs que no el mullin, perquè al final ell vol gaudir la festa major, pues, com diem, de veure els pirates premianencs gaudint d'aquesta batalla que fan.
2: Perfecte, molt bé. Avui hem...

0: Hem tingut aquests consells de seguretat per part de la policia local amb en Toni i el Joan. Deixarem també a la intimitat, si sou pirates o premianencs. Això ja cadascú...
1: No, jo sóc premianenc.
0: Premianenc. Molt bé, molt bé. I deixarem també a la intimitat de cadascú, anava a dir, però mira, ells s'han posicionat com a premianencs. Esperem també que gaudiu molt d'aquesta festa major, més enllà de treballar-la, més enllà de tota aquesta seguretat, i d'agrair-vos també la bona feina que feu perquè tothom la pugui gaudir de la millor manera possible. Toni i Joan, gràcies. És un plaer tenir-vos a la ràdio. Esperem que vagi gràcies. Molt bé aquests dies de festa major.
2: Gràcies.
1: Gràcies, gràcies.
3: A l'antena els escoltes.
4: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
5: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: La plataforma veïnal Cobana C32 està ultimant un dossier tècnic on formularà la seva pròpia proposta per l'enllaç amb l'autopista, proposta que volen consensuar amb l'Ajuntament de Premià de Mar i després portar a la Generalitat. L'entitat Cobana es va constituir en el seu moment arran de les inquietuds dels veïns del barri Banyeres i el Tarter Maresme, que consideraven que el projecte que presentava Territori suposaria un increment inassumible de trànsit en aquesta zona. En aquell moment, l'entitat va pactar amb l'Ajuntament un seguit d'al·legacions i també es va crear una comissió mixta de mobilitat per continuar treballant plegats. Al febrer passat, la Generalitat va informar que s'havien estimat les al·legacions i que l'empresa adjudicatària de l'actuació tindria en compte el risc de col·lapse circulatori del qual advertien Cobana i l'Ajuntament de Premià de Mar. Després d'allò, però, no hi han tornat a haver notícies sobre el projecte i ara Cobana ha reaparegut per informar que l'entitat es manté activa i que durant aquest temps han continuat recopilant documentació i analitzant la qüestió i que estan ultimant, com diem, un dossier tècnic on planteja la seva pròpia proposta d'infraestructura. Segons ens ha explicat el portaveu Fernando Izquierdo, la voluntat de la plataforma és compartir el document els pròxims dies amb els responsables polítics premianencs i després, si és possible, aquest juliol o si no al setembre, anar plegats a portar el document a Barcelona.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Premià Mèdia. Informació.
3: L'informe amb 141 pisos presumptament buits que la regidoria d'habitatge va lliurar la setmana passada als assistents a la taula d'habitatge no era pròpiament el cens d'habitatges buits que s'havien anunciat en el seu moment. Segons ens indiquen fonts municipals, es tracta d'un...
4: Notícies en xarxa.
5: Bon dia, és la una, us parla Pili García. El xoc d'un autobús contra la façana de la Diputació de Lleida a la Rambla de Ferran ha deixat 44 ferits de diversa consideració aquest dimecres al matí. Del total d'afectats hi ha 4 ferits crítics, 9 en estat menys lleu i 31 lleus. Quim Gassó, UAU Lleida Ràdio.
6: El vehicle, amb uns 55 passatgers a bord, cobria el trajecte entre Lleida i la Granja d'Escarp i acabava de sortir de l'estació d'autobusos de la capital del Segrià. Per motius que encara es desconeixen, el vehicle s'ha desviat cap a la dreta de la calçada i ha patit el primer impacte contra l'edifici a la zona posterior. El paent cap Fèlix Larrosa ha destacat la gravetat de l'accident.
7: Jo no el recordo, hem tingut accidents a Lleida, especialment amb carreteres d'accés, amb persones que traspassades, no? O un altre accident que de circulació també ha sofert situació greu, no? Però de l'abast i de l'ombre de persones afectades jo crec que és el dels més importants que s'ha produït en els darrers anys.
6: D'entre els ferits més greus, alguns han hagut de ser operats d'urgència i un d'ells ha estat ingressat a l'UCI. La conductora de l'autobús accidentat feia poc que treballava a l'empresa Autocars Gamón i anava acompanyada d'un instructor, un conductor veterà que ha resultat un dels ferits més greus de l'accident.
5: I 69 persones han mort a les carreteres catalanes durant el primer semestre de l'any, una menys que el 2025, segons el Servei Català del Trànsit. Els motoristes són el col·lectiu amb més víctimes, 29 morts, 6 més que l'any passat i representen el 42% del total. En conjunt, 6 de cada 10 víctimes eren usuaris vulnerables, com ara motoristes, vianants o ciclistes. Els ferits greus també baixen. Se n'han registrat 352, un 12% menys que el 2025. I el juny ha deixat dades de calor excepcionals a Catalunya, amb nits tropicals a 7 de cada 10 estacions del Meteocat i màximes per sobre dels 40 graus en gairebé 20% dels punts de mesura. Les temperatures més extremes s'han concentrat sobretot a Ponent i a les Terres de l'Ebre. La calor també es nota al mar. El programa europeu Copernicus alerta que les temperatures marines ja superen els rècords de 2023, amb possibles efectes sobre el temps, el clima global i els ecosistemes marins. De fet, 8 de cada 10 defuncions que s'han concentrat l'última setmana del mes a Barcelona han estat coincidint amb l'onada de calor, amb més de la meitat que ha estat la més càlida registrada a l'Observatori Fabra en més de 100 anys de dades. Com dèiem, la calor també ha tingut impacte en la salut. Catalunya ha registrat aquest juny 218 morts atribuïbles a les altes temperatures, segons el sistema MOMO de l'Institut de Salut Carles III, la xifra més alta en un mes de juny des de que hi ha registres el 2015 i quadruplica l'anterior rècord de l'any passat. I fins aquí les notícies en xarxa.
4: Notícies en xarxa.
2: Infopodcast. Les notícies de Premià de Mar en 3 minuts.
8: Aquest dissabte se celebra la quarta edició de la Fira Intercultural, que organitza la Plataforma Intercultural. L'esdeveniment, que es farà durant la tarda a la plaça Països Catalans, tornarà a ser una mostra festiva de patrimoni cultural dels països d'origen de molts premianencs, concretament en aquesta ocasió de 12 nacionalitats. Aquesta setmana han passat per Premià Mèdia la Victòria García i la Claudia Resamano de la Plataforma Intercultural.
9: Yo creo que ha sido muy bonito porque también se han sumado otras asociaciones que se ha dado apoyo de las unas a las otras, entonces yo creo que se va sumando y que no es solamente esta feria que reúne a todos los otros países, sino que se van sumando diferentes acontecimientos y eventos durante el año. Somos muchos los inmigrantes que vivimos en Premiá y Premiá nos ha abierto las puertas y entonces también compartir nuestra cultura con la otra gente da la posibilidad de conocernos y de encontrar las riquezas que hay de cada país.
8: La fira comenzará a las 6 de la tarde y contará entre otros elementos con un escenario para las actuaciones instal·lacions i diverses carpes, entre elles una dedicada específicament a les activitats infantils i una altra on hi haurà un recull d'imatges de les fires anteriors. Els països que hi tindran presència són Ucraïna, Uruguai, Hondures, Colòmbia, Gàmbia, Argentina, Xile, Senegal, Bolívia, El Salvador, Paraguai, Pakistan i Veneçuela, país que en aquesta ocasió tindrà un paper malauradament especial arran dels terratrèmols. Justament, tindran una parada solidària per recollir material mèdic, com informàvem ahir. Ahir, 30 de juny, finalitzava el termini de la regularització extraordinària d'immigrants decretada pel govern de Madrid el gener passat i que es va activar oficialment el 15 d'abril. A l'Ajuntament de Premià de Mar, d'ençà que van començar els tràmits presencials el dia 20 d'abril, s'hauran expedit un total de 311 informes de vulnerabilitat, que era un dels documents que es demanaven a aquests immigrants per fer després la sol·licitud als organismes corresponents. Segons ens diuen fonts municipals, juntament amb l'expedició d'aquests informes també s'hauran fet una 190 orientacions individuals al servei de primera acollida, en les quals s'han resolt dubtes i s'ha donat suport en la tramitació dels expedients.
10: Èxit de participació a la Lliga Under de Taekwondo, disputada al pavelló el cap de setmana, una competició de nou format per cadets i júniors i una prova pilot, segons explica l'organitzador Toni Avellaneda. Es tracta de donar l'oportunitat als taekwondistes de trobar-se sobre el tatami i competir. La novetat és que els participants tenen 3 o 4 combats i van fent rondes. En cas de victòria i empat, sumen punts i hi ha 2 rondes per combat. A nivell de club, el gimnàs Avellaneda posa bona nota a la seva participació i gairebé tots van pujar al podi.
2: Aquest espai és una coproducció de Premià Mèdia i La Xarxa.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
11: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
12: Cocodril Club.
13: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Cocodril Club, el programa revival més veterà de Catalunya. Els divendres de 8 a 10 del vespre, els diumenges a la nit de 10 a 12 i ara també els dissabtes al migdia de 12 a 14 hores. Aquí a Ràdio Premià de Mar, 95.2 FM.
14: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià.

0: Dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
2: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
1: Suma-t'hi escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
2: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
3: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Sortim aquest vespre? Podem anar a veure un musical.
5: Aquest vespre, un musical? A Ràdio Premià de Mar fan La porta de l'escenari, i això és millor que en el teatre.
4: Diumenge a les 10 del matí repeteixen el programa.
5: Anem al teatre.
6: La porta de l'escenari, a Ràdio Premià de Mar. Dimarts a les 10 del vespre i diumenge a les 10 del matí.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Greu accident d'autocar al centre de Lleida. Un vehicle que feia la ruta entre la capital del Segrià i la Granja d'Escarp ha xocat contra la façana de l'edifici de la Diputació en plena Rambla Ferran a 8:15 del matí. Hi ha 44 ferits de diversa consideració, entre ells 4 de crítics. El vehicle transportava majoritàriament treballadors de cooperatives que anaven al camp. La conductora feia poc que treballava a l'empresa i l'acompanyava un instructor, que és un dels ferits més crítics. L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, destaca que és l'accident més greu que s'ha viscut els darrers anys a la ciutat.
2: De l'abast i nombre de persones afectades, jo crec que és un dels més importants que s'ha produït en els darrers anys, no? I a més, en una zona tan urbana, doncs la Rambla de Ferran, doncs sort no hem tingut que s'ha produït a l'hora que s'ha produït.
0: És dimecres 1 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Veneçuela eleva a gairebé 2.000 les persones mortes pels terratrèmols i a més de 10.000 els ferits, el doble dels comptabilitzats fins ara, Sònia Kerr.
3: També augmenten fins a 26 les víctimes espanyoles i a 150 els desapareguts. Gairebé una setmana després dels sismes, els equips d'emergència continuen trobant supervivents sota la runa.
0: Una anàlisi de sang que confirma la malaltia de l'Alzheimer pot predir el risc elevat de deteriorament ràpid.
3: Ho demostra un estudi de l'Institut de Recerca a Sant Pau de Barcelona, que posa de manifest la importància de destriar entre símptomes derivats de l'edat i l'aparició de la malaltia.
0: Les benzineres calculen que la gasolina s'encarirà uns 10 cèntims al litre i el dièsel uns 3 a partir d'avui.
3: La raó és la rebaixa gradual dels ajuts directes del govern espanyol. Des d'avui, el descompte per als consumidors baixa dels 20 als 15 cèntims. Així ho viuen. Aquest matí ho vivien així els conductors.
4: La setmana passada me costó possiblemente 20-22 euros.
5: Okay. En verano para a veces no sé si coger coche o ir en transporte público, porque a este paso no sé dónde vamos a llegar.
0: En cultura, el dibuixant de manga de terror Junji Ito és el creador del cartell de la 32a edició del Manga Barcelona.
3: El Saló farà el recinte de Fira Gran Via del 5 al 8 de desembre. Ito serà també un dels principals convidats de la trobada, juntament amb el director Soji Kawamori.
0: Als esports, Toni Castro, Joan Laporta pren possessió del càrrec de president del Barça.
6: Laporta comença el seu quart mandat després de guanyar les eleccions del 15 de març. La fi de la remodelació del Camp Nou és un dels principals reptes que tindrà durant aquest mandat, com també la recuperació econòmica del club i l'inici de la construcció del nou palau.
0: Volem saber també si la calor ens ha de donar treva. Un cop d'ull al temps amb Lluís Pérez. Bon dia.
7: Bon dia. Ha començat el mes de juliol amb una bassa d'oli pel que fa a l'estat del cel. Hi ha molt pocs núvols arreu del país. Sí que n'hi ha algun de baix, fruit de la mateixa xafogó, que sobretot es mou per l'àrea metropolitana, núvols completament descafeinats, i també tenim una mica de cendra en suspensió dels incendis forestals que tenim a l'Aragó. Arriba aquest fum fins a casa nostra i deixa aquest cel una mica més enterbolit, també amb una mica de pudor de fum. Ja diem que ve des de ponent. Igualment, els núvols han de continuar sent força escassos al llarg d'aquesta tarda. Alguns creixeran entre la Catalunya central i les comarques de Girona, sobretot al sud gironí, i arribaran a caure algunes gotellades molt disperses al voltant del Mollanès, del Montseny, les Guilleries, també el Puigcalm o la banda del Rocacorba. Una mica de tramuntana a la Costa Brava i més calor quan més cap a la Costa Daurada. En vista demà, una situació molt semblant. Només al matí alguns núvols enganxats a la costa barcelonina. N'estem pendents a la xarxa.
0: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Quatre persones han estat crític, 9 de menys greus i 31 ferits lleus. És el balanç momentani de l'accident d'autobús que ha passat aquest matí al centre de Lleida. Portava sobretot treballadors de cooperatives entre la capital i la Granja d'Escarp i acabava de sortir de l'estació quan ha xocat contra la façana de l'edifici de la Diputació. La conductora feia poc que treballava a l'empresa Autocars Gamón i anava acompanyada d'un instructor. Hi ha una investigació oberta, però tot apunta a una pèrdua de control. UAU, Lleida Ràdio, Quim Gassó.
8: Per motius que encara es desconeixen, el vehicle amb uns 55 passatgers a bord s'ha desviat cap a la dreta de la calçada i ha patit el primer impacte contra l'edifici a la zona davantera. L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha destacat la gravetat de l'accident.
2: Però de l'abast i nombre de persones afectades, jo crec que és un dels més importants que s'han produït en els darrers anys, no? I a més, en una zona tan urbana, doncs la Rambla de Ferran, doncs sort no hem tingut que s'ha produït a l'hora que s'ha produït.
8: L'avís al 112 s'ha rebut quan passava un minut d'un quart de 8 del matí. El sistema d'emergències mèdiques ha muntat una àrea sanitària al lloc dels fets, amb 12 unitats, un helicòpter medicalitzat i un equip de psicòlegs, i ha fet el triatge i l'estabilització dels pacients. Una dotzena ha estat traslladats a l'Hospital Arnau de Vilanova, mentre que la resta han estat atesos al CUAP de Prat de la Riba. D'entre els ferits més greus, alguns han hagut de ser operats d'urgència i un d'ells ha estat ingressat a l'UCI, segons ha indicat l'inspector en cap de la Regió d'Emergències de Lleida, Joan Josep Bellostas.
9: Els ferits més greus ja han estat evacuats en un primer moment, estan inclús a quiròfan atesos, hem mobilitzat també un helicòpter del SEM que ha estat expectant al parc de bombers per si calia algun trasllat a la zona de Barcelona, perquè no n'ha calgut.
8: Bellostas ha detallat que hi ha una investigació oberta i que encara és molt d'hora per conèixer els motius de l'accident. Ha afegit, però, que hi ha imatges de càmeres on es veu el xoc i que aparentment sembla una pèrdua de control. La conductora de l'autobús accidentat feia poc que treballava a l'empresa Autocars Gamón i anava acompanyada d'un instructor que ha resultat un dels ferits més greus de l'accident.
0: Un accident que ha inundat també les xarxes socials de mostres de suport als afectats i que s'ha repetit també aquestes mostres al Parlament, començant pel president de la Generalitat, Salvador Illa.
10: I jo començo també sumant les meves paraules abans del president de la cambra, de suport i escalf a les persones afectades per aquest accident que hi ha hagut aquesta matina de Lleida. He tingut ocasió d'expressar-ho directament a l'alcalde a primera hora del matí. Esperem que les persones ferides es recuperin el més aviat possible. Senyora Sabas, hi soc sempre.
3: Paraules de Salvador Illa durant la sessió de control al Parlament, on també el president de la cambra i tots els grups s'han afegit a les mostres de suport i escalf. També hi ha hagut missatges d'agraïment als serveis d'emergència que hi han treballat després de l'accident.
0: No deixem el Parlament perquè en la vigília que la cambra aprovi els primers pressupostos de la legislatura, Esquerra Republicana reclama al president Salvador Illa que pressioni per aprovar el nou model de finançament. En la sessió de control d'avui, Junts, el PP i Vox han tornat a reclamar explicacions a Illa pels casos de corrupció que assetgen el PSOE. Mont Carvajal, bon dia.
11: Bon dia. El president del grup parlamentari d'Esquerra Republicana, Josep Maria Jové, ha aprofitat la sessió de control per assegurar que els pressupostos s'aprovaran demà gràcies a ells i ha alertat el govern d'Illa que davant la inestabilitat del govern espanyol s'afanya amb el finançament singular.
12: Acceleri i pressioni allà on calgui per aprovar l'acord de finançament que van pactar. No ho demorin més. Que ningú busqui excuses electorals per ajornar el compliment dels acords. Que ningú s'atreveixi a agitar l'espantall de l'extrema dreta per demanar-nos que renunciem a allò que dóna sentit a aquesta legislatura.
11: I el president Illa s'hi ha compromès.
10: Tots els acords, hi estic compromès en particular, amb el que hem arribat també amb el seu grup, en matèria de finançament. Espero que tota la cambra i tots estiguem a l'alçada. No ho dic per al seu grup, ni ho dic pel meu, sap per qui parlo.
11: El govern espanyol convocarà un Consell de Política Fiscal i Financera aquest juliol per presentar el model proposat per Catalunya. Per la seva banda, el Partit Popular, Vox i Junts han demanat explicacions a Illa per la corrupció al PSOE. Illa ha admès que el seu partit, en referència al PSOE, ha comès errors.
0: No deixem la cambra perquè l'Associació d'Apartaments Turístics de Barcelona, Apartur, lamenta que el Parlament rebutgés la llei per vincular les llicències dels pisos d'ús turístic al planejament urbanístic de cada municipi.
3: La directora general d'Apartur, Marian Muro, aposta per preservar l'autonomia local en aquest àmbit per evitar, diu, que 200.000 persones es quedin sense feina. Ho ha dit a la xarxa.
13: Que estem davant una regulació que no diferencia les situacions particulars de cada municipi, i és important que cada ajuntament pugui decidir envers la situació concreta del seu municipi i després perquè realment és una mala notícia perquè tenim que tenir en compte que aquest decret portarà amb 200.000 persones al carrer.
3: La proposta de Junts plantejava que fossin els ajuntaments els qui establissin les condicions i els requisits per autoritzar aquests tipus d'allotjaments, però no va prosperar per l'oposició del PSC, Esquerra, Comuns i la CUP.
0: Catalunya esdevé pionera mundial en la defensa dels drets humans després de l'aprovació, avui també a la cambra, de la llei que permet crear el Centre Català d'Empresa i Drets Humans. És un organisme que garantirà que qualsevol empresa que operi a Catalunya estigui obligada a respectar-los tant en territori català com a l'exterior. Carina Bellbé, bon dia.
14: Bon dia. Amb la creació del Centre Català d'Empresa i Drets Humans, Catalunya se situa per davant de les Nacions Unides en el control de les empreses transnacionals en matèria de medi ambient i drets humans. L'organisme públic podrà investigar, rebre i contrastar denúncies contra empreses que deixarien d'operar a Catalunya fins que no reparessin les vulneracions denunciades. La iniciativa veu la llum després d'una dècada de treball de les organitzacions de justícia global que, malgrat aplaudir la fita aconseguida, han posat aquests deures al govern. Sandra Tous és portaveu de la FEDE.
15: Emplacem el govern de la Generalitat perquè treballi el més diligentment possible per crear-lo dins de l'establert a la llei. Això és, que el doti dels recursos necessaris perquè sigui ja operatiu aquest mateix 2026. També perquè en un termini no superior a 6 mesos treballi per constituir el Consell Assessor d'Empresa i Drets Humans a fi que pugui nomenar la Junta de Govern i, de la mateixa manera, perquè en el termini no superior d'un any treballi per aprovar el seu reglament. Les comunitats del sud global que se'n beneficiaran no poden esperar més.
14: La llei s'ha aprovat amb el suport del PSC, Esquerra Republicana, els Comuns i la CUP, amb l'abstenció de Junts. Ara bé, segons el Consell de Garanties Estatutàries, part de les funcions d'aquest organisme contravenen la Constitució i l'Estatut.
1: Notícies en xarxa.
0: Veneçuela eleva 1.943 les persones mortes pels terratrèmols de la setmana passada i a més de 10.000 els ferits, són el doble dels comptabilitzats fins ara. També augmenten a 26 les víctimes espanyoles i a 150 els desapareguts.
3: Quan fa gairebé una setmana dels 6 mesos, els equips d'emergència continuen treballant sense descans per intentar rescatar més persones atrapades sota la runa. De fet, les últimes hores se n'han detectat 11 més en vida. Laura Rojas, membre de la mesa tècnica de la plataforma SOS Venezuela Barcelona, ha explicat a la xarxa de la col·laboració que es pot fer des de casa nostra.
16: Lo que recomendamos a las personas es que, por favor, trabajen con entidades serias, reconocidas y que ofrezcan garantías. Tristemente, es una constante que cuando hay una tragedia de estas características, las personas aprovechan la oportunidad para hacer cosas que no son del todo honestas. Entonces, cualquier organización que a los catalanes les parezca que puede ser de utilidad es recomendable.
3: La plataforma SOS Venezuela Barcelona inclou fins a 15 entitats socials i ONGs catalanes. Fins ara han recaptat 13.000 euros en una campanya de solidaritat.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: I atenció a aquesta nova troballa científica. Una analítica de sang que confirma la malaltia de l'Alzheimer també funciona en persona de més de 80 anys i, a més, pot predir el risc elevat de deteriorament ràpid. Ho demostra un estudi de l'Institut de Recerca Sant Pau de Barcelona. Més detalls, Maite Polo, bon dia.
17: Bon dia. La pèrdua de memòria en les persones grans s'ha considerat durant dècades una conseqüència quasi inevitable de l'edat, però aquesta visió és cada vegada més qüestionada. És més, pot emmascarar l'Alzheimer. Per això la recerca de Sant Pau demostra la importància de fer una analítica específica que busqui una proteïna en les persones grans. Chiara Cherielo és geriatra de l'Hospital de Sant Pau i primera autora de l'article.
18: Saber si estos síntomas son debido a la enfermedad de Alzheimer, con una proteína en plasma muy fácil de detectar, muy económica, muy rápida, muy accesible, que es la PTAU-217. Y efectivamente hemos demostrado que sí, que medir la proteína es igualmente buena en pacientes mayores que en pacientes más jóvenes.
17: L'arribada de nous fàrmacs que alenteixen l'Alzheimer reforça la necessitat d'un diagnòstic més precoç i precís, també en pacients d'edat avançada que podrien beneficiar-se d'aquestes teràpies.
0: No deixem la salut perquè Catalunya ha registrat 218 morts atribuïbles a la temperatura durant el mes de juny. És la xifra més alta de la sèrie històrica.
3: I, de fet, multiplica per 4 l'anterior rècord, que data de l'any passat, amb 56 defuncions, segons dades del sistema de monitoratge de la mortalitat diària. Les dades també mostren que 8 de cada 10 persones que han perdut la vida per les temperatures ho han fet durant l'última setmana del mes, just després de l'onada de calor.
0: A Barcelona, a prop d'una vintena d'empreses, tant de Barcelona com de l'àrea metropolitana, s'uneixen per frenar l'abandonament escolar. Aquest curs han acompanyat més de 200 joves amb risc de deixar d'estudiar i els han ajudat a orientar el futur acadèmic i laboral. Esther Minguell, bon dia.
19: Bon dia. 270 joves d'una vintena d'aules de l'àrea metropolitana han participat en aquest programa impulsat per un grup d'empreses barcelonines i coordinat per la Fundació Èxit. Nacho Sequeira n'és el director general.
20: Lluitar contra l'abandonament educatiu prematur de jovent que està estudiant un PFI, que és aquell curs que se li ofereix al jove que no ha tret l'ESO, que hem aconseguit involucrar a 17 empreses amb més de 300 voluntaris que han anat fent diferents interaccions amb aquests joves, acompanyant-los, bàsicament orientant-los des de l'empresa i motivant-los per continuar estudis.
19: La iniciativa ha estat molt positiva tant per als joves com per als voluntaris de les empreses que els han assessorat. 9 de cada 10 alumnes que hi han participat volen continuar formant-se quan la taxa d'abandonament d'aquest perfil d'alumnes és del 40%. Escoltem el Brian i la Cristina, estudiant i voluntària del projecte.
21: Vinieron a una empresa del tranvía y lo dieron la oportunidad de participar
4: para conocer el mundo laboral y saber lo que queríamos hacer. Nos dieron un coach para que agarramos un poquito más de confianza y todo eso, y nos sintiéramos un poquito mejor. Y los enseñaron el mundo laboral, donde están los tranvías, donde los arreglan.
21: És un noi amb una actitud increïble. S'ha posat de 0 a 100 en molt poc temps, perquè venia d'això, de no tocar un llibre des dels 8 anys.
19: Aquesta és la primera iniciativa de Board 2030, una agrupació d'empreses que volen fer front als reptes socials de Barcelona i que ara comença a caminar.
0: El sector de les benzineres calcula que la gasolina s'encarirà uns 10 cèntims al litre i el dièsel uns 3 a partir d'avui. La raó és la rebaixa gradual dels ajuts directes per part del govern espanyol. De fet, des d'avui, el descompte aplicat als consumidors particulars baixa dels 20 als 15 cèntims. Anna Ruiz, bon dia.
22: Hola, Marta, bon dia. La reducció situarà el descompte en 10 cèntims a l'agost, 5 al setembre i desapareixerà del tot l'octubre vinent. En definitiva, cau l'IVA reduït i també ho fan els ajuts directes. El president de l'Agrupació Catalana d'Associacions d'Estacions de Servei és Albert Campabadal.
23: Els combustibles es aniran encarint progressivament el mes d'agost una altra vegada i el mes de setembre una altra vegada. Això no és l'únic que pot afectar el preu que pagarem durant el juliol, agost, setembre, el combustible, perquè tenim el barril de Brent, que al final també ens marca no molt moltíssim el preu.
22: I els consumidors es preparen per tornar a pagar els preus d'abans de la crisi a l'Iran.
24: Ahora me ha costado en torno a unos 25 euros. La semana pasada me costó posiblemente 20-22 euros.
5: Yo quedo en verano para a veces, no sé si coger coche o... Hoy en transporte público, porque a este paso no se tendrá más llegar.
22: El govern de Pedro Sánchez activarà de nou tot el paquet d'ajuts en el cas que el context internacional tornés a empitjorar.
0: A les comarques gironines no deixem el transport perquè avui s'ha estrenat el reforç de la línia d'autobús E2, que enllaça Girona amb Torroella i l'Estartit. Suposen més hores de sortida en tots dos sentits, al llarg de tot l'any i de dilluns a divendres. Televisió de Girona, Marc Guives.
25: Un dels objectius que persegueix el reforç horari és que els passatgers de les dues parades properes a la costa puguin arribar a Girona ciutat abans de les 8 i abans de les 9. L'altre reforç important és el de les sortides de les dues, 2:45 i 3:15. Amb aquesta mesura es busca millorar un recorregut essencial per a treballadors i estudiants de les comarques del Gironès i el Baix Empordà. Ens ho explica la usuària Gina Parals.
26: La veritat és que molt bé, perquè trobo que Torroella està una mica abandonat amb les línies i tot això, perquè ja que no arriba el tren, tampoc els busos surten cada hora i a vegades és una mica complicat.
25: D'altra banda, la última parada del servei serà la de les 9 de la nit.
0: I el govern ha tret a licitació l'estudi per construir un tren tramvia que connecti la Seu d'Urgell amb Andorra. És un pas important per al territori que l'alcalde de la Seu ha valorat molt positivament. El cost de l'obra, en cas que s'acabi executant, ascendiria als 250 milions d'euros. Ràdio Seu, Joan Ignasi Cervera.
27: Aquest mes de juny, tant el president de la Generalitat, Salvador Illa, com el cap de govern d'Andorra, Xavier Espot, han confirmat la voluntat de tirar endavant aquesta connexió ferroviària per descongestionar la carretera N145. Des de la Seu, l'alcalde Joan Barreda valora positivament la idea, però creu que cal concretar quins beneficis o inconvenients pot comportar per la ciutat.
28: Sempre és una bona notícia, tot i que, evidentment, això està previst en aquest pla 2030-2040, i cap al final del tram, no? Per tant, és un tema molt a futur que s'ha d'anar treballant, s'ha d'anar concretant i s'ha d'anar mirant també en què la Seu surt beneficiat en tot això, no?
27: L'estudi contempla la creació d'una línia d'uns 20 quilòmetres que inclouria almenys 4 parades a l'Alt Urgell perquè començaria des de l'aeroport de la Seu i també faria parada a Montferrí, al municipi fronterer de les Valls de Valira. Des d'allà ja arribaria fins a Sant Julià de Lòria per connectar amb una segona línia fins a Escaldes-Engordany.
0: Les obres del nou arxiu de Barcelona que s'instal·larà a la nau central del recinte de Can Batlló arrencaran el primer trimestre de l'any vinent, amb previsió d'inaugurar-lo el 2034. Ho ha anunciat l'alcalde, Jaume Collboni, qui ha dit que es tracta d'un projecte modernitzat i ampliat respecte al que es va presentar fa 8 anys i que havia quedat congelat. Jordi Casino, bon dia.
29: Bon dia, Marta. Per fer-lo possible, l'Ajuntament invertirà gairebé 100 milions d'euros per rehabilitar l'edifici declarat bé cultural d'interès local. El nou equipament tindrà una zona dedicada a custodiar tot el fons patrimonial de la capital catalana des de fa 1.300 anys i integrat per 70 quilòmetres de documents, i inclourà un centre cultural obert a la ciutadania amb sales d'exposicions, un auditori i un àgora. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
30: Tindrem, per tant, un nou arxiu que serà un gran equipament cultural per la ciutat de Barcelona, un equipament al servei
2: servei de tota la ciutadania, començant per les entitats del barri, on es poden fer conferències, exposicions i amb espais de consulta que siguin més funcionals i que siguin de qualitat. És a dir, un arxiu obert, un autèntic arxiu obert a la ciutat.
29: Quan comenci a funcionar el nou arxiu, el consistori podrà alliberar molts edificis que estan repartits per la ciutat i on ara hi ha el fons de l'arxiu i on podrà fer habitatge dotacional i equipaments pels barris.
0: I és moment per a la cultura. Avui amb el manga com a protagonista, perquè el dibuixant de manga de terror, Junji Ito, és el creador del cartell de la 32a edició del Manga Barcelona. Es farà al recinte de Fira Gran Via del 5 al 8 de desembre. Ito serà també un dels principals convidats de la trobada, juntament amb el director de Labyrinth, Shoji Kawamori, o la banda Ali, autora de la música de tancament de l'ànime que estem escoltant, Jujutsu Kaisen. David Navarro, bon dia.
6: Bon dia. La primera novetat del Manga Barcelona d'enguany és que es farà de dissabte a dimarts. Entre els primers artistes confirmats hi ha Shoji Kawamori, creador de l'ànime Macross i director de la recent Labyrinth, la cosplayer internacional Yaya Han o la barcelonina Konata, que s'ha fet un lloc al manga internacional. També visitarà la trobada, com explica l'assessor de continguts Oriol Estrada, el creador del cartell del Saló, Junji Ito.
7: És un dels grans mestres del terror en el manga. Probablement no hi ha cap autor de terror més conegut que ell. Està tenint molt d'èxit. Ens va visitar fa 10 anys, sí, just fa 10 anys que va venir, però és que crec que ha anat augmentant la seva popularitat.
6: Pel que fa a la programació musical, destaquen noms com la banda Ali, responsable de temes com Lost in Paradise, de l'ànime Jujutsu Kaisen, la cantant Reol o el raper Lotus Juice, autor de les bandes sonores de la saga Persona.
0: Anem ara fins a Mataró, perquè allà la Nau Gaudí mostra que la capital del Maresme va ser el laboratori de l'arquitecte en els seus inicis professionals. L'exposició Gaudí, Pagès i l'Obrera revela que la primera casa que va construir va ser un encàrrec de Salvador Pagès, el director de la Societat Cooperativa La Obrera Mataronense. Mataró Ràdio, Beti Doñate.
8: Antoni Gaudí va dissenyar tres edificis a Mataró entre el 1878 i el 1883 per encàrrec de la cooperativa tèxtil La Obrera Mataronense. En concret, va projectar la casa del promotor de la cooperativa, Salvador Pagès, un immoble d'una planta que ja no es conserva, les latrines dels treballadors de la fàbrica i una nau de blanqueig de cotó, el que avui dia es coneix com a Nau Gaudí. La col·laboració entre Gaudí i Pagès va durar més d'una dècada. De fet, Gaudí havia de construir unes 30 cases per als operaris de la fàbrica i fins i tot un casino. Però la crisi de finals del segle XIX va aturar-ho tot. Ignasi Riera és un dels comissaris de la mostra.
9: Tenia molt clar que ell era un prestador de serveis, és a dir, que dissenyava perquè els demés poguessin utilitzar aquests edificis en les millors condicions. El fet de treballar tan bé com treballava ell la llum, tan bé com treballava ell els temes de ventilacions, són temes que avui estan al damunt de la taula amb les qüestions que ens preocupen, com són els habitatges socials.
8: L'últim dia per visitar la mostra és el 8 de novembre.
0: I compte enrere per a la 23a edició del Festival Nits de Cinema Oriental de Vic, una edició en què hi haurà 44 projeccions de 10 països asiàtics. El 9FM, Caral Arias.
10: Del 14 al 19 de juliol, Vic tornarà a viure una nova edició del Festival Nits de Cinema Oriental. En aquesta 23a edició, el Festival Nits projectarà 44 films, 38 llargmetratges i 6 curts, entre els quals hi ha una estrena mundial. Entre els títols de la programació hi ha 10 llargmetratges d'animació. A més, el festival li retrà homenatge a Doraemon. Quim Cruselles és director del Festival Nits.
11: És una festa multicultural, molt participativa, que conserva l'esperit de la seva primera edició, que és la de venir, veure cinema, compartir cultura i això, i veure pel·lícules que malauradament no arriben al nostre país.
10: Aquest any s'entregaran dos grans premis honorífics a figures rellevants del cinema d'arts marcials. Son Lomang i Saskia Van Rijswijk, que des d'angles diferents van revolucionar el cinema d'acció del Hong Kong.
0: I arriben els esports. Que avui ens porta Toni Castro. Molt bon dia, Toni. Joan Laporta ha pres possessió avui del càrrec de president del Barça.
12: Bon dia, Marta. Laporta comença el seu quart mandat després de guanyar les eleccions del 15 de març. La fi de la remodelació del Camp Nou és un dels principals reptes que tindrà durant aquest mandat, com també la recuperació econòmica del club i l'inici de la construcció del nou palau. Laporta també ha anunciat una reforma dels estatuts per brindar el model de propietat i reforçar la participació dels socis i s'ha mostrat contundent contra els enemics del Barça.
1: passar?
3: Tindrem doncs un equip molt competitiu, hi haurà doncs totes aquestes situacions que crec que agradaran molt al barcelonisme, però igual que us dic això, de la mateixa manera que us dic això, us dic que no podem baixar la guàrdia perquè hi han que no descansen. I davant dels atacs al nostre escut, davant dels atacs a la reputació del nostre club, sempre trobaran doncs un president i una junta directiva amb un lideratge fort, amb un lideratge doncs que anirà encaminat a la defensa sempre de la nostra institució, del Futbol Club Barcelona, com diem, contra tot i contra tothom.
1: El Barça ha fet oficial la renovació d'Andreas Christensen després d'una temporada difícil per les lesions, amb només 16 partits entre totes les competicions. El central danès ha acceptat una proposta a la baixa per continuar dues temporades més. En bàsquet, el Relleu de Montserrat serà present a la samarreta del Kitsanàs Manresa, un club que canvia de marca i aposta per l'empresa local Turion. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
4: El Kitsanàs Manresa ha fet oficial el seu nou proveïdor de roba esportiva per les properes tres temporades. Es tracta de la firma manresana Turion, una empresa quilòmetre zero que s'encarregarà de vestir tant el primer equip de la Lliga CB com totes les categories inferiors. Eric Planas és el gerent de Turion i explicava el nou disseny.
13: Doncs el disseny es va fer conjuntament amb Kitsanàs, Turion i el club. Va haver-hi un disseny inicial per part de Kitsanàs. Llavors el club i nosaltres doncs, ho vam tenir que adaptar amb les normes d'ACB, també amb el patró, i llavors bueno, és allò que dèiem, no? Que volíem donar-li una identitat pròpia a la samarreta, que sigui sobretot d'aquí, de la nostra terra.
4: La intenció del Kitsanàs Manresa és que les noves equipacions ja estiguin disponibles d'aquí 15 dies, a la botiga del Nou Congost.
1: I encara en a punt de bàsquet, l'Espart Girona ha anunciat la renovació de l'ala pivot Carol Guerrero, la barcelonina, que ha signat una mitjana de 7,8 punts, 3,5 rebots i 8,2 de valoració per partit a la Lliga Femenina, viurà la seva tercera temporada a Fontejau.
0: Gràcies, Toni Castro, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran 2:15. Nosaltres hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida més actualitat. Fins ara.
14: Notícies en xarxa. Edició migdia.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta.
2: Infopodcast. Les notícies de Premià de Mar en 3 minuts.
3: Aquest dissabte se celebra la quarta edició de la Fira Intercultural, que organitza la Plataforma Intercultural. L'esdeveniment, que es farà durant la tarda a la plaça Països Catalans, tornarà a ser una mostra festiva de patrimoni cultural dels països d'origen de molts premianencs, concretament en aquesta ocasió de 12 nacionalitats. Aquesta setmana han passat per Premià Mèdia la Victòria García i la Claudia Resamano de la Plataforma Intercultural.
4: Yo creo que ha sido muy bonito porque también se han sumado otras asociaciones que se ha dado apoyo de las unas a las otras, entonces yo creo que se va sumando y que no es solamente esta feria que reúne a todos los otros países, sino que se van sumando diferentes acontecimientos y eventos durante el año. Somos muchos los inmigrantes que vivimos en Premiá y Premiá nos ha abierto las puertas y entonces también compartir nuestra cultura con la otra gente da la posibilidad de conocernos y de encontrar las riquezas que hay de cada país.
3: La fira comenzará a las 6 de la tarde y contará entre otros elementos con un escenario para las actuacions i diverses carpes, entre elles una dedicada específicament a les activitats infantils i una altra on hi haurà un recull d'imatges de les fires anteriors. Els països que hi tindran presència són Ucraïna, Uruguai, Hondures, Colòmbia, Gàmbia, Argentina, Xile, Senegal, Bolívia, El Salvador, Paraguai, Pakistan i Veneçuela, país que en aquesta ocasió tindrà un paper malauradament especial arran dels terratrèmols. Justament tindran una parada solidària per recollir material mèdic, com informàvem ahir. Ahir, 30 de juny, finalitzava el termini de la regularització extraordinària d'immigrants decretada pel govern de Madrid el gener passat i que es va activar oficialment el 15 d'abril. A l'Ajuntament de Premià de Mar, d'ençà que van començar els tràmits presencials el dia 20 d'abril, s'hauran expedit un total de 311 informes de vulnerabilitat, que era un dels documents que es demanaven a aquests immigrants per fer després la sol·licitud als organismes corresponents. Segons ens diuen fonts municipals, juntament amb l'expedició d'aquests informes també s'hauran fet una 190 orientacions individuals al servei de primera acollida, en les quals s'han resolt dubtes i s'ha donat suport en la tramitació dels expedients.
5: Èxit de participació a la Lliga Under de Taekwondo, disputada al pavelló el cap de setmana, una competició de nou format per cadets i júniors i una prova pilot, segons explica l'organitzador Toni Avellaneda. Es tracta de donar l'oportunitat als taekwondistes de trobar-se sobre el tatami i competir. La novetat és que els participants tenen 3 o 4 combats i van fent rondes. En cas de victòria i empat, sumen punts i hi ha 2 rondes per combat. A nivell de club, el Gimnàs Avellaneda posa bona nota a la seva participació i gairebé tots van pujar al podi.
2: Aquest espai és una coproducció de Premià Mèdia i La Xarxa.
6: Bon dia, són 2:45.
7: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
6: Greu accident d'autocar al centre de Lleida. Un vehicle que feia la ruta entre la capital del Segrià i la Granja d'Escarp ha xocat contra la façana de l'edifici de la Diputació en plena Rambla Ferran a 8:15 del matí. Hi ha 44 ferits de diversa consideració, entre ells 4 de crítics. El vehicle transportava majoritàriament treballadors de cooperatives que anaven cap al camp. La conductora feia poc que treballava a l'empresa i l'acompanyava un instructor, que és precisament un dels ferits més crítics. L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, destaca que és l'accident més greu que s'ha viscut els darrers anys a la ciutat.
8: De l'abast del nombre de persones afectades, jo crec que és el dels més importants que s'ha produït en els darrers anys, no? I a més amb una zona tan urbana, doncs la Rambla de Ferran, doncs sort no han tingut que s'ha produït a l'hora que s'ha produït.
6: És dimecres 1 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Veneçuela eleva gairebé 2.000 les persones mortes pels terratrèmols i a més de 10.000 els ferits, el doble dels comptabilitzats fins ara. Sònia Kerr.
9: També augmenten fins a 26 les víctimes espanyoles i a 150 els desapareguts. Gairebé una setmana després dels sismes, els equips d'emergència continuen trobant supervivents sota la runa.
6: Una anàlisi de sang que confirma la malaltia de l'Alzheimer pot predir el risc elevat de deteriorament ràpid.
9: Ho demostra un estudi de l'Institut de Recerca Sant Pau de Barcelona, que posa de manifest la importància de destriar entre símptomes derivats de l'edat i l'aparició de la malaltia.
6: Les benzineres calculen que la gasolina s'encarirà uns 10 cèntims al litre i el dièsel uns 3 a partir d'avui.
9: La raó és la rebaixa gradual dels ajuts directes del govern espanyol. Des d'avui, el descompte per als consumidors baixa dels 20 als 15 cèntims. Així ho vivien aquest matí els conductors.
1: La setmana passada me costó aproximadamente 20-22 euros.
10: Yo quedo en verano para a veces, no sé si coger coche o ir en transporte público, porque a este paso no sé dónde vamos a llegar.
6: En cultura, el dibuixant de manga de terror Junji Ito és el creador del cartell de la 32a edició del Manga Barcelona.
9: El Saló es farà al recinte de Fira Gran Via del 5 al 8 de desembre. Ito serà també un dels principals convidats de la trobada, juntament amb el director Shoji Kawamori.
6: Als esports, Toni Castro, Joan Laporta pren possessió del càrrec de president del Barça.
11: Laporta comença el seu quart mandat després de guanyar les eleccions del 15 de març. La fi de la remodelació del Camp Nou és un dels principals reptes que tindrà durant aquest mandat, com també la recuperació econòmica del club i l'inici de la construcció del nou palau.
6: I volem saber quina és la previsió de calor de cara a les properes hores. El temps amb Lluís Mi Pérez, bon dia.
12: Bon dia, ha començat el mes de juliol amb una bassa d'oli pel que fa a l'estat del cel. Hi ha molt pocs núvols arreu del país. Sí que n'hi ha algun de baix, fruit de la mateixa xafogó, que sobretot es mou per l'àrea metropolitana, núvols completament descafeïnats, i també tenim una mica de cendra en suspensió dels incendis forestals que tenim a l'Aragó. Arriba aquest fum fins a casa nostra i deixa aquest cel una mica més enterbolit, també amb una mica de pudor de fum. Ja diem que ve des de ponent. Igualment, els núvols han de continuar sent força escassos al llarg d'aquesta tarda. Alguns creixeran entre la Catalunya central i les comarques de Girona, sobretot el sud gironí, i arribaran a caure algunes gotellades molt disperses al voltant del Mollanès, del Montseny, les Guilleries, també el Puigcalb o la banda del Rocacorba. Una mica de tramuntana a la Costa Brava i més calor quan més cap a la Costa Daurada. En vista demà, una situació molt semblant. Només al matí alguns núvols enganxats a la costa barcelonina. N'estem pendents a la xarxa.
6: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant gairebé 4 minuts de 2:45.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
6: Cinc persones han estat crític, 9 de menys greus i 31 ferits lleus. És el nou balanç provisional de l'accident d'autobús d'aquest matí al centre de Lleida. Portava sobretot treballadors de cooperatives entre la capital i la Granja d'Escarp i acabava de sortir de l'estació quan ha xocat contra la façana de l'edifici de la Diputació. La conductora feia poc que treballava a l'empresa Autocars Gamón i anava acompanyada d'un instructor. Ja ha obert una investigació, però tot apunta a una pèrdua de control. UAU Lleida Ràdio, Quim Gassó.
13: Per motius que encara es desconeixen, el vehicle amb uns 55 passatgers a bord s'ha desviat cap a la dreta de la calçada i ha patit el primer impacte contra l'edifici a la zona davantera. L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha destacat la gravetat de l'accident.
8: Però de l'abast del nombre de persones afectades, jo crec que és el dels més importants que s'ha produït en els darrers anys, no? I a més, en una zona tan urbana, doncs la Rambla de Ferran, doncs sort l'han tingut que s'ha produït a l'hora que s'ha produït.
13: L'avís al 112 s'ha rebut quan passava un minut d'un quart de vuit del matí. El sistema d'emergències mèdiques ha muntat una àrea sanitària al lloc dels fets, amb 12 unitats, un helicòpter medicalitzat i un equip de psicòlegs, i ha fet el triatge i l'estabilització dels pacients. Una dotzena ha estat traslladats a l'Hospital Arnau de Vilanova, mentre que la resta han estat atesos al CUAP de Prat de la Riba. D'entre els ferits més greus, alguns han hagut de ser operats d'urgència i un d'ells ha estat ingressat a l'UCI, segons ha indicat l'inspector en cap de la regió d'emergències de Lleida, Joan Josep Bellostas.
14: Els ferits més greus ja han estat evacuats en un primer moment, estan inclús a quiròfan atesos, hem mobilitzat també un helicòpter del SEM que ha estat expectant al parc de bombers per si calia algun trasllat a la zona de Barcelona, perquè no n'ha calgut.
13: Bellostas ha detallat que hi ha una investigació oberta i que encara és molt d'hora per conèixer els motius de l'accident. Ha afegit, però, que hi ha imatges de càmeres on es veu el xoc i que aparentment sembla una pèrdua de control. La conductora de l'autobús accidentat feia poc que treballava a l'empresa Autocars Gamón i anava acompanyada d'un instructor que ha resultat un dels ferits més greus de l'accident.
6: Un accident, per cert, que ha inundat les xarxes socials de mostres de suport per als afectats, que s'han repetit també al Parlament, començant pel president de la Generalitat, Salvador Illa.
15: Jo començo també sumant les meves paraules a les del president de la cambra, de suport i escalf a les persones afectades per aquest accident que hi ha hagut aquesta matina de Lleida. He tingut ocasió d'expressar-ho directament a l'alcalde a primera hora del matí. Esperem que les persones ferides es recuperin el més aviat possible. Senyora Sabas, hi soc sempre.
9: Paraules de Salvador Illa durant la sessió de control al Parlament, on també el president de la Cambra i tots els grups s'han afegit a les mostres de suport i escalf. També hi ha hagut missatges d'agraïment als serveis d'emergència que hi han treballat després de l'accident.
6: Ens quedem a la Cambra perquè justament la vigília que el Parlament aprovi els primers pressupostos de la legislatura, Esquerra Republicana reclama al president Salvador Illa que pressioni per aprovar el nou model de finançament. A la sessió de control d'avui, Junts, el PP i Vox han tornat a reclamar explicacions a Illa pels casos de corrupció que assetgen el PSOE. Mon Carvajal, bon dia.
16: Bon dia. El president del grup parlamentari d'Esquerra Republicana, Josep Maria Jové, ha aprofitat la sessió de control per assegurar que els pressupostos s'aprovaran demà gràcies a ells i ha alertat el govern d'Illa que davant la inestabilitat del govern espanyol s'afanya amb el finançament singular.
17: Acceleri i pressioni allà on calgui per aprovar l'acord de finançament que vam pactar. No ho demorin més. Que ningú busqui excuses electorals per ajornar el compliment dels acords. Que ningú s'atreveixi a agitar l'espantall de l'extrema dreta per demanar-nos que renunciem a allò que dona sentit a aquesta legislatura.
16: I el president Illa s'hi ha compromès.
18: Tots els acords, hi estic compromès en particular, amb el que hem arribat també amb el seu grup, en matèria de finançament. Espero que tota la cambra i tots estiguem a l'alçada. No ho dic per al seu grup, ni ho dic pel meu, sap per qui parlo.
16: El govern espanyol convocarà un Consell de Política Fiscal i Financera aquest juliol per presentar el model proposat per Catalunya. Per la seva banda, el Partit Popular, Vox i Junts han demanat explicacions a Illa per la corrupció al PSOE. Illa ha admès que el seu partit, en referència al PSOE, ha comès errors.
6: Catalunya esdevé pionera mundial en la defensa dels drets humans després de l'aprovació avui al Parlament de la llei que permet crear el Centre Català d'Empresa i Drets Humans, un organisme que garantirà que qualsevol empresa que operi a Catalunya estigui obligada a respectar-los, tant en territori català com a l'exterior. Carina Bellbé, bon dia.
19: Bon dia. Amb la creació del Centre Català d'Empresa i Drets Humans, Catalunya se situa per davant de les Nacions Unides en el control de les empreses transnacionals en matèria de medi ambient i drets humans. L'organisme públic podrà investigar, rebre i contrastar denúncies contra empreses que deixarien d'operar a Catalunya fins que no reparessin les vulneracions denunciades. La iniciativa veu la llum després d'una dècada de treball de les organitzacions de justícia global que, malgrat aplaudir la fita aconseguida, han posat aquests deures al govern. Sandra Tous és portaveu de la FEDE.
20: Emplacem el govern de la Generalitat perquè treballi el més diligentment possible per crear-lo dins de l'establert a la llei. Això és, que el doti dels recursos necessaris perquè sigui ja operatiu aquest mateix 2026. També perquè en un termini no superior a 6 mesos treballi per constituir el Consell Assessor d'Empresa i Drets Humans a fi que pugui nomenar la Junta de Govern i de la mateixa manera perquè en el termini no superior d'un any treballi per aprovar el seu reglament. Les comunitats del sud global que se'n beneficiaran no poden esperar més.
19: La llei s'ha aprovat amb el suport del PSC, Esquerra Republicana, els Comuns i la CUP, amb l'abstenció de Junts. Ara bé, segons el Consell de Garanties Estatutàries, part de les funcions d'aquest organisme contravenen la Constitució i l'Estatut.
21: Notícies en xarxa.
6: Venezuela eleva 1.943 les persones mortes pels terratrèmols de la setmana passada i a més de 10.000 els ferits. Són el doble dels comptabilitzats fins ara. També augmenten a 26 les víctimes mortals espanyoles i a 150 els desapareguts.
9: Quan fa gairebé una setmana dels sismes, els equips d'emergència continuen treballant sense descans per intentar rescatar més persones atrapades sota la runa. De fet, les últimes hores se n'han detectat 11 més en vida. Laura Rojas, membre de la mesa tècnica de la plataforma SOS Venezuela Barcelona, ha explicat a la xarxa com podem col·laborar-hi des de casa nostra.
22: Lo que recomendamos a las personas es que, por favor, trabajen con entidades serias, reconocidas y que ofrezcan garantías. Tristemente, es una constante que cuando hay una tragedia de estas características, las personas aprovechan la oportunidad para hacer cosas que no son del todo honestas. Entonces, cualquier organización que a los catalanes les parezca que puede ser de utilidad, és recomendable.
9: La plataforma SOS Venezuela Barcelona inclou fins a 15 entitats socials i ONGs catalanes. Fins ara han recaptat 13.000 euros en una campanya de solidaritat.
6: En matèria sanitària, l'anàlisi de sang que confirma la malaltia de l'Alzheimer també funciona en persones de més de 80 anys i, a més, pot predir el risc elevat de deteriorament ràpid. Ho demostra un estudi de l'Institut de Recerca Sant Pau de Barcelona. Maite Polo, bon dia.
0: Bon dia. La pèrdua de memòria en les persones grans s'ha considerat durant dècades una conseqüència quasi inevitable de l'edat, però aquesta visió és cada vegada més qüestionada. És més, pot emmascarar l'Alzheimer. Per això la recerca de Sant Pau demostra la importància de fer una analítica específica que busqui una proteïna en les persones grans. Chiara Cheriello és geriatra de l'Hospital de Sant Pau i primera autora de l'article.
3: Saber si estos síntomas son debido a la enfermedad de Alzheimer, con una proteína en plasma muy fácil de detectar, muy económica, muy rápida, muy accesible, que es la p-tau217, y efectivamente hemos demostrado que sí, que medir la proteína es igualmente esta proteína es igualmente buena en pacientes mayores que en pacientes más jóvenes.
0: L'arribada de nous fàrmacs que alenteixen l'Alzheimer reforça la necessitat d'un diagnòstic més precoç i precís, també en pacients d'edat avançada que podrien beneficiar-se d'aquestes teràpies.
4: Prop d'una vintena d'empreses de Barcelona i de l'àrea metropolitana s'uneixen per frenar l'abandonament escolar. Aquest curs han acompanyat més de 200 joves amb risc de deixar d'estudiar i els han ajudat a orientar el futur acadèmic i laboral. Esther Minguell, bon dia.
23: Bon dia. 270 joves d'una vintena d'aules de l'àrea metropolitana han participat en aquest programa impulsat per un grup d'empreses barcelonines i coordinat per la Fundació Èxit. Nacho Sequeira n'és el director general.
24: Lluitar contra l'abandonament educatiu prematur de jovent que està estudiant un PFI, que és aquell curs que se li ofereix al jove que no ha tret l'ESO, que hem aconseguit involucrar a 17 empreses amb més de 300 voluntaris que han anat fent diferents interaccions amb aquests joves, acompanyant-los, bàsicament orientant-los des de l'empresa i motivant-los per continuar estudis.
23: La iniciativa ha estat molt positiva tant per als joves com per als voluntaris de les empreses que els han assessorat. 9 de cada 10 alumnes que hi han participat volen continuar formant-se quan la taxa d'abandonament d'aquest perfil d'alumnes és del 40%. Escoltem el Brian i la Cristina, estudiant i voluntària del projecte.
25: Vinieron una empresa del tranvía y lo dieron la oportunidad de participar para conocer el mundo laboral y saber lo que queríamos hacer. Lo dieron un coach para que agarramos un poquito más de confianza y todo eso, si nos sintiéramos un poquito mejor. Y los enseñaron el mundo laboral, donde están los tranvías, donde los arreglan.
26: Es un noi amb una actitud increïble. S'ha posat de 0 a 100 en molt poc temps, perquè venia d'això, de no tocar un llibre des dels 8 anys.
23: Aquesta és la primera iniciativa de Board 2030, una agrupació d'empreses que volen fer front als reptes socials de Barcelona i que ara comença a caminar.
4: Encara en relació amb l'educació, enguany han baixat lleugerament les peticions de plaça d'infantil 3 a la pública per al curs que ve. En canvi, pugen les sol·licituds a primer d'ESO.
27: Un 66% de famílies han demanat plaça per I3, un punt per sota respecte de l'any passat. S'han rebut 50.000 sol·licituds, tant per a centres públics com concertats, enfront de les 54.000 de l'any passat. A primer d'ESO, les xifres mostren estabilitat amb un 87% de peticions per a la pública.
4: I un apunt de successos, els Mossos han detingut a l'Hospitalet de Llobregat, dos adolescents menors d'edat, acusats de fer tocaments a dues noies, també menors.
27: Els fets van passar ahir a la tarda a la piscina del complex municipal L'Hospitalet Nord.
21: Notícies en xarxa. Edició migdia.
4: El sector de les benzineres calcula que la gasolina s'encarirà uns 10 cèntims al litre i el dièsel uns 3 a partir d'avui. La raó és la rebaixa gradual dels ajuts directes del govern espanyol. De fet, des d'avui, el descompte aplicat als consumidors particulars baixa dels 20 als 15 cèntims. Anna Ruiz, bon dia.
28: Hola, Marta, bon dia. La reducció situarà el descompte en 10 cèntims a l'agost, 5 al setembre i desapareixerà del tot l'octubre vinent. En definitiva, cau l'IVA reduït i també ho fan els ajuts directes. El president de l'Agrupació Catalana d'Associacions d'Estacions de Servei

0: 20, 22 euros.
1: Los que en verano para a veces no sé si coger coche o ir en transporte público, porque a este paso no sé dónde vamos a llegar.
2: El govern de Pedro Sánchez activarà de nou tot el paquet d'ajuts en el cas que el context internacional tornés a empitjorar.
3: Són 3:15 i seguim en plan econòmica. La Unió Europea aplica des d'avui una taxa de 3 euros als paquets de baix cost amb un valor inferior a 150 euros enviats des de països de fora del bloc comunitari. La mesura afecta principalment les empreses xineses, com per exemple Temu, Shein o AliExpress, i vol donar resposta a la competència deslleial que denuncien els venedors europeus.
4: L'objectiu és defensar els consumidors i el mercat únic, perquè la Unió Europea processa uns 16 milions de paquets d'aquesta categoria al dia, que representen el 97% dels enviaments, però només el 2% del valor total. El professor de Logística, Producció i Operacions de la UOC, Cristian Castillo, ha explicat a la xarxa les raons d'aquest recàrrec.
5: Tenim un allau massiu de paquets amb un import molt, molt reduït, però que han recorregut molts quilòmetres fins a arribar al nostre territori. I això, evidentment, doncs, té un impacte molt important en la sostenibilitat de tot el sistema de la logística.
4: La Comissió Europea insisteix que no es tracta d'una mesura proteccionista i que tampoc està dissenyada contra la Xina.
3: Les obres del nou arxiu de Barcelona, que s'instal·larà a la nau central del recinte de Can Batlló, arrencaran el primer trimestre de l'any vinent, amb previsió d'inaugurar-lo el 2034. Ho ha anunciat l'alcalde Jaume Collboni. Jordi Casino, bon dia.
6: Bon dia, Marta. Per fer-lo possible, l'Ajuntament invertirà gairebé 100 milions d'euros per rehabilitar l'edifici declarat bé cultural d'interès local. El nou equipament tindrà una zona dedicada a custodiar tot el fons patrimonial de la capital catalana des de fa 1.300 anys i integrat per 70 quilòmetres de documents, i inclourà un centre cultural obert a la ciutadania amb sales d'exposicions, un auditori i un àgora. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
7: Tindrem, per tant, un nou arxiu que serà un gran equipament cultural per la ciutat de Barcelona, un equipament al servei de tota la ciutadania, començant per les entitats del barri, on es poden fer conferències, exposicions i amb espais de consulta que siguin més funcionals i que siguin de qualitat. És a dir, un arxiu obert, un autèntic arxiu obert a la ciutat.
6: Quan comenci a funcionar el nou arxiu, el consistori podrà alliberar molts edificis que estan repartits per la ciutat i on ara hi ha el fons de l'arxiu i on podrà fer habitatge dotacional i equipaments pels barris.
3: Ens situem ara a l'Alt Penedès. L'Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont ha descobert al jaciment als Casots de Subirats les restes d'una nova espècie de gossos que va viure a la zona fa 16 milions d'anys. El jaciment penedesenc és el primer del món a identificar aquesta espècie. Ràdio Vilafranca, Caterina Tallón.
8: Avui el jaciment dels Casots a Subirats s'ha presentat una nova troballa. Es tracta d'una nova espècie de gossos amb la corpulència d'un llop carnívor i que va viure fa 16 milions d'anys. L'espècie descoberta s'ha batejat amb el nom de Peludocion mollasolai. Isaac Casanovas és codirector del jaciment.
9: I el gen aquest Peludocion està a altres jaciments d'Europa, però per tot arreu en tenen o dents o mandíbules. El material més complet és el dels Casots, que a més és l'espècie que va viure més al sud, perquè totes vivien a Alemanya o a la República Txeca, i aquesta és la que va viure més al sud. La que va viure més tard, també, és l'última espècie, totes les altres són més antigues, les espècies de Peludocion, però encara té una altra particularitat, i és que quan te la mires, dius, és l'última, però és la més primitiva.
8: L'animal tenia una mida mitjana, era ràpid i probablement caçava petits herbívors que vivien a la zona. La descoberta s'ha fet a partir d'un crani fòssil trobat als Casots durant les primeres excavacions que es van fer al jaciment als anys 90.
3: I moment per a la cultura. Avui amb el Japó com a protagonista, perquè el dibuixant de manga de terror Junji Ito és el creador del cartell de la 32a edició del Manga Barcelona, que es farà al recinte de la Fira Gran Via del 5 al 8 de desembre. Ito serà també un dels principals convidats de la trobada, juntament amb el director de Labyrinth, Shoji Kawamori, o la banda Ali, a qui estem escoltant, i que és autora de la música de tancament de l'anime Jujutsu Kaisen. Té tots els detalls del Manga Barcelona el David Navarro. Bon dia, David.
10: Bon dia. La primera novetat del Manga Barcelona d'enguany és que es farà de dissabte a dimarts. Entre els primers artistes confirmats hi ha Shoji Kawamori, creador de l'anime Macross i director de la recent Labyrinth, la cosplayer internacional Yaya Han o la barcelonina Konata, que s'ha fet un lloc al manga internacional. També visitarà la trobada, com explica l'assessor de continguts Oriol Estrada, el creador del cartell del Saló, Junji Ito.
11: És un dels grans mestres del terror en el manga, probablement

0: no hi ha cap autor de terror més conegut que ell. Està tenint molt d'èxit. Ens va visitar fa 10 anys, sí, just fa 10 anys que va venir, però és que crec que ha anat augmentant la seva popularitat.
1: Pel que fa a la programació musical, destaquen noms com la banda Ali, responsable de temes com Lost in Paradise, de l'anime Jujutsu Kaisen, la cantant Reol o el raper Lotus Juice, autor de les bandes sonores de la saga Persona.
2: I ho hem sabut fa poca estona. El trasllat de les obres profanes de Sixena podria començar el proper 6 de juliol. Així ho ha comunicat el Museu Nacional d'Art de Catalunya, el govern aragonès, però el museu encara no compta amb el vistiplau de l'executiu.
3: Fonts del museu informen que es tracta d'obres que no tenen res a veure amb les pintures de la sala capitular. Es tracta de peces d'art que estan en condicions de ser traslladades sense patir danys. Paral·lelament al MNAC ha demanat al jutjat que s'aturi el compte enrere per executar la sentència pel que fa al trasllat dels frescos del monestir. La institució ha elaborat una avaluació de riscos que considera incompleta perquè es desconeixen les condicions que tindran les pintures una vegada arribin al monestir de Sixena.
2: I l'Amfiteatre Romà de Tarragona serà el primer del món en tenir una experiència de realitat mixta. Serà sota el nom de Clam de Tàrraco. Per aconseguir-ho, l'Ajuntament de Tarragona ha unit forces amb PortAventura World, Radio Ciutat de Tarragona. Eduard París.
4: Aquest projecte permetrà als visitants descobrir com era aquest espai emblemàtic durant l'època romana, ara fa gairebé 2.000 anys. Durant l'acte de presentació, l'alcalde Rubén Viñuales ha destacat que el projecte representa una nova manera d'explicar el patrimoni, fent-lo més accessible, atractiu i comprensible tant per als visitants com per a la ciutadania, especialment per a les noves generacions.
5: Aquesta iniciativa ens permet incorporar nous llenguatges i noves eines per apropar la història de Tàrraco a tots els públics. I ho fa des del respecte absolut i profund pel monument, sense substituir-lo ni alterar-lo, sinó ajudant-nos a imaginar-lo, a entendre'l i a recuperar-ne el context original.
4: Mitjançant unes ulleres de realitat mixta, l'experiència combina la contemplació directa del monument amb recreacions digitals, àudio espacial i una narració immersiva amb una durada d'uns 13 minuts.
2: I la periodista i corresponsal Rosa Maria Calaf ha guanyat el Premi Nacional de Televisió 2026, que atorga el Ministeri de Cultura.
3: El jurat, per unanimitat, ha reconegut el llegat d'una figura pionera en el reporterisme televisiu i ha afegit que, com la corresponsal més veterana de Ràdio Televisió Espanyola, va formar part dels serveis informatius en un temps en què les dones tenien una representació anecdòtica en el periodisme.
2: I ara sí, arriben els esports. Que ens porta Toni Castro. Bon dia, Toni. Joan Laporta ha pres ja possessió del càrrec de president del Barça.
6: Bon dia, Marta. Laporta comença el seu quart mandat després de guanyar les eleccions el 15 de març. La fi de la remodelació del nou Camp Nou és un dels principals reptes que tindrà durant aquest mandat, com també la recuperació econòmica del club i l'inici de la construcció del nou Palau. Laporta també ha anunciat una reforma dels estatuts per brindar el model de propietat i reforçar la participació dels socis, i s'ha mostrat contundent contra els enemics del Barça.
7: Tindrem doncs un equip molt competitiu, i hi haurà doncs totes aquestes situacions que crec que agradaran molt al barcelonisme, però igual que us dic això, de la mateixa manera que us dic això, us dic que no podem baixar la guàrdia perquè hi han que no descansen. I davant dels atacs al nostre escut, davant dels atacs a la reputació del nostre club, sempre trobaran doncs un president i una junta directiva amb un lideratge fort, amb un lideratge doncs que anirà encaminat a la defensa sempre de la nostra institució, del Futbol Club Barcelona, com diem, contra tot i contra tothom.
6: El Barça, per cert, ha fet oficial la renovació d'Andreas Christensen després d'una temporada difícil per les lesions, amb només 16 partits entre totes les competicions. El central danès ha acceptat una proposta a la baixa per continuar dues temporades més. I encara en futbol, a la segona divisió, el Centre d'Esport Sabadell ha incorporat el basc Alain Ribeiro, migcampista ofensiu polivalent de 28 anys, que arriba del Pontevedra, on ha signat 10 gols aquesta temporada. Tot plegat s'ha anunciat un dia després de fer-se oficial la renovació de l'entrenador Ferran Costa. En hoquei, el recamp Lázar Caldas mantindrà la categoria a l'hoquei Lliga Masculina gràcies a un acord amb l'Igualada. Ràdio Caldas, Aleix Marí.
8: El recamp Lázar ha tingut una mala temporada i ha descendit de la màxima categoria com a tercer per la cua, però ha aconseguit un acord amb l'Igualada per aconseguir la plaça d'hoquei Lliga del segon equip l'equip igualadí. El club calderí es va posar les mans a l'obra en les negociacions i això ha acabat donant els seus resultats aquest cap de setmana, quan s'ha jugat el Manlleu Vilafranca d'Hockey Lliga Plata, que estava pendent, i la federació ha pogut ratificar l'acord per la plaça de primera categoria. Oficialment, el pacte entre el Caldes i l'Igualada ha estat l'intercanvi de la plaça de primera per la plaça de segona i, per altra banda, el club calderí ha fitxat el porter de l'Igualada, Ferran Busquets, per un valor de 40.000 euros. Eduard Candami, doncs, seguirà a la banqueta d'un equip que, tot i estar molt canviat en quant a noms, continuarà el cicle i al setembre començarà la seva 12a temporada a primera divisió estatal.
6: En bàsquet, l'Espart Girona ha anunciat la renovació de l'ala pivot Carol Guerrero, la barcelonina, amb una mitjana de 7,8 punts, 3,5 rebots i 8,2 de valoració per partit, viurà la seva tercera temporada a Fontejau. Escoltem el director esportiu de l'Uni, Pere Puig.
9: Molt contents de que la Carol continuï un any més a Girona, una jugadora en constant evolució, que segueix sumant en diferents aspectes del joc, a banda del seu tir exterior, doncs, ha evolucionat en molts aspectes del joc, amb la seva defensa, amb la seva lectura de joc, i que de ben segur ens seguirà ajudant a ser cada vegada millor equip.
6: I Dubai té a punt el fitxatge del jugador de la penya del Joventut de Badalona, Yannick Krach. Segons ha pogut saber la xarxa, l'equip dels Emirats Àrabs pagarà la clàusula de l'holandès amb la intenció de cedir-lo al primer any. Diferents equips, Marta, de la Lliga Endesa estan interessats en la cessió.
2: Gràcies, Toni Castro, per aquesta novetat per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí i ens retrobarem demà a partir de les 2, com sempre. Que tingueu bona tarda.
10: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local. Infopodcast. Les notícies de Premià de Mar en 3 minuts.
11: Aquest dissabte se celebra la quarta edició de la Fira Intercultural, que organitza la Plataforma Intercultural. L'esdeveniment, que es farà durant la tarda a la plaça Països Catalans, tornarà a ser una mostra festiva de patrimoni cultural dels països d'origen de molts premianencs, concretament, en aquesta ocasió, de 12 nacionalitats. Aquesta setmana han passat per Premià Mèdia la Victòria García i la Claudia Resamano, de la Plataforma Intercultural.
12: Yo creo que ha sido muy bonito, porque también se han sumado otras asociaciones que se ha dado apoyo de las unas a las otras, entonces yo creo que se va sumando y que no es solamente esta feria que reúne a todos los otros países, sino que se van sumando diferentes acontecimientos y eventos durante el año. Somos muchos los inmigrantes que vivimos en Premiá y Premiá nos ha abierto las puertas y entonces también compartir nuestra cultura con la otra gente da la posibilidad de conocernos y de encontrar las riquezas que hay de cada país.
11: La fira començarà a les 6 de la tarda i comptarà, entre altres elements, amb un escenari per les actuacions i diverses carpes, entre elles una dedicada específicament a les activitats infantils i una altra on hi haurà un recull d'imatges de les fires anteriors. Els països que hi tindran presència són Ucraïna, Uruguai, Hondures, Colòmbia, Gàmbia, Argentina, Xile, Senegal, Bolívia, El Salvador, Paraguai, Pakistan i Venezuela, país que en aquesta ocasió tindrà un paper malauradament especial arran dels terratrèmols. Justament tindran una parada solidària per recollir material mèdic, com informàvem ahir. Ahir, 30 de juny, finalitzava el termini de la regularització extraordinària d'immigrants decretada pel govern de Madrid el gener passat i que es va activar oficialment el 15 d'abril. A l'Ajuntament de Premià de Mar, d'ençà que van començar els tràmits presencials el dia 20 d'abril, s'hauran expedit un total de 311 informes de vulnerabilitat, que era un dels documents que es demanaven a aquests immigrants per fer després la sol·licitud als organismes corresponents. Segons ens diuen fonts municipals, juntament amb l'expedició d'aquests informes també s'hauran fet una 190 orientacions individuals al servei de primera acollida, en les quals s'han resolt dubtes i s'ha donat suport en la tramitació dels expedients.
13: Èxit de participació a la Lliga Under de Taekwondo, disputada al pavelló el cap de setmana, una competició de nou format per cadets i júniors i una prova pilot, segons explica l'organitzador Toni Avellaneda. Es tracta de donar l'oportunitat als taekwondistes de trobar-se sobre el tatami i competir. La novetat és que els participants tenen 3 o 4 combats i van fent rondes. En cas de victòria i empat, sumen punts i hi ha 2 rondes per combat. A nivell de club, el Gimnàs Avellaneda posa bona nota a la seva participació i gairebé tots van pujar al podi.
10: Aquest espai és una coproducció de Premià Mèdia i La Xarxa.
14: Notícies en xarxa.
15: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Greu accident d'autocar al centre de Lleida aquest matí. Un vehicle que feia la ruta entre la capital del Segrià i la Granja d'Escarp ha xocat contra la façana de l'edifici de la Diputació en plena Rambla Ferran a quarts de 8. Hi ha 44 persones ferides de diversa consideració, entre elles 5 de molt crítiques. El vehicle transportava majoritàriament treballadors de cooperatives que anaven al camp. La conductora feia poc que treballava a l'empresa i l'acompanyava un instructor, que és un dels ferits més crítics. L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, destaca que és l'accident més greu que s'ha viscut els darrers anys a la ciutat.
16: Però de l'abast del nombre de persones afectades, jo crec que és el dels més importants que s'ha produït en els darrers anys, no? I a més en una zona tan urbana, doncs la Rambla de Ferran, doncs sort no hem tingut que s'ha produït a l'hora que s'ha produït.
15: El trasllat de les obres profanes de Sixena podria començar el dia 6 de juliol, així ho ha comunicat el MNAC al govern aragonès, però el museu encara no té el vistiplau de l'executiu. Fons del museu informant que es tracta d'obres que no tenen res a veure amb les pintures de la sala capitular. Es tracta de peces d'art que estaven en condicions de ser traslladades sense patir danys. Paral·lelament, el MNAC ha demanat al jutjat que s'aturi el compte enrere per executar la sentència pel que fa al trasllat dels frescos al monestir. I Venezuela eleva a les 1.943 les persones mortes pels terratrèmols i a més de 10.000 els ferits, el doble dels comptabilitzats fins ahir mateix a la tarda. També augmenten fins a 26 les víctimes espanyoles i a 150 els desapareguts. Gairebé una setmana després dels sismes, els equips d'emergència continuen trobant supervivents sota la runa. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el del govern espanyol, Pedro Sánchez, s'ha reunit aquest dimecres a Moncloa amb representants del consorci que impulsa la gigafactoria d'intel·ligència artificial que tindrà la seu a Móra la Nova. Es tracta de la primera reunió al màxim nivell polític i empresarial després de l'aprovació de 719 milions per al projecte. La reunió arriba quan el consorci ja està pràcticament configurat i la societat mercantil ja està aprovada per l'Estat i la Generalitat. Avui que les benzineres ja ens avisen, calculen que la gasolina s'encarirà uns 10 cèntims al litre i el dièsel 3 a partir de justament avui. La raó és la rebaixa gradual dels ajuts directes del govern espanyol. Des d'avui, el descompte per als consumidors baixa dels 20 als 15 cèntims i aquest matí, de fet, ja hi havia conductors que s'encaixaven d'aquest encariment.
14: Notícies en xarxa.
17: Passen 3 a les 3 i comença l'Ona Maresme.
18: Ona Maresme, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local, amb el suport de la xarxa.
17: Bona tarda, benvinguts un dia més a l'Ona Maresme, on ho tenim tot a punt per fer comarca. Comencem posant-nos al dia.
19: Recorrem la comarca de nord a sud i de mar a muntanya. Som Ona Maresme.
17: I repassem els titulars més destacats a la comarca d'aquest dimecres 1 de juliol de 2026. 91 esmenes de Junts als pressupostos per incrementar inversions al Maresme en matèria de mobilitat, transports públics o salut. Jordi Duran.
20: El grup parlamentari de Junts ha presentat fins a 91 esmenes als pressupostos del govern de la Generalitat per reclamar més inversions al Maresme en diferents àmbits. Com explica aquest partit, en un comunicat, les demandes tenen a veure sobretot amb la mobilitat, transport públic, salut, educació o seguretat.
17: A Palafolls, noves queixes pel comportament incívic d'usuaris a la piscina municipal. Seguim amb tu, Jordi Pratsavalls, disculpa.
21: Sí, l'Ajuntament ha contractat una nova empresa de seguretat privada i la regidora d'Esports avisa que no dubtaran a aplicar el dret d'admissió i les expulsions definitives si es reprodueixen aquests episodis.
17: Calella acomiada el juny encadenant 6 nits tropicals consecutives. Sergi Ferrer.
22: Segons les dades de l'estació meteorològica del Far de Calella, la calor s'ha fet especialment intensa en la recta final del mes, amb mínimes que no han baixat dels 20 graus durant diverses nits consecutives i màximes que han arribat fins als 32 graus. I pel que sembla, el juliol no té cap intenció de donar-vos una treva.
17: I dissabte arriba el Canet Rock 2026. Dani Grau.
0: El Gran Rock 2026 ja ho té tot a punt per sortir al sol. Només queden 3 dies perquè amb la 12a edició d'un festival que de ben segur tornarà a omplir de gom a gom el Pla d'en Sala, i és que 4 mesos abans de la data del concert ja estaven venudes les 25.000 entrades disponibles.
17: I a Llavaneres, les nits a Massorrà tornen aquest agost amb 4 divendres plens de música en directe amb Martí Capçada.
1: El cicle començarà el 7 d'agost i comptarà amb actuacions d'Elia Sampai, Agustí Borriel, Delizar Sons i Soroche, a més de joves talents de l'Escola de Música de Llavaneres.
17: ...91 esmenes de Junts als pressupostos per incrementar inversions al Maresme en matèria de mobilitat, transports públics o salut. Jordi Duran, bona tarda.
20: Bona tarda, Gemma. El grup parlamentari de Junts ha presentat fins a 91 esmenes dels pressupostos del govern de la Generalitat per reclamar més inversions al Maresme en diferents àmbits. Com explica aquest partit en un comunicat, les demandes tenen a veure sobretot amb mobilitat i transports públics, salut, educació o seguretat. En concret, i segons defensava la diputada maresmenca de Junts, Judit Toronjo, ahir a l'hemicicle, aquest grup reclama millores pel que fa a la mobilitat i transport públic en les freqüències dels autobusos interurbans entre els municipis i fins a Barcelona i Girona, i millor connexió amb els hospitals de referència. I també demana accelerar la pacificació de la Nacional 2 al Baix Maresme. Així mateix, es reclama l'execució dels nous accessos a la C32, incloent-li una nova sortida a Vilassar de Mar per donar servei al mercat de la Flor. En matèria de salut, Junts reclama, entre altres actuacions, l'ampliació de l'Hospital Sant Jaume de Calella o millores als CAPs de Vilassar de Mar i Palafolls. En l'àmbit educatiu, es demanen millores en centres concrets, al Masnou, a Montgat o Mataró, entre d'altres. I en matèria de seguretat, es vol un augment d'efectius policials al Maresme, d'acord amb l'augment demogràfic i turístic de la comarca. Segons Tronjo, Junts defensa uns pressupostos que escoltin el territori, i el Maresme necessita inversions concretes, calendari i compromís pressupostari.
17: Detenció per intent d'homicidi a Premià de Dalt. Jordi Pratsavalls, bona tarda.
21: Bona tarda, Gemma. Premià de Dalt informava ahir de la detenció el divendres 26 de juny d'una persona com a presumpta autora d'un delicte d'homicidi en grau de temptativa, així com d'atemptat i resistència als agents de l'autoritat. Segons expliquen, els fets es van produir durant una baralla entre dues persones que convivien en el mateix domicili. Durant la discussió, un dels implicats hauria atacat l'altre amb un matxet, causant-li una ferida oberta al cap. La víctima va aconseguir fugir de l'habitatge per demanar ajuda. Quan els agents van arribar al lloc dels fets, el presumpte agressor va intentar agredir la dotació policial i va ser reduït i detingut. Però, segons ha pogut saber avui Premià Mèdia, l'home, amb antecedents per diferents delictes, ja està en llibertat i ha estat vist de nou passejant per Premià de Mar. Els agents també van trobar, d'altra banda, a l'interior de l'immoble objectes presumptament relacionats amb delictes contra el patrimoni, i paral·lelament es va constatar que l'habitatge presentava problemes d'insalubritat i deficiències de seguretat, motiu pel qual l'Ajuntament el va desallotjar i tancar.
17: Canviant de qüestions, a Palafolls, noves queixes pel comportament incívic d'alguns usuaris a la piscina municipal. Seguim amb tu, Jordi.
21: Si és així, perquè de fet no fa ni 3 setmanes que ha obert la instal·lació i a les xarxes socials ja hi ha queixes sobre el comportament de molts dels usuaris de la piscina municipal. Com ja va passar l'any passat, un grup d'usuaris mantenen una actitud incívica, embrutant, destorbant i amb enfrontaments amb d'altres banyistes i els mateixos socorristes. L'any passat la solució va ser posar seguretat privada a les instal·lacions per fer complir les mínimes normes de convivència cívica, i de fet la temporada actual va començar amb personal de seguretat. Ara, però, s'ha canviat l'empresa de vigilants i, segons l'Ajuntament, en aquest impàs s'ha tornat a posar de manifest aquestes conductes impròpies en un equipament municipal. Seguretat privada en contínua comunicació amb la policia, però la regidora d'Esports, Marta Labart, assegura que la piscina té reservat el dret d'admissió i que aplicaran les expulsions temporals o definitives per a qui no compleixi aquesta normativa. Escoltem-la.
5: S'ha de recordar, tenim reservat el dret d'admissió, i una persona que no compleixi, ja no està no complir la norma, que també, evidentment, que pertorbi la tranquil·litat dels altres usuaris o que no respecti els altres usuaris, pot ser expulsada de la piscina i reservar-nos el dret de que pugui tornar a entrar. I és igual que hagi pagat una entrada, en un cas, o un abonament. O sigui, una persona que no respecti la convivència, que es dediqui, que el seu comportament molesti a terceres persones, doncs sentint-ho molt, s'hauran de prendre mesures. Si al final allò s'ha de convertir en una casa de bojos, doncs no sé quin sentit té, no?
21: Des de persones que usen la piscina petita com un spa, celebracions d'aniversari amb grans àpats i reunions familiars, així com molèsties a la resta de banyistes. Aquests són només alguns dels comportaments destacats en les darreres setmanes i que han tornat a posar en alerta a usuaris i també a l'Ajuntament. A la Bar, però, descarta apujar preus o fer exclusiva la piscina per als empadronats a Palafolls. Creu que simplement cal entendre que la piscina és un lloc compartit per passar-ho bé i especialment ara, en onada de calor. A la Bar també ha explicat que s'han fet canvis a la normativa, com permetre les cadires a la gespa, que no es pot fer, sempre i quan tingui un ús raonable. La regidora demana que qualsevol conducta incívica, irrespectuosa, enfrontament o situacions similars siguin automàticament reportades als vigilants, als socorristes o als encarregats de la piscina per poder actuar al moment.
17: Gràcies, Jordi. Calella acomiada el juny encadenant 6 nits tropicals consecutives. Sergi Ferrer, bona tarda.
22: Bona tarda. Sí, dormir amb el ventilador encès, obrir finestres de matinada o donar voltes al llit intentant trobar una mica de corrent d'aire fresc. Són escenes que s'han fet habituals aquests últims dies i que s'expliquen pel fet que la calor nocturna s'ha instal·lat abans d'hora. El mes de juny s'ha acomiadat encadenant diverses nits tropicals, és a dir, amb els termòmetres que no han baixat dels 20 graus. Segons el meteoròleg del Servei Meteorològic del Maresme, Quim Serra, aquest episodi es va registrar coincidint pràcticament amb l'arribada oficial de l'estiu.
3: El primer valor que tenim per damunt dels 20 graus es va registrar el dia 21 de juny i la temperatura va ser justament de 21,3 graus de mínima. El 22 també va ser justament de 22 graus, el 23 de 21 graus i mig, el 24 i el 25 vam tornar a quedar per sota, és a dir, el Sant Joan, i el dia posterior vam quedar una mica per sota dels 20 graus, no, d'aquesta línia de psicològica, no? De les que serien temperatures realment que no ho són tant, i va quedar amb 19 graus i mig tant el 24 com el 25 de juny. A partir d'aquí, doncs les temperatures han anat pujant, el dia 26, 21 de mínima, el dia 27, 22 de mínima, repetim el dia 28 i el dia 29, doncs també aquestes temperatures de 22, al voltant dels 20, fregant els 23 graus.
22: En total, l'estació meteorològica d'Alfara ha registrat 8 nits tropicals durant el mes de juny, 6 d'elles pràcticament consecutives en el tram final. Per sort, encara no s'ha arribat als 25 graus que marquen les anomenades nits tòrrides, aquelles que converteixen el descans en una missió gairebé impossible. La calor també s'ha deixat notar durant el dia. De mitjana, les temperatures màximes han estat aproximadament un grau superiors a les habituals per a un mes de juny. El pic es va registrar el diumenge 21, quan el termòmetre del far de Calella va enfilar-se fins als 32 graus. I si algú espera que el juliol arribi amb més fresca, les previsions no conviden a l'optimisme. Quim Serra explica que els mapes continuen apuntant cap a temperatures superiors a la mitjana, sobretot fora de les zones de muntanya.
3: És possible que sí, almenys pels mapes que hem pogut veure, sí que és veritat que donen una precipitació per sobre de la mitjana cap a l'àrea del Pirineu, i això, evidentment, de retruc, implica també unes temperatures una mica més baixes, però només cap allà, cap a aquesta zona, al terç nord de Catalunya, diguéssim, no? Del que estigui el Prepirineu cap al Pirineu, i en canvi la resta, temperatures per sobre de la mitjana, no molt, però clar, és que el mes de juliol ja és estadísticament un mes molt càlid. Llavors, encara que tinguem, posem per cas, mig grau per sobre de la mitjana, estem parlant de molta calor.
22: El juliol acaba de començar i tot indica que encara ens farà suar de valent. De moment, doncs, sembla que tocarà tenir el ventilador o l'aire condicionat ben a prop o buscar ombres i zones per refrescar-se com es pugui.
17: Seguim avançant. L'Ajuntament de Premià es felicita d'un descens de queixes interposades al síndic de Greuges a Premià de Mar, Martí Capçada.
1: Així és, l'Ajuntament es feia ressò ahir amb una nota de premsa del balanç emès pel síndic de Greuges relatiu a les queixes i consultes presentades pels premianencs l'any 2025, i posava en valor el fet que s'hagi produït una reducció notable en tots dos casos respecte a l'any anterior. En concret, l'informe parla d'un total de 65 actuacions del síndic arran de 27 queixes i 38 consultes presentades, que són un 45,8 menys que el 2024, amb una reducció del 57,1% en les queixes i del 33,3% en les consultes. També destaca el comunicat que aquest volum d'actuacions equival a 2,2 actuacions per cada 1.000 habitants, cosa que situa Premià de Mar per sota de la mitjana catalana, que és de 3,1. Per tipologia, les queixes i consultes es concentren principalment en l'àmbit de polítiques socials, amb un 30,8%, d'administració pública i tributs amb un 20%, de polítiques territorials, que bàsicament tenen a veure amb el medi ambient amb un 23,1%, i consum també amb un 23,1%. I el mateix informe destaca que l'increment més significatiu respecte de l'any anterior s'ha produït en aquest capítol de medi ambient. Un altre aspecte que posa en valor l'Ajuntament és el fet que l'informe reflecteix una millora en el temps de resposta de l'Ajuntament en les diverses tramitacions que se li demanen, concretament d'un 20,7% respecte a l'any anterior, 26,4 dies de mitjana per 33,3 el 2024. Diu la nota de premsa que això confirma la tendència a la baixa que s'ha produït d'ençà de la pandèmia.
17: Gràcies, Martí. L'Ajuntament de Palafolls busca una permuta de terrenys per evitar la instal·lació de la benzinera al carrer Passada, Jordi Prats de Valls.
21: Sí, l'alcalde de Palafolls, Francesc Alemany, va tancar ahir la temporada del programa Assumptes Interns en una entrevista on va repassar els diferents aspectes de l'actualitat. Sobre la possibilitat de la instal·lació d'una benzinera a l'entrada del poble, l'alcalde reitera que, tot i que el projecte compleix la normativa, l'equip de govern no està d'acord amb la ubicació. Explica que s'estan duent a terme reunions amb la propietat per buscar una solució consensuada que eviti la construcció de l'estació de servei al carrer Passada, una solució que passaria per una permuta de terrenys que no suposi un cost per a l'erari públic i respecti també la voluntat de les diferents parts. Escoltem-lo.
4: A poder ser, doncs, consensuadament, trobar una solució que garanteixi, doncs, els lícits interessos de la propietat, com també els neguits i angoixes dels veïns. El que pertocaria seria un canvi de propietat. Per tant, allò que ara és seu passaria a ser públic i uns terrenys que són públics passarien a ser d'aquest propietari. Per tant, el format de negoci hauria de ser el mateix, la ubicació hauria de deixar ser la que és.
21: Segons Alemany, fa un any i mig que coneix la intenció de Plain Oil d'instal·lar-se a casa nostra i que des del primer moment s'ha mostrat contrari a aquesta possibilitat. Sobre els habitatges de protecció oficial, l'alcalde explica que amb la pròrroga demanada els habitatges estaran llestos a l'agost, que els requisits d'accés se sabran al setembre i que el sorteig es farà a la tardor, amb la idea que els inquilins accedeixin als pisos al tombar de l'any. L'alcalde no espera tenir problemes amb Endesa un cop acabin els treballs, com a passat, per exemple, en el municipi veí de Malgrat de Mar. Alemany ha defensat també la necessitat d'un inspector de policia per garantir un millor projecte. Assegura que hi ha municipis que, com el nostre, tenen la figura i d'altres que no, i nega que sigui una plaça per a municipis de 15.000 habitants. En matèria de seguretat, assegura que s'ha consolidat el cos policial passant dels 16 als 23 membres en els darrers 7 anys i afirma que el nostre és un poble tranquil. Tot i això, demana col·laboració ciutadana per denunciar els incívics que embruten i fan mal ús de l'espai públic. Demana, de fet, que reprovin les actituds incíviques o que avisin a la policia per poder multar-los. L'alcalde assegura també que sabia dels intents de moció de censura entre el Partit Socialista i Palafolls Som i denuncia una dinàmica de missatges falsos, relats allunyats de la realitat en la recerca dels beneficis electorals, però que es carreguen, diu també, al benestar comú. En aquest sentit, subscriu el No tot s'hi val, que denuncia Rosa García, portaveu del Partit Socialista.
17: Canviem de tema. El Festival Multipolar de Tordera omplirà els dimecres de juliol de cultura al Parc de la Mollera. Jordi Duran.
20: Doncs sí, s'ha presentat la programació del Festival Multipolar, una proposta cultural que tindrà lloc tots els dimecres del mes de juliol al Parc de la Mollera a les 9 de la nit. El festival oferirà una varietat de disciplines artístiques al llarg de 4 setmanes. La primera proposta d'avui serà un espectacle de narració oral titulat La persistència de les pedres, a càrrec de Noemí Cavaller i Montmàs. Ens dona detalls la directora de la biblioteca, Sílvia Enfrons.
7: Començarem amb una sessió de narració oral amb la Noemí Cavaller i la Montmàs, que es diu La persistència de les pedres. Bé, busquem que cada sessió sigui molt diferent entre elles. En aquest cas, doncs, ens centrarem en narracions que ens faran pensar una mica en la vida d'anys enrere en els pobles petits, pobles rurals. Creiem que pot ser una sessió molt bonica per iniciar el festival.
20: La programació continuarà amb el dimecres 8, on es farà un concert d'Espriu, Vent en Popa, una proposta de poemes musicals amb rima folk-rock mediterrani per difondre l'obra de poetes catalans. Dimecres 15 hi haurà un espectacle de narració oral, Curts Crus, grans arguments, poques paraules, amb Assumpta Mercader i Maria Carretero. I, finalment, dimecres 22, cantada especial a càrrec de la coral Palatolio amb motiu de la celebració del 50è aniversari de la nostra dansa. Tots els actes que conformen aquest cicle són totalment gratuïts i no requereixen inscripció prèvia per assistir-hi. Aquesta iniciativa forma part de l'oferta cultural del municipi per la temporada d'estiu.
17: I tot a punt per la tercera edició dels Jocs d'Estiu de la Gent Gran de Calella. Sergi.
22: Calella ha donat avui el tret de sortida a la tercera edició dels Jocs d'Estiu de la Gent Gran, una iniciativa impulsada per l'Esplai de Calella i Calella Marxa, que torna a combinar esport, música i convivència amb l'objectiu de promoure un envelliment actiu. Durant una setmana, el Passeig Manuel Puigverd i altres espais de la ciutat acolliran competicions esportives adaptades, exhibicions, balls i revetlles obertes al públic. La proposta va néixer per mantenir l'activitat entre les edicions de les tradicionals Olimpíades de la gent gran que se celebren cada 4 anys. El president de l'Esplai de Calella, Josep Maria Granyó, explica que la idea va sorgir arran d'una conversa amb Martí Barrera, de Calella Marxa, i que amb el temps s'ha convertit en una cita consolidada del calendari estiuenc.
8: Aquesta idea va néixer en una entrevista que vam tindre amb en Martí Barrera, de Calella Marxa, perquè ja saps tu que el Martí també és dels que creen activitats i iniciatives, sobretot enfocades de cara a l'esport, i nosaltres, com que teníem, organitzàvem les Olimpiades, les Olimpiades es feien cada 4 anys, no? I ell em va insinuar, em va dir, escolta, i per què durant aquest període entremig de 3 anys no fem uns jocs d'estiu i així no perdem una mica el ritme, no? Claro, segur unes Olimpiades cada any, doncs no era massa adequat, no? No era massa bona idea. Però entre Olimpiada i Olimpiada, o entre Jocs Olímpics i Jocs Olímpics, doncs fer aquests jocs d'estiu em va semblar bé.
22: L'organització ha adaptat el programa per minimitzar els efectes de les altes temperatures, traslladant la major part de les activitats al Passeig Manuel Puigverd, aprofitant l'ombra dels plataners i apostant per esports de baixa exigència física. Les activitats estan obertes a tota la ciutadania i també comptaran amb la participació de grups procedents d'altres municipis com Caldes de Malavella, Sant Pol o Canet de Mar.
17: I el metge Antoni Beltrán dona nom al cap de Canet. Dani Grau, bona tarda.
0: Bona tarda. El ple de l'Ajuntament de Canet ha aprovat batejar el centre d'atenció primària de la nostra vila amb el nom d'Antoni Beltrán i Fontanals. Tot el consistori va votar a favor d'aquesta proposta que vol servir de reconeixement a la figura d'aquest metge que va exercir la seva professió a la nostra vila i que va ser tot un referent mèdic per canetencs i canetenques. L'alcalde Pere Xirau va iniciar la seva intervenció tot afirmant que la voluntat d'aquest equip de govern era un reconeixement a la figura i memòria del doctor Beltrán, metge de capçalera de Canet durant més de 20 anys. Xirau va afirmar que havien trobat que era el més encertat posar-li el nom al cap que no pas a un carrer o plaça. Des de l'oposició, la proposta va ser acollida positivament per tots els grups polítics. Jordi Castellà, de Millorem Canet Primàries, es felicitava per aquesta elecció. La regidora no escrita, Mònica Ventura, reconeixia que té molt sentit en posar-li el seu nom al centre d'atenció primària. En canvi, per part de la CUP, Andreu Graupera considerava que també es podria haver optat per un nom de carrer. Una mica més crític era el portador del PP, Albert Martínez, i és que el regidor, tot i considerant que és una idea encertada, demanava fer un reglament del nomenclàtor. Per últim, la regidora socialista Marianne Gómez afegia que és un acte de justícia i d'agraïment col·lectiu.
17: I avui s'incorporen nous efectius al Parc de Bombers Voluntaris de Tordera. Jordi Duran.
20: Sí, avui s'ha fet efectiu el reforç de la campanya d'incendis al municipi, que es presenta amb un augment significatiu dels recursos humans i materials per a garantir la seguretat durant els mesos de més risc. El Parc de Bombers de Tordera amplia la seva plantilla a partir d'avui, gràcies a la incorporació de 5 nous bombers que han finalitzat la seva formació. El parc passa de 13 a 18 efectius operatius per a la campanya forestal. Segons fonts del cos, aquest augment de personal és una mesura molt benvinguda que permet donar oxigen a la cobertura del municipi, assegurant presència durant més dies i hores. Pel que fa a les eines de treball, el dispositiu disposa ara de millors garanties per al primer atac davant d'un foc. Es comptarà amb dos camions d'aigua, un urbà i un altre 100% forestal, a més del suport d'una pick-up de les ADF. El parc de Tordera treballarà de manera coordinada amb els parcs de bombers de voluntaris de la zona, com ara els de Malgrat de Mar i Arenys de Mar, per garantir que sempre hi hagi reforç disponible. Aquest dispositiu se suma a una tasca anual de neteja de franges de protecció que realitza a l'Ajuntament de Tordera. Davant de l'arribada d'altes temperatures i la proximitat de les festes estivals, els cossos d'emergència fan una crida a la prudència i a la responsabilitat de la ciutadania per evitar situacions de risc en el medi natural.
17: Aquest dissabte arriba el Canet Rock 2026. Dani.
0: Sí, ja fa dies que des de Sound Music, organitzadora del festival, treballen per tenir tot a punt. L'Ajuntament ha dut a terme diverses reunions de coordinació per tractar temes clau com la seguretat o la neteja. El Canet Rock 2026 ja ho té tot a punt per veure sortir el sol aquest dissabte. Només queden 3 dies perquè arribi la 12a edició d'un festival que de ben segur tornarà a complir de com o com el pla d'en Sala. I és que 4 mesos abans, com ja informàvem en aquest programa, ja estaven venudes les 25.000 entrades disponibles. El cartell d'enguany combina grans reclams i retorns emotius. L'edició d'enguany torna a tenir plena de grups mítics i emergents en una combinació que no falla any rere any i ja en van 12. Enguany pujaran dalt de l'escenari grups mítics com Doctor Prats, els Amics de les Arts, Buos i els Catarres, però també artistes emergents com ara Maria Jaume i la Ludwig Band, que per primera vegada actuen al Canet Rock. La directora del Canet Rock, doncs, Gemma Recoder, es felicitava per tenir aquest cartell tan complet. Que complementen Figaflaues, 31 Fam i els manesencs de Tallets i Ginestar també hi seran plens d'energia i amb els sons i temes que més en defineixen, però sense dubte un dels moments més especials serà quan toquin La Fúmiga. La banda valenciana s'acomiada dels escenaris amb una gira durant aquest 2026 i ells seran els encarregats de veure sortir el sol des del Canet Rock. Com altres anys també hi participaran el DJ Ernest Codina, Mont DJ, DJ Trapella i per primer cop DJ Cuzu. Més enllà de les actuacions del festival, oferirà una àmplia proposta gastronòmica i zones de descans, àmplia proposta de descans adaptades a les altes temperatures, dèiem, posteriors a la primera onada del calor. Per garantir una arribada esglaonada i segura, s'ha programat un reforç especial de la línia R1 de Rodalies.
17: I a Llavaneres, les nits a Massorrà tornen aquest agost amb 4 divendres plens de música en directe. Martí.
1: Doncs sí, Gemma, la Casa de Cultura Massorrà de Sant Andreu de Llavaneres tornarà a ser l'escenari de les nits de Massorrà, el cicle musical d'estiu que omplirà els divendres d'agost de concerts en directe. La programació arrencarà el 7 d'agost i oferirà 4 vetllades gratuïtes que combinaran talent local amb artistes convidats en un entorn a l'aire lliure. Cada jornada començarà a 9:45 del vespre amb les actuacions de joves músics vinculats a l'Escola de Música de Llavaneres, donant pas a 10:00 als concerts principals. Entre els artistes destacats d'aquesta edició hi ha Lia Sampai, Agustí Burriel, que oferirà un tribut a Frank Sinatra, The Lizard Sons, amb versions acústiques de grans clàssics del rock, i Soroche, amb una proposta que fusiona la cançó d'autor, el bolero i la música d'arrel. L'entrada serà gratuïta en totes les actuacions i el recinte disposarà de servei de bar. L'organització recorda que no es permetrà l'accés amb mascota. Amb aquesta iniciativa, Llavaneres torna a apostar per la música en directe i per convertir les nits d'estiu en un punt de trobada cultural per veïns i visitants.
17: I encara a Llavaneres, l'Arxiu Municipal digitalitza el llegat fotogràfic de Quim Bertran. Martí.
1: Correcte. L'Arxiu Municipal de Sant Andreu de Llavaneres ha iniciat la digitalització del fons fotogràfic de Joaquim Bertran i Planes, una de les figures més destacades en la preservació de la memòria històrica del municipi. El projecte permetrà conservar i fer més accessible un dels arxius documentals més valuosos de la vila. En aquesta primera fase s'han digitalitzat 834 fotografies, agrupades en 145 reportatges, amb imatges que abarquen el període comprès entre els anys 1910 i 1987. El fons recull escenes de la vida quotidiana, activitats culturals, actes socials i esdeveniments que han marcat la història de Llavaneres al llarg del segle XX. L'objectiu d'aquesta iniciativa és garantir la conservació del patrimoni fotogràfic i facilitar-ne la consulta i la difusió entre la ciutadania. L'Ajuntament preveu continuar els treballs de digitalització en els pròxims anys per posar a l'abast de tothom aquest important llegat documental. Quim Bertran, que va morir l'any 2021 als 89 anys, va ser el cronista gràfic de Llavaneres durant dècades. Amb la seva càmera va documentar la vida del municipi i va recopilar fotografies antigues de l'any 2016 que va cedir a l'Arxiu Municipal, deixant un llegat imprescindible per preservar la memòria col·lectiva del poble.
17: Molt bé, moment ara de fer un cop d'ull al cel. Com ho tenim això, Quim Serra?
2: Hola, molt bon dia. De moment, situació meteorològica que ve marcada, bàsicament, per un temps tranquil, un temps assolellat en aquestes primeres hores del matí, però amb aquestes restes d'aire fred en alçada que afavoriran avui el creixement de nuvolades cap a l'àrea del Montseny, que, a diferència d'aquests últims dies, podrien arribar a deixar algun xàfec cap a l'àrea del centre i nord del Maresme durant el proper, sobretot recte final de la tarda, de cara al vespre, bàsicament. Fenòmens puntuals, poc importants, però precipitacions al cap i a la fi, després d'aquest període tan llarg que estem tenint sense pluges i amb unes temperatures molt altes. Unes temperatures que avui i demà es mantenen a ratlla pel que fa a la calor. Farà calor, estem a l'estiu, és el que toca, però no serà tan accentuada com en dies passats, tot i que ja advertim que de cara al cap de setmana i sobretot la setmana vinent tornem a tenir una glopada d'aire càlid que ens tornen a fer pujar i molt les temperatures.
17: Molt bé, doncs, aquesta és la previsió del temps per aquest dimecres, primer dia de mes. Comencem aquest mes de juliol i ho fem amb una mica menys de calor. Nosaltres ara farem una petita pausa de només 3 minuts i quan tornem parlarem amb l'alcalde de Sant Cebrià, l'Albert Pla. Fins ara, no marxeu.
6: La xarxa de comunicació local.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Ona Maresma, un magazín de la xarxa per les emissores maresmenques.
2: Vinga, som-hi, seguim en directe a l'Ona Maresma. Moment de fixar-nos en què es diu avui a les xarxes socials amb en Martí Capçada. Martí, bona tarda.
3: Bona tarda, Gemma, com estem?
2: Molt bé, tu què tal, com va això?
3: Doncs molt bé, anar fent ja mitjans de setmana, eh?
2: I tant, passen els dies relativament ràpid, no?, podríem dir, o lents.
3: Bueno, et diria que és aquella sensació de que passen lents els dies, però a la que no et dones compte ja estàs a divendres, o sigui, és una sensació ambigua, et diria.
2: Uh-huh. Molt bé, doncs Martí, comencem aquesta secció. Explica'ns avui de què es parla el Maresme.
3: Doncs al Maresme avui es parla del futur ferroviari de la nostra comarca després de que el nou pla de serveis ferroviaris de la Generalitat fins al 2040 hagi deixat fora algunes de les grans reivindicacions del territori. El document preveu allargar l'R1 fins a Cerdanyola Universitat entre el 2027 i el 2028, una millora que permetria connectar el Maresme amb el Vallès sense haver de fer transbordament a Barcelona. També es planteja duplicar la freqüència de l'R1 G1 abans del 2030, reforçant la connexió entre el Maresme i Girona. Però el que ha generat més debat, Gemma, és precisament el que no apareix, ja que el desdoblament de l'R1 entre Arenys de Mar i Maçanet-Massanes, considerat clau per reduir incidències, i també l'arribada del tren orbital fins a Mataró. El pla només preveu aquesta línia fins a Granollers, deixant sense calendari la connexió amb la capital del Maresme.
2: Molt bé, en clau internacional, en què ens fixem?
3: Doncs aquesta setmana les xarxes continuen molt pendents, com no pot ser d'una altra manera, de la situació a Venezuela, després dels greus terratrèmols viscuts el 24 de juny. El darrer balanç eleva la xifra de víctimes mortals a 1.943, mentre que hi ha més de 10.500 persones ferides i prop de 16.000 damnificades. Més enllà de les xifres, les imatges compartides des de les zones afectades mostren edificis completament ensorrats, equips de rescat treballant sense descans i milers de persones que encara no poden tornar a casa. També preocupa molt la crisi humanitària i sanitària, amb manca d'aliments, serveis bàsics col·lapsats i hospitals saturats. Diversos països, entre ells Espanya, ja han anunciat l'enviament d'ajuda humanitària, mentre que els equips d'emergència continuen buscant supervivents entre la runa.
2: I el tema curiós del dia?
3: Doncs de tema curiós, avui us porto que el dia d'avui, és a dir, el 1 de juliol, se celebra el Dia Mundial dels Acudits, una jornada dedicada a recordar els beneficis de l'humor i del riure. Tot i que no és una diada oficial, cada any guanya més popularitat arreu del món i anima la gent a compartir acudits o, si no te'n saps cap, doncs moments divertits. I és que riure no només ens alegra el dia. Diversos estudis assenyalen que el riure ajuda també a reduir l'estrès, afavoreix l'alliberament d'endorfines, millora l'estat d'ànim i fins i tot reforça les relacions socials. Així que avui ja teniu una excusa per explicar un bon acudit, encara que sigui d'aquells dolentots que fan més un somriure, et diria jo, fals, que un riure. Però bé, avui és el dia de dir-los.
2: Molt bé, doncs mira, ja que és el Dia Mundial dels Acudits, Martí, te'n porto tres, no un, tres acudits.
3: Home, però això és un regal que em fas. A veure, sorprèn-me, però no sé, a mi no em fan gaire gràcia, ja t'ho he dit abans, però va, tinc esperança.
2: Va, a veure, el primer és, quin és el campionat de busseig més famós del Japó?
3: A veure...
2: Toco fondo.
3: Però és que, Gemma, aquest me l'has dit abans.
2: Ai, vale. Doncs un altre, un altre.
3: No, però bé, bo, eh? Et poso un 7.
2: La fruita més divertida.
3: De veure?
2: La naranja, ja.
3: Buf, mare meva. Molt dur, eh, aquest segon. Va, a veure el tercer si millora la cosa.
2: Vale, com es diu calçotets a Escandinàvia?
3: A veure, aquest té bona pinta.
2: Escandinavo.
3: Vale, aquest m'ha agradat més, eh?
2: Molt bé.
3: Bueno, ja
2: va, prepara't algun i després ens l'expliques.
3: Vale, vinga, a veure quina em ve pel cap.
2: Molt bé, doncs anem a conèixer la pregunta del dia. Som-hi, què estem preguntant avui a l'Ona, Martí?
3: Doncs precisament la pregunta d'avui que fem a les nostres xarxes és si sou d'aquells oients que us fan riure els acudits, com crec que vindria a ser la Gemma, o dels que no us acaben de fer el pes o preferiu un altre tipus d'humor, com seria, crec que, el meu. Així que també crec que és una cosa que la societat es divideix en dos i ara és l'oportunitat per veure com la gent de la nostra comarca es decanta cap a una banda o cap a l'altra. Així que podreu votar amb un sí o amb un no.
2: Molt bé, Martí, doncs estarem pendents d'aquests resultats. Jo ja t'avanço i ho has encertat molt bé. A mi, com més absurd sigui l'acudit o la broma, millor. En el teu cas, doncs, sembla que no et fan el pes, eh?
3: Bueno, és que, saps què passa? Sí que m'agraden, el que passa és que em generen més una situació incòmoda que... Perquè quan algú riu d'una broma és perquè surt d'una manera espontània, però quan algú et diu, vaig a explicar-te un acudit, ja et posa com en una tessitura que t'has de riure, llavors m'incomoda una mica, però bueno, sí que m'agraden, eh?
2: Molt bé, molt bé. Doncs veurem si a la gent que escolta l'Ona Maresma doncs, els agrada aquestes bromes o no. Martí, gràcies, fins ara.
3: A tu, Gemma, fins ara.

0: I molt bé, ara és moment de parlar d'un tema que afecta directament a Sant Cebrià de Vallalta, a les franges perimetrals que serveixen per evitar la propagació d'incendis. I doncs bé, recordem que cal tenir els deures fets en un context on el canvi climàtic accentua cada cop més doncs, els incendis, per exemple. Així que, Dani Grau, endavant.
1: Doncs no, és que Sant Cebrià té els deures fets. Altres poblacions, com malauradament s'està demostrant, no els tenen fets. Albert Pla, bona tarda, què tal? Hola.
2: Molt bona tarda, molt bé.
1: Molt bé. Per cert, abans de parlar de focs i de Sant Pere i de Sant Pau i tal, què anava a dir? Hem d'anunciar que no et presentaràs a la reelecció i després de 8 anys o quants, doncs deixaràs de ser, bueno, alcalde de Sant Cebrià, no?
2: Correcte, correcte. 8 anys. Ja el 2019 queda molt lluny. Tenia 25 anys aleshores, quan vaig guanyar les meves primeres eleccions i em vaig presentar com a candidat per primera vegada. I bé, d'aquí menys d'un any s'acabarà aquesta etapa apassionant i meravellosa que és la política municipal. Sempre he pensat i sempre ho he manifestat que aquesta dedicació, no, la implicació en política municipal, la recomano absolutament a tothom, tothom hi hauria de passar, però també sempre he dit que ha de ser una època de la vida, aquella època que hi pots dedicar intensament a millorar la vida dels teus veïns i veïnes. Jo compleixo una etapa, la tanco, ara tornaré doncs, a la empresa privada, però és un món que agrada, eh? És un món que sempre crida.
1: Sí. Però, bueno, el que no és gaire habitual la teva, diguéssim, decisió, perquè hi ha molts que, vull dir, i no parlo de partits polítics en concret, parlo de polítics, que es pensen que són imprescindibles i no marxen ni mai garrats i, diguéssim, que són els electors els que els foten fora perquè, diguéssim, ja han cremat una etapa o ja estan més cremats que la pipa d'un índio. Això és així, Albert.
2: Correcte, això cadascú sap lo seu. Sí que és cert que, evidentment, podria continuar, però jo vaig fer les meves balances personals, vaig estudiar també la situació del municipi i a mi sí que em toca tancar una etapa, l'idea que la meva família, l'idea que el meu entorn, a la meva estimada filla, que farà 2 anys al setembre, i per tant, ara cap a la privada tancar aquesta etapa meravellosa i repeteixo, és important que hi hagi renovació en aquests llocs, tal i com dius, que cada cop hi entri gent nova que ho vegi, perquè realment des de fora es veu tot molt fàcil, però des de dins la laboriositat i el dia a dia és molt intensa i la recomano viure-la a tothom, de veritat.
1: L'alcalde Albert Pla s'anirà amb coses per fer, perquè evidentment no tinc temps per fer-ho tot, però sí que Sant Cebrià i la Vallalta en general i això doncs, és un entorn paradisíac ple d'organitzacions i ple d'arbres i de verdor i que té les franges perimetrals fetes important en possibles incendis forestals, tenint en compte que ara baixa la temperatura una mica, però ja anunciava el meteoròleg del Consell Comarcal la setmana que ve que tornarem a temperatures brutals d'una calor la setmana que ve. Per tant, i l'altre dia, sense més ni més, a Tiana, el primer poble o últim poble de cap al sud, doncs hi va haver-hi un incendi que, afortunadament, bueno...

0: incidència del canvi climàtic, doncs hem d'estar més alerta que mai, perquè amb aquests focs que estan vinguent, que estan apareguent de quarta, cinquena generació, doncs hem d'estar més que preparats, no? I ja ho diu la frase, no? Que amb el bosc, la feina pels incendis, la feina s'ha de fer a l'hivern per estar preparats a l'estiu. I així ho anem fent. En el cas de Sant Cebrià, doncs cada 2 anys fem obertura de franges i cada 2 anys fem manteniment de franges. Val? Aquest any, el 2026, estem en fase de manteniment de franges. Aquest manteniment de franges el fem doncs d'acord amb la normativa, la llei 5/2003 de 22 d'abril, que és la de mesures de prevenció dels incendis forestals en urbanitzacions sense continuïtat immediata de la trama urbana. Val? Això el que fa és que es creï doncs, una barrera natural neta de 25 metres entre les edificacions i el bosc. No? Doncs, en el cas que hi hagués un incendi, això ens permetria tenir doncs, el suficient temps perquè els equips d'emergència
1: Això,
0: poguessin arribar les
1: Albert,
0: evacuacions.
1: perquè ho entenguem i ho exemplifiquem, és a dir, evidentment, ningú pot evitar un incendi perquè pot venir un brètol a Sant Cebrià a Picamoixons o on vulguis, no? Com l'altre dia, un insensat a Tiana, no? En aquest sentit, aquestes franges perimetrals el que fan és, diguéssim, donar capacitat de reacció als equips, diguéssim, de bombers i Protecció Civil i tota aquesta companyia, i que no, el foc no progressi, diguéssim, de manera desaforada, per entendre's, no? Seria això.
0: Correcte, és això, és prevenció, és prevenció. El que ha de quedar molt clar, i és un dels missatges que vull donar, és que recomano a tothom que es miri aquesta llei, la llei 5/2003, perquè aquí explica molt bé com ha de ser una franja, qui ha de realitzar els treballs i de qui són les responsabilitats. Ha de quedar molt clar a tots els veïns i veïnes que viuen tocant a bosc que la realització dels treballs a les franges és responsabilitat seva. Vull dir que els veïns i veïnes d'aquestes urbanitzacions són qui hauria de tirar endavant aquestes franges de protecció. Val? Això a la realitat, en la majoria dels municipis, no passa. I quan això no passa, doncs, evidentment, els ajuntaments doncs, actuen per assegurar aquesta seguretat en els seus veïns i veïnes. Què passa això? Hi ha municipis doncs, que cobren una taxa per aquest servei i n'hi ha d'altres que no. La realitat és diversa fins i tot aquí al Maresme,
1: A
0: en
1: Sant
0: concret
1: Cebrià,
0: a
1: què
0: l'Alt
1: feu?
0: Maresme.
1: A Sant Cebrià, què
0: A Sant
1: feu?
0: Cebrià, per exemple, som molt amables i molt simpàtics i no cobrem la franja de protecció. Si bé és cert que rebem subvencions anuals per part de la Diputació de Barcelona, que ens ajuda moltíssim en la tasca de prevenció d'incendis a tots els municipis de la demarcació. En el cas de Sant Cebrià, aquest any hem rebut uns 40.000 euros per poder tirar endavant el manteniment a Vistamar, Can Palau, Castella d'Índies i Can Domènec. Per l'any vinent, per exemple, que ja és d'obertura, hem rebut ja 137.000 euros només per a una urbanització, que és Castellà d'Índies, obertura de tota la franja, i 55.000 euros pel nucli, perquè ara també, en aquesta llei, els nuclis que estiguin envoltats de bosc també s'hi haurà de fer la franja de protecció, cosa que abans no es feia. L'altre missatge important és que totes
1: Per
0: aquestes
1: tant,
0: masies...
1: el centre urbà, per entendre'ns, de Sant Cebrià, també, entrarà en aquest club, diguéssim, per entendre'ns, no?
0: Correcte, a partir de l'any que ve, correcte. Val? Que fins d'ara no hi entrava per normativa, doncs ara sí que hi entrarà. Val? I l'altre tema que també és molt important remarcar, totes aquestes masies o cases aïllades que viuen al mig del bosc en entorn natural, també
1: Sí.
0: hauran de fer-se ells mateixos, evidentment que molts ja ho fan, només faltaria, doncs aquestes franges de protecció o mantenir les seves parcel·les netes. No només parlem de la importància de fer les franges, sinó que en urbanitzacions com les que tenim aquí a Sant Cebrià i a l'Alt Maresme, que parlem de parcel·les de 600 metres mínim, doncs també es fa incidència en que les parcel·les han d'estar adequades. Què vol dir això? Vol dir que els arbres hi han de ser-hi cada 6 metres, que els matolls han d'estar separats per un mínim de 3 metres. Això ho diu també aquesta normativa. I
1: Sí.
0: això es fa un control, evidentment, municipal perquè així es dugui a terme.
1: L'alcalde o l'administració municipal té, diguéssim, la potestat, en el cas de que un veí es posi tot tu per actuar d'ofici, perquè evidentment la seguretat de tothom passa per sobre d'un berro. per entendre's?
0: Totalment, totalment, totalment. Aquesta mateixa llei ja preveu les responsabilitats en el cas de que un veí o veïna no actuï, no netegi la seva parcel·la adequadament, doncs es pot sancionar amb multes d'entre 601 euros i fins a 10.000 euros, depèn de si és considerat greu

0: menys greu o molt greu. Evidentment, qui és el responsable de mantenir la parcel·la és el propietari. I si la pregunta que tothom es fa, no? Què passa si el terreny del costat de casa meva és d'un altre propietari i no ho neteja? Pues, això s'ha de fer saber a l'Ajuntament, que actuarà doncs, tal com estableix la llei i farà el requeriment pertinent. Li donarà un temps de marge a aquest veí perquè actuï. Si no actua aquest veí, se'l multarà i s'actuarà subsidiàriament. Vale? Fet que també se li cobrarà, evidentment.
1: Sí, tard o d'hora, però acabarà pagant, i si no, se li acabarà embargant. Això és la llei, ho preveu, no? Ja està, punto. Al final,
0: correcte, correcte. I els municipis en tenim casos d'aquests, varis,
1: Sí, sí, i la Diputació té uns organismes, un organisme molt efectiu i pesat que ha encarregat de fer-ho. Bueno, ho sé, a mi no, però vull dir que ho sé com funcionen, i funcionen déu-n'hi-do.
0: Correcte, correcte. Actualment aquí a Sant Cebrià tenim un servei de la Diputació que es posa en un vehicle cada estiu, en tota la campanya d'estiu, que va voltant doncs, per tot el municipi i els municipis veïns i va detectant doncs, aquests tipus d'incidències. Si hi ha la franja feta, no hi ha la franja feta, un pal d'electricitat en mal estat, un abocament, a tot el que pugui generar perill d'incendi, aquest servei ho detecta, ho puja en una plataforma i també entre tots s'actua doncs, perquè es resolgui.
1: Doncs molt bé, Albert Pla, fins al juny alcalde de Sant Cebrià, després passarà a la vida civil i a disfrutar de la seva família, de la seva filla i, evidentment, a tenir menys temps lliure perquè, clar, l'alcalde és alcalde, no alcaldessa 24 hores, Albert? És això.
0: Correcte, així és i així serà a tope fins al juny del 2017, com no podria ser d'altra manera.
1: Després, bye bye, hasta otro ratito. Vinga, adeu. Adeu.
0: Adeu-siau, Dani. Moltes gràcies. Adeu.

0: Molt bé, moment del tal dia com avui amb en Jordi Duran, però abans, Jordi, bona tarda, explica'm i digue'm quins famosos avui fan anys.
1: Doncs mira, avui faria anys. En aquest cas, la Diana de Gales, la princesa del poble, com era coneguda, més coneguda també com a Lady Di, avui faria 65 anys. Va ser una de les figures més icòniques, fotografiades i estimades d'aquest segle XX. També faria 65 anys, fa 65 anys, Carl Lewis, que és una llegenda de l'atletisme nord-americà. Va guanyar 9 medalles olímpiques en proves de velocitat i salt de llargada. I finalment, 10 anys més jove, Missy Elliott, de 55 anys, és una cantant productora i una autèntica pionera del hip-hop. Va tenir un gran impacte musical a la música urbana, sobretot fent videoclips en els anys 90 i els 2000.
0: Molt bé, i avui també hi ha diferents dies internacionals, eh?
1: Sí, un ja l'heu comentat, anem primer amb el Dia Internacional del Reggae, perquè s'homenatja a aquest gènere musical nascut a Jamaica i també serveix com un dia per homenatjar a Bob Marley, el seu màxim exponent, pel missatge de pau, amor i igualtat que va transcendir a les fronteres. I el que dèieu fa uns instants, és el Dia Internacional de l'Acudit, que ja heu tirat algun i us ho deixo vosaltres perquè a mi no se m'acostumen a quedar, eh?
0: No en saps cap, ara mateix.
1: És que així de fred mai he sabut dir algun acudit. Ara, m'agafen els meus amics i m'expliquen, i has de tenir gràcia, per explicar un acudit, perquè si no, ostres, costen.
0: Molt bé, no passa res, doncs et deixem un rato que pensis. Més coses, què passava també? Tenim dos minutets, eh?
1: Mira, doncs dic rapidet perquè avui fa 123 anys arrencava el primer Tour de França, que a més d'aquí poc ja també comença i passa per Barcelona, per tant, compleix anys, fa 123 anys, començava avui el primer Tour de França. També el retorn de Hong Kong, el Regne Unit traspassava oficialment la sobirania de Hong Kong a la Xina després de 156 anys de domini colonial britànic. Això va passar en el 1997, En el 2004, aquest queda més a prop, va arribar a l'arribada de Saturn. Després d'un viatge èpic de gairebé 7 anys, van poder arribar a l'òrbita de Saturn per estudiar els anells i els seus satèl·lits. Si et sembla, Gemma, anem a passar a l'efemèride musical. Avui, un 1 de juliol, però del 1963, els Beatles gravaven She Love You. Avui és la mítica, ja sabem que aquest grup va aconseguir una fita històrica en el pop rock mundial. Aquesta cançó definitivament va fer esclatar la Beatlemania, que és coneguda avui en dia.
0: Molt bé, Jordi, doncs moltes gràcies. Arribem als 57 escoltant els Beatles. Fins ara.
1: A tu, Gemma, molt bé.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. 5 persones en estat crític, 9 de menys greus i 31 ferits lleus. És el nou balanç provisional de l'accident d'autobús d'aquest matí al centre de Lleida. Portava sobretot treballadors de cooperatives entre la capital i la granja d'Escarp i acabava de sortir de l'estació quan ha xocat contra la façana de l'edifici de la Diputació. La conductora feia poc que treballava a l'empresa Autocars Gamont i anava acompanyada d'un instructor. Hi ha una investigació oberta, però tot apunta a una pèrdua de control. Aquest accident s'ha referit avui a la sessió de control del Parlament al president Salvador Illa.
2: Jo començo també sumant les meves paraules abans del president de la cambra, de suport i escalf a les persones afectades per aquest accident que hi ha hagut aquesta matina de Lleida. He tingut ocasió d'expressar-ho directament a l'alcalde a primera hora del matí. Esperem que les persones ferides es recuperin el més aviat possible. Senyora Sabas, hi soc sempre.
1: I efectius dels Mossos d'Esquadra i de la Guàrdia Civil van escorcollar dimarts les instal·lacions de l'IRTA Cressa en el marc de la investigació del brot de pesta porcina africana. Ho ha avançat el País i ho han confirmat fonts policials que apunten que el jutjat que s'ocupa del cas, el número 2 de Cerdanyola del Vallès, va ordenar aquesta diligència. El primer escorcoll va passar, recordem-ho, el 18 de desembre. Va durar unes 14 hores. Els agents es van endur documentació i mostres del virus amb què treballen els investigadors. I Catalunya ha registrat 218 morts atribuïbles a la temperatura al juny, la xifra més alta de la sèrie històrica. De fet, multiplica per 4 l'anterior rècord, que data de l'any passat, amb 56 defuncions segons dades del sistema de monitoratge de mortalitat diària. I una dona de 32 anys ha mort en una piscina privada aquest dimarts a la nit a l'Aldea, a la comarca del Baix Ebre, com ha avançat el Diari de Tarragona i confirmen des de Protecció Civil. L'avís pel succés es va rebre a 2:15 de la nit. La dona estava inconscient a l'aigua i els serveis d'emergències no van poder fer res per salvar-li la vida. Els Mossos han obert una investigació per informar els jutjats de les circumstàncies de la seva mort. I a les comarques gironines avui s'ha estrenat el reforç de la línia d'autobús E2 que enllaça Girona amb Torroella i l'Estartit. Suposa més hores de sortida en tots els sentits durant l'any, sobretot de dilluns a divendres. I darrer apunt, perquè Joan Laporta ha pres possessió del càrrec de president del Barça. Laporta comença el seu quart mandat després de guanyar les eleccions el 15 de març, la fi de la remodelació del Camp Nou. És un dels principals reptes que tindrà durant aquest mandat, que també té com a fita la recuperació econòmica del club.
3: Estàs escoltant Ona Maresma, a la teva ràdio local.
4: Molt bé, seguim en directe a l'Ona Maresma, passant 3 minuts a les 4 de la tarda i a aquesta hora, com cada dia, toca doncs, remenar entre els arxius a la comarca amb en Jordi Prats de Valls. Jordi, bona tarda. Què ens expliques avui?
5: Bona tarda, Gemma. Doncs en el nostre particular viatge en el temps per al que va succeir a la comarca anys enrere, avui ens traslladem al 1997, concretament a la Pineda del 1997. I és que aquell any la Biblioteca de Pineda celebrava els 75 anys. Aquest centre, que actualment forma part de la xarxa de biblioteques de la Diputació de Barcelona, es va construir gràcies a la voluntat de la Mancomunitat de Catalunya, que va crear el Pla de Biblioteques Populars a principis de segle. La construcció que es va aprovar, ret homenatge i es va presentar al segon durant un dels mandats de Manuel Serra i Moret com a alcalde de la vila. I per aquesta raó, de fet, dona nom la biblioteca. La biblioteca de Pineda s'anomena Manuel Serra i Moret. En el transcurs de l'acte de celebració es va homenatjar a les biblioteques que havien tingut cura del centre durant els anys d'existència i es va comptar amb l'especial presència de Maria Teresa Boada, responsable de la posada en funcionament de la biblioteca un cop va finalitzar la Guerra Civil. Durant l'acte de celebració del 75è aniversari, l'alcalde de Pineda, que llavors era Salvador Llorenç, va anunciar les negociacions que s'estaven duent a terme al consistori per adquirir uns dels terrenys annexos a la biblioteca per fer-ne una ampliació. Aquesta possibilitat, necessària de fet per incorporar fons audiovisuals al centre, estava sobre la taula des de feia diversos anys, quan l'Ajuntament governava el PSC. D'altra banda, continuarien figurant figurant com a temes pendents de la biblioteca, doncs la informació del fons i de la seva gestió, i també el traspàs de titularitat de la Diputació de Barcelona a l'Ajuntament, qüestions documental que també necessitaven el seu temps. Gemma.
4: Molt bé, Jordi, moltes gràcies. Ara ens escoltem. Fins ara.
5: Fins ara, gràcies.

Si aquest estiu us ve de gust descobrir platges amb encant, sense sortir del Maresme, perquè a vegades sembla que les platges, les úniques platges boniques que hi hagi a Catalunya, siguin les de la Costa Brava o la Costa Daurada, doncs no. Avui us portem 7 propostes que valen molt la pena tenir presents i tenir en compte. Des de Montgat fins a Malgrat de Mar, la comarca del Maresme ofereix més de 50 quilòmetres de litoral amb opcions per a tots els gustos.

0: I els tiets, de fet, ho saben molt bé, que són de Mataró i coneixen molt bé la zona i saben, doncs, que aquí a la comarca hi ha molt bones platges. Així que comencem amb la primera, a Caldes d'Estrac, a la platja dels Tres Micos, que combina aigües tranquil·les amb el patrimoni del Passeig dels Anglesos, un passeig, doncs, que enllaça els tres municipis, Sant Vicenç de Montalt, Sant Andreu de Llavaneres i Caldes d'Estrac, i que, de fet, es pot fer caminant relativament molt fàcil perquè són pocs quilòmetres i, doncs, bé, pots caminar, passejar i també banyar-te en aquesta platja tan idíl·lica que, de fet, està envoltada de cases modernistes i noucentistes. Companys, coneixeu aquesta platja de Caldetes?
1: Mira, jo t'he de dir que no.
0: Doncs està molt xula, perquè és el que comentem, al passeig hi ha unes cases que eren antigues... Ai, com es deia la paraula? Ostres, no em surt. Aquelles cases que eren de persones d'altres països...
2: Com antigues cabanes o guinguetes o...
0: No, ostres, tu, se m'ha anat de...
3: No, són ambaixades.
0: Això,
3: no,
0: ambaixades, sí. No, no,
3: sí, i és... Bueno, a la guerra civil, no?
0: Exacte, són ambaixades. I, de fet, n'hi ha moltes, I, clar, són molt espectaculars, perquè és com... impressionen, són molt boniques i...
3: Bueno, però això són... A veure, aquí a Canet en diríem cases americanes o hi ha altres llocs cases indianes.
0: També.
3: En principi, diguéssim, això les van fer famílies impossibles, moltes d'elles a Canet també, doncs negreros, cabrons i mala gent.
0: Ostres.
3: Que van fer explosions... amb persones de raça negra, evidentment, malauradament, i es van fotre rics i d'or. I alguns d'ells tenen carrers i places dedicades i tal i qual, com un senyor que es deia Viada, que és el que va portar el tren, però que es va morir abans i no va veure el tren. Mm. Però va fer llançar el primer tren de Mataró Barcelona. I per cert, aquí a Canet tenim un carrer que és ignominiós, que es diu Josep Baró, que també era un canetenc esclavista i impresentable que tingui un carrer Canet. Aquí també, vull dir, hem de mirar la, doncs, diguéssim, una mica.
0: Bona sí. Aquesta petita masterclass d'història d'en Dani.
3: Luminosa, però és història.
0: No,
3: sí.
0: Totalment. Seguim parlant de platges, si us sembla bé. Si els nostres oients prefereixen un ambient més salvatge, tenim la platja de les Roques Blanques, que està situada entre Canet de Mar i Sant Pol de Mar, i és una de les més amagades de la comarca, sense passeig marítim, i envoltada de roques, és perfecta per qui busca tranquil·litat. Sí. Dani, aquesta platja què tal?
3: Si vols intimitat, evidentment, el que passa és que, clar, queda molt, diguéssim, lluny de tot. És a dir, si busquem un accés fàcil, no ho tindrem, m'entens? A veure, l'has de saber i l'has de conèixer i tal. Recordem que el poble més similar a la Costa Brava del Maresme és Sant Pol. Sant Pol té 9 caletes, 9 platges, i diguéssim, és el poble que més sembla a la Costa Brava, no? Uh-huh. Evidentment, sí, aquesta Roques Blanques és una urbanització que ja és tota de Sant Pol, i que tota aquesta platja, i no és Canet, sí, ja és Sant Pol tota, però està a tocar de Canet, sí, està molt
0: està
3: bé.
0: Està molt bé.
1: Aquesta sí que me la coneix, Gemma,
0: Ah, sí? Aquesta la coneixes? I has anat?
1: Sí, aquesta sí.
0: Molt bé.
3: Està bé, sí, està molt bé.
0: Doncs va, ens l'apuntem. Més platges, en aquest cas a la capital del Maresme, Mataró, la platja de Sant Simó, que destaca pel seu llarg recorregut i també perquè és un dels espais preferits pels aficionats al submarinisme.
2: La conec jo també com la platja central del Maresme, no? És d'aquestes, tu deies, Gemma, una de les platges, jo crec que de les platges més grans en qüestió de terreny, diguéssim, que té la nostra comarca. Privacitat poca, també t'has de dir, perquè quan més...
3: No hi ha anat mai, no hi ha anat mai.
2: Quan més lloc de platja tens, quan més sorra tens, òbviament hi ha més gent, i més es coneix, no? Però jo normalment sempre li he dit la platja central de Mataró, per entendre'ns.
0: També, doncs aquesta mateixa. Més platges, els amants... Digues, Dani,
3: disculpa. Hem de dir que no és la més cèntrica, perquè la més cèntrica crec que és evidentment la que dona a tocar del port, el Callao i tot allò,
0: Cert.
3: Aquesta queda ja cap a... més que va a Vilassar, per entendre'ns, no, això, Jordi?
2: Home, sí, però de fet, de totes maneres, és més que res per la... A vegades, moltes vegades, la cultura popular, diguéssim, sí, el que fa és nombrar platges per conèixer-les, més que per la seva pròpia, sí, pel seu propi significat, no? No té res a veure. Després no sé si arribarem, per exemple, a lo que és la platja de Malgrat, però, per exemple, aquí a la platja de Malgrat, que correspon al municipi de Malgrat de Mar i que la tenim al costat, molts de nosaltres la coneixem per la platja de Palafolls, per exemple, i no és de Palafolls, però perquè la cultura popular el que ha fet és portar-lo cap a aquest nom, ja? Sí, i crec que passa el mateix amb el que dèiem això d'aquesta platja de Mataró.
3: Evidentment, això vale, correcte.
0: Més coses. Els amants del surf tenen una parada obligada al Masnou, just al costat del port. Les condicions del mar converteixen aquesta platja en un dels punts de referència per practicar aquest esport al Maresme. Vaja, no és Canàries, però bé, la gent que fa surf, més o menys alguna onada poden agafar.
3: A Tarifa es fa surf.
0: Sí, clar.
3: Tarifa.
2: Sí. Gemma, no sé si ho sabràs, però jo quan anava amb tren, ara fa molt, que no pujo amb tren a Barcelona, però sempre m'havia cridat l'atenció que hi havia com unes instal·lacions donades que crec que servien precisament com a escola de surf. No ho puc dir segur, perquè és el que jo sempre m'he imaginat, que poder és una altra cosa. Però poder és on tu m'estàs comentant aquesta platja? Correspon, més o menys? O...
0: Mira, no sé el punt exacte on se situa, però aquestes instal·lacions que expliques que veies des del tren, jo també les veia feia anys, el que passa que, com que fa tant que no agafo el tren...
2: Exacte, no podem assegurar que encara hi siguin, no?
0: Totalment, no en tinc ni idea.
3: Agafava el tren quan anava bé, més o menys, no? Val,
2: sí, exacte, fa molt de temps.
0: I quan no hi havia un altre remei, perquè abans no tenia fa uns anys carnet de cotxe i bé, doncs havíem d'agafar el tren, sí o sí. Més cosetes, va, si busqueu un racó amb aire a Costa Brava, teniu la Cala d'en Pere, Calella, que ofereix un entorn més íntim, envoltat de pins i també ideal per desconnectar. Doncs de tot, podríem dir, aquesta cala, que des de Calella la deuen conèixer de ben segur. No sabem si està en Sergi Ferrer per aquí o està a la redacció.
4: La coneixem.
0: I què tal, de fet, Sergi, aquesta cala?
4: Molt bé. De fet, n'hi ha tres en aquella zona, crec recordar. Hi ha la de la Vinyeta, que és la famosa, doncs, cala nudista, i al costat hi ha la cala de la Roca Grossa, que jo em quedo amb aquesta perquè és la més significativa. Llavors, ja a l'altra banda tindríem la platja de Garbí.
3: Que és la Roca Grossa, que és la que toca ja Sant Pol, no? Vull dir,
4: no, és Calella, eh?
3: Ja, però vull dir que està tocada Sant Pol, un diu en la Roca Grossa i l'altre la Roca de la Cabra, no?
4: Exacte, correcte, sí.
0: Molt bé, per les famílies una bona opció és la platja de l'Estació a Sant Andreu de Llavaneres, una platja recollida, poc massificada i també amb els serveis necessaris per passar-hi el dia amb els més petits. Una platja, doncs bé, com diem, accessible, amb els seus serveis a la vora i doncs amb poques complicacions. I acabarem a Montgat, a la platja de Sant Joan, que també és una de les més properes a Barcelona, però que encara conserva l'encant d'un poble mariner, amb la llotja de pescadors i els històrics banys Empòrium i del Carme ben a tocar del mar. Companys, aquestes són les platges que avui destaquem. Jordi, em sap greu que no hem destacat la de Malgrat, o popularment coneguda com de Palafolls, però...
2: Aquí entres en un conflicte, perquè sí que és veritat que entre Malgrat, Palafolls i Malgrat sempre hem lluitat pel nom de la platja, i hi ha gent que s'enfada, encara, quan la nombres la platja de Palafolls o la de Malgrat. Però mira, si em permets el comentari, també és una platja per poder-hi accedir, tot i que sí que és d'aquelles que té una pendent pronunciada entre que és la zona de la sorra i també la del mar. I no és... Hi ha moltes persones, per exemple, sobretot a mobilitat reduïda o que li facin mal les cames, gent gran, que poder no poden fer front a aquesta gran baixada que hi ha per banyar-se, no? Però tot i això, si està de forma molt tranquil·la, sí que és veritat que és una platja directa amb accés a diferents càmpings.
0: I aquesta platja,
2: però que també s'està molt bé.
0: Que està a tocar de Santa Susanna o està més cap enllà? Perquè jo m'ho ubiqui.
2: Depèn del territori, perquè si tu segueixes una miqueta, òbviament Santa Susanna, però crec que Santa Susanna té la seva pròpia platja, sí. Llavors nosaltres ho fem servir des de que és la desembocadura del Tordera, per entendre'ns, fins a arribar a quan acaba el territori de Malgrat de Mar. Crec que un cop arribes a Santa Susanna ja té un altre nom, t'ho dic de memòria, i parlo molt de cultura popular, eh? Ara poder, si hi ha algú que m'estigui escoltant, poder es posarà els dits al cap. Però que jo sàpiga és això. I sí que és veritat que forma part també de la zona on hi ha les diferents fàbriques al municipi de Malgrat de Mar, també, que hi ha l'antiga Beringer, que hi ha diferents fàbriques, i té com un relleu com una miqueta com molt diferenciat. També té les pistes d'atletisme de Malgrat de Mar. Vaja, qui hagi anat per allà sabrà del que parlo. Una platja on s'hi està molt bé, però ja et dic que l'únic inconvenient que trobaria jo és aquesta entrada i sortida de la platja, uh-huh, tant de la sorra com del mar, que a vegades sortir del mar i anar a la tovallola es fa com una miqueta perillós. A més, no hem parlat de l'estil de sorra que tenim a les platges del Maresme, però sí que és veritat que no tenim aquella sorra fina, però hi ha moltes platges que també tenen aquella pedra que quan camines per sobre d'aquestes pedres, escolta, la planta del peu se'n ressenteix, eh? Uh-huh. I has d'anar, doncs, amb bon calçat, per entendre'ns. Però tot i això, escolta, jo defenso pràcticament la platja de Palafolls. Molt res bé. De Malgrat.
0: I també un dels moments més crítics, eh? Del moment de la tovallola fins a arribar doncs, a l'aigua del mar. Són uns segons que són infernals, perquè la sorra doncs arriba a cremar molt, però vaja, no sé si us passa a vosaltres això també.
2: Home, i aquí va amb la regadora. Jo he arribat a anar amb una regadora d'aquestes de joguina, de nens petits, o fins i tot tenir una piscineta de plàstic petita per no posar, perquè això em fa molta ràbia, perquè la sorra no m'entri a la tovallola. Ja. Això fa molta ràbia.
0: Clar.
2: Llavors, quan arribo, poso els peus a la piscineta petita i directament a la tovallola.
0: I escolta, molt bona idea,
2: això,
0: eh?
2: Oh, i tant. Mira, apunteu-vos-la.
0: L'apunto. Ja farem una secció de tips, no?, de trucs d'estil.
2: A l'hora d'anar a la platja.
0: Sí. No, jo, de fet, he vist coses molt ingenioses, eh? Per exemple, gent que amaga les pertenences personals, no?, la cartera i altres coses amb una bossa amagada.
3: Jo fa 20 anys que no vaig a la platja, és Canadà, però vull dir que no...
0: 20 anys, Dani, no vas mai cap dia a l'estiu.
3: Sí, i vaig anar-hi amb uns amics de Saragossa l'any 2007.
0: Vull dir, ja,
3: pràcticament, perquè evidentment allà no tenen l'Ebre i no... I els feia il·lusió, però vull dir que em vaig recordar de nedar. Feia anys que no hi anava i encara me'n recordo.
0: Molt bé. I no t'agrada gaire el mar, a tu?
3: No, però vull dir, no em crida l'atenció. No em crida l'atenció, uh-huh, la veritat.
0: Molt bé, companys, doncs ja hem fet aquest repàs per les platges doncs, imprescindibles de la comarca, i nosaltres de seguida continuem. Fins ara.

0: Seguim avançant a l'Ona Maresma i ara tractem un tema des de Palafolls amb en Jordi Prats de Valls, que ens donarà tots els detalls. Endavant.
1: Vinga, va, estem amb ganes de saber més sobre un dels grans esdeveniments a l'Alt Maresme de cara a l'estiu. Es tracta d'una nova edició dels Empastats a Malgrat de Mar per intentar treure'n l'aigua clara i a veure si podem estirar el fil i aconseguir algun altre secret, alguna altra exclusiva. Avui tenim amb nosaltres la Sònia Garangou des de la comissió organitzadora dels Empastats. Sònia, molt bona tarda, benvinguda.
2: Hola, bona tarda.
1: Gràcies per ser amb nosaltres. El que dèiem, això sí, ja sabem quina és la data. Aquest estiu 2026, el pròxim 25 de juliol, hi haurà una nova edició dels Empastats, oi?
2: Sí, i bueno, com sempre fem l'últim dissabte de juliol, perquè una mica obre les portes ja a el que serien després, a partir de principi d'agost, els actes de Festa Major. I això és com una mica la prèvia.
1: Mm-hmm. En parlarem, òbviament, però crec que aquesta edició torna a ser especial, si més no, per una fita, i és que celebra el 15è aniversari dels Empastats, Sònia.
2: Doncs sí, és la 15a edició i bueno, ens fa molta il·lusió perquè quan vam començar mai ens haguéssim pensat que tindria tant d'èxit ni que podríem fer tants anys la festa dels Empastats i a més ha sigut una festa que ha anat creixent, no només per les places que s'ofereixen al públic, sinó també en el nombre de participants, no? Perquè cada any hi ha com més gent que s'afegeix i que ve a fer d'actor, d'actriu, d'ajudant de guia, d'extra, i això doncs també, no? Ho volíem com celebrar i per això aquest any no serà una edició típica, sinó que hi haurà algunes sorpreses especials.
1: Mm. Ara m'agafo, doncs, això, no em passarà de llarg per veure si ens pots explicar alguna novetat, però sí que és veritat que cada any, quan parlem dels Empastats, heu aconseguit una fita que no és gens fàcil, que és el fet de que ja tots tinguem marcat el calendari precisament aquesta data, finals de juliol, per celebrar una proposta històrica, lúdico, festiva, també d'alguna manera doncs que ens uneix a tots, ja tant si formem part de l'organització, perquè, com tu deies, cada cop heu anat pujant més en voluntaris, gent que s'anima a participar, com també aquells que d'alguna manera comprem la nostra entrada per venir-vos a veure. Entrades que hem de dir, i després en parlarem, que cada any s'esgoten més ràpid, Sònia.
2: Sí, sí, la veritat és que s'esgoten sempre amb molt poca estona. Ara, sobretot des de que es fa les entrades de manera virtual, no? Perquè abans era presencial i hi havia totes aquelles cues, que a més era bastant incòmode, no? Per la gent que a més venia cada vegada més aviat. Des de que es fa de manera virtual és com molt més fàcil, no? D'adquirir-la, però clar, també això fa que en poca estona de seguida s'esgotin. Per això aquest any, com que és el 15 aniversari, una mica com de manera excepcional, farem la visita guiada, com cada any, que això, com sempre, funcionarà amb aquesta inscripció prèvia, que es podrà fer a l'Entràpolis 15 dies abans de la data dels Empastats. Ja ho anunciarem a xarxes concretament quin dia serà i l'hora que la gent es podrà apuntar. Però també hi haurà dues escenes, que d'aquestes que li diem nosaltres escenes obertes, que les podrà veure tothom sense necessitat d'inscriure's prèviament. I així és com una manera de dir, ja que és el 15 aniversari, doncs que tothom pugui gaudir més o menys de la festa dels Empastats, no? Així és que podràs venir a veure la vista guiada i després veure les escenes obertes o abans, o si no has aconseguit poder-te inscriure a la visita guiada, igualment podràs veure les escenes obertes.
1: Aquestes escenes extres, aquest bonus track, podríem dir-ho així, calculeu que serà també el 25 de juliol, que és quan es farà, recordo, aquest any la ruta dels Empastats, o ho heu programat per algun altre dia, Sònia?
2: No, serà tot la mateixa nit, perquè és la nit dels Empastats, i així també permet, no, això que dèiem ara, que poder combinar les dues coses, o simplement a fer-ne una. Potser hi ha gent que diu, mira, doncs jo la visita guiada potser una hora i escaig escoltant explicacions històriques o fent un recorregut, doncs pel que sigui doncs no em va bé, doncs perquè potser no puc caminar tant o perquè aquell dia tinc altres compromisos, però potser venir a veure una escena d'aquestes obertes que durarà molta menys estona, doncs potser sí, no? Que pots venir, la pots veure i pots participar d'alguna manera. Per tant, això ja us puc avançar, que és una de les novetats. Mm-hmm. I després també hi haurà una altra sorpresa, que de moment no es pot dir massa cosa, però sí que hi haurà l'oportunitat de poder-ho veure el diumenge, o sigui, el dia 26 de juliol.
1: Perfecte, doncs mira, doble celebració i que en aquest cas també ens hem de guardar, eh? El 25 de juliol sí. I el 26. No insistiré més per aquest assumpte, però sí que permetem que et pregunti la pregunta del milió, que ni dirien els concursos. Quina és la temàtica d'aquest any o com esteu treballant la temàtica d'aquest any 2026, que centrarà, òbviament, tota la ruta dels empastats? Què em pots dir, Sònia?
2: Bueno, com sempre, no et puc dir res, perquè ja saps que és sorpresa, ja sé que sempre ho intentes, però...
1: Provarem.
2: El tema, clar, el tema, com sempre, és sorpresa fins a la nit dels empastats. El que sí que podem dir que aquest any la visita guiada ha volgut fer una mica d'homenatge al que han sigut aquests 15 anys, no?, d'escenes d'empastats.
1: Mm-hmm. Doncs mira, un
2: això
1: bon homenatge.
2: Això es pot dir, però no es pot explicar ben bé quina temàtica és. És una temàtica que no l'hem feta mai, però sí que, tot i ser una temàtica nova, hem volgut també recordar una mica, no?, tot el que ha sigut aquesta història dels empastats.
1: De fet, forma part d'aquesta màgia que any rere any creu tota la comissió dels empastats i és deixar-nos sorprendre també per cada escena, per cada explicació i en definitiva, per tota aquesta atmosfera que es crea cada cop que ens porteu per aquesta ruta guiada. Sònia, sí que és veritat que m'agradaria preguntar-te, després de 15 anys i tu que també formes part de la comissió històrica, perquè recordem que tot parteix de fets reals, que en aquest cas hi ha rigor i que hi ha historiadors com tu, en aquest cas, darrere les escenes dels empastats i el que ens expliquen. No sé si encara us queden temes, Sònia, o que cada cop és més difícil trobar un leitmotiv per organitzar una ruta dels empastats.
2: Doncs, sorprenentment, sí. Ens queden encara temes. De fet, normalment sempre treballem a dues edicions a vista. O sigui, ara tenim ja acabada, ja fa temps, el que serien els guions i la ruta d'aquest any, perquè nosaltres sempre ens posem a treballar cap al mes de desembre o al mes de gener, però ja sempre tenim pensat dos anys més.
1: Per tant, ara, Sònia...
2: De temàtica.
1: Sí, ara ja teniu la temàtica, diguéssim, de la ruta del 2027?
2: Sí. Sí,
1: Déu-n'hi-do,
2: sí.
1: Déu-n'hi-do.
2: A veure, no la tenim feta, però sí que ja tenim com la idea base. Tenim la idea base de lo que pot ser el 2027 i, a més, sempre tenim algunes idees més, no?, que per futures edicions. I crec que, bueno, una mica el secret és que, clar, nosaltres, tot i que es digui la Festa dels Empastats, no només ens centrem en el que seria pròpiament la festa, sinó que el que s'ha intentat durant aquests 15 anys, perquè la vocació de la Festa dels Empastats sempre, al final sí que fem teatre, sí que hi ha música, sí que hi ha dansa, hi ha espectacle, però en el fons l'objectiu prioritari és explicar història d'una altra manera, no?, perquè la gent doncs li pugui entrar a la història, no?, del passat del nostre poble, podríem dir-ho... de manera més amena, no? Llavors, el que deia, no ens centrem només en el que seria l'epidèmia de pestes, sinó que intentem explicar com era la vida al segle XVII. Llavors, clar, es pot veure des de molts punts de vista. Per això hi ha anys que hem parlat de què es menjava, altres anys que ens hem centrat més en la política, altres anys que hem tocat algun personatge, no?, hem recuperat algun personatge de l'època i n'hem explicat la biografia. Llavors, clar, hi ha molts, molts, molts aspectes del segle XVII que encara no hem explicat i que segurament ho farem els propers anys.
1: Déu-n'hi-do, quina feina. De fet, a mi també m'agradaria remarcar, ja que parlem de feina, que òbviament aquí hi ha una comissió organitzadora darrere, també la comissió històrica, però no vull deixar de banda també tots els voluntaris, voluntàries que assagen, que preparen text, direcció escènica, també, vaja, tot un engranatge, a vegades poder complicat de coordinar, però que sempre tenen un resultat espectacular, com és el que veurem el 25 de juliol. Empreses, comerços també de Malgrat de Mar que us ajuden. Per tant, això, el que dèiem al principi, Sònia, cada cop es fa més gran i que d'alguna manera també a aquesta gent se'ls ha d'agrair, no?, la participació als empastats.
2: Sí, sí, perquè al final els empastats no seria possible sense prop de 100 persones voluntàries que ens ajuden en coses que hi ha vegades que ni pensem, no? Doncs des de la persona que ve a fer el maquillatge, l'equip de tretzo que ja fa mesos i mesos que estan treballant, no?, en tot el que seria el tema de l'ambientació i els decorats, la gent que ens ajuda la mateixa nit a coordinar-ho, el que deies, no?, els comerços, que també ens ajuden, no?, a fer possible la festa, i com no, tot el públic que aquests 15 anys ha sigut fidel, perquè hi ha gent que ve des de la primera edició i ha vist totes les edicions en pastat, i molta gent que s'ha anat sumant, no?, i que ha anat venint per veure què era això de la festa dels empastats, que al final, si la gent no ho volgués veure, per molt que nosaltres volguéssim fer escenes, no?, i volguéssim fer rutes guiades, tampoc no serviria massa. Per tant, una mica és una feina compartida per tots, i que al final, no?, el més important, doncs, fa poble i ens ajuda a conèixer també al nostre passat, no?, que això també creiem que és important.
1: Doncs, Sònia, què hem de tenir en compte per aquesta nova edició del 2026? Que la data serà el 25 de juliol, que tenim també un parell d'escenes bonus track que es podran veure el mateix dia, que ens esteu reservant també una sorpresa de cara al 26 de juliol, per tant, cap de setmana complet. I que, com dèiem, i crec que aquí sí que ens hi hem d'aturar abans d'acabar aquesta entrevista, és que uns 15 dies abans, aproximadament, si no m'equivoco, a través d'Antràpolis traureu les inscripcions per participar, això sí que no canvia, els diferents torns per participar d'aquesta ruta històrica, veritat?
2: Sí, i també que, com cada any, gràcies a la col·laboració que fem amb l'Arxiu Municipal, hi haurà una xerrada pels voltants de la data dels empastats que aprofundirà una mica més en la temàtica d'aquest any, que, com sempre, doncs, ens vindrà una persona experta a fer-la. Que això també és aquell, com aquell complement per la gent que diu, jo vull aprofundir més, no?, en aquest tema, vull escoltar, no?, que m'explica un historiador o historiadora, també hi haurà aquesta activitat.
1: Doncs estarem atents, sobretot, a xarxes socials. Si no m'equivoco, Empastats Malgrat, Sònia, veritat?
2: Sí, a Festa dels Empastats Malgrat, i això, sobretot, connecteu-vos i seguiu la nostra pàgina de Facebook, la d'Instagram, i en allà anirem anunciant dates, etcètera.
1: I nosaltres, òbviament, també ho anirem seguint i ens agradarà participar. Aquest 25 de juliol arriba la 15a edició dels Empastats de Malgrat de Mar. Avui n'hem parlat amb la Sònia Garangou des de la comissió organitzadora. Sònia, gràcies avui per passar pel programa.
2: A vosaltres també, perquè aquests 15 anys, no?, des de Ràdio Palafolls sempre ens heu ajudat molt a fer difusió de la festa.
0: Nou episodi de Llibres amb la Mar Arenaza. Avui ens parla de... Ostres, abans de la secció de la Mar, fem aquest repàs breu a la pregunta del dia. Avui, doncs, estàvem preguntant una qüestió, que és que no me'n record... Ah, sí, els acudits. És que, de fet, la repasso jo mateixa, la pregunta, perquè en Martí ara mateix doncs, no pot intervenir, i us preguntàvem si us agraden els acudits o no us agraden. Doncs això és el que estàvem preguntant. No sé si hi ha algun col·laborador aquí a l'Ona Maresma que vulgui dir la seva. Companys, us agraden els acudits? No us fan gràcia? L'humor absurd? Una mica, què en penseu?
1: Mira, ara que ho dius, Emma, l'humor absurd, eh? Aquests acudits que, saps, que surten del no-res i que de tan absurds fan riure i no saps ni per què rius, jo sóc d'aquests, sens dubte.
0: Doncs mira, ets dels meus. Qui més tenim que he escoltat aquí veus?
3: A mi em costa, els acudits en moments, no sé si incòmodes o en moments de grup, de sopars, no? Allò, el típic acudit a un sopar de Nadal que fa el tiet o tieta, doncs aquests em costen. Ara, l'humor absurd, generalment, per exemple, m'agraden molt les pel·lícules de Monty Python, que és humor absurd, i doncs això sí que m'agrada.
1: Molt bones, Sergi, molt bones les pel·lícules, totalment d'acord.
0: No les conec, com són?
3: La vida de Brian, els cavallers de la taula quadrada, recomanables al 100%.
1: A més, amb un humor com molt particular, no? Que és el que deia en Sergi. Sí. Al final, hi entres o no hi entres, O sigui, jo crec que no hi ha volta de full, però passes una estona divertida. Jo us recomanaria que em miréssiu com a mínim una.
0: Mira, l'únic humor que no em fa gràcia, a mi m'agraden les bromes molt absurdes, i molt, molt tontes, però el que no m'agrada és el Mr. Bean. No sé si a vosaltres us agrada.
3: Jo el veia molt, sí.
0: Sí? Sí, sí. Tot fa gràcia.
3: I el Luis de... Mr. Bean, Luis de Funes, que això és molt antic, també, i Charles Chaplin, òbviament.
0: També.
1: Són acudits que jo crec que no han envellit gaire bé, no? Tu ara, si escoltes, i amb tots els respectes, però si escoltes un acudit de l'Eugenio, per exemple, jo crec que és un dels humoristes que feia molta gràcia, jo no dic pas que no, però com la perspectiva del temps i també amb tot el que ha passat, hi han acudits que els replantejaria, si més no.
0: Sí, no? Potser una mica pels temps que estem vivint, potser ho dius pel tema del masclisme, no? El racisme, aquest tipus d'acudits, no, Jordi?
1: El simple era per l'època, també, a vegades, vull dir, clar, era el que permetia l'època, veure un home explicant acudits fumant i bevent alcohol. A la seva època podia estar molt bé, però ara segurament estaria mal vist. No sé si m'explico. O, no ho sé, Barragán, Marianico, el Corto, tots aquests tenien Arevalo, tots aquests tenien una sèrie de
3: acudits.
1: Rubianes.
4: Quan feien un 2-3, val? Un senyor que es deia Arevalo, que fa poc es va morir, sí? El humorista, un patxa, per cert.
0: Hem de plegar,
4: sí, sí, sí. Feia un...
1: No volem debat.
4: Un personatge... un, dos, tres, que era...
0: Companys, pleguem. Fins ara.
4: Intentable.
0: Fins ara.
5: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: No et perdis cap detall de la comarca a l'Ona Maresme.
2: 19 episodi de Llibres amb la Mar Arenaza, que avui ens parla de llibres de cuina, quatre propostes que ens conviden a reflexionar sobre la cuina d'avui, la manera com cuinem i el paper de les noves tecnologies a l'hora de preparar els aliments. Endavant, Sergi.
3: Bé, doncs, malauradament penúltim programa d'aquesta temporada de Llibres amb la Mar Arenaza. Què tal, Mar, com estàs?
4: Bé, tot bé.
3: Sí? Anava a dir, bueno, si vols comentar primer el tema aquest de la calor, que ja ho està comentant tothom, que venim de nits... Bueno, venim i vindrem amb
4: I anirem,
3: nits
4: sí.
3: I anirem amb nits horribles, que no es pot ni dormir. No sé tu com estàs vivint la calor.
4: Com puc? No gaire dignitat, la veritat és que no.
3: Vale.
4: Però bueno, escolta'm.
3: Anem fent, no?
4: Tot passarà.
3: Anem tirant.
4: Anem al dia. Això és com lo de les drogues. Anem al dia.
3: De què parlem avui, va?
4: Jo avui he portat llibres de cuina.
3: Vale.
4: Mal?
3: Crec que no n'hem parlat mai de cuina.
4: No, crec que no. I em feia gràcia.
3: Doncs vinga.
4: Perquè com que podem... O sigui, no parlem de receptes, uh-huh. No? Perquè per això hi ha altres programes...
3: Sí, correcte.
4: Però si no, com el concepte de llibre de cuina, no? Que també ha canviat molt.
3: Vale.
4: No? Perquè abans teníem aquells totxos, i me'n recordo la meva mare, allò de 3.000 milions de receptes.
3: Exacte.
4: Que sortien des d'orelles a no sé qui fins a...
3: O en el bloc de notes, no? Que tenies abans.
4: De notes. I bueno, llavors ens he pensat que ara l'estiu, les escoles ja han acabat. Ostres, pues, ja en principi hi ha dies de vacances, llavors doncs, home, et pots entretenir una miqueta més.
3: Sí, ho hem parlat abans, que el tema del temps és algo complicat, almenys per la gent que...
4: Sí.
3: Bueno, adolescent sobretot, que és aquesta cuina ràpida.
4: Sí.
3: I també poder gent que treballa que, quan surt de la feina, el que menys li agrada és passar-se una hora cuinant.
4: No mola.
3: Bueno, això ja en parlarem
4: en un altre moment. Sí.
3: Quins llibres portes?
4: Mira, un que em fa molta gràcia és el d'en Pep Salsetes, que és un senyor conegut, uh-huh. I vull dir que és molt per xarxes, i de més que és Cuinem, cuina catalana per a tota la família.
3: Vale.
4: Llavors és un llibre superfàcil, molt atractiu, en el sentit doncs, que t'ho posa tot molt, uh-huh. Molt a l'abast, i és per tot tipus de participants a l'hora de cuinar, no? Des de nens fins a gent que no en sap tant, i t'ho posa molt fàcil.
3: Atronjat, veig.
4: Sí.
3: Un llibre sí. Atronjat.
4: Atronjat, sí.
3: Atronjat.
4: Sí, perquè hi ha molt de... A les il·lustracions hi ha molt de taronja.
3: És el que comentaves, podria ser aquest un dels llibres moderns de cuina, no? Que
4: sí.
3: Els dibuixos no és la foto que et trobaries, per exemple, en un restaurant del plat combinat directament, no? És de dir, són fotos, són dissenys.
4: És un llibre molt amable, uh-huh. De disseny, no? I que t'ho posa molt fàcil, perquè també ha canviat
3: Mira.
4: Molt el tema de... El tema de la cuina, no? Perquè
3: sí.
4: Abans, no? Les nostres mares o les nostres àvies, no? Aquell, quantes hores s'havien... No? Anar al mercat aviat a comprar i et passaves tot el matí cuinant. I clar, això és un altre concepte, no? Uh-huh. Vull dir que ja no tenim tant de temps i volem que sigui distret i divertit jugar i cuinar amb tota la família. I aquest és aquest llibre que és com molt atractiu, tant per nens com per grans, i que ho posa molt fàcil. Les receptes són fàcils, els ingredients són fàcils, uh-huh. I ho trobo que, bueno, que està molt bé.
3: Suposo que és molt típic en aquest tipus de llibres. Poder n'hi ha un altre, que de fet així ho podem fer servir de pont per passar un mm-hmm. altre llibre,
4: sí.
3: Que és aquest concepte de separar per categories, no?
4: Sí.
3: Dins del llibre de cuina.
4: Sí.
3: Generalment, jo crec que és, no sé, podem equivoco, tema dinars, sopars i postres, o més aviat
4: sí.
3: Per tipus d'aliments, és a dir, peixos, carns...
4: Sí, o també per tipus de dietes, en plan, uh-huh. Pues, plats vegans, no? Plats vegetarians, uh-huh. No? O com cuinar 3.000 maneres la carn, no? O... Sí, amb això s'ha com segmentat molt.
3: Moltes diferents maneres de caracteritzar, diguem, no?
4: Sí, i per diverses raons, o sigui, des dels restaurants fins a migració i de més, també hi ha cuines d'altres indrets del món.
3: Clar,
4: molt interessants,
3: és veritat,
4: no?
3: Sí, sí.
4: Quan estava triant els llibres allà a la llibreria per saber què ens portava, doncs clar, hi havia cuina portuguesa, cuina japonesa, tailandesa, la Índia, no? I això també és com molt divertit perquè és molt variat, no? I si t'agrada molt pues, una manera de cuinar, realment uh-huh. Ara no és com abans, que era com molt exòtic.
3: Sí.
4: Un curri era exòtic.
3: Exacte.
4: El quan jo era petita sí, en canvi ara no, no? També dins de la cuina, també hi ha la cuina que és com més saludable.
3: Mira, passem a l'altre llibre, no?, que
4: sí.
3: Deies.
4: Sí, ara amb tot aquest tema del món antiinflamatori, que tots estem tan inflamats i no m'estranya amb aquesta calor, jo estic
3: sempre
4: inflamada també.
3: Sempre surt el tema, eh?
4: Estic molt inflamada. I llavors, doncs, hi ha aquest tipus de cuina i que barreja una miqueta de nutrició, una miqueta de salut, no? Que ja tries molt bé els ingredients, que sobretot la gràcia és que normalment ho pots preparar i ho pots guardar i ho pots anar utilitzant, no?, al llarg de la setmana, com en curtits o vinagrats o així, i la veritat és que també és una altra visió. Solen ser receptes bastant refrescants, molt diferents de les cuines més tradicionals, no?, que aquí no hi ha
3: rostits
4: a la cuina...
3: Llenties estofades, aquestes coses, a 40
4: no.
3: graus.
4: Exacte. Veus, hi haurà... aros de verdures no frites con salsa cremosa. I això, home, té bona pinta.
3: Em costa aquest sí. tipus de menjar, a mi sempre. Mira que el menjar saludable em costa bastant, a mi.
4: Sí, no? O ensalada o gazpacho de cogombra. Bueno,
3: bé, sí,
4: saps?
3: Bueno,
4: sí. És un altre concepte d'una cuina que et cuides i que és més lleugera.
3: Exacte.
4: I si
3: és
4: estàs inflamat, desinflames sí. d'alguna manera.
3: Un gazpacho.
4: A la mesura que es pugui, sí.
3: Vale.
4: Sí, o sigui, també tenim aquest concepte de...
3: Saludable,
4: vale, perfecte. Anem-ho a...
3: O sigui, ja per tothom, fàcil. És a dir, per tothom. I ara, bueno...
4: Ho arregles després menjant un dònut.
3: Sí.
4: O sigui, després del...
3: Un o diversos.
4: Per compensar.
3: Un o diversos. I ara ve un que, bueno, és més modernet, no? El que tu vulguis.
4: Sí.
3: Aquest, no?
4: Sí, vale. Aquest sí. He fet la broma abans i
3: sí,
4: tal.
3: Bueno, cuidado,
4: sí,
3: bueno,
4: cuidado, eh? Sí. Bueno, també, dins el món de... A veure, què passa ara amb les receptes de la cuina?
3: Sí.
4: Tothom es baixa les receptes o per internet o ho veus per Instagram, no? Jo segueixo a gent per Instagram, no? Llavors et surten, doncs, les receptes, ho veus com ho fan i tal, no? I llavors, clar, el llibre té poc a competir, no?, amb aquest nivell, no?, i que tot és pressa, ràpid, i jo no m'entendré aquí a llegir què s'ha de fer per... No, sinó que jo ho veig...
3: I no és el mateix llegir-ho que veure-ho, no?,
4: clar.
3: Que podes més... S'entén millor, no?, poder.
4: Exacte. Doncs pues tenim aquí, espero dir-ho bé.
3: Va, vinga, va, concentra't.
4: Estic una miqueta preocupada. El Satisfryer!
3: Bien!
4: Hem fet broma abans.
3: Cuidado,
4: broma
3: abans,
4: sí.
3: Aquí no repetim massa el títol, eh?
4: No, no passa res, no passa res. És d'un cuiner també molt mediàtic, que és David de Jorge, que col·labora amb Vera Satek i tal, i que són, doncs, bueno, hi ha la broma aquesta, perquè és com molt llampant, no?, la il·lustració de la coberta, no?, i és com molt divertit, no?, perquè hi ha molt l'atenció. I és també aquesta lluita de supervivència dels llibres de cuina, no?, per dir,
3: sí.
4: uau!
3: I d'utilitzar aquests elements robòtics o que
4: sí.
3: faciliten molt bé el
4: sí.
3: fet de cuinar, no?
4: Sí.
3: Que sigui més saludable i que sigui més fàcil, perquè és el que comentàvem abans, no? Al final...

0: portada és curiosa.
1: Més cridanera, sí. I les receptes estan bé, també t'ho posen fàcil. Vull dir que no, no? També hi ha diverses tintes, molta il·lustració. Ja està molt bé. I el títol es diu...
0: Ho he de dir jo ara?
1: Sí, va, va.
0: Satisfraia. Sí. Ai, quasi.
1: Bueno, és per fer la gràcia. Sí. Sí, sí.
0: I anem amb l'últim llibre, que ens queda un minutet, sí. Dos. Podem allargar una mica més.
1: Sí, gràcies. És el llibre de la de parellada, Els plats del dia. Val, que és, pues, això, no? És un receptari bàsic, fàcil i també per una cuina més econòmica, més del que tu tens aquí del quilòmetre zero, no? Del que pots. I són receptes... El llibre ja no és tan atractiu, ja no tanta
0: és text,
1: foto...
0: No?
1: És text, però a mi m'agraden molt les receptes. Són fàcils de fer... Són bastant normals, vull dir que... I és com el que seria el llibre més tradicional del que dèiem, un receptari de cuina, doncs seria aquest. Clar, però els receptes són guapes.
0: Quan he vist que era tot text, m'he imaginat que era... No sé si existeix, poder sí, no? Bueno, segur que sí, que són llibres de ficció que parlen de cuina. Generalment, quan pensem... Sí. Quan pensem en llibres de cuina, pensem en llibres de receptes, sí. Però llibres de ficció, moltes vegades, doncs, no se'ns passen pel cap, no?
1: No, què vols dir? Un cuiner assassí? O que...
0: Per exemple?
1: Bueno, jo em vaig a lliure.
0: Agatha Christie,
1: abans
0: buscant...
1: Abans de Sant Jordi... Bueno, n'hi ha un de l'Agatha Christie, que hi ha un púding allà a mig,
0: veus?
1: Picat... que, bueno, és clau en la resolució del cas. I sí que n'hi havia un que es deia el Frequentation, no sé
0: sí,
1: si...
0: Sí, és veritat, és veritat. Sí, sí,
1: perquè
0: sí, sí.
1: Això és centrat
0: parlar.
1: En el món dels restaurants i
0: hòstia,
1: de la cuina.
0: Sí, sí, sí.
1: Sí, o sigui, també n'hi ha.
0: Molt bé, Mar, doncs gràcies per venir avui a parlar-nos de llibres de cuina i setmana que ve, que és l'últim programa, malauradament, bueno, farem una mica de programa especial, que és, bueno, portarem els dos llibres, un llibre dos llibres que a nosaltres personalment ens agradin molt i
1: sí.
0: En parlarem per doncs per acabar d'una manera més maca, no?
1: Sí, com ho has dit abans, que ens en portaríem...
0: Satisfyer.
1: Que volem... No.
0: Ah, no.
1: Això també, no, però que ens agradaria que ens enterressin amb ells.
0: Exacte, ens aniríem a la tomba amb
1: això,
0: aquests llibres.
1: Això, ens aniríem a la tomba.
0: Veus? Així,
1: vale.
0: Estirats.
1: Molt bé.
0: Doncs Mar, moltíssimes gràcies.
1: Vale. Molt bé, doncs, últims minuts, de fet, últims 4-5 minuts a l'Ona Maresma d'aquest dimecres. Companys, no sé a qui tenim per aquí, avui és el primer dia d'aquest mes de juliol i bé, doncs, també preguntar-vos com esteu encarant aquest nou mes.
0: Doncs amb calor, que ja ho portem comentant tot aquest programa, que és inevitable, que no sé si vosaltres les nits les porteu bé, però jo horrorosament malament.
2: Però ja ha començat a baixar, no? Aquesta calor avui, de fet, al migdia no n'ha fet tanta, no? Potser?
0: Ja
2: o a Calella, a Calella què?
0: Bueno, feia una mica de núvol, que també s'agraeix, però jo crec que dels 25 graus de mínima a la nit, bueno...
2: Jo dormo amb el ventilador encès tota la nit, eh? O sigui, tota...
0: Sí, jo també.
2: No l'aturo. Clar, és que si no... Mira, fins i tot et diré més, Sergi. Farà cosa d'un mes i mig que encara tenia jo el nòrdic. I ara ja l'he tret.
0: Només... Imagina't.
2: No, i clar, cada dia...
3: M'aixecava
2: cada dia suada com un pollastre. I jo pensava, que raro. I sí, ara ja l'he tret i dormo... simplement amb els llençols, amb un llençol finet i el ventilador a tope, però és que, si us dic la veritat, és el primer any que he de dormir amb el ventilador tota la nit, perquè jo no sóc gens calorosa. O sigui,
0: però tu ets team calor, de fet, que ho vam parlar en un programa.
2: Sí, m'agrada la calor, m'agrada el bon temps i la platja, però no sóc una persona calorosa. De fet, recordo algun agost que he anat de vacances a algun lloc on fa potser una mica de vent i tinc fred a l'agost. Sí, sóc fredolica.
0: Com, mare de Déu.
2: Sí, sí, sí. No, ha, clar, això va com va. Hi ha gent que té molta calor, hi ha gent que en té menys.
3: I sou dels que a la nit, per exemple, us heu de tapar per poder dormir bé o
2: sí.
3: Podeu dormir totalment destapats?
2: No.
3: Perquè, clar,
2: no.
3: Ostres, és un altre debat, eh?
2: Jo
0: no,
2: vaig a tapar.
0: Ni manta ni res.
2: Ni
3: jo,
2: res.
3: Almenys una mica a les cames.
2: A la intempèrie, Sergi.
0: Sí, sí, a veure, és que, a veure, veig una manta, em poso malalt a l'estiu, saps?
2: Però un llençol?
0: No volíeu acudits avui.
2: Un llençol finet?
0: Que no, res.
2: Res.
0: Fora, tot. Res. Ni llit. No, això
2: I,
0: sí.
2: I pijama, com a mínim?
0: Terra, si està fresc, tampoc.
2: Pijama, tampoc!
0: No, home, no, pantalonet no. I a dalt res. És que si no et mors, Gemma.

0: molta calor.
1: Ja, però clar...
0: I més a la costa.
1: Tens el ventilador, no? O no et fa res?
0: Que mou aire calent, també, t'he de dir.
1: Doncs el meu treu aire fred.
0: Què dius? Dóna mal? Te faig un canvi.
1: I no és un pingüino, eh? Aquells pingüinos que tenen com un sistema de refrigeració, que no és, eh? És un ventilador. I a mi l'aire em dóna la sensació que surt fred. No sé, l'altre dia ho pensava. I és així.
0: O sigui que ara mateix, els tres que estem aquí doncs, tenint aquesta mini tertúlia, som com una mena de progressió, no? O sigui, la Gemma es taparia, en Jordi mig i jo res, no? És com una mica aquesta progressió, entenc.
2: Exacte.
1: No sé, en qualsevol cas, jo crec que avui, sincerament, ha fet calor, però no n'ha fet tanta com aquests dies. Ara bé, diuen que això és el temps s'ha despistat una mica perquè la setmana que ve arriba la segona una onada de calor. Així que no cantem victòria i seguirem amb aquestes nits caloroses, Sergi, que abans en parlaves, també, a les notícies, a Calella. 6 dies de nits tropicals, no? Has explicat?
0: Sí, correcte. Ens ho comentava abans el nostre company, també, en Quim Pla i Quim Serra, perdó, això anirà per llarg.
1: Jo us he de dir que prefereixo el ventilador que l'aire condicionat.
0: És que l'aire condicionat per dormir és dolent, diuen.
1: Et poses malalt.
2: Jo el fico. Fico que es para automàtic a 6:15 del matí. He de dir a favor vostre que, per exemple, ara estic constipat. És a dir, tinc el refredat d'estiu d'aquests de... Passes molta calor, entres a llocs on l'aire està molt fort, igual en el cotxe, després per dormir... És aquest refredat d'estiu que no sé si és pitjor que el d'hivern, eh?
1: És pitjor, t'ho haig de dir, que és molt fotut. Pitjor. Sí, totalment, perquè l'hivern, mira, tothom està malalt, però és que l'estiu, amb la calor, no, jo crec que un es nota els símptomes més agreujats.
2: Sí,
1: què et notes? Exacte. Què et notes, Jordi?
2: No, la veritat que força... Bueno, hi he passat com el moment més complicat, que era un mal de coll, que em volia només estar estirat en el sofà sense pràcticament fer res, però ara ja només és a mucositat...
0: No?
2: Sí, vull dir,
1: t'has mirat que no tinguis plaques amb la llanterna?
2: Sí, ah. Perquè jo amb angines no sóc persona,
1: No, són
0: dolents. Jo tampoc.
1: Són molt dolentes.
2: Soc dels que no les tolero, vull dir, no ho passo gens bé.
1: No, jo tampoc.
0: T'entenc.
1: Bé, companys, doncs toquem fusta, que et recuperis, Jordi, d'aquest refredat.
2: No, això ja està.
1: L'aire condicionat amb moderació i el ventilador, si vols, a tope. A Sergi Ferrer, el mateix et dic. Continua dormint destapat, sí. Que em fas molt bé.
0: Ja m'ha tapat.
1: Jo sí, jo amb el llençol i amb el nòrdic, eh? Que fort.
0: En el nòrdic, sí, exacte.
1: Amb el nòrdic. Molt bé, companys, doncs nosaltres acabarem el programa d'avui i ho farem amb una cançó de Coldplay, Inc. Adéu, fins demà.

0: Premià Mèdia Informatius, Joaquim Aguilar.
1: Aquest dissabte se celebra la quarta edició de la Fira Intercultural, que organitza la Plataforma Intercultural. L'esdeveniment, que es farà durant la tarda a la plaça Països Catalans, tornarà a ser una mostra festiva de patrimoni cultural dels països d'origen de molts premianencs, concretament, en aquesta ocasió, de 12 nacionalitats. Aquesta setmana han passat per Premià Mèdia la Victòria García i la Claudia Resamano, de la Plataforma Intercultural.
2: Yo creo que ha sido muy bonito, porque también se han sumado otras asociaciones que se ha dado apoyo de las unas a las otras, entonces yo creo que se va sumando y que no es solamente esta feria que reúne a todos los otros países, sino que se van sumando diferentes acontecimientos y eventos durante el año. Somos muchos los inmigrantes que vivimos en Premiá y Premiá nos ha abierto las puertas, y entonces también compartir nuestra cultura con la otra gente da la posibilidad de conocernos y de encontrar las riquezas que hay de cada país.
1: La fira començarà a les 6 de la tarda i comptarà, entre altres elements, amb un escenari per les actuacions i diverses carpes, entre elles una dedicada específicament a les activitats infantils i una altra on hi haurà un recull d'imatges de les fires anteriors. Els països que hi tindran presència són Ucraïna, Uruguai, Hondures, Colòmbia, Gàmbia, Argentina, Xile, Senegal, Bolívia, El Salvador, Paraguai, Pakistan i Venezuela, país que en aquesta ocasió tindrà un paper malauradament especial arran dels terratrèmols. Justament tindran una parada solidària per recollir material mèdic, com informàvem ahir. Ahir, 30 de juny, finalitzava el termini de la regularització extraordinària d'immigrants decretada pel govern de Madrid el gener passat i que es va activar oficialment el 15 d'abril. A l'Ajuntament de Premià de Mar, d'ençà que van començar els tràmits presencials el dia 20 d'abril, s'hauran expedit un total de 311 informes de vulnerabilitat, que era un dels documents que es demanaven a aquests immigrants per fer després la sol·licitud als organismes corresponents. Segons ens diuen fonts municipals, juntament amb l'expedició d'aquests informes també s'hauran fet una 190 orientacions individuals al servei de primera acollida, en les quals s'han resolt dubtes i s'ha donat suport en la tramitació dels expedients. El grup parlamentari de Junts ha presentat fins a 91 esmenes als pressupostos del govern de la Generalitat per reclamar més inversions al Maresme en diferents àmbits. Com explica aquest partit en un comunicat, les demandes tenen a veure sobretot amb mobilitat i transports públics, salut, educació o seguretat. En concret, i segons defensava la diputada maresmenca de Junts, Judit Toronjo, ahir a l'hemicicle, aquest grup reclama millores pel que fa a mobilitat i transport públic en les freqüències dels autobusos interurbans entre municipis i fins a Barcelona i Girona, i millor connexió amb els hospitals de referència. I també demana accelerar la pacificació de la Nacional 2 al Baix Maresme. Així mateix, es reclama l'execució dels nous accessos de la C32, incloent-hi una nova sortida a Vilassar de Mar per donar servei al Mercat de la Flor. L'Ajuntament es feia ressò i amb una nota de premsa del balanç emès pel síndic de Greuges relatiu a les queixes i consultes presentades pels premianencs l'any 2025 i posava en valor el fet que s'hagi produït una reducció notable en tots dos casos respecte de l'any anterior. En concret, l'informe parla d'un total de 65 actuacions del síndic arran de 27 queixes i 38 consultes presentades, que són un 45,8 menys que el 2024, amb una reducció del 57,1% en les queixes i el 33,3% en les consultes. També destaca el comunicat que aquest volum d'actuacions equival a 2,2 actuacions per cada 1.000 habitants, cosa que situa Premià de Mar per sota de la mitjana catalana, que és de 3,1. Per tipologia, les queixes i consultes es concentren principalment en l'àmbit de les polítiques socials, administració pública i tributs, polítiques territorials, que bàsicament tenen a veure amb el medi ambient, i consum. I el mateix informe destaca que l'increment més significatiu respecte a l'any anterior s'ha produït en el capítol de medi ambient. Demà comencen les classes dels cursos intensius de català que ofereix a l'estiu l'Oficina de Català, però aquest cop no es faran a la seu d'aquest organisme, a l'edifici de Santa Tecla, al carrer Torres i Bages, perquè ja estan canviant el terra i les obres s'han d'allargar uns 2 mesos. Les classes es faran al centre cívic. Com ens deia des d'aquesta oficina l'Anna Roig fa uns dies, el curs intensiu que ofereix Premià de Mar és el bàsic 1, que són un total de 45 hores entre el 2 i el 23 de juliol.
3: Aquest any es fa al centre cívic, perquè l'edifici, Escola d'Adults i Oficina de Català, estan fent obres, ens posen terra nou, cosa
4: molt
3: que ens fa molta il·lusió. Per tant, l'edifici
4: no està operatiu durant un temps.
3: Exacte, i el curs intensiu es fa al centre cívic, doncs que també l'Ajuntament ens cedeix una aula.
1: El Consorci de Normalització Lingüística ofereix concretament 3 cursos intensius, l'inicial, el bàsic 1 i el bàsic 2. A Premià de Mar es pot fer el bàsic 1 i a Premià de Dalt el bàsic 2. No patiu, que ja s'han anat a portar els ous a les Clarisses. Manel Ferrer.
5: Un grup de 6 premianencs ha visitat aquests dies el monestir de les monges Clarisses per mantenir viva la tradició de portar una dotzena d'ous i demanar bon temps de cara a la festa major. La comitiva va lliurar els ous juntament amb una cistella amb diversos elements representatius a la festa premianenca, amb l'esperança que enguany el temps torni a acompanyar les celebracions. Un dels participants, Mateu Ribas, explica que les religioses els van rebre amb molta il·lusió i que aquesta és la tercera vegada que participen en aquesta visita.
6: I la veritat, aquest any estan supercontentes de rebre'ns un altre cop, no? I van estar molt contentes. La veritat, va ser una experiència que jo la vull tornar a repetir també, perquè dona ganes, no? I a sobre, després veure el temporal que va fer l'any passat per Festa Major, que va ser impressionant.
5: La tradició va agafar encara més força l'any passat, quan, mentre bona part de Catalunya va quedar afectada per les pluges, la Festa Major de Premià de Mar es va celebrar sense incidències meteorològiques. Seguint aquesta creença popular, els promotors de la iniciativa esperen que la visita a les Clarisses torni a portar bon temps també aquest any.
1: I ara esports, Marc Rodríguez.
7: Èxit de participació a la Lliga Under de Taekwondo, disputada al pavelló el cap de setmana. Una competició de nou format per cadets i júniors i una prova pilot, segons explica l'organitzador Toni Avellaneda. Es tracta de donar l'oportunitat als taekwondistes de trobar-se sobre el tatami i competir. La novetat és que els participants tenen 3 o 4 combats i van fent rondes. En cas de victòria i empat, sumen punts i hi ha 2 rondes per combat.
8: Son 2 asaltos por cada combate, pues el que más asaltos gana. Y la verdad es que fue un éxito rotundo de participación. Las gradas estaban pero llenas, llenas. Aluciné porque era la primera vez que veía el pabellón tan lleno, cerca de las 2.000 personas y muy bien. La verdad es que un éxito y esperemos que las nuevas ediciones pues sean igual.
7: El campionat va acollir més de 2.000 persones al pavelló, entre assistents i participants, i la idea és fer diferents campionats anuals. A nivell de club, el Gimnàs Avellaneda posa bona nota a la seva participació i gairebé tots van pujar al podi.
1: Pel que fa al temps, representa que avui fa una mica menys de calor, mínima de 24 graus i màxima de 28. Demà, 3/4 del mateix.
0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
5: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
9: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
5: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
9: Home, testimonis.
5: És que el Col·lectius en Xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
9: A la teva ràdio local.
10: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
11: Cocodril Club.
0: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80... Escolta Premià Mèdia els vespres de divendres de 8 a 10, els migdies de dissabtes de 12 a 2 i les nits de diumenges de 10 a 12. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, Premià Mèdia, 95.2 FM.
10: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: un dimecres més recuperem aquest espai dedicat a les escoles, aquest espai doncs, que ocupen i protagonitzen els i les alumnes de les escoles de Premià de Mar i que avui els hem convidat per parlar de les colònies. Per tant, saludem a qui ens acompanya avui, totes aquestes alumnes de l'escola Aldofí primer, la Laia i l'Antònia. Bon dia, com esteu?
1: Bon dia.
2: Bon dia.
0: Benvingudes a la ràdio. Havíeu vingut algun altre cop o és el primer cop?
1: Jo ja havia vingut algun
0: sí?
1: cop.
0: Sí? Per parlar de què, te'n recordes?
1: De recomanar llibres.
0: Ah, recomanar llibres. I tu, Antònia? No. És el primer dia?
2: Sí.
0: I què tal? Com ho veus, això?
2: Bé,
0: no sé. Bé? Te l'esperaves així, la ràdio, més o menys?
2: Sí?
0: Sí? Molt bé. De l'escola, el Pilar ens acompanya la Dara i Laura. Com esteu? Bon dia.
3: Bé.
0: Benvingudes. Havíeu vingut a la ràdio? És el primer cop?
3: És el primer cop.
0: Sí? I què tal? Com ho veieu, això?
3: Guai.
0: És guai? Sí?
3: Sí.
0: Molt bé, molt bé. I també ens acompanyen de l'escola Montserrat, Laila i la Meritxell. Bon dia.
4: Bon dia.
0: També debuteu o ja heu estat a la ràdio algun altre
4: no
0: dia?
4: No, no hem estat.
0: És el primer cop.
4: Sí.
0: Molt bé. Doncs avui us hem convidat per parlar de les colònies. A veure, Aura, com podríem explicar a algú què són unes colònies?
3: Que és un lloc molt xulo i que ha sigut la meva primera vegada.
0: I què tal això de dormir fora, que no estigui a dormir amb la família?
3: És guai.
0: Sí? No et va fer cosa, eh?
3: No.
0: Tenies ganes d'anar-hi?
3: Sí.
0: Sí? Molt bé. I com, què recordes d'aquestes colònies?
3: Que eren de la prehistòria.
0: Sí.
3: I també que vam fer el collar.
0: Sí, aquest
3: que
0: portes.
3: De la prehistòria. És un amulet que feien per caçar.
0: Ah, molt bé, molt bé. I el veu fer tots, aquest collar que portes
3: sí,
0: tu avui.
3: Sí.
0: Molt bé, t'agrada el collar, que encara sí. el portes. Sí. Molt bé. Doncs expliqueu-nos també, Dara, on veu fer vosaltres les colònies? On veu anar?
1: No me'n recordo.
0: No te'n recordes?
3: No ho
0: sabem. Ah, no ho sabeu?
3: No, ho han dit.
0: Però com era el lloc, més o menys?
1: Com...
0: De muntanya?
1: De la natura.
0: Sí, de natura.
3: De natura i una casa
0: sí.
3: petita.
0: Val. I veu anar primer i segon junts?
3: Sí.
0: Sí? I què tal us porteu en les dues classes?
3: Bé.
0: Bé, molt bé. I tu també vas fer el taller aquest de l'amulet que diu?
3: Sí.
0: Sí, també ho estàs
1: però,
0: fent això.
1: Però ja no el porto.
0: Ja no el portes. El tens a casa guardat o l'has perdut?
1: És que se'm va trencar.
0: Ah, se'm va trencar. Molt bé, molt bé. Però si te'n recordes com el vas fer, el pots tornar a fer a casa, si vols, no?
1: És que no tinc...
0: Què et falta?
1: A la corda.
0: A la corda?
1: I allò.
0: I les petxines.
1: Bueno, això... No, això...
0: A veure, que, ah, el que va a sobre de la petxina, aquesta peça que hi ha a sobre.
3: No, sí. És una... No, és un... És, el que, és una cosa... Que les...
0: Ah, val, com un plàstic que uneix la corda, no?, amb l'amulet.
3: Sí.
0: Molt bé, molt bé. Doncs això vam fer, i el Dofí, Laia i Antònia, vosaltres recordeu on veu anar de colònia? Sabeu com es diu el lloc?
1: Sí.
0: Sí, on veu anar vosaltres?
1: Vam anar a una casa de colònies que es diu Can Solà. Però no sabem el lloc on era, no? Era Can Solà.
0: Sí. Val, molt bé. I com era el lloc? Era també de natura? O...
1: Sí.
0: Sí, eh? I fa molt que hi veu anar, aquestes colònies?
1: No, l'abril, el 8, 9 i 10 d'abril.
0: Vosaltres ja havíeu fet altres colònies abans d'aquestes.
1: Sí.
0: Per tant, ja coneixíeu perfectament com va això, no?
1: Sí.
0: I us agrada dormir fora de casa,
1: sí,
0: estar amb els amics,
1: molt.
0: Les amigues? Sí?
1: Molt.
0: Sí, ho espereu, durant l'any, anar a les colònies?
1: Sí.
0: Molt bé. I en el vostre cas també havia una cosa, ja ens parlaven de la prehistòria, també havia com un fil conductor de les colònies?
1: Sí, era
0: sí?
1: com... Unes noies que protegien la natura, que era com una cosa solarpunks, i un noi que...
2: Es deia
1: Elon Musk, que volia destruir la natura. La casa de colònies volia muntar un casino i un hotel.
0: Molt bé. I vosaltres formàveu part de, com de tot aquest joc,
2: sí,
0: no?
2: Sí,
0: I veu aconseguir derrotar els dolents, per així dir-ho?
1: Sí.
0: Sí, eh? Molt bé, molt bé, molt bé. Us va agradar, per tant, aquesta dinàmica
1: molt,
0: que vam fer?
1: Molt.
0: Sí, eh? Era xula. Que bé. Doncs ens falta també conèixer on va anar l'escola Montserrat a fer aquestes colònies. Doncs recordeu vosaltres o no?
3: No me'n recordo com es diu el lloc,
0: val.
3: Però també era la muntanya i a la natura.
0: Ah, o sigui, també era de muntanya i natura.
3: Sí.
0: I què hi veu fer vosaltres allà?
3: Nosaltres ens van a ensenyar a sobreviure amb cabanes i ens van ensenyar també tots els noms dels bolets.
0: Molt bé, és a dir, que també va aprendre moltes coses. Què t'agrada la idea aquesta o què, això dels bolets?
3: Sí.
0: Sí,
3: és que ahir sí vam fer un... Vam estudiar tots els bolets.
0: Ah, sí?
3: Sí.
0: Sí, ja els coneixies, tu, els bolets? Molt bé, molt bé, molt bé. Tu també us coneixies, no, els bolets?
3: Sí.
0: També, molt bé, molt
3: I
0: bé.
3: I ens van ensenyar una cançó dels bolets.
0: Ah, sí? Sí. Us en recordeu o no, d'aquesta cançó?
3: No gaire, però no. Anava de creixent sota un pi.
0: Val, molt bé. Bueno, si no recordes de què anava la cançó, és igual la lletra. Molt bé, molt bé. Us va agradar, per això, la cançó, que
3: sí,
0: no us en recordeu.
3: Sí, era guai.
0: Molt bé.
3: Molt guai.
0: Aura, te'n recordes que portaves tu a la teva motxilla, la teva maleta, per aquestes colònies o no?
3: Portava un sac de dormir.
0: Sí.
3: Tres mudes.
0: Sí.
3: I una de recanvi.
0: Molt bé. Va fer falta la de recanvi o no?
3: No
0: va fer falta, no et vas mullar ni et vas embrutar molt, no?
3: No.
0: Molt bé. Ara, què deies tu? Digues, digues.
3: Unes bambes de recanvi.
0: Molt bé. O sigui que portaves a tot pel que pogués passar.
3: Sí.
0: Molt bé.
3: I també unes tirites.
0: Per si et feies mal.
3: I també un peluig.
0: També un peluig, que això és com que podíeu portar-ho opcional qui volgués portar alguna cosa a la motxilla, no?
3: Sí.
0: Molt bé. Teniu un peluig vosaltres preferit o no?
3: Jo sí.
0: Què? Tu sí? I com és aquest peluig? Què és?
3: És com una rana.
0: Val.
3: Que és de l'Ara Campos.
0: Ah, molt bé, molt bé. I tu, Aura, et portaves algun peluig o no? No vas voler portar res?
3: Sí, vaig portar un conillet.
0: Ah, molt bé.
3: Però el meu preferit era un mussol,
0: sí,
3: que era blanc, que era com la del Harry Potter.
0: Val.
3: Però no la vaig portar perquè era massa blanca.
0: Ah, i no volies que s'embrutés, no? Per treure'l de l'habitació i del llit, millor deixar-lo a casa. Molt
3: sí.
0: bé, molt bé. I, al Dofí, vosaltres què portàveu aquesta motxilla? També portàveu peluig o no? Ja portàveu altres coses?
1: No,
0: vosaltres?
1: Peluig no.
0: No. Ja no.
1: Hi havia gent que sí, però nosaltres no. Una nena es va portar tres peluixos.
0: Ah, sí? Sí? Sí, que va omplir el llit de peluixos, eh? Molt bé. Què portàveu vosaltres aquesta motxilla?
2: Jo, un sac de dormir, tres mudes i una de recanvi. També...
1: Necessaire.
2: Necessaire, sí. I
1: la llanterna, també jo portava un l'impermeable.
0: Sí.
2: La crema solar.
1: Sí.
0: Ah, molt bé, molt important.
1: La gorra, la motxilla amb l'aigua i la... Bueno, i l'esmorzar.
0: Molt bé.
1: I això.
0: Molt bé. I vosaltres a l'escola de Montserrat, què portàveu?
3: Portàvem el sac de dormir, una ampolla, el neceser, una capelina i...
0: Molt bé, més o menys...
1: I una llanterna.
0: I una llanterna, més o menys tots portàveu el mateix.
3: Sí,
0: hi havia
3: sí.
0: alguna cosa que no poguéssiu portar, que no us deixéssim portar o no?
3: Xutxes.
0: Xutxes no es podien portar. I no ho vam portar, segur. No. No. Bueno, no preguntaré molt si les vau portar o no, perquè veig que al final acabaria malament això. Vosaltres què no podíeu portar?
2: Mòbil.
1: Mòbil.
2: Rellotge.
1: Sí.
0: I què tal això d'estar sense el mòbil, les tablets?
1: Bé,
0: eh?
1: Sí.
0: Sí, us agrada, estar un dia sense connexió? Molt bé. Vosaltres tampoc podíeu portar, suposo, tablets i mòbils, i veu estar bé sense el mòbil.
2: Ni menjar.
0: Ni menjar, tampoc. No. Molt bé, molt bé. I què tal veu menjar a les cases de colònies?
2: Molt bé.
3: Ai, molt bé.
0: Sí, hi ha opinions de tot. A veure, vosaltres, Aila i Meritxell, què tal veu menjar?
3: A l'últim dia, per exemple, vam menjar hamburguesa amb patates i també ens vam ficar una miqueta de música.
0: Ah, molt bé. O sigui, vam fer com una festeta per acabar l'últim dia.
3: Xulo.
0: Molt bé, molt bé. I l'escola el Dofí, què? Això de l'hamburguesa i les patates i la música no va ser així?
1: No.
0: No? Com hi recordeu del menjar?
2: Estava fred.
1: És que està fred, dolent, no sé.
0: Sí, no es va acabar d'agradar.
1: No.
0: Bueno. Però us ho veu passar bé, les colònies.
1: Sí.
0: Però a millorar el menjar.
1: Sí.
0: No, mira, per l'any que ve, ja aprendeu... Era el primer cop que anàveu allà o no?
2: Sí.
0: Sí, era el primer cop. Molt bé, doncs mira, una cosa a millorar, el tema del menjar. I va, i vosaltres a l'escola del Pilar, què veu menjar? Us va agradar el menjar o no?
3: Era molt, molt bo.
0: Molt bo?
3: A l'últim dia de postre ens vam posar de gelat.
0: Ah, que bé, molt bé. I què més veu menjar? Què te'n recordes?
3: Macarrons, sopa...
0: Sí. Molt bé.
3: Macarrons, sopa i gelat.
0: Molt bé, molt
3: I
0: bé.
3: I també...
0: Què més?
3: Per esmorzar ens vam posar torrada, cremes de marmelada de fresa o de...
0: No te'n
3: recordes? Melocotons.
0: De pressa?
3: Sí, pressa.
0: Molt bé, molt bé.
3: I també ens van donar mantega.
0: Sí.
3: Cereals.
0: Sí. Sí, es van posar moltes coses per esmorzar.
3: Sí,
0: molt
3: sí.
0: bé. Veu esmorzar molt bé, també.
3: Sí.
0: Molt
3: Estava bé. Estava tot molt bo.
0: Sí, eh?
3: Sí.
0: Molt bé. Doncs, a veure, Laia, Antoni, explica-nos què veu aprendre d'aquestes colònies. Què us emporteu d'aquesta experiència?
2: Aprendre més sobre la natura.
1: Sí. Com cuidar-la. També aprenem... Bueno, o la gent que és el seu primer dia aprèn a estar més temps sense els pares. i això.
2: I fer les coses soles.
1: Sí.
0: Clar, com us veu espavilar per fer les coses soles, per fer-ho tot sense que us ajudessin a casa? Què tal, això?
1: Bé.
0: Bé, eh?
1: Sí. Molt bé. A mi no m'ajuden a casa.
0: No, perquè no ho fas tu sola gairebé sempre.
1: Sí.
0: Molt bé, molt bé. I Ayla i Meritxell, i vosaltres què veu aprendre d'aquestes colònies?
3: Bueno, a respectar la natura
0: Què més? A conviure amb vosaltres, suposo. Molt bé. Molt bé, molt bé, molt bé. Veu fer amistat més amb companys i companyes que potser durant el curs doncs no hi parleu tant i allà us veu fer una mica més amics o no?
1: Sí.
0: Sí? O sigui, heu guanyat amics també en aquestes colònies?
1: Sí.
0: Molt bé, això està molt bé. Vosaltres també o no? Ja éreu amics abans d'anar
1: sí,
0: a les colònies?
1: Sí, ens portem amb tots.
0: Sí, eh? Us porteu sí. més o menys amb tothom?
1: Sí, sí.
0: Molt bé. I veu podeu conèixer alguna mica més en aquestes colònies? O que potser no coneixíeu tant i allà veu poder conèixer-vos una mica més o no?
1: No.
0: No gaire, no gaire, eh? Molt bé. I vosaltres, Aura, vas fer noves amigues i amics a les colònies o no? O eren els que tenies ja? Ja són els
4: que
0: teníeu d'amics.
4: Eren els que tenies.
1: Sí.
0: Molt bé, molt bé, molt bé. Veu anar amb autocar tots a les colònies?
4: Sí.
0: Sí, i què tal això de l'autocar?
4: Guai, vam menjar allà.
0: Ah, també vau menjar a l'autocar?
1: A l'autocar,
0: ah, no. Quan vau baixar a l'autocar?
4: Sí.
0: Molt bé. Molt bé.
3: I ja havia, quan, d'on esmorzaven,
0: sí.
3: al costat ja havia un parc petit.
0: Ah, molt bé.
4: En vam esmorzar.
0: Ara no se'n recorda, Laura, d'on veu esmorzar.
3: Sí. Al costat, passaves per aquí i allà ja veia un parc. Hi havia un parc.
0: Laura no se'n recorda del parc aquest de l'esmorzar, ara, eh? No se'n recorda del parc aquest de l'esmorzar. De totes aquestes experiències que veu fer, recomanaríeu a altres nens i nenes que facin colònies, que vagin a les colònies o no?
3: Oh, sí.
0: Sí?
3: Perquè es fan activitats que potser mai haguessis fet.
0: Uh-huh.
1: Pel dia i per la nit.
0: També, eh? Per la nit també. Sí. Molt bé. Quines activitats veu fer que recordeu així que
1: van
0: us van agradar?
1: Vam a la disco...
0: Sí?
1: Vam fer jocs per la nit.
0: Uh-huh.
3: Sí, i també hi havia com un yeti que s'havia perdut per la muntanya.
0: Sí?
3: I nosaltres el vam orientar una mica.
0: Sí? Veu aconseguir que es trobés?
1: Sí,
0: sí. Sí? Molt bé. I vosaltres quines activitats veu fer, la i Antònia, a les colònies, que
1: vam
0: recordeu?
1: Vam fer tirolina...
0: Mm-hmm.
1: També la discoteca, jocs de nit, sí. I també vam fer el rocòdrom.
0: Molt bé, molt bé. És a dir, vau fer moltes coses, molt diverses, aquells dies. A veure, Antònia, què falta? Què ens hem deixat?
2: No, no,
0: no. Ah, era una cosa per la Laia. Molt bé. I vosaltres, d'ara i ara, què veu fer a les colònies?
4: A la nit vam fer...
0: Què volies dir-ho tu? Va.
3: Unes fades ens van dir que havien... perdut els seus bolets.
4: Els que van perdre el menjar, que eren bolets màgics.
0: Sí.
3: Que el menjar. Eren bolets.
0: Sí.
3: Les seves cases.
4: No!
3: Com que...
0: Sí, en els bolets vivien o se'ls menjaven?
4: No, se'ls menjaven. No. Era menjar que portaven la cistella.
3: Què dius?
0: No sabem què van passar amb aquests bolets.
3: Vam anar a buscar els bolets.
0: Sí.
3: I vam trobar moltíssims.
0: Molt bé.
4: Sí, i un va assustar a l'ara.
0: Ah, sí?
4: A l'Antonio.
0: Ah, molt bé.
3: L'Antonio.
4: Per la nit, que estaven en el bosc, es va amagar en un arbust,
0: sí.
4: O algú es va amagar i es va assustar, no?
3: No.
0: No te'n recordes d'això, però veu fer,
4: no
0: fer jocs de nits també o no, vosaltres?
3: Sí.
0: I que era de por o de què anava això? No era de por?
3: No, era de por.
0: No era de por.
4: No.
0: Molt bé.
4: Vosaltres... Bueno, una mica la Juju donava.
0: Ah, sí, perquè clar, era fos, no? I suposo
4: que... I anava per tot arreu.
0: Clar, clar, molt bé.
4: I hi havia com una altra porta.
0: Sí.
4: I vam fer galetes.
3: Sí.
0: Vam fer un taller de galetes?
4: Sí, sí.
3: I la meva amiga Jana va veure una fada...
0: Sí?
3: Al bosc.
0: Ah, molt bé.
4: Jo li vaig veure com unes ales de paper.
0: Ah, també? Molt bé. Molt bé. A veure, escola del Dufí, vosaltres també veu fer jocs de nit o no?
1: Sí.
0: I de què anaven els jocs de nit?
1: De lo mateix, del Solar Punks.
0: Ah, molt bé.
1: Això de l'Elon Musk.
0: Molt bé. I va estar bé, us veu passar bé també els jocs de nit?
1: Sí, tenien un lema, els Solar Punks.
0: Ah, sí? Com era aquest lema?
1: Ni diners, ni poder, sempre natura.
0: Molt bé, o sigui que se'n recordeu, el teniu gravat. Molt bé. I vosaltres, Ayla i Meritxell, veu fer els jocs de nit també i us va agradar també l'experiència.
1: Sí, va ser molt xulo.
0: Molt bé. Doncs amb això, ara us volia preguntar també, perquè jo recordo quan era petit i anava de colònia, sempre perdia alguna cosa. Veu perdre alguna cosa en aquestes colònies o alguna amiga o amic va perdre alguna cosa que no ha trobat?
4: En el bosc se li va caure la llanterna, vam anar a buscar-la, la vam trobar i li vam donar, no, donant la volta,
0: sí.
4: Però vam trobar una llanterna al terra i vam dir, aquí és aquesta llanterna?
5: Em sembla que era la de l'Antonio, perquè sí. L'Antonio se'n va anar sol cap allà, sí, cap a la casa.
4: Va. Sí, se'n va sempre sol.
0: Però l'Antonio és un company vostre.
5: Sí, és de segon i és una mica passat.
0: No, home, però bueno, no crec que sigui passat, no. És bon nen, no? Sí, diguem que sí, que és bon nen. I va trobar la llanterna al final, no?
5: No, la vam trobar nosaltres perquè la va deixar al terra,
0: sí.
5: I se'n va anar corrents cap a la casa de colònia.
4: Sí.
0: I li veu tornar després, suposo.
4: Que acaba d'agafar por, no?
5: Què?
4: A l'Antonio i la va deixar i se'n va anar.
5: No.
0: Se li va caure, potser, la llanterna.
4: Sí.
5: Però jo crec que la va portar a la mà, la va deixar al terra i se'n va anar corrents a la casa de colònies perquè jo crec que ell fa moltes bromes,
0: sí.
5: I llavors pot ser que va ser perquè li ha...
0: Com per fer una broma, no?
5: Sí, per assustar-nos nosaltres.
4: Ah, sí, perquè te'n recordes que deien uns que l'Antonio s'havia perdido?
5: Sí.
0: Val, sí, era una broma que va fer l'Antonio.
4: Sí, que va deixar la llanterna al terra i perquè es tingui més por.
0: Val, per fer veure com que s'havia quedat la llanterna i que ell no estava, no?
5: Sí.
0: Molt bé. Laia, tu recordes alguna cosa que hagis perdut o que algú del teu grup perdés?
1: Sí, jo, hi havia una carpa on vam fer... Bueno, també una activitat que vam fer eren com unes pilotes gegants de plàstic que tenien que fer guerra de xocar.
0: Mm-hmm.
1: I, pues, aquella carpa, a la nit vam fer la discoteca allà i jo vaig deixar les... llinternes,
0: sí.
1: Amb les jaquetes a un lloc. Després, quan vam anar cap a l'habitació, no trobava la llanterna al lloc on la vaig deixar, vam buscar per baix de la carpa i no estava. I de cop, el dia següent, sortim de l'habitació i veiem totes les llanternes allà ficades a la finestra de l'habitació.
0: Molt bé. Vosaltres heu perdut alguna cosa, Ayla i Meritxell, o no?
6: Nosaltres no, però un company, que és du Martí, sí, es va deixar el sac justament al llit i se'l va oblidar d'agafar, però al final vam tornar i el vam agafar.
0: I el va poder recuperar,
6: sí.
0: Molt bé. Doncs em queden dues preguntes per fer-vos a cadascuna de vosaltres. La primera és quin record us emporteu cadascú d'aquestes colònies? Quina cosa recordada sempre, tu Meritxell, d'aquestes colònies?
7: Un record que vam tindre va ser... Sí, que per la nit,
0: sí.
7: No sabem qui, estàvem dormint i ens van pintar les cares.
0: Ah, sí? I us ho vau poder treure el dia següent, suposo,
7: sí.
0: No? Molt bé. Ayla, tu a quin record t'emportes de les colònies?
6: Un dia vam veure un guineu que
0: sí.
6: Estava així corrent i era molt mona.
0: Molt bé, t'emportes aquest record. I tu, Laia, quin record t'emportes a les colònies?
1: Els monitors.
0: Sí, et van caure bé els monitors?
1: Molt.
0: Sí,
1: Sí.
0: Sí, ho van fer bé la feina.
1: Molt bé.
0: Sí, molt bé. Te recordes com es deien o no, els monitors?
1: Bueno, es van ficar uns noms falsos,
0: val.
1: Que eren com, per exemple, Kiwi, Dino, Kinder, Bambú...
0: Molt bé, molt bé. I us referíeu a ells amb aquests noms,
1: sí,
0: que es van posar. Molt bé. I tu, Antònia, quin record t'emportes?
2: Pues que una nit vam estar jugant,
0: sí.
2: I la profe no està perquè se'n va anar a un lloc i estàvem jugant.
0: Molt bé. A veure, i vosaltres, Dara, tu quin record t'emportes d'aquestes últimes colònies que has fet? Pensa tu, si vols, i de mentre Laura ens ho diu. Va, Aura, tu quin record, què recordes d'aquestes colònies?
4: Que hi havia una sala,
0: sí.
4: De dibuixar,
0: sí.
4: I el menjador, encara estàvem preparant tots els menjars, en les taules posàvem molts llocs, no?
0: Mm-hmm.
4: I que vam fer una activitat que era que... Vam fer una...
0: Que era un joc, un taller?
4: Una casa,
0: sí.
4: Però era la cabana de la prehistòria, que la vam fer amb pals, amb cordes...
5: amb flors, amb pedres...
0: I com va quedar això?
5: No, palla no. Una cosa que era com palla, però sí. Eren pals de color com marró fort.
0: Molt bé. I com va quedar aquesta casa que vau fer? Com un color d'una fusta, no? Més o menys?
5: Vam fer uns equips per fer les cases aquelles de...
0: De la prehistòria.
5: Sí.
4: Hi havia l'equip blau i l'equip negre. Jo era de l'equip blau.
5: Jo el de l'equip negre.
0: Ah, molt bé, molt bé.
4: Ja m'encontra.
0: És veritat? Sí. Fèieu dos equips. Molt bé. Doncs ara, abans d'acabar, sempre tothom que ve a la tertúlia els deixem saludar a qui vulguin. Meritxell, a qui vols saludar, tu?
7: Els meus avis.
0: Sí.
7: A la meva mare i al meu pare.
0: Molt bé. Els vols dir alguna cosa o no?
7: Gràcies per escoltar-me. Espero que us hagi agradat.
0: Molt bé. I tu, Ayla, qui vols saludar?
8: A tota la meva família, qui m'estigui escoltant, que gràcies per escoltar-me i...
0: Molt bé. Molt bé, Laia, va, qui vols saludar?
9: Sí, jo també sé, jo no sé qui m'està escoltant, però algú m'haurà d'estar escoltant, així que gràcies per escoltar-me.
0: Molt bé, Antònia.
10: I a la meva mare. Gràcies per escoltar.
0: Molt bé. Dara, qui vols saludar, tu?
11: A tota la meva família.
0: Molt bé. I tu, Aura?
12: A tota la meva família, incluïda la meva germana petita.
0: Molt bé, tothom. La germana i tota la família. Molt bé. Doncs ho deixarem aquí. Moltes gràcies per acompanyar-nos avui a la ràdio. Us heu passat bé?
13: Sí.
0: Tornareu un altre dia?
13: Sí. Jo vull tornar.
0: Ah, doncs quan tu vulguis estàs convidada per explicar-nos el que tu vulguis, d'acord?
13: Vale.
0: Moltes gràcies, que vagi molt bé. Adéu.
13: Adéu.

0: segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
1: Somos seis.
2: Imposible, chicos. Está lleno.
1: No, en serio, que venimos de Barcelona.

0: Premià Media Informatius, Joaquim Aguilar.
1: Aquest dissabte se celebra la quarta edició de la Fira Intercultural, que organitza la plataforma Intercultural. L'esdeveniment, que es farà durant la tarda a la plaça Països Catalans, tornarà a ser una mostra festiva de patrimoni cultural dels països d'origen de molts premianencs, concretament, en aquesta ocasió, de 12 nacionalitats. Aquesta setmana han passat per Premià Media la Victoria García i la Claudia Resamano, de la plataforma Intercultural.
2: Yo creo que ha sido muy bonito, porque también se han sumado otras asociaciones que se ha dado apoyo de las unas a las otras. Entonces yo creo que se va sumando y que no es solamente esta feria que reúne a todos los otros países, sino que se van sumando diferentes acontecimientos y eventos durante el año. Somos muchos los inmigrantes que vivimos en Premiá, y Premiá nos ha abierto las puertas, y entonces también compartir nuestra cultura con la otra gente da la posibilidad de conocernos y de encontrar las riquezas que hay de cada país.
1: La fira començarà a les 6 de la tarda i comptarà, entre altres elements, amb un escenari per les actuacions i diverses carpes, entre elles una dedicada específicament a les activitats infantils i una altra on hi haurà un recull d'imatges de les fires anteriors. Els països que hi tindran presència són Ucraïna, Uruguai, Hondures, Colòmbia, Gàmbia, Argentina, Xile, Senegal, Bolívia, El Salvador, Paraguai, Pakistan i Veneçuela, país que en aquesta ocasió tindrà un paper malauradament especial arran dels terratrèmols. Justament, tindran una parada solidària per recollir material mèdic, com informàvem ahir. Ahir, 30 de juny, finalitzava el termini de la regularització extraordinària d'immigrants decretada pel govern de Madrid el gener passat i que es va activar oficialment el 15 d'abril. A l'Ajuntament de Premià de Mar, d'ençà que van començar els tràmits presencials el dia 20 d'abril, s'hauran expedit un total de 311 informes de vulnerabilitat, que era un dels documents que es demanaven a aquests immigrants per fer després la sol·licitud als organismes corresponents. Segons ens diuen fonts municipals, juntament amb l'expedició d'aquests informes també s'hauran fet unes 190 orientacions individuals al servei de primera acollida, en les quals s'han resolt dubtes i s'ha donat suport en la tramitació dels expedients. El grup parlamentari de Junts ha presentat fins a 91 esmenes als pressupostos del govern de la Generalitat per reclamar més inversions al Maresme en diferents àmbits. Com explica aquest partit en un comunicat, les demandes tenen a veure sobretot amb mobilitat i transports públics, salut, educació o seguretat. En concret, i segons defensava la diputada maresmenca de Junts, Judit Toronjo, ahir a l'hemicicle, aquest grup reclama millores pel que fa a mobilitat i transport públic en les freqüències dels autobusos interurbans entre municipis i fins a Barcelona i Girona, i millor connexió amb els hospitals de referència. I també demana accelerar la pacificació de la Nacional 2 al Baix Maresme. Així mateix, es reclama l'execució dels nous accessos de la C32, incloent-hi una nova sortida a Vilassar de Mar per donar servei al Mercat de la Flor. L'Ajuntament es feia ressò amb una nota de premsa del balanç emès pel síndic de Greuges relatiu a les queixes i consultes presentades pels premianencs l'any 2025 i posava en valor el fet que s'hagi produït una reducció notable en tots dos casos respecte de l'any anterior. En concret, l'informe parla d'un total de 65 actuacions del síndic arran de 27 queixes i 38 consultes presentades, que són un 45,8 menys que el 2024, amb una reducció del 57,1% en les queixes i el 33,3% en les consultes. També destaca el comunicat que aquest volum d'actuacions equival a 2,2 actuacions per cada 1.000 habitants, cosa que situa Premià de Mar per sota de la mitjana catalana, que és de 3,1. Per tipologia, les queixes i consultes es concentren principalment en l'àmbit de les polítiques socials, administració pública i tributs, polítiques territorials, que bàsicament tenen a veure amb el medi ambient, i consum. I el mateix informe destaca que l'increment més significatiu respecte a l'any anterior s'ha produït en el capítol de medi ambient. Demà comencen les classes dels cursos intensius de català que ofereix a l'estiu l'Oficina de Català, però aquest cop no es faran a la seu d'aquest organisme, a l'edifici de Santa Tecla, al carrer Torres i Bages, perquè ja estan canviant el terra i les obres s'han d'allargar uns 2 mesos. Les classes es faran al centre cívic. Com ens deia des d'aquesta oficina l'Anna Roig fa uns dies, el curs intensiu que ofereix Premià de Mar és el bàsic 1, que són un total de 45 hores entre el 2 i el 23 de juliol.
3: Aquest any es fa al centre cívic, perquè l'edifici, escola d'adults i oficina de català, estan fent obres, ens posen terra nou, cosa
4: molt
3: que ens fa molta il·lusió. Per tant, l'edifici
4: no està operatiu durant
3: un
4: temps.
3: Exacte, i el curs intensiu es fa al centre cívic, doncs que també l'Ajuntament ens cedeix una aula.
1: El Consorci de Normalització Lingüística ofereix concretament 3 cursos intensius, l'inicial, el bàsic 1 i el bàsic 2. A Premià de Mar es pot fer el bàsic 1 i a Premià de Dalt el bàsic 2. No patiu, que ja s'han anat a portar els ous a les Clarisses. Manel Ferrer.
5: Un grup de 6 premianencs ha visitat aquests dies el monestir de les monges Clarisses per mantenir viva la tradició de portar una dotzena d'ous i demanar bon temps de cara a la festa major. La comitiva va lliurar els ous juntament amb una cistella amb diversos elements representatius a la festa premianenca, amb l'esperança que enguany el temps torni a acompanyar les celebracions. Un dels participants, Mateu Ribas, explica que les religioses els van rebre amb molta il·lusió i que aquesta és la tercera vegada que participen en aquesta visita.
6: I la veritat, aquest any estan supercontentes de rebre'ns un altre cop, no? I van estar molt contentes. La veritat, va ser una experiència que jo la vull tornar a repetir també, perquè dona ganes, no? I a sobre, després veure el temporal que va fer l'any passat per Festa Major, que va ser impressionant.
5: La tradició va agafar encara més força l'any passat, quan, mentre bona part de Catalunya va quedar afectada per les pluges, la Festa Major de Premià de Mar es va celebrar sense incidències meteorològiques. Seguint aquesta creença popular, els promotors de la iniciativa esperen que la visita a les Clarisses torni a portar bon temps també aquest any.
1: I ara esports, Marc Rodríguez.
7: Èxit de participació a la Lliga Under de Taekwondo, disputada al pavelló el cap de setmana. Una competició de nou format per cadets i júniors i una prova pilot, segons explica l'organitzador Toni Avellaneda. Es tracta de donar l'oportunitat als taekwondistes de trobar-se sobre el tatami i competir. La novetat és que els participants tenen 3 o 4 combats i van fent rondes. En cas de victòria i empat, sumen punts i hi ha 2 rondes per combat.
8: Son 2 asaltos por cada combate, pues el que más asaltos gana. Y la verdad es que fue un éxito rotundo de participación. Las gradas estaban pero llenas, llenas. Aluciné porque era la primera vez que veía el pabellón tan lleno, cerca de las 2.000 personas y muy bien. La verdad es que un éxito y esperemos que las nuevas ediciones pues sean igual.
7: El campionat va acollir més de 2.000 persones al pavelló, entre assistents i participants, i la idea és fer diferents campionats anuals. A nivell de club, el Gimnàs Avellaneda posa bona nota a la seva participació i gairebé tots van pujar al podi.
1: Pel que fa al temps, representa que avui fa una mica menys de calor, mínima de 24 graus i màxima de 28. Demà, 3/4 del mateix.
9: Anys connectant veus, emocions i comunitat.
10: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
9: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
11: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
7: Parlem d'aquesta escola popular, d'aquest projecte educatiu. Què vol dir això de vocació emancipadora, Tamara?
12: Bueno, doncs nosaltres vam començar l'escola popular fa 5 anys. Estem enxarxades amb altres escoles populars d'arreu de Catalunya que tenen com aquesta idea d'educació popular, d'un espai de formació, però que alhora també sigui un espai de lluita, un espai on generar consciència crítica.
7: Hi ha l'Abubakar, també, que és, en aquest cas, el fill de l'Acadi, que és qui avui també està portant els seus comentaris, no?, en aquesta entrevista. És un dels entrevistats més joves que hem tingut mai.
13: I que també participa a l'escoleta, a la ludoteca.
14: A la ludoteca,
13: no?
14: Exacte.
13: Mentre tenim el grup de dones, tenim un espai de ludoteca pels peques.
11: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
15: 1, 2, 3, 4, 5. I ara estrenem la sisena. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
16: Estàs escoltant?

0: Els Transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
1: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
2: A nivell mensual, podríem dir que més o menys en convino usuaris que agafen el vehicle de forma regular. 3,5-4 euros de preu hora de mitjana, i el dia 35 o 40 euros. Avui us expliquem com fer servir el vehicle elèctric de Premià de Mar. Una vegada us hagin validat, disposareu a l'aplicació de mòbil amb el vostre compte d'usuari i ja podreu començar a fer la reserva.
1: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
2: Una vegada dins del cotxe, li donem a engegar el cotxe i tenim el que seria la conducció endavant, endarrere i el punt mort.
3: I'm singing in the rain, just singing in the rain.
4: No sabia que t'agradessin els musicals.
5: Des que escolta La Porta de l'Escenari a Ràdio Premià de Mar, que s'ha aficionat.
6: I'm singing in the rain, just singing in the rain.
4: Aquest no ets tu.
7: No, és el Gene Kelly.
5: La Porta de l'Escenari, a Ràdio Premià de Mar. Dimarts a les 10 del vespre i diumenge a les 10 del matí.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: Bona tarda, són les 7.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: 44 ferits, 5 d'ells crítics en el greu accident d'autocar al centre de Lleida. El vehicle s'ha encastat contra la façana de l'edifici de la Diputació. Jordi Fortià.
2: L'autocar, amb 55 passatgers a bord, cobria el trajecte entre Lleida i la Granja d'Escarp i acabava de sortir de l'estació d'autobusos. Hi ha una investigació oberta, però tot apunta a una pèrdua de control.
0: UAU Lleida Ràdio, Guillem Figuerola.
3: Per motius que encara es desconeixen, el vehicle amb uns 55 passatgers a bord s'ha desviat cap a la dreta de la calçada i ha patit el primer impacte contra l'edifici a la zona davantera. L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha destacat la gravetat de l'accident.
4: Però de l'abast i del nombre de persones afectades, jo crec que és dels més importants que s'han produït en els darrers anys. No? I, a més a més, en una zona tan urbana, pues, la Rambla de Ferran, com sort no hem tingut que s'ha produït a l'hora que s'ha
0: posava. La benzina torna a pujar de preu un cop acabada la rebaixa de l'IVA, que torna a ser del 21%.
2: Les benzineres calculen que la gasolina s'encarirà uns 10 cèntims al litre i el dièsel uns 3 a partir d'avui. A l'encariment de l'IVA s'hi ha de sumar també la reducció de les ajudes directes. Els consumidors ja han començat a notar-ho.
5: Ahora me ha costado en torno a unos 25 euros. La semana pasada me costó aproximadamente 20-22 euros.
6: En verano, para veces, no sé si coger coche o ir en transporte público, porque a este paso no sé dónde vamos a llegar.
0: Una anàlisi de sang que confirma la malaltia de l'Alzheimer pot predir el risc elevat de deteriorament ràpid també en persones més grans de 80 anys.
2: Ho demostra un estudi de l'Institut de Recerca Sant Pau de Barcelona que posa de manifest la importància de destriar entre símptomes derivats de l'edat i l'aparició de la malaltia. Chiara Ciariello és autora de l'article.
7: Saber si estos símptomes son debido a la enfermedad de Alzheimer, con una proteína en plasma muy fácil de detectar, muy económica, muy rápida, muy accesible, que es la PTAL217, y efectivamente hemos demostrado que sí, que medir la proteína, esta proteína es igualmente buena en pacientes mayores que en pacientes más jóvenes.
0: En cultura, el dibuixant de manga de terror Junji Ito és el creador del cartell de la 32a edició del Manga Barcelona.
2: El saló es farà al recinte de Fira Gran Via del 5 al 8 de desembre. Ito serà també un dels principals convidats de la trobada. Oriol Estrada és assessor de continguts de Manga Barcelona.
8: És un dels grans mestres del terror en el manga. Probablement no hi ha cap autor de terror més conegut que ell. Està tenint molt d'èxit. Ens va visitar fa 10 anys, o sigui, just fa 10 anys que va venir, però és que crec que ha anat augmentant la seva popularitat.
0: I en esport, Joel Gomis, Joan Laporta, ja exerceix novament com a president del Futbol Club Barcelona.
9: Avui mateix ha pres possessió com a president del Barça després d'haver guanyat les eleccions celebrades el passat 15 de març. D'aquesta manera, Joan Laporta afronta el seu quart mandat al capdavant del Club Blaugrana.
0: Notícies en xarxa. Edició Vespre.

0: Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Una temperatura elevada una altra vegada, la que hi ha a gran part del país. Només ha baixat respecte als últims dies a les comarques barcelonines, però a canvi de més humitat, per tant, més xafogor. Però avui el màxim de calor s'ha donat sobretot a les comarques tarragonines. Compta també amb el vent, que està girant cap a Marinada Alta, en el cas de Lleida, també a Tarragona, i és un vent sec en qualsevol cas. Per tant, risc d'incendi elevat, a l'igual que Girona, perquè tenim tramuntana rescalfada en aquella banda. De fet, al llarg d'aquesta nit i demà continuarà aquesta tramuntana, sobretot a l'Empordà, amb temperatures elevades i amb alguns núvols més gruixuts a cavall de les comarques de Girona i Barcelona, sobretot entre el Montseny, les Guilleries, el Ripollès, la Garrotxa, o també cap a la banda del Berguedà. En aquests indrets, alguna gotellada, sobretot ja aquesta nit, al voltant del Vallès Oriental i el Maresme, gotellades que el dijous marxaran. Serà un dia assolellat i amb una temperatura, en general, un palet més alta que la d'avui, la de la tarda. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Mireia Camats, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. A hores d'ara, la GI-524 està tallada a Santa Pau per un camió accidentat. A l'AP-7 també s'ha tallat la calçada Llers en sentit sud per un incendi. Hi ha retencions en aquest tram, a més la mateixa autopista AP-7 i a l'antitutiatures de Santa Perpètua de Mogoda, Barrera del Vallès en sentit sud, en sentit Tarragona. A l'AP-30 hi ha retencions entre Cerdanyola i Barrera del Vallès en tots dos sentits. A l'autovia 2 hi ha retencions a Cornellà en sentit Barcelona. A la C-32 hi ha l'antitutiatures a Sant Boi de Llobregat en sentit Sitges. A la C-58 hi ha l'antitut a Sant Quirze del Vallès en tots dos sentits, a la mateixa C-58 i a la C-33 i a Quart de Montcada a Barcelona en sentit sud, i encara a la C-58 hi ha retencions de Barcelona a Montcada en sentit Terrassa per un vehicle variat que talla un carril. A la Pota Nord, a la B-20 hi ha retencions a Santa Coloma Gramenet en sentit sud, a la C-60 i a Quart Gentona en sentit Mataró. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, situació complicada en tots dos sentits en diferents trams. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Quaranta-quatre ferits, cinc d'ells crítics, en el greu accident d'autocar al centre de Lleida. El vehicle s'ha encastat contra la façana de l'edifici de la Diputació.
4: L'autocar, amb 55 passatgers a bord, cobria el trajecte entre Lleida i la Granja d'Escarp i acabava de sortir de l'estació d'autobusos a quarts de vuit del matí. El vehicle transportava majoritàriament treballadors de cooperatives que anaven al camp. La conductora feia poc que treballava a l'empresa i l'acompanyava un instructor, que és un dels ferits més crítics. L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, destaca que és l'accident més greu que s'ha viscut els darrers anys a la ciutat.
0: Hi ha una investigació oberta, però tot apunta a una pèrdua de control. UAU Lleida Ràdio, Quim Gasó.
5: Per motius que encara es desconeixen, el vehicle amb uns 55 passatgers a bord s'ha desviat cap a la dreta de la calçada i ha patit el primer impacte contra l'edifici a la zona davantera. L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha destacat la gravetat de l'accident.
6: Però de l'abast i nombre de persones afectades, jo crec que és el dels més importants que s'ha produït en els darrers anys, no? I a més a més, en una zona tan urbana, doncs la Rambla de Ferran, doncs sort l'han tingut que s'ha produït a l'hora que s'ha produït.
5: L'avís al 112 s'ha rebut quan passava un minut d'un quart de vuit del matí. El sistema d'emergències mèdiques ha muntat una àrea sanitària al lloc dels fets, amb 12 unitats, un helicòpter medicalitzat i un equip de psicòlegs, i ha fet el triatge i l'estabilització dels pacients. Una dotzena ha estat traslladats a l'Hospital Arnau de Vilanova, mentre que la resta han estat atesos al CUAP de Prat de la Riba. D'entre els ferits més greus, alguns han hagut de ser operats d'urgència i un d'ells ha estat ingressat a l'UCI, segons ha indicat l'inspector en cap de la Regió d'Emergències de Lleida, Joan Josep Bellostas.
7: Els ferits més greus ja han estat evacuats en un primer moment, estan inclús a quiròfan atesos, hem mobilitzat també un helicòpter del SEM que ha estat expectant al parc de bombers per si calia algun trasllat a la zona de Barcelona, però que no n'ha calgut.
5: Bellostas ha detallat que hi ha una investigació oberta i que encara és molt d'hora per conèixer els motius de l'accident. Ha afegit, però, que hi ha imatges de càmeres on es veu el xoc i que aparentment sembla una pèrdua de control. La conductora de l'autobús accidentat feia poc que treballava a l'empresa Autocars Gamón i anava acompanyada d'un instructor que ha resultat un dels ferits més greus de l'accident.
0: Un accident que ha inundat les xarxes socials de mostres de suport als afectats i que s'han repetit també al Parlament, començant pel president de la Generalitat, Salvador Illa.
8: Jo començo també sumant les meves paraules abans del president de la cambra, de suport i escalf a les persones afectades per aquest accident que hi ha hagut aquesta matina de Lleida. He tingut ocasió d'expressar-ho directament a l'alcalde a primera hora del matí. Esperem que les persones ferides es recuperin el més aviat possible. Senyora Sabas, hi soc sempre.
4: Paraules de Salvador Illa durant la sessió de control al Parlament, on també el president de la cambra i tots els grups s'han afegit a les mostres de suport i escalf. També hi ha hagut missatges d'agraïment als serveis d'emergència que hi han treballat després de l'accident.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Doncs precisament en aquesta sessió de control i en la vigília que el Parlament aprovi els primers pressupostos de la legislatura, Esquerra Republicana reclama al president Illa que pressioni per aprovar el nou model de finançament. Junts, PP i Vox han tornat a reclamar explicacions a Illa pels casos de corrupció que assetgen el PSOE. Mont Carvajal.
9: El president del grup parlamentari d'Esquerra Republicana, Josep Maria Jové, ha aprofitat la sessió de control per assegurar que els pressupostos s'aprovaran demà gràcies a ells i ha alertat el govern d'Illa que davant la inestabilitat del govern espanyol s'afanya amb el finançament singular.
10: I convoqui una junta de seguretat per a fer efectiva la presència dels Mossos a ports i aeroports. Fa un any i mig que ho va prometre aquí, en sessió de control. I per l'altre, president, acceleri i pressioni allà on calgui per aprovar l'acord de finançament que van pactar. No ho demorin més. Que ningú busqui excuses electorals per ajornar el compliment dels acords.
9: I el president Illa s'hi ha compromès.
11: Tots els acords, hi estic compromès en particular amb el que hem arribat també amb el seu grup en matèria de finançament. Espero que tota la cambra i tots estiguem a l'alçada. No ho dic per al seu grup, ni ho dic pel meu, sap per qui parlo.
9: De la seva banda, el Partit Popular, Vox i Mònica Sales de Junts han demanat explicacions a Illa per la corrupció al PSOE.
12: I vostè era ministre de Sanitat, no era un simple espectador. Vostè compartia Consell de Ministres amb Ábalos i ara és el president de la Generalitat.
9: Illa admet que el seu partit, en referència al PSOE, ha comès errors.
0: Encara al voltant de la crònica parlamentària, l'Associació d'Apartaments Turístics de Barcelona, Apartur, lamenta que la cambra hagi rebutjat la llei per vincular les llicències dels pisos d'ús turístic al planejament urbanístic de cada municipi.
4: La directora general d'Apartur, Marianne Muro, aposta per preservar l'autonomia local en aquest àmbit per evitar que 200.000 persones es quedin sense feina. Ho ha dit a la xarxa.
13: Estem davant una regulació que no diferencia les situacions particulars de cada municipi i és important que cada ajuntament pugui decidir envers la situació concreta del seu municipi i després perquè realment és una mala notícia perquè hem de tenir en compte que aquest decret portarà amb 200.000 persones al carrer.
4: La proposta de Junts plantejava que fossin els ajuntaments els que establissin les condicions i els requisits per autoritzar aquest tipus d'allotjaments, però no va prosperar per l'oposició de PSC, Esquerra, Comuns i la CUP.
0: I Catalunya esdevé pionera mundial en la defensa dels drets humans després de l'aprovació avui al Parlament de la llei que permet crear el Centre Català d'Empresa i Drets Humans. Un organisme que garantirà que qualsevol empresa que operi a Catalunya estigui obligada a respectar-los tant en territori català com a l'exterior. Carina Bebé.
14: Amb la creació del Centre Català d'Empresa i Drets Humans, Catalunya se situa per davant de les Nacions Unides en el control de les empreses transnacionals en matèria de medi ambient i drets humans. L'organisme públic podrà investigar, rebre i contrastar denúncies contra empreses que deixarien d'operar a Catalunya fins que no reparessin les vulneracions denunciades. La iniciativa veu la llum després d'una dècada de treball de les organitzacions de justícia global que, malgrat aplaudir la fita aconseguida, han posat aquests deures al govern. Sandra Tous és portaveu de la FEDE.
15: Emplacem el govern de la Generalitat perquè treballi el més diligentment possible per crear-lo dins de l'establert a la llei. Això és, que el doti dels recursos necessaris perquè sigui ja operatiu aquest mateix 2026. També perquè treballi per constituir el Consell Assessor d'Empresa i Drets Humans a fi que pugui nomenar la Junta de Govern i de la mateixa manera treballi per aprovar el seu reglament. Les comunitats del sud global que se'n beneficiaran no poden esperar més.
14: La llei s'ha aprovat amb el suport del PSC, Esquerra Republicana, els Comuns i la CUP amb l'abstenció de Junts. Ara bé, segons el Consell de Garanties Estatutàries, part de les funcions d'aquest organisme contravenen la Constitució i l'Estatut.
0: En plana internacional, Veneçuela eleva a 1.943 les persones mortes pels terratrèmols i a més de 10.000 els ferits, el doble dels comptabilitzats fins ara. També augmenten a 26 les víctimes mortals espanyoles i a 150 els desapareguts.
4: Quan fa gairebé una setmana dels sismes, els equips d'emergència continuen treballant sense descans per intentar rescatar més persones atrapades sota la runa. De fet, les últimes hores se n'han detectat 11 més en vida. Laura Rojas, membre de la mesa tècnica de la plataforma SOS Veneçuela Barcelona, ha explicat a la xarxa com poden col·laborar-hi des de casa nostra.
16: Lo que recomendamos a las personas es que, por favor, trabajen con entidades serias, reconocidas y que ofrezcan garantías. Tristemente, es una constante que cuando hay una tragedia de estas características, las personas aprovechan la oportunidad para hacer cosas que no son del todo honestas. Entonces, cualquier organización que a los catalanes les parezca que puede ser de utilidad es recomendable.
4: La plataforma SOS Veneçuela Barcelona inclou fins a 15 entitats socials i ONGs catalanes. Fins ara han recaptat 13.000 euros en una campanya de solidaritat.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: La benzina torna a pujar de preu un cop acabada la rebaixa de l'IVA, que torna a ser del 21%. Les bencineres calculen que la gasolina s'encarirà uns 10 cèntims al litre i el dièsel uns 3 a partir d'avui. A l'encariment de l'IVA, però, s'hi ha de sumar també la reducció de les ajudes directes. Anna Ruiz.
17: La reducció situarà el descompte en 10 cèntims a l'agost, 5 al setembre i desapareixerà del tot l'octubre vinent. Una reducció gradual dels ajuts que formen part del paquet anticrisi prorrogat ara pel govern central, tot i la també reducció de les hostilitats a l'Orient Mitjà. El president de l'Agrupació Catalana d'Associacions d'Estacions de Servei és Albert Campabadal.
18: Els combustibles es aniran encarint progressivament. Això no és l'únic que pot afectar el preu que pagarem durant el juliol, agost, setembre, el combustible. Perquè tenim el barril de Brent, que al final també ens marca no molt moltíssim el preu.
17: I els consumidors es preparen per tornar a pagar els preus d'abans de la crisi a l'Iran.
19: Ahora me ha costado en torno a unos 25 euros. La semana pasada me costó posiblemente 20-22 euros.
20: En verano, para veces, no sé si coger coche o ir en transporte público, porque a este paso no sé dónde vamos a llegar.
17: Pel que fa a transportistes, pescadors i agricultors, mantenen invariable durant 3 mesos la bonificació de 20 cèntims per litre de carburant professional. El govern de Pedro Sánchez activarà de nou tot el paquet d'ajuts en el cas que el context internacional tornés a empitjorar.
0: I encara en clau econòmica, la Unió Europea aplica a partir d'avui una taxa de 3 euros als paquets de baix cost amb un valor inferior a 150 euros enviats des de països de fora del bloc comunitari. La mesura afecta principalment les empreses xineses com, per exemple, Temu, Shein o AliExpress. També vol donar resposta a la competència deslleial que denuncien els venedors europeus.
4: L'objectiu és defensar els consumidors i el mercat únic, perquè la Unió Europea processa uns 16 milions de paquets d'aquesta categoria al dia, que representen el 97% dels enviaments, però només el 2% del valor total. El professor de Logística, Producció i Operacions a la UOC, Cristian Castillo, ha explicat a la xarxa les raons d'aquest recàrrec.
21: Tenim un allau massiu de paquets amb un import molt, molt reduït, però que han recorregut molts quilòmetres fins a arribar al nostre territori. I això, evidentment, doncs, té un impacte molt important en la sostenibilitat de tot el sistema de la logística i especialment de la logística de darrera milla.
4: La Comissió Europea insisteix que no es tracta d'una mesura proteccionista i que tampoc està dissenyada contra la Xina.
0: En successos, mor una dona de 32 anys en una piscina privada a l'Aldea.
4: Els serveis d'emergència van rebre l'avís del succés a 9:45 de la nit. La dona estava inconscient a l'aigua i els sanitaris no van poder fer res per salvar-li la vida. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per informar els jutjats de les circumstàncies de la mort.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: L'anàlisi de sang que confirma la malaltia de l'Alzheimer també funciona en persones de més de 80 anys i, a més, pot predir el risc elevat de deteriorament ràpid. Ho demostra un estudi de l'Institut de Recerca Sant Pau de Barcelona, Maite Polo.
22: La pèrdua de memòria en les persones grans s'ha considerat durant dècades una conseqüència quasi inevitable de l'edat, però aquesta visió és cada vegada més qüestionada. És més, pot emmascarar l'Alzheimer. Per això la recerca de Sant Pau demostra la importància de fer una analítica específica que busqui una proteïna en les persones grans. Chiara Cherielo és geriatra de l'Hospital de Sant Pau i primera autora de l'article.
23: Saber si estos símptomes són debido a la enfermedad de Alzheimer con una proteína en plasma muy fàcil de detectar, muy econòmica, muy rápida, muy accesible, que es la p-tau217, y efectivamente hemos demostrado que sí, que medir la proteína es igualmente buena en pacientes mayores que en pacientes más jóvenes.
22: L'arribada de nous fàrmacs que alenteixen l'Alzheimer reforça la necessitat d'un diagnòstic més precoç i precís, també en pacients d'edat avançada que podrien beneficiar-se d'aquestes teràpies.
0: Prop d'una vintena d'empreses de Barcelona i l'àrea metropolitana s'uneixen per frenar l'abandonament escolar. Aquest curs han acompanyat més de 200 joves amb risc de deixar d'estudiar i els han ajudat a orientar el futur acadèmic i laboral. L'Ester Vinguell.
1: 270 joves d'una vintena d'aules de l'àrea metropolitana han participat en aquest programa impulsat per un grup d'empreses barcelonines i coordinat per la Fundació Èxit. Nacho Sequeira n'és el director general.
2: Lluitar contra l'abandonament educatiu prematur de jovent que està estudiant un PFI, que és aquell curs que se li ofereix al jove que no ha tret l'ESO, que hem aconseguit involucrar a 17 empreses amb més de 300 voluntaris que han anat fent diferents interaccions amb aquests joves, acompanyant-los, bàsicament orientant-los des de l'empresa i motivant-los per continuar estudis.
1: 9 de cada 10 alumnes que hi han participat volen continuar formant-se quan la taxa d'abandonament d'aquest perfil d'alumnes és del 40%. Escoltem el Brian i la Cristina, estudiant i voluntària del projecte.
6: Vinieron una empresa del tranvía y nos dieron la oportunidad de participar para conocer el mundo laboral y saber lo que queríamos hacer.
7: És un noi amb una actitud increïble. S'ha posat de 0 a 100 en molt poc temps perquè venia d'això, de no tocar un llibre des dels 8 anys.
1: Aquesta és la primera iniciativa de Board 2030, una agrupació d'empreses que volen fer front als reptes socials de Barcelona i que ara comença a caminar.
0: Encara en relació amb l'educació, enguany han baixat lleugerament les peticions de plaça d'infantil 3 a la pública per al curs que ve. En canvi, pugen les sol·licituds a primer d'ESO.
4: Un 66% de famílies han demanat plaça per I3, un punt per sota respecte de l'any passat. S'han rebut 51.000 sol·licituds, tant per a centres públics com concertats, enfront de les 54.000 de l'any passat. A primer d'ESO, les xifres mostren estabilitat amb un 87% de peticions per a la pública.
0: I més coses, les obres del nou arxiu de Barcelona, que s'instal·larà a la nau central del recinte de Can Batlló, arrencaran el primer trimestre de l'any vinent amb la previsió d'inaugurar-lo el 2034. Ho ha anunciat l'alcalde Jaume Collboni, que ha dit que es tracta d'un projecte modernitzat i ampliat respecte al que va presentar fa 8 anys i que havia quedat congelat. Jordi Casino.
24: Per fer-lo possible, l'Ajuntament invertirà gairebé 100 milions d'euros per rehabilitar l'edifici declarat bé cultural d'interès local. El nou equipament tindrà una zona dedicada a custodiar tot el fons patrimonial de la capital catalana des de fa 1.300 anys i integrat per 70 quilòmetres de documents, i inclourà un centre cultural obert a la ciutadania amb sales d'exposicions, un auditori i un àgora. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
25: Tindrem, per tant, un nou arxiu que serà un gran equipament cultural per la ciutat de Barcelona, un equipament al servei de tota la ciutadania, començant per les entitats del barri, on es poden fer conferències, exposicions i amb espais de consulta que siguin més funcionals i que siguin de qualitat. És a dir, un arxiu obert, un autèntic arxiu obert a la ciutat.
24: Quan comenci a funcionar el nou arxiu, el consistori podrà alliberar molts edificis que estan repartits per la ciutat i on ara hi ha el fons de l'arxiu i on podrà fer habitatge dotacional i equipaments pels barris.
0: En cultura, el dibuixant de manga de terror, Junji Ito, és el creador del cartell de la 32a edició del Manga Barcelona, que es farà al recinte de Fira Gran Via del 5 al 18 de desembre. David Navarro.
26: La primera novetat del Manga Barcelona d'enguany és que es farà de dissabte a dimarts. Entre els primers artistes confirmats hi ha Shoji Kawamori, creador de l'anime Macross i director de la recent Labyrinth, la cosplayer internacional Yaya Han, o la barcelonina Konata, que s'ha fet un lloc al manga internacional. També visitarà la trobada, com explica l'assessor de continguts Oriol Estrada, el creador del cartell del Saló, Junji Ito.
27: És un dels grans mestres del terror en el manga. Probablement no hi ha cap autor de terror més conegut que ell. Està tenint molt d'èxit. Ens va visitar fa 10 anys, o sigui, just fa 10 anys que va venir, però és que crec que ha anat augmentant la seva popularitat.
26: Pel que fa a la programació musical, destaquen noms com la banda Ali, responsable de temes com Lost in Paradise, de l'anime Jujutsu Kaisen, la cantant Reol o el raper Lotus Juice, autor de les bandes sonores de la saga Persona.
0: I el trasllat de les obres profanes de Sixena podria començar el 6 de juliol. L'arxiu ha comunicat al MNAC, al govern aragonès, però el museu encara no té el vistiplau de l'executiu.
4: Fons del museu informen que es tracta d'obres que no tenen res a veure amb les pintures de la sala capitular. Es tracta de peces d'art que estan en condicions de ser traslladades sense patir danys. Paral·lelament, el MNAC ha demanat al jutjat que s'aturi el compte enrere per executar la sentència pel que fa al trasllat dels frescos del monestir. La institució ha elaborat una avaluació de riscos que considera incompleta perquè es desconeixen les condicions que tindran les pintures una vegada arribin al monestir de Sixena.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. Joan Laporta ha pres possessió del càrrec de president del Barça. Comença així el seu quart mandat després de guanyar les eleccions del passat 15 de març. La fi de la remodelació del Camp Nou, l'inici de la construcció del nou Palau Blaugrana o la recuperació econòmica del club són tres dels principals reptes de Laporta. El nou president ha aprofitat la presa de possessió per anunciar una reforma dels estatuts per brindar el model de propietat i reforçar la participació dels socis. Laporta també ha explicat que el Barça ha fet una oferta pel davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez.
3: L'oferta és ferma. Aquesta oferta la mantindrem ferma al temps que nosaltres considerem i ja ho farem saber en el seu moment. Però el que no estarem és a expenses del que ens pugui dir l'Atlètic de Madrid en aquesta qüestió. L'Atlètic de Madrid ja sap quina és la nostra voluntat. Si ho vol fer, estarem encantats.
2: Un Barça que ha anunciat la renovació del central danès Andreas Christensen fins al 2028, mentre que l'Espanyol ha traspassat Hugo Pérez al Torrent C de la Lliga Portuguesa. A la segona divisió masculina, el Sabadell ha incorporat el basc Alain Ribeiro, un migcampista ofensiu polivalent de 28 anys que prové del Pontevedra. A més, també ha anunciat les baixes de Carlos García i també de Jan Molina. En bàsquet, el Dubai té a punt el fitxatge del jugador de la penya Yannick Crack. Segons ha pogut saber la xarxa, l'equip dels Emirats Àrabs pagarà la clàusula de l'holandès amb la intenció de cedir-lo el primer any. Diversos equips de la Lliga ACB estan interessats en la cessió. I a la Lliga Femenina, l'Espar Girona ha anunciat la renovació de l'alè pivot Carolina Guerrero. La barcelonina viurà la tercera temporada a Fontejau. Escoltem Guerrero i també el director esportiu del club, Pere Puig.
4: Estic molt contenta de poder tornar a gaudir una temporada més amb vosaltres, amb moltíssimes ganes de començar i de donar-ho tot com sempre.
5: Molt contents de que la Carol continuï un any més a Girona, una jugadora en constant evolució, que segueix sumant en diferents aspectes del joc. A banda del seu tir exterior, doncs, ha evolucionat en molts aspectes del joc, amb la seva defensa, amb la seva lectura de joc, i que de ben segur ens seguirà ajudant a ser cada vegada millor equip.
2: En hoquei sobre patins, el recamp Làser Caldes continuarà una temporada més a l'hoquei Lliga masculina, tot i haver descendit esportivament. Tot plegat gràcies a un acord amb l'Igualada. Ràdio Caldes, Aleix Marí.
6: El recamp Làser ha tingut una mala temporada i ha descendit de la màxima categoria com a tercer per la cua, però ha aconseguit un acord amb l'Igualada per aconseguir la plaça d'hoquei Lliga del segon equip igualadí. Oficialment, el pacte entre el Caldes i l'Igualada ha estat l'intercanvi de la plaça de primera per la plaça de segona i, per altra banda, el club calderí ha fitxat el porter de l'Igualada, Ferran Busquets, per un valor de 40.000 euros. Eduard Candami, doncs, seguirà a la banqueta d'un equip que, tot i estar molt canviat en quant a noms, continuarà el cicle i al setembre començarà la seva 12a temporada a primera divisió estatal.
2: En waterpolo, el Club Natació Sabadell ha presentat Nona Pérez, Martina Tarré i Paula Camús. Les escoltem.
7: Comencem de nou i amb tota l'experiència que portem, evidentment, acumulada, i intentar seguir aprenent i créixer aquí, a casa, una altra vegada.
8: Amb un projecte molt xulo, amb jugadores molt i molt grans i amb un entrenador que segur que estarà a l'altura i tinc plena confiança en ell.
9: Creo que todo el mundo cuando es pequeño sueña como jugar en Sabadell. Y nada, a nivel personal, pues seguir creciendo individualmente.
2: I un darrer punt en ciclisme, Lali, perquè avui s'ha inaugurat el centre de premsa del Grande Park, que s'ubica al Palau Sant Jordi de Barcelona. D'aquesta manera ja s'han enllestit la gran majoria dels preparatius per l'estrena del Tour des de la capital catalana.
1: Gràcies, Joel. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, Lali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
0: Notícies en xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local.
10: Una cigarreta.
11: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
12: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
13: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
12: Suma-t'hi escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
13: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
10: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
14: Tony Modulation.
15: Una persona de lo más particular.
16: Recuerda hablar lo menos posible.
17: Solo hay que ver lo que sale de mi boca.

0: Bona tarda, són 8:15.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: 44 ferits, 5 d'ells crítics en el greu accident d'autocar al centre de Lleida. El vehicle s'ha encastat contra la façana de l'edifici de la Diputació. Jordi Fortià.
2: L'autocar amb 55 passatgers a bord cobria el trajecte entre Lleida i la Granja d'Escarp i acabava de sortir de l'estació d'autobusos. Hi ha una investigació oberta, però tot apunta a una pèrdua de control. Els 5 ferits més greus evolucionen favorablement. Fèlix Larrosa és l'alcalde de Lleida.
3: En aquests moments, les 5 persones que han estat intervingudes han sortit ja dels seus processos, es troben a la unitat de cures intensives i evolucionen favorablement, la qual cosa doncs, és una molt bona notícia.
0: La benzina torna a pujar de preu un cop acabada la rebaixa de l'IVA, que torna a ser del 21%.
2: Les benzineres calculen que la gasolina s'encarirà uns 10 cèntims al litre i el dièsel uns 3 a partir d'avui. I l'encariment de l'IVA s'hi ha de sumar també la reducció de les ajudes directes. Els consumidors ja han començat a notar-ho.
4: Ahora me ha costado unos 25 euros. La semana pasada me costó aproximadamente 20-22 euros.
5: Pero en verano, para veces, no sé si coger coche o ir en transporte público, porque a este paso no sé dónde vamos a llegar.
0: Una anàlisi de sang que confirma la malaltia de l'Alzheimer pot predir el risc elevat de deteriorament ràpid també en persones més grans de 80 anys.
2: Ho demostra un estudi de l'Institut de Recerca Sant Pau de Barcelona que posa de manifest la importància de destriar entre símptomes derivats de l'edat i l'aparició de la malaltia. Chiara Cerielo és l'autora de l'article.
6: Saber si estos símptomes son debido a la enfermedad d'Alzheimer con una proteína en plasma muy fácil de detectar, muy económica, muy rápida, muy accesible, que es la PETA 217, y efectivamente hemos demostrado que sí, que medir la proteína es, esta proteína es igualmente buena en pacientes mayores que en pacientes más jóvenes.
0: En cultura, el dibuixant de manga de terror Junji Ito és el creador del cartell de la 32a edició del Manga Barcelona.
2: El Saló es farà al recinte de Fira Gran Via del 5 al 8 de desembre. Ito serà també un dels principals convidats de la trobada. Oriol Estrada és assessor de continguts de Manga Barcelona.
7: És un dels grans mestres del terror en el manga. Probablement no hi ha cap autor de terror més conegut que ell. Està tenint molt d'èxit. Ens va visitar fa 10 anys, o sigui, just fa 10 anys que va venir, però és que crec que ha anat augmentant la seva popularitat.
0: I en esport, Joel Gomis, Joan Laporta ja exerceix novament com a president del Futbol Club Barcelona.
8: Avui mateix ha pres possessió com a president del Barça després d'haver guanyat les eleccions celebrades el passat 15 de març. D'aquesta manera, Joan Laporta afronta el seu quart mandat al capdavant del Club Laurana.
9: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
10: Bona tarda. Una temperatura elevada una altra vegada, la que hi ha a gran part del país. Només ha baixat respecte als últims dies a les comarques barcelonines, però a canvi de més humitat, per tant, més xafogor. Però avui el màxim de calor s'ha donat sobretot a les comarques tarragonines. Compta també amb el vent que està girant cap a Marinada Alta, en el cas de Lleida, també a Tarragona, i és un vent sec en qualsevol cas. Per tant, risc d'incendi elevat, al igual que Girona, perquè tenim tramuntana rescalfada en aquella banda. De fet, al llarg d'aquesta nit i demà continuarà aquesta tramuntana, sobretot a l'Empordà, amb temperatures elevades i amb alguns núvols més gruixuts a cavall de les comarques de Girona i Barcelona, sobretot entre el Montseny, les Guilleries, el Ripollès, la Garrotxa, o també cap a la banda del Berguedà. En aquests indrets, alguna gotellada, sobretot ja aquesta nit, al voltant del Vallès Oriental i el Maresme, gotellades que el dijous marxaran. Serà un dia assolellat i amb una temperatura, en general, un palet més alta que la d'avui, la de la tarda. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Mireia Camats, bona tarda.
11: Hola, bona tarda. A hores d'ara, la GI-524 es manté tallada a Santa Pau per un camí accidentat. Això provoca retencions en aquest tram. A l'autopista P7 hi ha un creu obert només per circular a Llers en sentit sud, en sentit Barcelona, per un incendi. Hi ha retencions en aquest tram. A la B30 hi ha lentitud i aturades entre Cerdanyola i Barrera del Vallès en tots dos sentits. A la C58 i a la C33 hi ha cua de Montcada a Barcelona en sentit sud. A la mateixa C58 hi ha retencions de Barcelona a Montcada en sentit Terrassa per un vehicle variat que talla un carril. A la pota nord, a la B20 hi ha retencions a Santa Coloma Gramenet d'entrada a Barcelona. A la C60 hi ha una mica de cua argentona en sentit Mataró. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la ronda d'Alt hi ha retencions de Sarrià a Horta en sentit Besòs, i a la ronda litoral hi ha retencions de Zona Franca a Poblenou, de Sant Adrià al Nus a Trinitat en sentit Besòs i de Poblenou a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
9: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Quaranta-quatre ferits, cinc d'ells crítics, en el greu accident d'autocar al centre de Lleida. El vehicle s'ha encastat contra la façana de l'edifici de la Diputació.
2: L'autocar, amb 55 passatgers a bord, cobria el trajecte entre Lleida i la Granja d'Escarp i acabava de sortir de l'estació d'autobusos a quarts de vuit del matí. El vehicle transportava majoritàriament treballadors de cooperatives que anaven al camp. La conductora feia poc que treballava a l'empresa i l'acompanyava un instructor, que és un dels ferits més crítics. L'alcalde de Lleida, Félix Larrosa, destaca que és l'accident més greu que s'ha viscut els darrers anys a la ciutat.
0: Hi ha una investigació oberta, però tot apunta a una pèrdua de control. Aquesta tarda, però, l'alcalde ha confirmat que els cinc ferits més greus evolucionen favorablement. Anem cap a Lleida o a Lleida Ràdio. Guillem Figuerola, bona tarda.
12: Doncs sí, la Rosa ha confirmat durant l'atenció als mitjans que les operacions que s'han hagut de fer ja han acabat i que tots evolucionen de forma favorable a l'UCI. A un dels afectats se li ha hagut d'amputar una cama.
3: En aquests moments, les cinc persones que han estat intervingudes han sortit ja dels seus processos, es troben a la unitat de cures intensives i evolucionen favorablement, la qual cosa doncs, és una molt bona notícia.
12: L'alcalde de Lleida també ha explicat que els serveis de l'Hospital Arnau de Vilanova han atès 21 persones en total, sumant-hi els 5 crítics, han atès fractures, lesions i traumatismes cranials, a més d'abdominals i toràcics, entre d'altres. Pel que fa a la conductora de l'autobús, l'alcalde de Lleida també ha confirmat que ha donat negatiu a les proves d'alcoholèmia. Des de la Guàrdia Urbana apunten que s'està recopilant la informació necessària per completar l'atestat, del que ja s'han fet les primeres diligències i s'han adreçat al jutjat, però encara, a hores d'ara, no es poden facilitar encara les causes o motius. Hi ha gravacions dels llocs dels fets que s'estan analitzant i s'estan recopilant dades sobre el terreny i relats dels testimonis, però falta inspeccionar amb detall el tacògraf del vehicle per determinar qüestions com la velocitat a la qual circulava l'autobús en el moment de l'accident. També des de la Guàrdia Urbana indiquen que la conductora feia poc temps que feia la ruta i que estava contractada per l'empresa, però no han volgut apuntar si feia molt o no que tenia el carnet d'autocar.
0: Moltíssimes gràcies, Guillem Figuerola, amb les darreres novetats des de Lleida sobre aquest greu accident. Un accident que ha inundat les xarxes socials de mostres de suport als afectats i que s'han repetit també al Parlament, començant pel president de la Generalitat, Salvador Illa.
13: Jo començo també sumant les meves paraules abans del president de la cambra, de suport i escalf a les persones afectades per aquest accident que hi ha hagut aquesta matina de Lleida. He tingut ocasió d'expressar-ho directament a l'alcalde a primera hora del matí. Esperem que les persones ferides es recuperin el més aviat possible. Senyora Sabas, hi soc sempre.
2: Paraules a Salvador Illa durant la sessió de control al Parlament, on també el president de la cambra i tots els grups s'han afegit a les mostres de suport i escalf. També hi ha hagut missatges d'agraïment als serveis d'emergència que hi han treballat després de l'accident.
9: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Doncs precisament en aquesta sessió de control i en la vigília que el Parlament aprovi els primers pressupostos de la legislatura, Esquerra Republicana reclama al president Salvador Illa que pressioni per aprovar el nou model de finançament. Junts, PP i Vox han tornat a reclamar explicacions a Illa pels casos de corrupció que assetgen al PSOE. Mont Carvajal.
14: El president del grup parlamentari d'Esquerra Republicana, Josep Maria Jové, ha aprofitat la sessió de control per assegurar que els pressupostos s'aprovaran demà gràcies a ells i ha alertat el govern d'Illa que davant la inestabilitat del govern espanyol s'afanya amb el finançament singular.
15: I convoqui una junta de seguretat per a fer efectiva la presència dels Mossos a ports i aeroports. Fa un any i mig que ho va prometre aquí, en sessió de control. I per l'altre, president, acceleri i pressioni allà on calgui per aprovar l'acord de finançament que van pactar. No ho demorin més. Que ningú busqui excuses electorals per ajornar el compliment dels acords.
14: I el president Illa s'hi ha compromès.
13: Tots els acords, hi estic compromès en particular, amb el que hem arribat també amb el seu grup, en matèria de finançament. Espero que tota la cambra i tots estiguem a l'alçada. No ho dic per al seu grup, ni ho dic pel meu, sap per qui parlo.
14: De la seva banda, el Partit Popular, Vox i Mònica Sales de Junts han demanat explicacions a Illa per la corrupció al PSOE.
16: I vostè era ministre de Sanitat, no era un simple espectador. Vostè compartia Consell de Ministres amb Ábalos i ara és el president de la Generalitat.
14: Illa ha admès que que el seu partit, en referència al PSOE, ha comès errors.
0: I encara al voltant de la crònica parlamentària, l'Associació d'Apartaments Turístics de Barcelona, Apartur, lamenta que la cambra hagi rebutjat la llei per vincular les llicències dels pisos d'ús turístic al planejament urbanístic de cada municipi.
2: La directora general d'Apartur, Marian Muro, aposta per preservar l'autonomia local en aquest àmbit per evitar que 200.000 persones es quedin sense feina. Ho ha dit a la xarxa.
17: Que estem davant una regulació que no diferencia les situacions particulars de cada municipi i és important que cada ajuntament pugui decidir envers la situació concreta del seu municipi i després perquè realment és una mala notícia perquè hem de tenir en compte que aquest decret portarà amb 200.000 persones al carrer.
2: La proposta de Junts plantejava que fossin els ajuntaments els que establissin les condicions i els requisits per autoritzar aquest tipus d'allotjaments, però no va prosperar per l'oposició del PSC, Esquerra, Comuns i la CUP.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: En clau internacional, Veneçuela eleva 1.943 les persones mortes pels terratrèmols i a més de 10.000 els ferits, el doble dels comptabilitzats fins ara. També augmenten a 26 les víctimes mortals espanyoles i a 150 els desapareguts.
2: Quan fa gairebé una setmana dels sismes, els equips d'emergència continuen treballant sense descans per intentar rescatar més persones atrapades sota la runa. De fet, les últimes hores se n'han detectat 11 més en vida. Laura Rojas, membre de la mesa tècnica de la plataforma SOS Veneçuela Barcelona, ha explicat a la xarxa com podem col·laborar-hi des de la casa nostra.
18: Lo que recomendamos a las personas es que, por favor, trabajen con entidades serias, reconocidas y que ofrezcan garantías. Tristemente, es una constante que cuando hay una tragedia de estas características, las personas aprovechan la oportunidad para hacer cosas que no son del todo honestas. Entonces, cualquier organización que a los catalanes les parezca que puede ser de utilidad es recomendable.
2: La plataforma SOS Veneçuela Barcelona inclou fins a 15 entitats socials i ONGs catalanes. Fins ara han recaptat 13.000 euros en una campanya de solidaritat.
0: La benzina torna a pujar de preu un cop acabada la rebaixa de l'IVA, que torna a ser del 21%. Les benzineres calculen que la gasolina s'encarirà uns 10 cèntims al litre i el dièsel uns 3 a partir d'avui. A l'encariment de l'IVA s'hi ha de sumar també la reducció de les ajudes directes. Anna Ruiz.
19: La reducció situarà el descompte en 10 cèntims a l'agost, 5 al setembre i desapareixerà del tot l'octubre vinent. Una reducció gradual dels ajuts que formen part del paquet anticrisi prorrogat ara pel govern central, tot i la també reducció de les hostilitats a l'Orient Mitjà. El president de l'Agrupació Catalana d'Associacions d'Estacions de Servei és Albert Campabadal.
20: Els combustibles es aniran encarint progressivament. Això no és l'únic que pot afectar el preu que pagarem durant el juliol, agost, setembre, el combustible, perquè tenim el barril de Brent, que al final també ens marca no molt moltíssim el preu.
19: I els consumidors es preparen per tornar a pagar els preus d'abans de la crisi a l'Iran.
4: Ahora me ha costado en torno a unos 25 euros. La semana pasada me costó posiblemente 20, 22 euros.
5: Pero en verano, para veces, no sé si coger coche o ir en transporte público, porque a este paso no se tendrá más a llegar.
19: Pel que fa a transportistes, pescadors i agricultors mantenen invariable durant 3 mesos la bonificació de 20 cèntims per litre de carburant professional. El govern de Pedro Sánchez activarà de nou tot el paquet d'ajuts en el cas que el context internacional tornés a empitjorar.
0: I encara en clau econòmica, la Unió Europea aplica a partir d'avui també una taxa de 3 euros als paquets de baix cost amb un valor inferior a 150 euros enviats des de països de fora del bloc comunitari. La mesura afecta principalment les empreses xineses, com per exemple Temu, Shein o AliExpress, i vol donar resposta a la competència deslleial que denuncien els venedors europeus.
2: L'objectiu és defensar els consumidors i el mercat únic, perquè la Unió Europea processa uns 16 milions de paquets d'aquesta categoria al dia, que representen el 97% dels enviaments, però només el 2% del valor total. El professor de Logística, Producció i Operacions a la UOC, Cristian Castillo, ha explicat a la xarxa les raons d'aquest recàrrec.
21: Tenim un allau massiu de paquets amb un import molt, molt reduït, però que han recorregut molts quilòmetres fins a arribar al nostre territori. I això, evidentment, doncs, té un impacte molt important en la sostenibilitat de tot el sistema de la logística i especialment de la logística de darrera milla.
2: La Comissió Europea insisteix que no es tracta d'una mesura proteccionista i que tampoc està dissenyada contra la Xina.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: En successos, mor una dona de 32 anys en una piscina privada a l'Aldea.
2: Els serveis d'emergència van rebre l'avís pel succés a 9:45 de la nit. La dona estava inconscient a l'aigua i els sanitaris no van poder fer res per salvar-li la vida. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per informar els jutjats de les circumstàncies de la mort.
0: En l'àmbit de la salut, l'anàlisi de sang que confirma la malaltia de l'Alzheimer també funciona en persones de més de 80 anys i, a més, pot predir el risc elevat de deteriorament ràpid. Ho demostra un estudi de l'Institut de Recerca Sant Pau de Barcelona, Maite Polo.
6: La pèrdua de memòria en les persones grans s'ha considerat durant dècades una conseqüència quasi inevitable de l'edat, però aquesta visió és cada vegada més qüestionada. És més, pot emmascarar l'Alzheimer. Per això la recerca de Sant Pau demostra la importància de fer una analítica específica que busqui una proteïna en les persones grans. Chiara Cheriello és geriatra de l'Hospital de Sant Pau i primera autora de l'article.
7: Saber si estos símptomes són debido a la enfermedad de Alzheimer, con una proteína en plasma muy fácil de detectar, muy económica, muy rápida, muy accesible, que es la PTAO 217, y efectivamente hemos demostrado que sí, que medir la proteína es igualmente buena en pacientes mayores que en pacientes más jóvenes.
6: L'arribada de nous fàrmacs que alenteixen l'Alzheimer reforça la necessitat d'un diagnòstic més precoç i precís, també en pacients d'edat avançada que podrien beneficiar-se d'aquestes teràpies.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Més coses. Prop d'una vintena d'empreses de Barcelona i l'àrea metropolitana s'uneixen per frenar l'abandonament escolar. Aquest curs han acompanyat més de 200 joves amb risc de deixar d'estudiar i els han ajudat a orientar el futur acadèmic i laboral. Esther Minguell.
22: 270 joves d'una vintena d'aules de l'àrea metropolitana han participat en aquest programa impulsat per un grup d'empreses barcelonines i coordinat per la Fundació Èxit. Nacho Sequeira n'és el director general.
23: Lluitar contra l'abandonament educatiu prematur de jovent que està estudiant un PFI, que és aquell curs que se li ofereix al jove que no ha tret l'ESO, que hem aconseguit involucrar a 17 empreses amb més de 300 voluntaris que han anat fent diferents interaccions amb aquests joves, acompanyant-los, bàsicament orientant-los des de l'empresa i motivant-los per continuar estudis.
22: 9 de cada 10 alumnes que hi han participat volen continuar formant-se quan la taxa d'abandonament d'aquest perfil d'alumnes és del 40%. Escoltem el Brian i la Cristina, estudiant i voluntària del projecte.
24: Vinieron una empresa del tranvía y nos dieron la oportunidad de participar para conocer el mundo laboral y saber lo que queríamos hacer.
25: És un noi amb una actitud increïble. S'ha posat de 0 a 100 en molt poc temps, perquè venia d'això, de no tocar un llibre des dels 8 anys.
22: Aquesta és la primera iniciativa de Board 2030, una agrupació d'empreses que volen fer front als reptes socials de Barcelona i que ara comença a caminar.
0: En territori torna la línia L22, que des d'avui connecta el Prat de Llobregat amb l'Hospital de Bellvitge. La línia no prestava servei des de feia 2 anys, però ara torna amb sortides des del Cap Ramona, via de dilluns a divendres, programades des de les 7 del matí a les 9 de la nit, amb freqüència de pas d'una hora. Al Prat Ràdio, Noelia Aguilar.
26: Escoltem Alba Bou, alcaldessa del Prat, i Joan Maria Vigas, director de...

0: cobertura del servei i acostar-lo a diferents equipaments de la ciutat, com ara el Centre Cívic Palmira Domènech, l'Escola d'Oficis, l'Escola d'Idiomes, entre altres.
1: Sabadell ha inaugurat la seva primera planta potabilitzadora. L'equipament permet incrementar la capacitat d'autosuficiència hídrica del municipi amb la posada en marxa de la infraestructura ubicada a la Serra d'en Camaró. Ràdio Sabadell.
2: L'equipament permet recuperar més de 1.000 milions de litres d'aigua freàtica cada any, cosa que equival al consum d'unes 6.800 famílies. Es tracta d'una aigua subterrània dels pous del Ripoll i del Parc Catalunya que ara podrà incloure's a la xarxa d'aigua sabadellenca. Ho explica l'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés.
3: Fins ara, doncs, les aigües dels pous i mines del Ripoll, del Parc de Catalunya o de la mina de Marivinyals, es destinaven principalment a usos de rec i també, doncs, al llac del parc. A partir d'aquí, doncs, aquesta aigua que ara avui, doncs, que ja s'ha posat en funcionament, es podrà posar a la xarxa de consum, és a dir, serà aigua que ja podrem consumir en boca i, per tant, evidentment, amb les màximes garanties sanitàries.
2: Amb la posada en marxa d'aquesta planta, Sabadell podrà estalviar un 20% de l'aigua que actualment compra la xarxa Ter Llobregat. Un 10% prové de la planta potabilitzadora i el 10% restant surt de l'aigua regenerada.
1: I l'Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont ha descobert el jaciment als Casots de Subirats les restes d'una nova espècie de gossos que va viure a la zona fa 16 milions d'anys. El jaciment penedesenc és el primer del món en identificar aquesta espècie. Ràdio Vilafranca, Caterina Tallón.
4: Es tracta d'una nova espècie de gossos amb la corpulència d'un llop carnívor i que va viure fa 16 milions d'anys. L'espècie descoberta s'ha batejat amb el nom de Paludocion moyasolai. Isaac Casanovas és codirector del jaciment.
5: I el gènere aquest Paludocion està a altres jaciments d'Europa, però per tot arreu en tenen o dents o mandíbules. El material més complet és el dels Casots, que a més és l'espècie que va viure més al sud, perquè totes vivien a Alemanya o a la República Txeca, i aquesta és la que va viure més al sud. La que va viure més tard, també, és l'última espècie, totes les altres són més antigues, les espècies de Paludocion, però encara té una altra particularitat, i és que quan te la mires, dius, és l'última, però és la més primitiva.
4: L'animal tenia una mida mitjana, era ràpid i probablement caçava petits herbívors que vivien a la zona. La descoberta s'ha fet a partir d'un crani fòssil trobat als Casots durant les primeres excavacions que es van fer al jaciment als anys 90.
1: En cultura, el dibuixant de manga de terror Junji Ito és el creador del cartell de la 32a edició del Manga Barcelona, que es farà al recinte de Fira Gran Via del 5 al 8 de desembre. David Navarro.
6: La primera novetat del Manga Barcelona d'enguany és que es farà de dissabte a dimarts. Entre els primers artistes confirmats hi ha Shoji Kawamori, creador de l'anime Macros i director de la recent Labyrinth, la cosplayer internacional Yaya Han o la barcelonina Konata, que s'ha fet un lloc al manga internacional. També visita serà la trobada, com explica l'assessor de continguts Oriol Estrada, el creador del cartell del Saló, Junji Ito.
7: És un dels grans mestres del terror en el manga. Probablement no hi ha cap autor de terror més conegut que ell. Està tenint molt d'èxit. Ens va visitar fa 10 anys, sí, just fa 10 anys que va venir, però és que crec que ha anat augmentant la seva popularitat.
6: Pel que fa a la programació musical, destaquen noms com la banda Ali, responsable de temes com Lost in Paradise, de l'anime Jujutsu Kaisen, la cantant Reol o el raper Lotus Juice, autor de les bandes sonores de la saga Persona.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, l'Ali. Joan Laporta ha pres possessió del càrrec de president del Barça. Comença així el seu quart mandat després de guanyar les eleccions del 15 de març. La fi de la remodelació del Camp Nou, l'inici de la construcció del nou Palau Blaugrana i la recuperació econòmica del club són tres dels principals reptes de Laporta. El nou president ha aprofitat la presa de possessió per anunciar una reforma dels estatuts per brindar el model de propietat i reforçar la participació dels socis. Laporta també ha explicat que el Barça ha fet una oferta pel davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez.
3: L'oferta és ferma. Aquesta oferta la mantindrem ferma al temps que nosaltres considerem i ja ho farem saber en el seu moment. Però el que no estarem és a expenses del que ens pugui dir l'Atlètic de Madrid en aquesta qüestió. L'Atlètic de Madrid ja sap quina és la nostra voluntat. Si ho vol fer, estarem encantats.
2: Un Barça que ha anunciat la renovació del central danès Andreas Christensen fins al 2028, mentre que l'Espanyol ha traspassat Hugo Pérez al Torrense de la Lliga Portuguesa. A la segona divisió masculina, el Sabadell ha incorporat el basc a l'any

0: Ribeiro, un migcampista ofensiu polivalent de 28 anys que prové del Pontevedra. A més, també ha anunciat les baixes de Carlos García i de Jan Molina. En bàsquet, el Dubai té a punt el fitxatge del jugador de la penya, Yannick Crack. Segons ha pogut saber la xarxa, l'equip dels Emirats Àrabs pagarà la clàusula de l'holandès amb la intenció de cedir-lo el primer any. Diversos equips de la Lliga ACB estan interessats en aquesta cessió. A la Lliga Femenina, l'Espart Girona ha anunciat la renovació de l'aler pivot Carolina Guerrero. La barcelonina viurà la tercera temporada a Fontejau. Escoltem Guerrero i també el director esportiu del club, Pere Puig.
1: Estic molt contenta de poder tornar a gaudir una temporada més amb vosaltres, amb moltíssimes ganes de començar i de donar-ho tot, com sempre.
2: Molt contents de que la Carol continuï un any més a Girona, una jugadora en constant evolució, que segueix sumant en diferents aspectes del joc. A banda del seu tir exterior, doncs, ha evolucionat en molts aspectes del joc, amb la seva defensa, amb la seva lectura de joc, i que de ben segur ens seguirà ajudant a ser cada vegada millor equip.
0: En hoquei sobre patins, el Recamp Làser Caldes continuarà una temporada més a l'hoquei Lliga Masculina, tot i haver descendit esportivament. Tot plegat gràcies a un acord amb l'Igualada. Ràdio Caldes, Aleix Marí.
3: El Recamp Làser ha tingut una mala temporada i ha descendit de la màxima categoria com a tercer per la cua, però ha aconseguit un acord amb l'Igualada per aconseguir la plaça d'hoquei Lliga del segon equip igualadí. Oficialment, el pacte entre el Caldes i l'Igualada ha estat l'intercanvi de la plaça de primera per la plaça de segona i, per altra banda, el club calderí ha fitxat el porter de l'Igualada, Ferran Busquets, per un valor de 40.000 euros. Eduard Candami, doncs, seguirà a la banqueta d'un equip que, tot i estar molt canviat en quant a noms, continuarà el cicle i al setembre començarà la seva 12a temporada a primera divisió estatal.
0: En waterpolo, el Club Natació Sabadell ha presentat Nona Pérez, Martina Tarré i Paula Camus, tres jugadores que provenen del Club Natació Sant Andreu i que han de permetre que el Sabadell pugui lluitar per guanyar tots els títols possibles. Escoltem Pérez, Tarré i Camus.
4: Comencem de nou i amb tota l'experiència que portem, evidentment, acumulada, i intentar seguir aprenent i créixer aquí, a casa, una altra vegada.
5: Amb un projecte molt xulo, amb jugadores molt i molt grans i amb un entrenador que segur que estarà a l'altura i tinc plena confiança en ell.
6: Creo que todo el mundo cuando es pequeño sueña como jugar en Sabadell. Y nada, a nivel personal, pues seguir creciendo individualmente.
0: I un darrer punt en futbol sala, l'Ali, perquè l'Indústria Santa Coloma ha incorporat l'ala barceloní Pol Pacheco després que el jugador hagi arribat a un acord amb el Barça per rescindir el seu contracte.
7: Moltíssimes gràcies, Joel. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bona tarda. Adéu-siau.
8: Notícies en Xarxa, edició vespre.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
2: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
3: Sound System. Un programa dedicat a l'impuls de les músiques que determinen la cultura que ens mou. Jazz, soul, funk, jamaicanes, llatines, africanes, rareses, col·leccionisme, convidats... Tot ben relligat.

0: Premià Media Informatius, Joaquim Aguilar.
1: Aquest dissabte se celebra la quarta edició de la Fira Intercultural, que organitza la plataforma Intercultural. L'esdeveniment, que es farà durant la tarda a la plaça Països Catalans, tornarà a ser una mostra festiva de patrimoni cultural dels països d'origen de molts premianencs, concretament, en aquesta ocasió, de 12 nacionalitats. Aquesta setmana han passat per Premià Media la Victoria García i la Claudia Resamano, de la plataforma Intercultural.
2: Yo creo que ha sido muy bonito, porque también se han sumado otras asociaciones que se ha dado apoyo de las unas a las otras, entonces yo creo que se va sumando y que no es solamente esta feria que reúne a todos los otros países, sino que se van sumando diferentes acontecimientos y eventos durante el año. Somos muchos los inmigrantes que vivimos en Premiá y Premiá nos ha abierto las puertas y entonces también compartir nuestra cultura con la otra gente da la posibilidad de conocernos y de encontrar las riquezas que hay de cada país.
1: La fira començarà a les 6 de la tarda i comptarà, entre altres elements, amb un escenari per les actuacions i diverses carpes, entre elles una dedicada específicament a les activitats infantils i una altra on hi haurà un recull d'imatges de les fires anteriors. Els països que hi tindran presència són Ucraïna, Uruguai, Hondures, Colòmbia, Gàmbia, Argentina, Xile, Senegal, Bolívia, El Salvador, Paraguai, Pakistan i Veneçuela, país que en aquesta ocasió tindrà un paper malauradament especial arran dels terratrèmols. Justament tindran una parada solidària per recollir material mèdic, com informàvem ahir. Ahir, 30 de juny, finalitzava el termini de la regularització extraordinària d'immigrants decretada pel govern de Madrid el gener passat i que es va activar oficialment el 15 d'abril. A l'Ajuntament de Premià de Mar, d'ençà que van començar els tràmits presencials el dia 20 d'abril, s'hauran expedit un total de 311 informes de vulnerabilitat, que era un dels documents que es demanaven a aquests immigrants per fer després la sol·licitud als organismes corresponents. Segons ens diuen fonts municipals, juntament amb l'expedició d'aquests informes també s'hauran fet unes 190 orientacions individuals al servei de primera acollida, en les quals s'han resolt dubtes i s'ha donat suport en la tramitació dels expedients. El grup parlamentari de Junts ha presentat fins a 91 esmenes als pressupostos del govern de la Generalitat per reclamar més inversions al Maresme en diferents àmbits. Com explica aquest partit en un comunicat, les demandes tenen a veure sobretot amb mobilitat i transports públics, salut, educació o seguretat. En concret, i segons defensava la diputada maresmenca de Junts, Judit Toronjo, ahir a l'hemicicle, aquest grup reclama millores pel que fa a mobilitat i transport públic en les freqüències dels autobusos interurbans entre municipis i fins a Barcelona i Girona, i millor connexió amb els hospitals de referència. I també demana accelerar la pacificació de la Nacional 2 al Baix Maresme. Així mateix, es reclama l'execució dels nous accessos de la C32, incloent-hi una nova sortida a Vilassar de Mar per donar servei al Mercat de la Flor. L'Ajuntament es feia ressò i amb una nota de premsa del balanç emès pel síndic de Greuges relatiu a les queixes i consultes presentades pels premianencs l'any 2025 i posava en valor el fet que s'hagi produït una reducció notable en tots dos casos respecte de l'any anterior. En concret, l'informe parla d'un total de 65 actuacions del síndic arran de 27 queixes i 38 consultes presentades, que són un 45,8 menys que el 2024, amb una reducció del 57,1% en les queixes i el 33,3% en les consultes. També destaca el comunicat que aquest volum d'actuacions equival a 2,2 actuacions per cada 1.000 habitants, cosa que situa Premià de Mar per sota de la mitjana catalana, que és de 3,1. Per tipologia, les queixes i consultes es concentren principalment en l'àmbit de les polítiques socials, administració pública i tributs, polítiques territorials, que bàsicament tenen a veure amb el medi ambient, i consum. I el mateix informe destaca que l'increment més significatiu respecte a l'any anterior s'ha produït en el capítol de medi ambient. Demà comencen les classes dels cursos intensius de català que ofereix a l'estiu l'Oficina de Català, però aquest cop no es faran a la seu d'aquest organisme, a l'edifici de Santa Tecla, al carrer Torres i Bages, perquè ja estan canviant el terra i les obres s'han d'allargar uns 2 mesos. Les classes es faran al centre cívic. Com ens deia des d'aquesta oficina l'Anna Roig fa uns dies, el curs intensiu que ofereix Premià de Mar és el bàsic 1, que són un total de 45 hores entre el 2 i el 23 de juliol.
3: Aquest any es fa al centre cívic, perquè l'edifici, escola d'adults i oficina de català, estan fent obres, ens posen terra nou, cosa
4: molt
3: que també ens fa molta il·lusió. Per tant, l'edifici
4: no està operatiu durant
3: un
4: temps.
3: Exacte, i el curs intensiu es fa al centre cívic, doncs que també l'Ajuntament ens cedeix una aula.
1: El Consorci de Normalització Lingüística ofereix concretament 3 cursos intensius, l'inicial, el bàsic 1 i el bàsic 2. A Premià de Mar es pot fer el bàsic 1 i a Premià de Dalt el bàsic 2. No patiu, que ja s'han anat a portar els ous a les Clarisses. Manel Ferrer.
5: Un grup de 6 premianencs ha visitat aquests dies el monestir de les monges Clarisses per mantenir viva la tradició de portar una dotzena d'ous i demanar bon temps de cara a la festa major. La comitiva va lliurar els ous juntament amb una cistella amb diversos elements representatius a la festa premianenca, amb l'esperança que enguany el temps torni a acompanyar les celebracions. Un dels participants, Mateu Ribas, explica que les religioses els van rebre amb molta il·lusió i que aquesta és la tercera vegada que participen en aquesta visita.
6: I la veritat, aquest any estan supercontentes de rebre'ns un altre cop, no? I van estar molt contentes. La veritat, va ser una experiència que jo la vull tornar a repetir també, perquè dona ganes, no? I a sobre, després veure el temporal que va fer l'any passat per Festa Major, que va ser impressionant.
5: La tradició va agafar encara més força l'any passat, quan, mentre bona part de Catalunya va quedar afectada per les pluges, la Festa Major de Premià de Mar es va celebrar sense incidències meteorològiques. Seguint aquesta creença popular, els promotors de la iniciativa esperen que la visita a les Clarisses torni a portar bon temps també aquest any.
1: I ara esports, Marc Rodríguez.
7: Èxit de participació a la Lliga Under de Taekwondo, disputada al pavelló el cap de setmana. Una competició de nou format per cadets i júniors i una prova pilot, segons explica l'organitzador Toni Avellaneda. Es tracta de donar l'oportunitat als taekwondistes de trobar-se sobre el tatami i competir. La novetat és que els participants tenen 3 o 4 combats i van fent rondes. En cas de victòria i empat, sumen punts i hi ha 2 rondes per combat.
8: Són 2 assaltos per cada combate, pues el que más assaltos van a ir. La verdad es que fue un éxito rotundo de participación. Las gradas estaban pero llenas. Aluciné porque era la primera vez que veía el pabellón tan lleno, cerca de las 2.000 personas y muy bien. La verdad es que un éxito y esperemos que las nuevas ediciones pues sean igual.
7: El campionat va acollir més de 2.000 persones al pavelló, entre assistents i participants, i la idea és fer diferents campionats anuals. A nivell de club, el Gimnàs Avellaneda posa bona nota a la seva participació i gairebé tots van pujar al podi.
1: Pel que fa al temps, representa que avui fa una mica menys de calor, mínima de 24 graus i màxima de 28. Demà, 3/4 del mateix.
9: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
10: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
9: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
11: Tota l'actualitat musical de casa nostra, Actualicat. Actualicat. Dirigeix i presenta Joan Manuel Fernández.
12: Amics i amigues, nens i nenes de la sala, de nou és tot un plaer el poder compartir una estona de ràdio a prop amb vostre. Això és Actualicat, l'actualitat de la música de casa nostra, amb agenda, notícies, efemèrides i també un parell d'entrevistes. La primera d'elles amb la formació vocal Capella, que acaben de publicar un disc anomenat Morgan. I la segona entrevista serà amb la violinista, cantant i compositora Bruna Amfruns, que acaba d'editar un nou disc, el disc que porta per títol Cabells al vent. Per cert, avui volem donar la benvinguda a una nova emissora de ràdio, Amposta Ràdio, que s'incorpora al nostre programa a través de la xarxa. Comencem. Naina, des del País Valencià, i Jules, des del Principat, uneixen forces en el tema Cara de cul, una relectura del conegut tema d'Oques Grasses, que conserva el caràcter irònic i contagiós de l'original, però el traslladen a un terreny sonor més contemporani. Naina i Jules, amb el tema Cara de Cul. Cool.

0: amb tu. Les efemèrides. Dia a dia. Actualicat.
1: Les efemèrides arriben aquí a Actualicat de la mà de la nostra companya Pamela Martínez. Hola, Pamela.
2: Bones, Joan Manuel. I doncs sí, és moment de fer el repàs a les efemèrides del 6 al 12 de juliol. El 6 de juliol de 1954 neix el pianista i compositor Josep Mas Kitflus. El 6 de juliol, però de 1985, més de 100.000 persones van omplir el camp del Barça en el concert d'en Lluís Llach.

Seguim amb les efemèrides del 6 al 12 de juliol. El 7 de juliol de 1976 neix el guitarrista, cantant i compositor Oriol Saltó. 5 anys després, el 7 de juliol, però de 1981, neix el cantautor Joan Colomo. El 8 de juliol de 1946 neix el cantautor Albert Batiste, integrant, entre d'altres, dels Tres Tambors i del grup de folk. El 8 de juliol, però de 2021, va morir el guitarrista i cantant Josep Maria Llongueras Llongue. El 9 de juliol de 1984 neix el cantautor Guillem Roma. El mateix dia, però de 1992, 10.000 persones a la Monumental de Barcelona viuen en directe al concert de mitjanit del Sau. El 9 de juliol de 1998, després de gairebé 2 anys de la mort d'Esteve Fortuny, la Dharma torna als escenaris a Pineda de Mar. El 10 de juliol de 1973 neix el cantant i compositor Andreu Rifé. I el mateix dia, el 10 de juliol, però de 2012, Mena Chatrois publica el seu darrer disc, Guia de petits senyals. L'11 de juliol de 1968, Lluís Llach interpreta per primera vegada l'Estaca en directe a la Cova del Drac de Barcelona. L'11 de juliol, però de 1970, La Trinca presenta el disc Festa Major. I l'11 de juliol de 1977, neix el cantant, músic i compositor Eric Vinaixa.

0: Més efemèrides. El 12 de juliol de 1972 neix Haldor Mark, guitarrista i cantautor. I el 12 de juliol, però de 1975, Rafael Subirachs va cantar la cançó prohibida Catalunya Compte Gran a les 6 hores de Canet.
1: Gràcies, Pamela, i com sempre, fins aquí 7 dies.
2: Les entrevistes. Els seus protagonistes ens presenten les novetats.

0: continuem aquí a Tulicat amb una de les nostres entrevistes i avui parlem amb una de les components de la formació Capella, que acaba fa poc temps de treure un disc al mercat, que porta per títol Morgan. És la Bego de la Iglesia. Hola, Bego, i benvinguda aquí a Tulicat.
1: Hola, com esteu? Moltíssimes gràcies.
0: Des de l'any 1994 que Capella funciona, però per aquells que no us coneguin més de prop, primer de tot, qui forma aquest grup, que per cert és un grup vocal?
1: Sí, és un grup vocal i té una especificitat, que és que som 6 membres i això no sol ser molt habitual. Dos homes, en Joaquim i en Guillem, un fa més part de baix i també part de percussió, i en Guillem, que fa més la part de tenor, i després quatre dones, n'Esther i na Sofi, que serien les veus més agudes, i na Carol i jo, que estaríem més enmig, més mezzos. I així, bueno, aquests som els membres de Capella. A part de després tot un equip darrere de gent que tècnics de so, de llum, managers, tota aquesta part que també és important, que no és visible, però que fan molta feina també.
0: Bego, Morgan, aquest disc és un homenatge, no?
1: Sí, és un homenatge en part. O sigui, és un homenatge i també és un disc de molt d'agraïment, ara ho explic. És un homenatge, sí, perquè hi ha una cançó que és Morgan Blues, que a més dona nom, posa títol en el disc, i és un homenatge a Víctor Uris, harmonicista d'harmònica coixa blusant, una persona i un músic fantàstic, que amb nosaltres va tenir una trajectòria molt íntima i de molta col·laboració, i que com que ens va deixar fa 2 anys, us feia il·lusió participar dels homenatges que se li han fet. I nosaltres pensàvem que teníem, no és deute, perquè ell mai era tan generós que no estaves mai en deute amb ell, no? Però que sí que ens feia il·lusió fer una cançó dedicada a ell. I una de les coses més curioses que ens va passar va ser que el dia que el varen conèixer, que estàvem preparant una col·laboració, per cert, a l'Auditorium, que és allà on varen presentar el disc, fa 30 anys, ens va convidar a casa seva i ell anava en cadira de rodes perquè va tenir un accident de moto quan era jove, i quan ens va obrir la porta va aparèixer amb un lloro, com si fos un pirata, no? I era el seu lloro Morgan, i ens va enamorar aquell lloro perquè imitava la veu que més estimava, que era la veu de l'harmònica i la veu d'en Víctor. I vàrem pensar que nosaltres, com a Capella, som lloros, no? Som Morgans, perquè nosaltres també, com a grup vocal, aquelles veus que estimam, els fem pròpies, els intentam arreglar de qualque manera perquè sonin a Capella, i la veritat és que ens van sentir com a molt identificats. I pensam que Morgan i tot el que du aquest símbol és molt representatiu del contingut del disc, perquè el que dèiem és un homenatge a Víctor Uris, una cançó, i és un agraïment a totes aquelles persones, música, moments, patrimoni, que ens han deixat herència cultural. I per això està es contingut és música molt diferent i que representa moments molt significatius del grup, no? Des de la Balanguera, que és el nostre himne, fins a So de Pastera, L'amo de Sant Corbassa, que són cançons més populars, però després també hi ha una cançó que han recuperat de fa molt de temps, que li hem donat dues voltes, que és Mà, perquè és molt identitària, no?, de la nostra part mediterrània. Després hi ha també Xori a Xori, de Miquel Laboa, que la vam aprendre un moment molt, molt, no sé, important per nosaltres com a grup, que era en el País Basc, en família, una estiuderia, i ens van donar a conèixer aquest himne, que ja és un himne, no?, que de Miquel Laboa. no sé, que té un conjunt de peces que per nosaltres, a nivell de grup, d'aquesta trajectòria de 30 anys, són moments com a molt significatius. I el fil conductor de Morgan és tot això, no? Que representa aquest contingut divers.
0: Morgan, doncs, és una barreja de composicions originals, també de temes tradicionals i també de revisió de temes que ja estaven publicats, no?
1: Sí, exactament. I tot això, a més, amb un segell que pensam que ara estem en un molt bon moment de grup, allà on, bueno, ses veus ja, després de tant anys de cantar junts, sonen molt ensemblades i estem molt contents del producte, no? I a més que s'ha fet molt bona feina també a nivell d'enregistrament, és molt directe, i pensam que a dia d'avui, amb tanta tecnologia i tanta, bueno, intel·ligència artificial també pel mig, que sigui un so tan directe, tan autèntic i tan proper, fa que sigui, per nosaltres és un valor afegit.
0: Bego, abans parlaves de la presentació del disc. Com va anar aquesta el passat dia 23 a l'Auditorium de Palma?
1: Nosaltres el vàrem viure com un dia com molt emotiu, ple de família, d'amics, de gent que li feia ganes veure cap pel·la després d'anys de veure molts damunt l'Auditorium també, no? I hi havia una mica el públic que mos coneix de sempre i després aquella gent que feia estona que no mos veia i que li feia il·lusió veure un concert molt complet, no? Perquè, clar, implicava, a part de la part musical, tota la part d'escenografia visual, que darrere hi havia molta feina d'imatge, no? De projeccions, de llum, i va ser molt guapo, perquè l'auditori com a espai ho permet, tècnicament és una sala fantàstica perquè està equipadíssima, i després els nostres tècnics varen fer molta feina en aquest sentit. Varen projectar audiovisuals de Josi Malis i de na Júlia Dot, que han fet per cada una de les peces un acompanyament visual molt especial, i després tot el disseny de llums era de Toni Adrover, que també, bueno, mos acompanya i mos coneix i sap cap on mos ha de dur amb s'il·luminació, i va ser una feina fantàstica. I la part sonora també, perquè en Paco Ballester, que és el nostre tècnic, ha fet molt d'anys feina a l'auditori, em coneix molt bé la sala, i la veritat és que mos vàrem sentir còmodes. Va ser un concert molt viscut, jo diria com a molt nu, perquè va ser molt directe, molt, no hi havia res enregistrat, la gent estava molt a prop de l'escenari. Va ser molt guapo, una cosa com molt autèntica.
0: El disc Morgan ha estat presentat, òbviament, a les diferents plataformes digitals musicals, però també en físic. Què trobem en el disc en físic?
1: En el disc físic hi ha la part, igual que quan obris un llibre, no? Que pots tocar, que pots olorar, pots, no? Hi ha tota la part de disseny, que complementa molt bé les cançons, perquè veus a Morgan, veus els colors, veus les textures i veus l'explicació de cada cançó, i també és per cada disc, i està explicat allà, no? Llavors, tenir-lo físic també és entendre-lo més, perquè tota la part material el que fa és, bueno, això mateix, no? Materialitzar moltes idees, i quan ho veus i ho toques encara ho entens més. I la gent que no va venir en el concert o que no mos pot veure en directe, després tenir el disc és com a poder complementar la part de contingut i entendre cada una de les peces d'una manera diferent. Hi ha les lletres nostres escrites, hi ha tota la part de persones que han participat també amb els noms i llinatges, i ja fas una composició de tota la gent que ha participat. La part del disseny i la il·lustració per jo és preciosa, l'ha fet en Júlia Dot i és fantàstica. I no sé, que hi han posat com a molta cura, i jo crec que això se nota, no? Quan fas una cosa amb tant de detall i tanta dedicació, jo crec que bueno, que això és un producte que se nota.
0: El grup, la formació Capella, al llarg de la seva trajectòria ha tingut actuacions tant a Mallorca com a fora del territori, a diferents indrets de l'estat espanyol, també a Europa. Heu participat a la vegada en events importants i ara estem recordant que, per exemple, heu compartit escenari amb una llegenda com en B.B. King. Quines experiències en recordes d'aquests, els vostres 32 anys primers, Bego?
1: Doncs, ja has dit, l'experiència amb B.B. King va ser fantàstica, perquè, a més, és una persona acollidora, propera, que ens va fer sentir com a molt bé, perquè que després de compartir amb ell escenari ens cridés per anar al seu vestidor i estava allà amb fruita única i exclusivament, i mos la va oferir, mos va agafar el disc, no sé, una persona tan entranyable que varen dir, ostres, que bé haver-lo conegut també en aquesta vessant, no? I va ser un luxe, això ho recordem fantàsticament. Després una altra aturada especial dins aquest viatge de 32 anys va ser els Premis Max a Sevilla, que varen ser la banda sonora dels Premis Max allà en el Teatre de la Maestranza. Vàrem estar una setmana amb gent fantàstica del teatre, de la dansa i de la música, tots junts allà visquent i preparant la gala, i allò va ser amb Valdena Teatre, en Dago i Dago, amb Antonio Canales. Bueno, va ser com una experiència i dius, ostres, què m'ha passat, no? Vàrem anar també al Festival de Leipzig fa uns anys, i en el Grand House, que és un espai de no sé quants de pisos, ple de gent, perquè allà la gent, quan hi ha el Festival a Capella de la ciutat, tota la ciutat se converteix en un escenari, llavors allà estava tot ple, i miraves cap a dalt i no t'acabaves amb la mirada la quantitat de gent que hi havia, i clar, dius, ostres, a més si tindré pànic escènic, no? I això ho recordem també com a una, no sé, un moment molt increïble. I també, per exemple, hem vengut a Girona, amb Armestàs, a Sala Ludegas, a Catalunya, a Barcelona, vull dir que, no sé, que també hem fet coses més properes. Per exemple, nosaltres aquí hem cantat en el Torrent de Parells, no sé, hem fet espais impressionants, alguns de més a lluny i alguns de més propers, que no li volen llevar importància tampoc, perquè ho hem viscut com a molt intensament. I bueno.
0: Ja per acabar, Bego, suposem que a partir d'ara continuareu presentant en directe aquest treball, Morgan.
1: Aquesta és idea, perquè després de tanta feina convendria donar-lo, sí, a conèixer quan més millor, no? I tenim molta il·lusió per això. Ara fa estona que no venim a terres catalanes, excepte en el Festival de Girona, que fa molt poquet que sí que hi vàrem anar, i que va ser, la veritat és que sempre que hi anem és un gust. Però bueno, estem fent calendari de gira, el que passa que com que estan recents els discs, encara no han tancat algunes dates. I sé que, bueno, que per exemple, aquí estan mirant a diferents pobles que tenen auditoris així amb aquestes condicions. I després farem també formats més reduïts, allà on no hi hagi tant de necessitat tècnica, sinó que també puguem presentar amb un format més reduït la part de Morgan que volem donar a conèixer, perquè pensam que val la pena. I bueno, pendents de tancar dates, i si algun programador mos està sentint, que s'animi a fer el contacte, i estarem encantats de poder fer el concert.
0: Doncs ja ho sabeu, Capella tenen un nou disc al mercat, el títol és Morgan. Hem estat parlant amb una de les seves components, amb la Bego, i això sí, et desitgem el millor, Bego, i moltes gràcies per haver-hi compartit aquests minuts amb nosaltres.
1: Moltíssimes gràcies, la veritat ha estat un plaer.

0: L'agenda de la música en directe.
1: Aquestes són les nostres recomanacions de música en directe per aquest cap de setmana. Comencem per divendres a les 10 de la nit, Joïna al Cementiri Vell de Garriguella. Una hora més tard, a les 11, Ginestà al pati del Palau dels Comtes de Castelló d'Empúries. I també divendres, però a 11:45 de la nit, Le Coq al Cementiri Vell també de Garriguella. Passem ja a dissabte, recordeu, a les 6 de la tarda, s'enceta l'edició 2026 del Festival Canet Rock amb les actuacions de Figaflowers, Musca, Detalles, Julieta, Buos, Su, Els Catarres, Doctor Prats i Mama Douxa. Mitja hora més tard, a 6:45 de la tarda, recordeu, dissabte, Pepet i Marieta i també Auxili a la platja rajada de Capdepera. El bar Mengou estarà a partir de les 8 del vespre al claustre del convent de Santa Clara de Castelló d'Empúries. A la mateixa hora, Bru, Gerard Taledo i Pastor als antics rentadors de la famosa de Juneda. I a les 8 del vespre també Judit Nederman a la finca Can Moragues de Riudarenes. Passem ja a 9:15 del vespre. Recordeu, dissabte, actuació a Can Visa de Vilassar de Mar de Magalí Sare. A les 9 del vespre, Maria del Mar Bonet i Borja Penalba al Prat de l'Església de Sant Feliu de Fontcoberta. A les 10 de la nit, Joan Miquel Oliver al Celler Cooperatiu d'Espolla. I a les 11, Masoni al pati del Palau dels Comtes de Castelló d'Empúries. Passem ja a diumenge, a partir de les 7 de la tarda, a l'Osa, al claustre del convent de Santa Clara de Castelló d'Empúries. A les 7 de la tarda, també Carla San José i Adrià Pujol Cruells a la Concòrdia de Sant Climent de Sescebes. A les 8 del vespre, els Catarres al Parc de Vallparadís de Terrassa. A 9:45, els Amics de les Arts a la platja de Portbó de Palafrugell. A les 10 de la nit, Tomeu Penya al Palau dels Comtes de Castelló d'Empúries. I per últim, a

0: en 7 espais singulars i poc habituals de la ciutat, que tindrà lloc al cap de setmana del 25 al 27 de setembre i també el 4 d'octubre. El cartell inclou noms com Xari Maresté, Ferran Palau o Olga Soet. Cada concert té un aforament reduït i una atmosfera cuidada i se celebraran, com dèiem, en 7 llocs diferents, 2 dels quals secrets que el públic no descobrirà fins que hi arribi. A més, la proposta es complementa amb una copa de vi i tapa de productors locals. Ja ho sabeu, doncs, apunteu-vos a l'agenda Nou Festival L'Envolta't a Tàrrega, aquesta primera edició del 25 al 27 de setembre i també el 4 d'octubre.
1: Les entrevistes. Els seus protagonistes ens presenten les novetats.
0: Avui tenim la visita aquí a Actualicat de la violinista, cantant i compositora Bruna Enfruns, que acaba de treure el seu primer disc, recordem, d'aquells que abans anomenàvem dels grans, amb 11 cançons en concret aquest, el títol Cabells al vent. Hola, Bruna, i benvinguda aquí a Actualicat.
2: Hola, què tal? Bon dia.
0: Primer de tot, Bruna, transformes les influències de la música americana, podríem dir, en un relat personal arrelat al territori amb aquest disc, no?
2: Sí, correcte. Ho he portat bastant a casa perquè al final és la manera de connectar amb els aquí, que és el que vull.
0: Bruna, com estàs vivint aquests primers dies amb el disc al carrer? Quines són les primeres sensacions?
2: Molt contenta, emocionada de per fi que la gent pugui escoltar les meves cançons. Aquestes cançons és veritat que ja fa temps que les he anat tocant en directe, però clar, poder-les tenir gravades tal com a mi em sonaven a dins el cap, doncs és un somni, la veritat. I contenta amb la rebuda també que han tingut, per ser alguna mica nou i que no sabia ben bé com s'ho agafarien, no? El country aquí no és una cosa que es porti molt, però contenta, la veritat, amb ganes de fer concerts.
0: En aquest disc podem trobar cançons en català, però també en anglès, no?
2: Mm-hmm. Sí, exacte. Jo sempre he escrit en anglès, però és veritat que aquest disc tenia ganes de fer-lo en català, i això, sí, ha fet un repte per mi escriure en català, encara que no ho sembli.
0: Es nota que vas passar un temps visquent a Austin, a Texas, no?
2: Sí, exacte. Tot això, bueno, va venir una mica d'aquesta estada que vaig estar el 2021 a Texas, i d'allà vaig sortir com superinspirada, amb ganes de dedicar-me a la música i de fer concerts i de reviure una miqueta el meu esperit musical, que havia quedat una mica atrapat en la pandèmia.
0: Bruna, Cabells al vent transmet una imatge molt visual de llibertat, de desconnexió, potser de deixar enrere el passat. Què representa exactament aquest concepte per a tu?
2: Per mi, Cabells al vent és un disc de, això, una mica de la llibertat, els viatges, a tenir por de sortir de la zona de confort, això, a deixar-se els cabells, no?, i baixar la finestra. I sí que és un disc per mi una mica nostàlgic, perquè sí que hi ha moltes cançons que ja fa uns quants anys que estan escrites en una altra etapa de la meva vida, però alhora també connecta molt amb l'ara i amb les meves ganes de viure i en aquesta nova etapa en la que estic. Així que jo crec que és un disc, això, que qualsevol que l'escolti li donaran ganes d'estiu i de viatjar i de viure la vida.
0: En quant a sonoritat, què podríem destacar d'aquest disc?
2: Doncs jo crec que la instrumentació, perquè és la majoria, doncs, són instruments que sí que la guitarra, el baix i la bateria hi són sempre, però en aquest cas a mi em feia molta il·lusió ficar-hi la mandolina, bueno, el violí, no?, que és el meu instrument, que també hi és bastant present, l'harmònica, que són instruments molt típics del country, del bluegrass, però que aquí no són molt vistos, i crec que això també fa que li doni un aire molt diferent del que estem acostumats a sentir.
0: Quines col·laboracions has tingut?
2: Doncs en aquest disc col·laboro amb la Victòria Vilalta, que és una cantautora olotina, que de fet és una de les participants del Sona Nou d'aquest

0: d'aquest any. I res, som amigues de fa temps, ens vam conèixer a l'època que jo estudiava a l'ESMUC, i mira, em feia il·lusió fer una col·laboració amb la cançó de Nit d'estiu amb alguna noia. Crec que les dues veus queden molt boniques en aquesta cançó. I mira, quan vaig pensar en la Victòria, va ser... ella em va dir que sí de seguida i ho vam tirar endavant. I la veritat és que bueno, m'agrada molt com ha quedat la combinació.
1: El disc Cabells al vent, on ha estat enregistrat i qui l'ha produït?
0: Doncs ha estat enregistrat a la planta del mig, a Sant Celoni, que és l'estudi del meu amic l'Aleix Triador, que és guitarrista, cantautor i productor. I ell m'ha produït el disc. Ell també em va produir el meu primer EP, i ell connecta molt amb el meu estil, també sap perfectament... Bueno, és com si... O sigui, sé que ningú més que ell entén més bé que ningú les meves cançons, així que estic supercontenta de treballar amb ell també, sempre.
1: Normalment els discos prenen una nova vida quan es defensen dalt de l'escenari. Com serà la gira de Cabells al vent? Què es trobarà el públic que vingui a veure't?
0: Doncs mira, de moment Cabells al vent és en format petit, format més íntim, duet amb l'Aleix, però bueno, la veritat és que tot i ser només dues persones, jo crec que queda molt xulo perquè jo agafo el violí, la guitarra, l'Aleix també les guitarres, a vegades també agafa el pedal, vull dir que jo crec que tot i ser un format petit és molt, molt dinàmic i molt xulo. Crec que encertem bastant l'essència de cada cançó, però sí que és veritat que d'aquí a llarg plaç, no sé a quin plaç estic parlant, però m'agradaria molt provar format banda. El problema que això ja porta una mica més de temps d'organitzar, però sí que m'agradaria que la gent pogués escoltar les meves cançons, doncs, en el seu màxim potencial, no? Que és amb una bona bateria, una bona base. Però, bueno, temps al temps.
1: Doncs, mentrestant, ja ho sabeu, podeu trobar, podeu escoltar Cabells al vent de la Bruna Enfruns a les diferents plataformes digitals musicals. Bruna, un plaer tenir-te aquí. Molts èxits amb aquest disc, que segur que volarà molt lluny.
0: Tant de bo que sí. Merci.

0: Premià Mèdia Informatius, Joaquim Aguilar.
1: Aquest dissabte se celebra la quarta edició de la Fira Intercultural, que organitza la Plataforma Intercultural. L'esdeveniment, que es farà durant la tarda a la plaça Països Catalans, tornarà a ser una mostra festiva de patrimoni cultural dels països d'origen de molts premianencs, concretament, en aquesta ocasió, de 12 nacionalitats. Aquesta setmana han passat per Premià Mèdia la Victòria García i la Claudia Resamano, de la Plataforma Intercultural.
2: Yo creo que ha sido muy bonito, porque también se han sumado otras asociaciones que se ha dado apoyo de las unas a las otras, entonces yo creo que se va sumando y que no es solamente esta feria que reúne a todos los otros países, sino que se van sumando diferentes acontecimientos y eventos durante el año. Somos muchos los inmigrantes que vivimos en Premiá y Premiá nos ha abierto las puertas y entonces también compartir nuestra cultura con la otra gente da la posibilidad de conocernos y de encontrar las riquezas que hay de cada país.
1: La fira començarà a les 6 de la tarda i comptarà, entre altres elements, amb un escenari per les actuacions i diverses carpes, entre elles una dedicada específicament a les activitats infantils i una altra on hi haurà un recull d'imatges de les fires anteriors. Els països que hi tindran presència són Ucraïna, Uruguai, Hondures, Colòmbia, Gàmbia, Argentina, Xile, Senegal, Bolívia, El Salvador, Paraguai, Pakistan i Venezuela, país que en aquesta ocasió tindrà un paper malauradament especial arran dels terratrèmols. Justament, tindran una parada solidària per recollir material mèdic, com informàvem ahir. Ahir, 30 de juny, finalitzava el termini de la regularització extraordinària d'immigrants decretada pel govern de Madrid el gener passat i que es va activar oficialment el 15 d'abril. A l'Ajuntament de Premià de Mar, d'ençà que van començar els tràmits presencials el dia 20 d'abril, s'hauran expedit un total de 311 informes de vulnerabilitat, que era un dels documents que es demanaven a aquests immigrants per fer després la sol·licitud als organismes corresponents. Segons ens diuen fonts municipals, juntament amb l'expedició d'aquests informes també s'hauran fet unes 190 orientacions individuals al servei de primera acollida, en les quals s'han resolt dubtes i s'ha donat suport en la tramitació dels expedients. El grup parlamentari de Junts ha presentat fins a 91 esmenes als pressupostos del govern de la Generalitat per reclamar més inversions al Maresme en diferents àmbits. Com explica aquest partit en un comunicat, les demandes tenen a veure sobretot amb mobilitat i transports públics, salut, educació o seguretat. En concret, i segons defensava la diputada maresmenca de Junts, Judit Toronjo, ahir a l'hemicicle, aquest grup reclama millores pel que fa a mobilitat i transport públic en les freqüències dels autobusos interurbans entre municipis i fins a Barcelona i Girona, i millor connexió amb els hospitals de referència. I també demana accelerar la pacificació de la Nacional 2 al Baix Maresme. Així mateix, es reclama l'execució dels nous accessos de la C32, incloent-hi una nova sortida a Vilassar de Mar per donar servei al Mercat de la Flor. L'Ajuntament es feia ressò i amb una nota de premsa del balanç emès pel síndic de Greuges relatiu a les queixes i consultes presentades pels premianencs l'any 2025 i posava en valor el fet que s'hagi produït una reducció notable en tots dos casos respecte de l'any anterior. En concret, l'informe parla d'un total de 65 actuacions del síndic arran de 27 queixes i 38 consultes presentades, que són un 45,8 menys que el 2024, amb una reducció del 57,1% en les queixes i el 33,3% en les consultes. També destaca el comunicat que aquest volum d'actuacions equival a 2,2 actuacions per cada 1.000 habitants, cosa que situa Premià de Mar per sota de la mitjana catalana, que és de 3,1. Per tipologia, les queixes i consultes es concentren principalment en l'àmbit de les polítiques socials, administració pública i tributs, polítiques territorials, que bàsicament tenen a veure amb el medi ambient, i consum. I el mateix informe destaca que l'increment més significatiu respecte a l'any anterior s'ha produït en el capítol de medi ambient. Demà comencen les classes dels cursos intensius de català que ofereix a l'estiu l'Oficina de Català, però aquest cop no es faran a la seu d'aquest organisme, a l'edifici de Santa Tecla, al carrer Torres i Bages, perquè ja estan canviant el terra i les obres s'han d'allargar uns 2 mesos. Les classes es faran al centre cívic. Com ens deia des d'aquesta oficina l'Anna Roig fa uns dies, el curs intensiu que ofereix Premià de Mar és el bàsic 1, que són un total de 45 hores entre el 2 i el 23 de juliol.
3: Aquest any es fa al centre cívic, perquè l'edifici, escola d'adults i oficina de català, estan fent obres, ens posen terra nou, cosa
4: molt
3: que ens fa molta il·lusió. Per tant, l'edifici
4: no està operatiu,
3: no està operatiu
4: temps,
3: exacte, i el curs intensiu es fa al centre cívic, doncs que també l'Ajuntament ens cedeix una aula.
1: El Consorci de Normalització Lingüística ofereix concretament tres cursos intensius, l'inicial, el bàsic 1 i el bàsic 2. A Premià de Mar es pot fer el bàsic 1 i a Premià de Dalt el bàsic 2. No patiu, que ja s'han anat a portar els ous a les Clarisses. Manel Ferrer.
5: Un grup de 6 premianencs ha visitat aquests dies el monestir de les monges Clarisses per mantenir viva la tradició de portar una dotzena d'ous i demanar bon temps de cara a la festa major. La comitiva va lliurar els ous juntament amb una cistella amb diversos elements representatius a la festa premianenca, amb l'esperança que enguany el temps torni a acompanyar les celebracions. Un dels participants, Mateu Ribas, explica que les religioses els van rebre amb molta il·lusió i que aquesta és la tercera vegada que participa en aquesta visita.
6: I la veritat, aquest any estan supercontentes de rebre'ns un altre cop, no? I van estar molt contentes. La veritat, va ser una experiència que jo la vull tornar a repetir també, perquè dona ganes, no? I a sobre, després veure el temporal que va fer l'any passat per Festa Major, que va ser impressionant.
5: La tradició va agafar encara més força l'any passat, quan, mentre bona part de Catalunya va quedar afectada per les pluges, la Festa Major de Premià de Mar es va celebrar sense incidències meteorològiques. Seguint aquesta creença popular, els promotors de la iniciativa esperen que la visita a les Clarisses torni a portar bon temps també aquest any.
1: I ara esports, Marc Rodríguez.
7: Èxit de participació a la Lliga Under de Taekwondo, disputada al pavelló el cap de setmana, una competició de nou format per cadets i júniors i una prova pilot, segons explica l'organitzador Toni Avellaneda. Es tracta de donar l'oportunitat als taekwondistes de trobar-se sobre el tatami i competir. La novetat és que els participants tenen 3 o 4 combats i van fent rondes. En cas de victòria i empat, sumen punts i hi ha 2 rondes per combat.
8: Són 2 assaltos per cada combate, pues el que más assaltos gana. Y la verdad es que fue un éxito rotundo de participación. Las gradas estaban pero llenas. Aluciné porque era la primera vez que veía el pabellón tan lleno, cerca de las 2.000 personas y muy bien. La verdad es que un éxito y esperemos que las nuevas ediciones pues sean igual.
7: El campionat va acollir més de 2.000 persones al pavelló, entre assistents i participants, i la idea és fer diferents campionats anuals. A nivell de club, el Gimnàs Avellaneda posa bona nota a la seva participació i gairebé tots van pujar al podi.
1: Pel que fa al temps, representa que avui fa una mica menys de calor, mínima de 24 graus i màxima de 28. Demà, 3/4 del mateix.
0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.

0: La llanterna màgica.
1: Què tal? Com esteu? Tornem a ser amb tots vosaltres i amb una nova edició de La Llanterna Màgica, el programa apte per tots els públics. Edició número 391 des dels nostres inicis i 41 d'aquesta desena temporada. John Travolta és una de les figures més versàtils de l'espectacle nord-americà, amb una trajectòria que abasta el cinema, la televisió, el teatre i la música. A començaments dels anys 70 va iniciar la seva carrera com a actor, obtenint els primers papers televisius abans d'assolir notorietat amb la sèrie Welcome Back, Carter. Amb 22 anys va formar part de l'elenc de Carrie, dirigida per Brian De Palma, a partir de la novel·la de Stephen King, i va protagonitzar el telefilm El chico de la burbuja de plástico. Però la seva consagració internacional arribaria amb Febre del dissabte nit, que el convertiria en un fenomen mundial. La seva capacitat per combinar interpretació, cant i dansa l'ha convertit en una gran estrella internacional. Però abans d'entrar en matèria, recordar-vos que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials.
0: Segueix el programa al Facebook, facebook.com/lallanternamàgica.
1: Tenim un correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
0: Vols contactar amb el programa? llanterna01@gmail.com.
1: Tot a punt? Doncs vinga, som-hi.
0: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terrades.
1: John Joseph Travolta va néixer el 18 de febrer de 1954 a Inglewood, Nova Jersey. Era el petit de 6 germans i va créixer en una llar marcada per l'ofici i l'escena. El seu pare, Salvatore Travolta, havia estat jugador semiprofessional de futbol americà abans de dedicar-se a la venda i gestió d'un negoci de pneumàtics. La seva mare, Helen Cecilia Travolta, era actriu, cantant i professora de teatre i d'anglès a secundària. L'empremta materna va ser decisiva. Travolta va créixer amb els seus germans més grans, Joey, Ellen, Ann, Margaret i Sam, tots vinculats en algun moment a les arts escèniques. Des de molt petit, el menor dels Travoltes va desenvolupar una capacitat d'imitació i el seu pare va construir una tarima de teatre per tal de que els sis germans poguessin realitzar representacions per la resta de la família. Va formar-se a l'escola secundària de la seva ciutat, però va deixar els estudis per dedicar-se a la interpretació. Els seus pares, veient que el petit tenia aptituds innates per la interpretació, van inscriure-la en una escola dramàtica de Nova York, on va formar-se en cant, interpretació i dansa.

La primera incursió en el món de l'espectacle va fer-se sobre unes tables d'un escenari teatral. El 1972 va debutar a l'Off-Broadway amb Rain. Després va passar per una breu gira amb una versió menor de Gris i va fer el salt a Broadway amb Over Here. En paral·lel, va anar sumant petits papers televisius i anuncis fins que el 1975 va formar part de l'elenc de la sèrie de televisió Welcome Back, Coder, on Travolta interpretava Vinnie Barbarino, que el va convertir en un ídol juvenil. També per la televisió va protagonitzar el film El chico de la burbuja de plástico. En el film dirigit per Randall Kleiser, que dos anys més tard dirigiria Gris, Travolta compartia protagonisme amb Diana Hyland, 18 anys més gran que ell, i amb la que va iniciar una relació sentimental un cop finalitzat el rodatge. El salt definitiu a la pantalla gran va arribar amb unes breus aparicions a La lluvia del diablo i Carrie, sota la direcció de Brian De Palma i basada en una de les històries de Stephen King. En tot el treball realitzat en els darrers anys, Travolta albirava un bon futur per la seva naixent carrera, però no imaginava que una trucada del productor Robert Stigwood seria un esdeveniment decisiu que definiria no només la seva carrera, sinó la seva imatge com a icona de tota una època.

L'oferta de Robert Stigwood en realitat era doble. Volia que Travolta protagonitzés la pel·lícula musical Febre del dissabte nit i, si acceptava l'oferta, a més, seria el protagonista de la versió cinematogràfica de Grease. D'aquesta forma va ser com l'actor es va ficar la pell de l'italoamericà Tony Manero, un ballarí que va canviar la forma de ballar de mig món. Per tal de preparar-se al personatge, Travolta va passar-se moltes nits en diferents discoteques observant la forma de ballar del públic. Stigwood li va donar llibertat perquè aportés qualsevol detall a la producció, i Travolta es va formar en dansa i va treballar amb un coreògraf professional per l'elaboració de la seva famosa escena del ball a la discoteca. D'aquesta forma, es va crear un personatge que esdevindria mític. Tot i això, en la seva vida personal, no tot anava bé. A la seva núvia, Diana Hyland, li van diagnosticar càncer. Portava anys lluitant contra la malaltia i, gràcies als tractaments, havia aconseguit reduir els efectes, però va arribar un moment en què va deixar de ser així. Quan Hyland va morir amb només 41 anys, Travolta va quedar destrossat. Irònicament, mentre la seva vida personal anava en detriment, la seva carrera professional s'enlairava fins al més alt.

0: Encenem la llanterna màgica amb Jordi Terrades. Tot el cinema a la teva ràdio local.
1: Toni Manero, el personatge de ficció interpretat per Travolta a Febre del dissabte nit, li va valer la seva primera nominació a l'Oscar a millor actor. Un any més tard, Grease, amb Olivia Newton-John, el va consagrar com a estrella musical de primer ordre. L'èxit assolit a aquestes dues darreres pel·lícules van situar-lo entre les figures més populars de Hollywood. Paral·lelament a la seva carrera cinematogràfica, va desenvolupar una activitat destacada com a cantant. El tema Let Her In va entrar a les llistes d'èxits nord-americanes, mentre que les cançons interpretades al costat d'Olivia Newton-John per la banda sonora de Grease van esdevenir fenòmens internacionals. A finals de la dècada dels 70 i principis dels 80, els principals estudis de Hollywood el consideraven una de les estrelles més rendibles. El 1980 va protagonitzar Cowboy de Ciudad, sota la direcció de James Bridges. Aquell mateix període va intervenir a Impacte, dirigida per Brian De Palma i coprotagonitzada per Nancy Allen. Tot i que la pel·lícula no va obtenir inicialment uns bons resultats comercials, amb el temps va passar a ser considerada com a una de les obres més valorades de la filmografia de Travolta.

A meitat de la dècada dels 80, la seva carrera va experimentar una etapa més irregular. Va participar en produccions com Lluitant per la fama, seqüela de Febre del dissabte nit, dirigida per Sylvester Stallone. Units pel destí, novament compartint pantalla amb Olivia Newton-John, i Perfecta, dirigida per James Bridges i coprotagonitzada per Jamie Lee Curtis. Malgrat l'expectació mediàtica, aquestes obres no van repetir l'impacte dels seus grans èxits anteriors. La recuperació artística no va començar fins a finals dels 80 gràcies a la comèdia Mira quién habla, dirigida per Amy Hackerling l'any 1989. La pel·lícula, coprotagonitzada per Kirstie Alley, va obtenir un notable èxit comercial i va generar dues seqüeles, Mira quién habla también i Mira quién habla ahora. Aquestes produccions van permetre a Travolta reconnectar amb el gran públic i preparar el terreny per la segona gran etapa de la seva carrera. L'autèntic renaixement professional arribaria a mitjans de la dècada dels 90, quan l'any 1994 el director Quentin Tarantino el va escollir per interpretar Vincent Vega a la pel·lícula Pulp Fiction, compartint protagonisme amb Samuel L. Jackson, Uma Thurman, Bruce Willis i Harvey Keitel.

Pulp Fiction va obtenir la Palma d'Or al Festival de Cannes de l'any 1994 i va esdevenir una de les obres més influents del cinema contemporani. La interpretació de Travolta li va valer la segona nominació a l'Oscar a millor actor i va revitalitzar completament la seva carrera. Després de l'èxit assolit en Pulp Fiction, l'actor va encadenar una sèrie de produccions d'alt perfil. El 1995 va protagonitzar Joc de gàngsters, dirigida per Barry Sonnenfeld, paper per al que va obtenir el Globus d'Or a millor actor de comèdia o musical. L'any següent va intervenir a Phenomenon, al costat de Kira Sedgwick i Michael, dirigida per Nora Ephron. I un any després es posa a les ordres de John Woo per interpretar Cara a Cara, una de les pel·lícules d'acció més destacades de la dècada, que plegava John Travolta amb Nicolas Cage en un duel interpretatiu que va obtenir un ampli reconeixement per part de la crítica i del públic en general. Aquell mateix període va consolidar Travolta com a productor cinematogràfic i va combinar tasques interpretatives amb altres més executives. Entre les seves produccions més destacades trobem Mad City, dirigida per Costa Gavras, i Primary Colors, dirigida per Mike Nichols.

0: La llanterna màgica, la banda sonora de la teva vida.
1: En l'àmbit personal, un esdeveniment transcendental es va produir el 1991. El 5 de setembre d'aquell any es va casar amb l'actriu Kelly Preston. La parella s'havia conegut durant el rodatge de Los Expertos, l'any 1989. El matrimoni es va convertir en un dels més estables de Hollywood. D'aquesta unió van néixer tres fills, Jed, Ella Blue i Benjamin. Però la mort de Jed durant unes vacances familiars a les Bahamas va representar un cop profund per la família. Jed patia diversos problemes de salut des de la seva infància. Paral·lelament a la seva carrera artística, Travolta va continuar desenvolupant una de les seves grans passions, l'aviació. Pilot titulat de diverses aeronaus, va obtenir diferents llicències professionals i va arribar a operar avions de gran capacitat. El 1999 va protagonitzar La filla de l'ambaixador, dirigida per Simon West. L'any següent va assumir un dels projectes més ambiciosos de la seva carrera com a actor i productor executiu, Camp de batalla, La terra. Però la producció va ser rebuda molt negativament per la crítica i està considerada com a un dels fracassos més sonats de la història recent de Hollywood.

Un dels èxits més destacats d'aquesta etapa va arribar en Hairspray, adaptació cinematogràfica del musical de Broadway, dirigida per Adam Shankman. Travolta donava vida al personatge de Edna Turnblad, paper popularitzat originalment per Divine. La seva interpretació va ser àmpliament elogiada. El repartiment incluïa també Michelle Pfeiffer, Christopher Walken, Zac Efron i Queen Latifah. Paral·lelament, Travolta ha participat en diverses iniciatives benèfiques i humanitàries. Després del terratrèmol que va devastar Haití al gener de 2010, va pilotar personalment un avió carregat amb material d'emergència, medicaments i equips d'ajuda humanitària. Travolta, que havia obtingut la llicència de pilot als 22 anys, va arribar a acumular milers d'hores de vol. La seva residència, a l'exclusiu complex residencial privat de The Jambolair Aviation Estates, inclou dues pistes de rodatge que porten directament als hangars dissenyats pel seu Boeing 707 i altres avions personals, fet que li permet tenir una pista d'aterratge al seu propi habitatge. L'any 2020, una nova tragèdia personal va colpejar l'actor: la mort de la seva esposa, Kelly Preston, després d'una lluita contra un càncer de mama. Des d'aleshores, Travolta ha assumit un paper especialment actiu a l'educació i el suport dels seus fills, Ella Blue i Benjamin.

Després de la mort de Kelly, l'actor va reduir parcialment la seva activitat professional per dedicar més temps a la seva família. Tot i això, va continuar treballant de manera regular tant en cinema com en televisió. Entre les produccions d'aquesta època destaquen Fanatic, de l'any 2019, Muere Hart, de l'any 2023 al costat de Kevin Hart, i diversos projectes independents en què va combinar les funcions d'intèrpret i productor. Al llarg de més de 5 dècades de carrera, Travolta ha treballat amb alguns dels cineastes més importants del seu temps. La seva trajectòria ha estat reconeguda amb nombroses distincions. Entre les més destacades figuren un Globus d'Or a millor actor per Joc de Gangsters, diversos premis People's Choice, premis i reconeixements de la indústria de l'exhibició cinematogràfica, premi de la International Indian Film Academy, un dels premis més prestigiosos del cinema indi, i el Premi Donostia que li va atorgar l'any 2019 al Festival Internacional de Cinema de Sant Sebastià. Travolta ha estat nominat en 2 ocasions a l'Òscar a millor actor, per Febre del dissabte nit i per Pulp Fiction. També ha estat nominat als BAFTA, Emmy i Globus d'Or.

0: Deixa't il·luminar per la llanterna màgica, amb Jordi Terrades.
1: Un dels moments més destacats de la seva etapa recent es va produir durant la 79a edició del Festival de Canes. El 15 de maig de 2026, el delegat general del festival, Thierry Frémaux, va lliurar per sorpresa a l'actor la Palma d'Or d'Honor en reconeixement al conjunt de la seva trajectòria artística i a la seva contribució al cinema internacional. L'homenatge va coincidir amb la presentació del seu debut com a director de la pel·lícula Ven a volar conmigo i va provocar una emocionada reacció de l'actor davant del públic del certamen. Travolta, molt emocionat, va dir que per a ell aquest premi era més que un Òscar. No m'ho puc creure, em vas dir que seria una nit especial, però no sabia que era per això, li va dir a Frémaux al rebre la palma de les seves mans. El film, estrenat el 29 de maig a la plataforma de streaming Apple TV, adapta la novel·la publicada per l'actor l'any 1997, on relata el seu amor per l'aviació. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa, Jordi Terrades. Com sempre us diem, gràcies per la vostra atenció. Sense vosaltres, ja ho sabeu, no sé.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. Quatre de les persones ferides han estat crític per l'accident de l'autocar d'aquest matí a Lleida. Són ingressades a la UCI i evolucionen favorablement dins la gravetat. Hi ha 44 persones ferides arran de l'accident. La policia local està estudiant les dades recollides i ha analitzat les gravacions de l'accident, així com les dades del tacògraf de l'autobús. L'alcalde de Lleida és Fèlix Arrossa i ha explicat que la conductora del vehicle ha donat negatiu en el test d'alcohol i drogues. L'escoltem.
4: Se n'encarrega la Guàrdia Urbana i ja s'han fet l'atestat, però s'han passat ja les primeres diligències al jutjat. Tot això el portaveu els informarà i també informar que la conductora ha passat l'anàlisi de la prova de drogues i d'alcohol, per tant, resultat negatiu.
3: De fet, la conductora feia poc temps que treballava a l'empresa Autocars Gamón i anava acompanyada d'un instructor que ha resultat un dels ferits més greus de l'accident i el que se li ha hagut d'amputar una cama. De fet, des de la policia local afirmen que és aviat per saber què ha passat, però tot apunta a una pèrdua de control. I el nombre de persones mortes pels terratrèmols a Veneçuela és de 2.295. El govern veneçolà ha indicat que la xifra de ferits se situa ara a les 11.267. S'han atès 17.000 persones fins ara a l'hospital, de les quals 4.565 continuen ingressades. Els dos grans sismes han sigut de fins a 782 rèpliques, cada cop menys freqüents, això sí, i de menys magnitud. S'han rescatat 6.400 persones. I el MNAC ha demanat al jutjat d'Osca suspendre el termini fixat pel lliurament dels murals de Sixena fins que el govern d'Aragó proporcioni la informació necessària, diuen, per avaluar els riscos, unes dades que tenen a veure amb la càrrega, descàrrega i embalatge. El MNAC assenyala que ha presentat l'informe parcial incomplet, que no tenen la informació rellevant que necessiten perquè no l'ha facilitat Aragó i que s'aturi aquest termini de 56 setmanes fins que el govern aragonès proporcioni les dades. El Servei Copernicus ha alertat que les temperatures del mar en aquesta època de l'any han superat els rècords del 2023 i 2024. Creuen que amb aquest nivell d'escalfament sense precedents hi haurà conseqüències tant pels patrons meteorològics com pel clima global i els ecosistemes. A més, auguren que la intensitat de l'episodi del Niño és probable, recordem que està previst pels propers mesos, que assoleixi nivells que no es veien des de fa dècades.
2: Notícies en xarxa.
5: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
6: Doncs som-hi, què tal, com esteu? Benvingudes i benvinguts a Estrenes en aquesta nova setmana i ja a punt per compartir un nou estiu, el del 2026. I com que ja pràcticament hi som, doncs què millor que començar escoltant una de les històries que formaran part de la banda sonora d'aquest estiu del 2026. Estem parlant de Joan Dausà i Mama Duixa, el Sant Feliuenc. Joan Dausà va fer aquesta cançó que escoltarem per la seva filla petita, la Julieta. La cançó es diu Papi, posa-la al disc. I el barceloní Mama Duixa s'hi suma a l'aventura i, per tant, doncs és la primera història que ens arriba en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Joan Dausà i Mama Duixa amb Papi, posa-la al disc.

0: Valentina, porta l'ukelele.
1: Papi, posa el disc. Aquesta és la nova història de Joan Dausà que comparteix amb Mama Duixa, una de les novetats que ha obert precisament aquestes estrenes d'aquesta setmana. Ara sí, fem un viatge per altres indrets on també s'escolten històries noves com aquesta de la Gia Ford. Ella és una cantautora anglesa i l'escoltarem amb el tema At Least For Now.

És la veu de Gia Forts, la seva nova cançó d'aquesta cantautora anglesa. Es diu At Least For Now, una de les novetats interessants d'aquesta setmana. Tornem a Catalunya. Des del Prat de Llobregat arriba ara mateix Alfred García, una cançó que està dedicada als qui sempre hi són quan més els necessites. La cançó es diu Vine'm a buscar, i així sona. Vine'm a buscar.

Vine'm a buscar. Aquesta és la nova cançó d'Alfred García, la seva nova història que ens acompanya també en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Fem un viatge llarg, anem fins a Corea del Sud per escoltar els BTS. La banda sud-coreana arriba de nou amb noves cançons i noves propostes. Aquesta és l'última, es diu Come Over.

Come Over, aquesta és la nova cançó dels BTS, aquesta banda sud-coreana que ens ha acompanyat en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Duet format per Aquarela, ell és de Rubí, és l'essència actual d'una nova onada dins l'electrònica catalana, amb la producció d'Aquarela i la veu de Dàlia des de Barcelona, aquesta actriu i també cantant, ens acompanyaran junts per aquesta peça que es diu Si ho puc evitar.

Aquarella és aquesta la seva nova història, si ho puc evitar, amb la participació de la barcelonina Dàlia, actriu de doblatge, guionista i també cantant. Si ho puc evitar. Seguim endavant amb més duets. Ara mateix anem fins a Suècia per escoltar la cantant sueca Top Lu i la col·laboració de Stromae, el cantant, compositor i productor belga. Junts ens porten aquesta, De Fleurs par Stromae.

Una altra novetat de la setmana és el més nou de Top Lou, aquesta cantant sueca, amb la col·laboració del cantant, compositor i productor belga Stromae. La cançó es diu Des Fleurs pour Stromae. Seguim endavant, compartint històries i aterrant de nou a Catalunya, ara mateix amb Arnau Ballbé. Ell és bateria de Manel, barceloní, i el seu debut en solitari el fa amb aquesta peça musical que escoltarem ara mateix. Es diu Mentre el monstre, la nova i primera història d'Arnau Ballbé.

Evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me mitja nit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir. Et convindria a venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la que et mira tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic Arnau Bellvell, you know, I come and go, m'escapo una estoneta i tot seguit torno com

El bateria de Manel en solitari, així ens ha acompanyat mentre el monstre, la seva primera història musical. Arnau Ballbé és una altra de les novetats interessants d'aquesta setmana. Fem un viatge de nou cap a Anglaterra per escoltar Miles Stephens, nova cançó, aquesta, Earn It.

0: estimar-se a un mateix per estimar els altres. Estimar-se és deixar anar.
1: Així sonen Clams. És una banda de pop-rock eclèctica i inclusiva amb la participació d'un grup de coristes, de persones en situació de discapacitat intel·lectual que hi aporten una energia única. Són de Barcelona i així ens han acompanyat en aquestes estrenes. Ara toca tu és una de les cançons de Clams que formaran part del disc Punts de Fuga que sortirà properament. Seguim a través d'estrenes, acompanyant-te, siguis on siguis, envoltats com sempre de música, d'històries, d'aquí i d'allà, i ara mateix anem a fer un viatge cap a Nord-Amèrica per escoltar Debbie Dawson. La cançó més nova d'ella és aquesta, Cold Eight.

La veu, la música i el so de Debbie Dawson, aquesta cantant i compositora nord-americana amb la seva nova cançó sota el braç, Cold AIDS. Així ens ha acompanyat en aquestes estrenes, com també ens acompanyarà ara mateix Diana Moore, l'alter ego de Mireia Morera, actriu i cantant barcelonina, amb la seva nova cançó, Moviment Tabú.

Moviment Tabú, aquesta és la nova cançó de Diana Moore, l'alter ego de Mireia Morera, aquesta actriu i cantant barcelonina, amb la seva nova cançó que hem escoltat en aquestes estrenes. Es diu Jihad, és britànic però establert a Nord-Amèrica. Ara l'escoltem. La seva nova proposta sona així. Es diu Memories.

El cantant i compositor G. Hart, el britànic establert a Nord-Amèrica amb la seva nova cançó, es diu Memories, una altra novetat de la setmana. Tornem a Catalunya. És un dels nous grups de moda del panorama musical català. És una banda nascuda a Sant Vicenç dels Horts i la seva música sona fresca i jove. Es diuen Les Montses i amb la participació de Sandra Tangerina ens porten aquest Premium. Deixa'm.

Aquesta és una de les cançons noves de les Montses, un dels grups, com us deia, de moda del panorama musical català, i amb la col·laboració de Sandra Tangerina ens han arribat junts per aquesta cançó que es diu Premium. Anem fins a Austràlia per escoltar el més nou de Keith Urban.

Steal Away, aquesta és una de les cançons incloses en el disc Flow State, el més nou de Keith Urban, aquest cantant, compositor i guitarrista australià que també ens ha acompanyat en aquestes estrenes que ja arriba a la part final. Acabarem avui amb Mosaic. Arriba des de Sant Cugat del Vallès, es diu Gerard Berenguer, però, evidentment, es fa dir Mosaic, i amb la cançó més nova d'ell acabarem aquest estrenes. Es diu T'he somiat. Així, doncs, posem el punt i final aquest estrenes d'aquesta setmana. La setmana que ve farem una pausa, però tornarem la següent per compartir més històries musicals i molt més ritme i molta més música nova per escoltar junts. T'he somiat amb Mosaic. Posa el punt i final d'aquest estrenes. Rebeu una salutació de Joan Soler. Que vagi bé. Salut. Adéu-siau.

0: Premià Mèdia Informatius, Joaquim Aguilar.
1: Aquest dissabte se celebra la quarta edició de la Fira Intercultural, que organitza la Plataforma Intercultural. L'esdeveniment, que es farà durant la tarda a la plaça Països Catalans, tornarà a ser una mostra festiva de patrimoni cultural dels països d'origen de molts premianencs, concretament, en aquesta ocasió, de 12 nacionalitats. Aquesta setmana han passat per Premià Mèdia la Victòria García i la Claudia Resamano, de la Plataforma Intercultural.
2: Yo creo que ha sido muy bonito, porque también se han sumado otras asociaciones que se ha dado apoyo de las unas a las otras. Entonces yo creo que se va sumando y que no es solamente esta feria que reúne a todos los otros países, sino que se van sumando diferentes acontecimientos y eventos durante el año. Somos muchos los inmigrantes que vivimos en Premiá, y Premiá nos ha abierto las puertas, y entonces también compartir nuestra cultura con la otra gente da la posibilidad de conocernos y de encontrar las riquezas que hay de cada país.
1: La fira començarà a les 6 de la tarda i comptarà, entre altres elements, amb un escenari per les actuacions i diverses carpes, entre elles una dedicada específicament a les activitats infantils i una altra on hi haurà un recull d'imatges de les fires anteriors. Els països que hi tindran presència són Ucraïna, Uruguai, Hondures, Colòmbia, Gàmbia, Argentina, Xile, Senegal, Bolívia, El Salvador, Paraguai, Pakistan i Veneçuela, país que en aquesta ocasió tindrà un paper malauradament especial arran dels terratrèmols. Justament, tindran una parada solidària per recollir material mèdic, com informàvem ahir. Ahir, 30 de juny, finalitzava el termini de la regularització extraordinària d'immigrants decretada pel govern de Madrid el gener passat i que es va activar oficialment el 15 d'abril. A l'Ajuntament de Premià de Mar, d'ençà que van començar els tràmits presencials el dia 20 d'abril, s'hauran expedit un total de 311 informes de vulnerabilitat, que era un dels documents que es demanaven a aquests immigrants per fer després la sol·licitud als organismes corresponents. Segons ens diuen fonts municipals, juntament amb l'expedició d'aquests informes també s'hauran fet unes 190 orientacions individuals al servei de primera acollida, en les quals s'han resolt dubtes i s'ha donat suport en la tramitació dels expedients. El grup parlamentari de Junts ha presentat fins a 91 esmenes als pressupostos del govern de la Generalitat per reclamar més inversions al Maresme en diferents àmbits. Com explica aquest partit en un comunicat, les demandes tenen a veure sobretot amb mobilitat i transports públics, salut, educació o seguretat. En concret, i segons defensava la diputada maresmenca de Junts, Judit Toronjo, ahir a l'hemicicle, aquest grup reclama millores pel que fa a mobilitat i transport públic en les freqüències dels autobusos interurbans entre municipis i fins a Barcelona i Girona, i millor connexió amb els hospitals de referència. I també demana accelerar la pacificació de la Nacional 2 al Baix Maresme. Així mateix, es reclama l'execució dels nous accessos de la C32, incloent-hi una nova sortida a Vilassar de Mar per donar servei al Mercat de la Flor. L'Ajuntament es feia ressò i amb una nota de premsa del balanç emès pel síndic de Greuges relatiu a les queixes i consultes presentades pels premianencs l'any 2025, i posava en valor el fet que s'hagi produït una reducció notable en tots dos casos respecte de l'any anterior. En concret, l'informe parla d'un total de 65 actuacions del síndic arran de 27 queixes i 38 consultes presentades, que són un 45,8 menys que el 2024, amb una reducció del 57,1% en les queixes i el 33,3% en les consultes. També destaca el comunicat que aquest volum d'actuacions equival a 2,2 actuacions per cada 1.000 habitants, cosa que situa Premià de Mar per sota de la mitjana catalana, que és de 3,1. Per tipologia, les queixes i consultes es concentren principalment en l'àmbit de les polítiques socials, administració pública i tributs, polítiques territorials, que bàsicament tenen a veure amb el medi ambient, i consum. I el mateix informe destaca que l'increment més significatiu respecte a l'any anterior s'ha produït en el capítol de medi ambient. Demà comencen les classes dels cursos intensius de català que ofereix a l'estiu l'Oficina de Català, però aquest cop no es faran a la seu d'aquest organisme, a l'edifici de Santa Tecla, al carrer Torres i Bages, perquè ja estan canviant el terra i les obres s'han d'allargar uns 2 mesos. Les classes es faran al centre cívic. Com ens deia des d'aquesta oficina l'Anna Roig fa uns dies, el curs intensiu que ofereix Premià de Mar és el bàsic 1, que són un total de 45 hores entre el 2 i el 23 de juliol.
3: Aquest any es fa al centre cívic, perquè l'edifici, Escola d'Adults i Oficina de Català, estan fent obres, ens posen terra nou, cosa
4: molt
3: que
4: bé.
3: També ens fa molta il·lusió. Per tant, l'edifici
4: no està operatiu,
3: temps, exacte, i el curs intensiu es fa al centre cívic, doncs que també l'Ajuntament ens cedeix una aula.
1: El Consorci de Normalització Lingüística ofereix concretament 3 cursos intensius, l'inicial, el bàsic 1 i el bàsic 2. A Premià de Mar es pot fer el bàsic 1 i a Premià de Dalt el bàsic 2. No patiu, que ja s'han anat a portar els ous a les Clarisses. Manel Ferrer.
5: Un grup de 6 premianencs ha visitat aquests dies el monestir de les monges Clarisses per mantenir viva la tradició de portar una dotzena d'ous i demanar bon temps de cara a la festa major. La comitiva va lliurar els ous juntament amb una cistella amb diversos elements representatius a la festa premianenca, amb l'esperança que enguany el temps torni a acompanyar les celebracions. Un dels participants, Mateu Ribas, explica que les religioses els van rebre amb molta il·lusió i que aquesta és la tercera vegada que participa en aquesta visita.
6: I la veritat, aquest any estan supercontentes de rebre'ns un altre cop, no? I van estar molt contentes. La veritat, va ser una experiència que jo la vull tornar a repetir també, perquè dona ganes, no? I a sobre, després veure el temporal que va fer l'any passat per Festa Major, que va ser impressionant.
5: La tradició va agafar encara més força l'any passat, quan, mentre bona part de Catalunya va quedar afectada per les pluges, la Festa Major de Premià de Mar es va celebrar sense incidències meteorològiques. Seguint aquesta creença popular, els promotors de la iniciativa esperen que la visita a les Clarisses torni a portar bon temps també aquest any.
1: I ara esports, Marc Rodríguez.
7: Èxit de participació a la Lliga Under de Taekwondo, disputada al pavelló el cap de setmana. Una competició de nou format per cadets i júniors i una prova pilot, segons explica l'organitzador Toni Avellaneda. Es tracta de donar l'oportunitat als taekwondistes de trobar-se sobre el tatami i competir. La novetat és que els participants tenen 3 o 4 combats i van fent rondes. En cas de victòria i empat, sumen punts i hi ha 2 rondes per combat.
8: Son 2 asaltos por cada combate, pues el que más asaltos gana. Y la verdad es que fue un éxito rotundo de participación. Las gradas estaban pero llenas, llenas. Aluciné porque era la primera vez que veía el pabellón tan lleno, cerca de las 2.000 personas y muy bien. La verdad es que un éxito y esperemos que las nuevas ediciones pues sean igual.
7: El campionat va acollir més de 2.000 persones al pavelló, entre assistents i participants, i la idea és fer diferents campionats anuals. A nivell de club, el Gimnàs Avellaneda posa bona nota a la seva participació i gairebé tots van pujar al podi.
1: Pel que fa al temps, representa que avui fa una mica menys de calor, mínima de 24 graus i màxima de 28. Demà, 3/4 del mateix.
9: Anys connectant veus, emocions i comunitat.
10: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
9: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
11: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
12: Doncs estic molt content de poder participar en aquesta fundació, en aquesta competició de la ACB. I és una oportunitat molt gran per a mi. És un orgull, no m'ho crec, la veritat. Doncs és una nova competició inclusiva organitzada per la Fundació ACB i està dirigida a persones amb discapacitat intel·lectual. En aquesta competició es reuneixen 18 equips, cadascun representant un club de la Lliga Endesa i amb l'objectiu de promoure l'esport inclusiu.
11: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.

0: Soc l'Albert Morral, de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell, i us convido a descobrir tot allò que es pot veure al firmament.
1: L'univers infinit.
0: Deixa't endur per la immensitat del cosmos i descobreix amb nosaltres els secrets més fascinants de l'univers. L'univers infinit, a la teva emissora de proximitat.
2: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
3: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
2: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
4: Dial Interior. L'emissora que busques és dins teu.
5: Sigueu benvingudes i benvinguts a Dial Interior, l'espai setmanal que et convida a tornar a casa. Des de la Vila de l'Esquerda i el Bac de Roda, qui us parla Sergi Pérez, acompanyat pel Ramon Franc, el tècnic de la casa. Ramon, com estàs?
6: Hola, molt bé.
5: Avui tenim un programa especial.
6: Avui tenim un programa molt especial.
5: Cerraremos por todo lo alto.
6: Avui farem un gran tancament, espero.
5: Què farem?
6: Mira, avui tenim un mosaic de peces musicals en fondària, un gaspatxo així fresquet, bona barreja per acabar la temporada amb bon peu.
5: Pinta bé. I per aquest mosaic, per aquest gaspatxo, tenim a l'estudi el Joan Casas. Benvingut, Joan.
7: Hola, Sergi, què tal?
5: Pues col·laborador, ja el coneixeu, el Joan, col·laborador del programa, amb la seva secció L'Harmonia que ressona, músic, compositor, i amb ganes avui de veure què surt d'aquesta experiència, que és completament novedosa, almenys aquí al Dial Interior.
6: Sí.
5: I la idea és com posar cadascú de nosaltres tres, ha seleccionat unes quantes peces musicals, uns fragments de peces musicals, no els passarem totes, i un cop haguem passat el fragment, llavors aquí ho comentarem, intentarem de trobar la profunditat, la fondària de la peça, i a veure on ens porta.
7: A veure aquest gaspatxo cap on va.
5: A veure aquest gaspatxo cap on va. Doncs som-hi. Ramon, tu ara per tant ets el mestre de cerimònies. La primera peça crec que serà una peça seleccionada pel Joan.
6: Sí, si la vols presentar tu mateix, Joan.
7: És una peça tradicional, no sé bé si irlandesa, anglesa, que es diu What Will We Do, i de la que n'hi ha diverses versions, i sentirem un fragment de la versió de l'Ancum, que és un grup irlandès, si no m'equivoco, que sobretot fan peces populars, però amb un punt un punt una mica punky, un punt una mica underground que m'agrada especialment.
6: Som-hi.

0: És una llàstima que sigui ràdio i no imatge, perquè literalment pell de gallina cada cop que escolto aquesta cançó, la trobo preciosa. Hi ha una part d'interpretació que m'encanta, que és, o sigui, lo directe, lo potent, lo dirigida que és aquesta veu, és pura, descarnada, endavant, o sigui, és una veu preciosa, i té aquesta força, té aquesta puresa de tal qual, aquesta és la nota, aquesta és la interpretació, sí, això té com molta vida, una vida molt, molt real, és molt simple, però alhora explica moltíssimes coses. I a nivell de lletra, la interpretació que jo en faig no segueix exactament o totalment la traducció, però també penso que és part de la màgia, no? Al final, una mica les cançons és el que diuen, però sobretot el que ens diuen a nosaltres. La lletra parla de... O sigui, va, aquesta és una estrofa i va repetint estrofes, les que sempre va dient què farem si, per exemple, en aquest cas, si no tenim diners, no? L'estrofa diu això, no? Què farem si no tenim diners? Doncs aniré, correré pel poble i com a captaire, captaré i ja està, i anirem fent i tornarem a fer igual. I això va plantejant dit, oi, què farem si tal qual? Bueno, doncs farem això i tirarem endavant. I m'agrada molt la interpretació d'aquest punt de resiliència, de oh, la catàstrofe, o no, què farem si d'allò? Bueno, farem, i ja està, i tirarem. I quan trobem una altra cosa, doncs la solucionarem com bonament puguem, i la solucionarem segur, d'una manera o altra, i seguirem tirant endavant. I ja dic que la interpretació que li faig també és com una mica pròpia, no?, el que em diuen a mi la cançó al llarg de tot això. Aprofito ara comentant això, que m'ha vingut al cap una frase molt bonica, que no té res a veure amb aquesta cançó, és d'un llibre de Italo Calvino, Les ciutats invisibles. Si no m'equivoco, crec que és d'aquest llibre, potser estic citant... Sí, és d'aquest llibre. Que vindria a dir, parafrasejo perquè no la recordo, però vindria a dir, no és la veu la que explica la història, és l'orella. El sentit d'això, no? La interpretació que fem és nostra, és pròpia i amb la música això passa sobretot, no? Més enllà del que diu la lletra, és què ens diu per nosaltres, amb quin sentiment o amb quina idea ens connecta amb nosaltres. I això, doncs, en aquest cas, aquesta cançó per mi em connecta molt amb aquesta idea potent de vingui el que vingui, què farem? Doncs tirar endavant. The only way out is through, que diuen en anglès, no? L'única manera de passar és doncs, passar, tirar endavant i ja està. I anar fent i a la següent, doncs, endavant.
1: Mm-hmm. De fet, fixeu-vos que ens passem molta part de la vida intentant controlar situacions que la majoria de vegades són incontrolables i dediquem poc temps moltes vegades a desenvolupar una màxima flexibilitat, adaptabilitat, com proposa la cançó, per adaptar-nos als possibles canvis que vinguin. És a dir, si realment tinguéssim confiança en la nostra pròpia capacitat d'adaptació, tota aquesta por de ai, ai, i si ve, i si passa, i si em quedo sense diners, segurament s'esvairia, i apareixeria una confiança simplement en l'experiència i en que passi el que passi, ens en sortirem. I la prova és que estem aquí. Uh-huh. Ens n'hem sortit.
0: Totalment.
2: A més, té uns dibuixos, la cançó, que em porten directament com si estigués fa 1000 anys a Irlanda, uh-huh, amb un parat d'aquells. Vull dir que t'hi porta, et connecta amb l'ancestral màxim.
0: Molt, molt,
1: absolut,
0: molt.
1: Absolut,
2: preciosa. Són problemes que probablement ja tenien. No?
1: Aquesta peça podria estar penjada, aquesta gran llista que tenim de l'harmonia que ressona a Spotify, les que fem avui?
0: Sí. De fet, he creat una, per les peces d'avui, he fet una llista per passar-li en Ramon. Podria afegir les cançons que sentim avui a la llista de l'harmonia que ressona.
1: Estaria molt bé.
0: I així les tindrem totes allà. Sí, totalment.
2: Podem fer una llista amb totes les cançons d'avui, de fet.
1: També. Mm-hmm. Fantàstic. Doncs anem per la segona?
2: Doncs sí, seguim. Som-hi. Amb una teva, Sergi.
1: Una meva, va, vinga. La primera que he triat és una peça de la Deva Premal i del Mitten, que crec que són parella, a més, i que em sembla que venen a Barcelona ara d'aquí poc, i es titula So Much Magnificence. I escoltem-la i després, si vols, comentem una mica

0: És una peça... De fet, hem ficat una de les parts finals ja de la peça, però va repetint tota l'estona el mateix. A mi la veu de la Deva Premal m'arriba moltíssim. I a la lletra és molt simple. Va repetint, hi ha tanta magnificència prop de l'oceà, les ones van venint, aleluia, aleluia, i repeteix, hi ha tanta magnificència prop de l'oceà, etcètera, etcètera. No? No us ha passat que davant d'espectacles de la naturalesa, de cop i volta quedes com superat, completament transcendit per ja no només el paisatge, sinó tota la mística de sentir-te una part petitona d'un espectacle tan immens, com si hi hagués una sinfonia extraordinària davant teu i tu fossis només un petit instrument que està allà tocant, no? De fet, crec que moltes vegades ens passa desapercebuda la magnificència, no només d'aquests espectacles naturals tan evidents, com pot ser el cas de l'oceà, no? Sinó de la nostra vida quotidiana. En realitat, tenim una mirada molt normalitzada, tinc la impressió, de la vida, del que tenim a davant, quan en realitat és un espectacle. I, de fet, tinc la impressió que és molt estranya, aquesta experiència de vida. Tremendament estranya. L'únic que, com que la veiem cada dia, ens hi hem acostumat, ens hem adaptat, l'hem normalitzat i no ens sembla extraordinari. Però és, realment és estrany. Una vegada, ara em ve al cap una anècdota d'un taller que vaig fer una vegada al Museu Episcopal de Vic amb un grup de 20 persones, i el taller estava preparat perquè, bueno, els que heu estat al museu sabeu que hi ha 4 pisos al Museu Episcopal, no? Llavors estava preparat perquè començàvem el pis 1, allà proposàvem una sèrie d'experiències relacionades amb les obres d'art, però sobretot amb la nostra presència, amb el nostre estar presents allà, contemplant l'obra, a veure-la, observar les nostres respostes, reaccions internes, no? Era més una proposta no tant de contemplació de les obres, sinó de contemplació de nosaltres contemplant, d'alguna manera, no? I anàvem pujant pisos del museu i era com una metàfora de la nostra evolució, el nostre ascens, el nostre creixement, no? I me'n recordo que al final de cada planta del museu ens agrupàvem i comentàvem com havia anat la jugada, estàvem mitja horeta a cada planta i comentàvem una mica com havia anat l'experiència. I a la planta 2, després de tornar a demanar a la gent com havia anat, la gent estava com molt fascinada amb el que eren les obres d'art. Ah, preciós, aquesta obra m'ha agradat, no? I a mi allà em va donar la sensació de que no estava entenent la gent el sentit, el propòsit de la proposta, i sé que els hi vaig dir, de fet hi havia ma mare es va escandalitzar, era una de les alumnes, no? Perquè ma mare, quan dic Okuntaku, encara s'escandalitza, no? Amb 80 i pico, i amb 50 i pico encara s'escandalitza, i els hi vaig dir, escolta, que està molt bé, que les obres aquí són precioses, hi ha obres molt, molt boniques, però ei, que són putes pedres, putes teles, putes pintures. És a dir, aquí l'espectacle real sou vosaltres contemplant aquestes obres, sentint, reaccionant, donant significats a les obres, estan aquí sent conscients de vosaltres mateixos, com si d'alguna manera els estiguessin convidant a que s'adonguessin que la bellesa no està tant en la pedra o la pintura, sinó en la seva mirada, no? Llavors, per mi, aquesta cançó em recorda que vagis on vagis, en tot moment hi ha magnificència expressant-se. I la pots experimentar en primera persona perquè la magnificència s'expressa a través teu en tot moment, no?
1: Que bona. Doncs jo ho recullo i pujo una mica riu amunt.
0: Fon-li.
1: I sense més dilació, aviam com us entra això.
2: En el vent sembla que pujo, però el riu sempre va cap baix. En el vent sembla que pujo, però el riu sempre va cap baix. Qui sap si mor el mar? Potser allà és un...

0: Doncs això és del Xavi Maraster, cantautor de Flix. Obre el seu disco amb aquest temacle, que es diu Qui sap. I la cançó utilitza una metàfora d'un riu per parlar del curs de la vida. I ens recorda que, malgrat les aparences, hi ha coses que segueixen el seu camí natural. El riu sembla que pugui anar contracorrent, però acaba arribant al mar. I aquest mar, que podria semblar al final, es converteix en un nou origen. I acaba amb una idea optimista, que després dels moments difícils, la vida no s'acaba, sinó que torna a començar. I el Xerri me'n regala una frase extraordinària, que és per la qual he triat aquesta cançó, que és: on arriba el meu amor, no hi he arribat jo mai. Que és una manera de dir que l'amor és més gran que nosaltres mateixos, que hi ha una part de nosaltres capaç d'arribar més lluny del que arriba la nostra pròpia consciència, la nostra experiència o fins i tot la nostra voluntat. L'amor aquí no és una possessió del jo, sinó una força que el supera. I podria lligar també amb el que deia Sergi de l'amor cap a una obra d'art. No deixa de ser un amor que surt de nosaltres, no?
1: Absolutament. Em sap greu una cosa, Ramon. No haver-te entrevistat a tu durant aquest programa, durant aquests... Sí, és veritat, perquè ho farem. En algun moment ho farem.
0: Aquí estic.
1: Aquí estàs, sí, sí. A mi m'ha recordat molt això que explicaves ara, aquella frase que diu que perquè entri l'amor primer he de sortir jo. Perquè moltes vegades és el que dius tu, no? No tinc clar que l'amor que maneguem quotidianament sigui aquest amor del que parla la cançó, que parlaves tu ara. Tinc més la impressió que és un amor més petitó, més del te quiero, que diuen els castellans, no? Que hi ha molta dependència, molt d'aferrament.
0: De voler controlar, no?
1: Sí, de tenir-te per mi, no? En canvi, aquest amor que ens transcendeix, que és el que pintaves ara tu, és un amor que va molt més enllà de qualsevol experiència de dependència. És un amor que ens inclou en a tots.
0: Total.
1: Hosti, m'ha encantat aquesta peça, també, a mi.
2: Superpotent, aquesta frase. On arriba el meu amor, no hi he arribat jo mai. L'escoltava pensar, uah.
0: Sí.
2: Pedaç de frase, pedaç d'idea, de concepte.
0: Sí.
2: A més, tot el que expressa amb tan poc.
0: El Xerim és molt d'això. Si no el teniu per mà, us el recomano molt. També ha escrit i, bueno, és increïble.
1: Que bonic. Molt bé. Doncs anem per una altra?
0: Sí.
1: Toca el Joan ara.

0: Doncs Ramon, jo et recullo aquest toc folky, diguem, de folk de guitarra veu. Això és una cançó popular basca, Txori Txori, que, de fet, el nom vindria a significar alguna cosa com l'ocell, ocell. L'ocell que és ocell, d'alguna manera. I la lletra, traduïda així una mica al paral, vindria a dir, si l'hagués tallat les ales, hagués seguit sent meu, no se n'hauria anat, però d'aquesta manera no hagués set ocell. I jo estimava l'ocell. I no, cada cop ens anem posant el gaspatxo aquest, ens està sortint profund. Però és la idea aquesta de, que lliga amb aquest amor, que just parlàvem amb la cançó d'en Ramon, d'estimar les coses pel que són i estimar-les com són. I a través de l'amor, precisament, no voler canviar-les o resistir l'impuls de fer-les nostres, d'engaviar-les, de canviar-les simplement per poder-les mantenir nostres, amb aquesta ficció, amb aquest aferrament, i fer l'esforç de seguir-les estimant pel que són, amb el que són i de la manera com són, encara que això a vegades impliqui, doncs, obrir la gàbia o simplement estimar-les mentre són aquí i deixar-les marxar quan hagin de marxar. I té aquest significat potent de, més el títol, l'ocell, ocell, o l'ocell que és ocell o que segueix sent ocell.
1: Increïble.
2: Que bonic. M'ha vingut al cap aquesta que explicaves ara tu, Joan, aplicat al món de la parella.
0: Totalment.
2: Perquè la majoria de vegades veus ruptures conflictives. I la pregunta és, quan veus aquell odi, aquell conflicte que es produeix moltes vegades en certes ruptures, la pregunta és on era l'amor. Perquè si realment hi hagués hagut amor, de debò, i tu entens, comprens que l'altre necessita apartar-se, seràs el primer que facilitaràs aquesta separació.
0: És l'acte d'amor més gran.
1: A mi m'ha portat al títol, Txori Txori, a un conte del relat del buscador d'en Guillem Remisa, que el de fa més o menys el meu mestre és increïble, fa arts marcials, és campionat de natació als Jocs Olímpics, cuina increïble, és el millor cultivant l'hort. I l'altre diu, doncs el meu mestre quan menja, menja, quan dorm, dorm, i quan camina, camina.
2: És extraordinari, és el més extraordinari que hi ha.
1: Sí, sí.
2: Absolutament, absolutament. Molt bé. Bé, doncs anem per la següent.
1: Som-hi. La tiro, Sergi?
2: Sí, segurament la gent de Roda i de Rally Roda reconeixereu, bueno, i molta gent més, perquè aquest cantautor és molt conegut, però especialment la gent de casa el coneixereu.

0: cèl·lules i potser algun pèl se't torna blanc. I tens una cançó posada al cap i no la pots deixar de cantar. Tot va sol, tot sense el teu consentiment. Tot tu et mou sense que ho sàpigues. Els teus pulmons s'inflen sols i el teu cor batega sol. I de cop et poses a suar o estossegues sense haver-ho decidit. I tu no tries quan t'enamores, ni quan t'avorreixes, ni el que et fa riure o t'entristeix, ni tan sols tries el que se t'acudeix. Pots triar per quin camí passes, però, i per quin no.
1: Efectivament, és el Guillem Remisa, extècnic també de la casa, amb qui vam compartir molts programes també el dia a l'interior. I aquesta és una peça que canta, bueno, que canta juntament amb el compositor, que és Eva, que és el Jordi Torrents. I m'encanta, a més, com es diu, el videoclip és molt xulo, visualment m'encanta. I a mi aquesta peça m'evoca aquesta intel·ligència que va sola, d'alguna manera, que no depèn de tu.
2: Intel·ligència natural, no?
1: Exacte, sí. De fet, tu mires l'univers i veus intel·ligència en moviment. De fet, la paraula cosmos significa etimològicament ordre. Perquè hi hagi ordre, ha d'haver-hi una intel·ligència. Si no, no pot haver-hi de cap de les maneres. I aquesta intel·ligència ja hi era, al cosmos. Hi ha unes lleis naturals que fa que, bueno, doncs els planetes gravitin harmònicament al voltant de sols i galàxies, aquestes coses, no? Mires a la naturalesa i aquesta intel·ligència la veus a tot arreu. És espectacular. Si tu estudies una miqueta com funcionen les plantes, el món vegetal, el món mineral, amb totes les combinacions d'àtoms i molècules, és espectacular. I quan veus el teu cos, flipes, és a dir, sí. Tu que et fas un tall i et cicatritza sol, que el cor batega sense que li hagis de recordar.
2: Un com... embrió.
1: Exacte, un embrió. És espectacular. Jo em pregunto, si tots som molt conscients d'aquesta intel·ligència, que la veus a qualsevol fenomen natural, per què no tenir en compte la idea de que potser aquesta intel·ligència també opera a nivells interns, a nivells invisibles, a nivells del teu món interior? I quan tens una emoció, la tens per alguna cosa. I vaig més enllà. I quan et passa alguna cosa, potser és perquè aquella cosa juga a favor del teu procés i de la teva evolució. Penso que tenim massa la idea de que la intel·ligència queda molt concreta, molt circunscrita al nostre món mental. Hi ha la nostra capacitat, a vegades matussera, la majoria de vegades matussera, d'entendre i relacionar conceptes, però si ens obrim i veiem que la intel·ligència està tot arreu i que estava molt abans de que tu nascessis, i seguirà existint aquesta intel·ligència que fa manegar el cosmos sencer un cop tu et moris, per què no tenir aquesta sensació o intuir, o obrir-nos a intuir, si més no, que aquesta intel·ligència ens està sostenint en tot moment? Crec que la idea de la confiança en la vida, inclús de la fe, té molt a veure amb sentir això, que aquesta intel·ligència està operant constantment. I a vegades ho veus, és a dir, a vegades veus que situacions de vida que en el seu moment, quan les vas viure, vas dir, ostres, aquesta situació, quina caca, quina putada, haver de viure aquesta situació. Però, vista en perspectiva, dius, oh, no, allò que vaig viure em va anar d'escàndol per poder entendre, per poder comprendre, per poder arribar a on sigui, que m'ha portat fins aquí a tenir una perspectiva molt més àmplia i a poder viure una vida molt més plena. Per tant, la invitació és a sentir, a intuir aquesta intel·ligència que s'expressa a través de qualsevol cosa.
2: Brutal. I a confiar també en les parts que no t'esperes, no?
1: Totalment.
2: I abraçar-les per després entendre.
1: I des d'aquí enviem una abraçada al Guillem, el Guillem Remisa, si
2: ens
1: estàs escoltant.
2: Una salutació, sí. Que bé.
1: Molt bé.
2: Doncs seguiré amb una mena d'intel·ligència interior que... Aviam que ho respira.

Aquesta és una cançó que es diu Hay un fuego, de la moda, uns de Burgos. I ens parla d'aquesta espurna interior que tothom porta dins, des de que som ben petits. Tu veus els infants i ja ho veus, que tenen allò, que ningú els hi ha d'explicar res de com s'ha de viure. És el que ens empeny a somiar, a crear, a estimar i a continuar avançant, fins i tot quan les coses es compliquen. Però la cançó també ens recorda que aquest foc necessita alimentar-se. Quan canten La llama se queda atrás, si no hay un latido, ens diuen que els somnis, les passions, les conviccions no només sobreviuen si hi ha una emoció autèntica darrere, sense aquest batec, la flama acaba apagant-se. I és llavors quan aquest foc es converteix en una força transformadora, una força que s'enfronta a la superficialitat, a la resignació i a tot allò que buida de sentit les nostres vides. Potser per això la cançó connecta amb tanta gent. Ens recorda que, malgrat les dificultats, encara hi ha alguna cosa dins nostre que bull.

0: Saps què m'ha evocat aquesta espurna de la cançó? Aquesta passió natural dels nens. Uh-huh. És a dir, els nens viuen amb passió tot. És a dir, no són com nosaltres, que ha de passar alguna cosa excepcional perquè apareixi la passió, no? Que guanya el Barça, la Champions, per exemple, no? O jo què sé, no? O que toqui Sábado Sabadete, va, ja està. No, és a dir, els nens, tot els apassiona. És a dir, sí. Riuen amb passió, ploren amb passió, juguen amb passió, s'avorreixen amb passió, ho fan tot amb passió, hasta dormen amb passió.
1: Tot de veritat.
0: Tot de veritat.
2: Sí, sense filtrar, sense esperar res, sense esperar que passi o que si no alguna cosa, simplement viure el que vius amb la màxima intensitat, per bo i per dolent, però és part de la gràcia, no? Aquesta muntanya russa de totes les experiències. Mm.
1: I també tinc la sensació que cada cop és més difícil com fer-se adult sense perdre aquesta innocència. Mm.
0: Absolutament. De fet, jo crec que si d'alguna cosa ha de servir el fet d'anar cap endins i de conèixer-te, és reconnectar precisament amb aquest famós nen interior, que és una metàfora, evidentment, d'aquesta essencialitat, d'aquesta vida que s'expressa o vol expressar-se a través, de vegades, d'una cuirassa que hem construït amb esforç, també s'ha de dir, amb la col·laboració del sistema i de tot plegat. No?
1: Tinc la sensació que moltes persones que van a teràpia acaben tocant el nen.
2: Sí.
1: I que és amb el nen qui s'ha de tractar, per dir-ho així, o que s'han de gestionar coses des d'allà.
0: Mm. Absolutament.
2: Aquesta espurna, aquesta intel·ligència natural que dèiem abans amb la cançó d'en Sergi. Mm. Nois, m'ho estic passant superbé amb aquest gaspatxo.
0: És un gaspatxo. Mira, jo ara mentre estàvem fent això estava pensant la temporada que ve, hem de repetir-ho això. És a dir, hem de fer tant en tant algun mosaic d'aquest.
1: Jo t'ho compro.
0: És divertidíssim.
1: Sí. Jo he de reconèixer que m'he emocionat explicant aquesta cançó.
0: Home, és que és potent.
1: M'he emocionat preparant la secció, m'he tornat a emocionar explicant-ho. És que
0: bo.
1: Remou tant. Gràcies.
0: No, a vosaltres?
2: És que tinc la sensació que si haguéssim intentat ordenar les peces volgudament, no ho haguéssim fet. No. Ho haguéssim fet millor.
1: Total.
2: Estan com connectant i conduint els temes.
0: És un dels valors del nen, l'espontaneïtat, sí. La imaginació, la creativitat del moment, que s'expressa en l'experiència de moment, si ho prepares, si ho programes, mai sortirà tan fresc, tan real, no? En definitiva.
2: Totalment.
0: Anem per un altre?
1: Som-hi.
0: Ara toca el Joan.
1: Tu diràs, doncs, Joan.
2: Recullo aquesta flama interior, Ramon. Bé. I anirem a una cançó que es diu Howl, de The Bones of J.R. Jones, i que ens parla d'una flama interior, també d'una altra flama interior, però que realment seguirem molt a partir d'aquí.

0: Bé, doncs la cançó aquesta, traduïda així molt a màniga ampla, vindria a dir, repeteix-m'ho, torna-m'ho a dir, ets el més salvatge, ets la persona més salvatge, omple't els pulmons amb totes les coses que has fet, mira les teves dents brillants, afilades, els ulls negres, el cor inflat, i la tornada al tros de coros, que és primer el tros més maco, més potent, que és una pregunta que diu no vols udolar amb mi? No udolaràs amb mi? I recollint la idea aquesta de la flama, de la flama que comentava en Ramon amb la seva cançó, aquí em remet aquesta flama de que som animals racionals, però som animals també. I molt sovint doncs, passem tot per la intel·ligència, però també hi ha aquesta part més visceral, més física, aquestes emocions més crues, aquest desig, aquest punt salvatge que també tenim, que també el relacionem amb aquesta curiositat, aquestes ganes d'experimentar les coses, aquestes ganes de divertir-nos, aquesta manera també de viure el que ens passa, no? Coses bones, coses dolentes, vull dir, amb aquesta eufòria, amb aquesta visceralitat. I m'agrada molt, sobretot, aquesta imatge com més evocadora de no vols udolar amb mi, plan, abraçar tot això junts, abraçar tot aquest punt salvatge, tota aquesta part que també és nostra i que també és part de lo que som, vols abraçar-la amb mi, vols que udolem junts amb això, i és, bueno, que ho trobo molt ben, que a part de la cançó és maca, i sona bé, és aquesta part de lletra més potent.
1: No excloure absolutament res del que és l'ésser humà. A mi això que expliqueu ara, Joan, m'ha abocat a aquesta naturalesa global de l'ésser humà. És a dir, tenim una naturalesa animal i no tenim per què excloure-la. Al revés, és necessari integrar-la, entendre-la, comprendre-la, abraçar-la, deixar-la que s'expressi, que es manifesti quan s'ha de manifestar. Evidentment, si va acompanyada d'una saviesa i una part humana, molt millor. És a dir, no tant que la part animal potser sigui la que domina, sinó sempre al servei d'una experiència més elevada, però és nostra aquesta experiència.
0: Evidentment, som tot això també, i precisament això, l'experiència, la intel·ligència, la sensibilitat que anem desenvolupant ens ha de servir per guiar això, però no per excloure una part del que som i una part d'aquesta manera de viure més connectats a la naturalesa, més connectats al nostre cos, a el que som, més connectats a... Quan, i ara potser fa un temps que no ho faig, no? Però quan fas esport allò i estàs corrent o el que sigui i te n'adones de la potència del teu cos bombejant oxigen, de la potència dels músculs, de tota aquesta part física que som, d'aquesta part animal, d'aquesta part que ens connecta amb el món, que ens ha permès sobreviure com a espècie fins a arribar fins on som ara, i que som tota aquesta part també, i que també té aquest punt, això, animal, racional, sí, però animal també, i que poder buscar la connexió entre aquestes dues coses és quan penso l'ésser humà brilla holísticament, no? O és, sí, és tot el que ha de ser.
2: La part aquesta més visceral, no?
0: Totalment.
2: La que no necessita explicació. La que no entén de raonaments, tampoc. Perquè em recorda això, que no totes les coses han de tenir sentit, ni les hi hem de trobar. Ni totes les cançons han de contenir una gran veritat sobre l'existència humana. Perquè si hem estat capaços de buscar significats amagats durant tota l'estona... Ara arriba un moment que proposo, que sé que a Sergi t'agradarà molt, perquè tenies moltes ganes de cantar.
1: Home, fot-li.
2: Doncs us proposo endinsar-nos i rendir-nos davant d'un dels grans misteris de la música popular. Hi ha cançons que ens fan pensar, d'altres que ens emocionen, i n'hi ha que simplement ens fan ballar i passar-ho bé. I això també està perfectament bé. De vegades no cal buscar-hi cap metàfora ni cap missatge ocult. De vegades les coses són el que són, sense ornaments. I amb aquesta profunditat escoltem ara la SketchUp.

0: Us connecta amb el que comentàvem o no, això?
1: A mi em connecta amb festes majors de fa molts anys. I sí, la visceralitat que es movia per allà. I els instints primaris.
2: Recordo, no?, que a la seva època es deia això, és que han intentat cantar en anglès i no sé què, com tot de teories d'on sortia la lletra i segurament va per... no surt enlloc.
0: Exacte.
2: És això, ja està, i no cal donar-hi...
0: És tal com raja, no?
2: Canta, no cal donar-hi voltes. Canta.
1: Ai, boníssim.
0: M'he colat, Sergi, perdona.
1: No, està superbé.
0: He vist un forat allà i...
1: I pum!
2: Quan ficarem l'esquetxup, va ser tot el moment.
1: Tu estaves, des que has arribat, estaves ketchup, pum!
0: És que era com, ostres, aquestes dues són molt profundes, com ho rematem, això?
1: També hagués pogut ficar en Hosmar, que més o menys.
0: Ah, bueno, espera, encara no ha acabat el programa, no sabem qui ens trobarem.
1: Ai, que grande. Ai...
0: Bueno, fins aquí la meva aportació.
1: Vale. M'estic repensant lo d'entrevistar-te. Ai. Què ve ara, en Joe Cooker?
0: Ara vens tu, sí.
1: Doncs va, fot-li.

0: A mi aquesta cançó m'enamora. És del Joe Cocker i la Jennifer Warnes. Ja fa una bona colla d'anys. Sembla, de fet, crec que és la banda sonora d'Oficial y Caballero, crec. Pel·lícula de l'any de la Catapunt. Va, amb el Richard Gere i companyia, em sembla. Ara igual pixo fora de test, igual. I la lletra ve d'això, diu: el camí és llarg, hi ha muntanyes al nostre camí, però pugem un graó cada dia, i l'amor ens eleva allà on pertanyem. On ploren les àligues, vull creure que d'emoció, no de tristesa, en una muntanya alta, l'amor ens eleva on pertanyem, lluny del món de sota, amunt on bufen els vents clars. I ens recorda una gran veritat que surt a totes les tradicions espirituals i que de tot arreu ens conviden a viure l'experiència de l'amor, i més que viure-la, diria, a ser l'amor. I com diu la cançó, l'amor ens aixeca allà on pertanyem. No us passa que quan sentiu amor per alguna cosa, quan hi ha alguna cosa que us emociona, que us sentiu endollats? Perquè tinc la impressió de que l'amor, més que una emoció, és una força que ens endolla, que ens connecta, que ens harmonitza amb la vida. Quan viviu alguna experiència d'amor, hi ha alguna cosa dins nostra que diu: és això, és casa, aquí és on jo vull viure. I quan viviu alguna experiència de ràbia, d'odi, hi ha com una mena de sensació de arrufem el nas, no? I això no és ben bé això, no? Com si, recordant aquella frase, no?, de que tot el que tu dones, tu dones. Quan dones aquest amor, quan el vius, és quan te'l dones a tu i te'n recordes de qui ets i de on és casa. Mm-hmm. Mm?
1: Totalment. M'ha recordat a lo de que no tinc la sensació de que no podem controlar l'amor. Mm. No? És com tan més gran del que podem arribar a entendre, que l'únic que podem fer és rendir-nos-en.
0: Baixar les resistències del jo.
1: Sí.
0: Sí, tal qual, deixar... Abre la muralla, no?, que deien aquells.
1: Total, abre la muralla.
2: I actua com aquesta mena de guia que deies tu, Sergi, no?, la que fem alguna cosa que ens fa sentir bé, és la manera com aquesta intel·ligència natural que dèiem abans, o aquesta intuïció, aquest foc, aquesta flama, és la que ens diu: això és el que vull, això és el que desitjo, això és el que em fa estar bé, això és el que em fa construir el món que vull construir al meu voltant. I al contrari, quan sentim aquesta ràbia o malestar o alguna cosa, és com la manera nostra pròpia de dir-nos: no és això el que volem construir per nosaltres ni per la gent que ens envolta, que és seguir aquesta intuïció, aquesta manera de sentir.
0: No hi ha millor bruixa que l'amor. Que bonic. Que bonic. Ramon, a part de l'esquetxup en tenies una altra, no?
1: No.
0: En sèrio?
2: Has acabat per tot l'altre.
1: Sí, t'ho juro. Era...
0: D'acord.
1: L'he anticipat. Eren tres.
0: M'encanta. Molt bé, doncs deu quedar una del Joan.

0: and I'm feeling good.
1: Bé, doncs ja m'he reservat pel final una cançó que crec que captura una mica tot el que d'una manera o altra ha anat sortint, de fet, durant algunes d'aquestes cançons, d'aquest gaspatxo tan interessant. També he traduït així molt a màniga ampla, el tros que he seleccionat vindria a dir ocells que voleu alt, sabeu com em sento, sol brillant en el cel, saps com em sento, la brisa o el vent simplement passant, saps com em sento, és una nova matinada, és un nou dia, és una nova vida per mi i em sento bé. I la cançó segueix citant que sí, els peixos al mar, el riu simplement, l'aigua del riu simplement fluint, un arbre florint, o sigui, les coses que són com han de ser, simplement, sabeu a què em refereixo, sabeu el que sento, és això el que sento, és un nou dia, cada dia és un nou dia, cada dia és una nova vida, cada nou dia és una nova vida, és una nova oportunitat per simplement sentir-se bé, fer el que sents que has de fer, connectar amb aquesta intuïció, amb aquest amor, amb tot el que... Han sortit temes molt profuns, han sortit conceptes molt potents. Mm-hmm. I és això, és simplement ser el que naturalment has de ser, ser el que naturalment et porta a ser, ser simplement el que sents que has de ser i sentir-te bé amb això. I és aquesta idea final, com que volia com embolicar una mica... Les cançons que han anat sortint o les que havia anat portant jo i que veig que realment ressonen molt amb molts dels temes que han aparegut aquí.
2: Ser, però no voler ser.
1: Exacte.
2: No?
1: Deixar-te ser com naturalment ets.
2: Exacte.
3: Que bonic. I aquesta cançó, amb el que m'aboca, és el moment en què diu "And I'm feeling good", llavors fa tum, tum, tum. Això a mi m'aboca que quan et sents bé, ets imparable.
1: Sí.
3: És aquesta una confiança absoluta. Ets el rei de la pista. Realment pots fer el que vulguis. El sentir-te bé, la passió, l'entusiasme, això que tinguis una energia infinita i totes les possibilitats estan obertes.
1: Sí, surt tota la teva força. Aquesta cançó, per cert, aprofito amb... La cançó és molt bé, o en tot cas ja ha aparegut abans, però la vaig com redescobrir no fa pas molts anys veient una pel·lícula al cine que es diu Perfect Days, que és una pel·lícula molt, molt reflexiva i que es basa molt... és com... El tema de la pel·lícula és aquesta cançó Feeling Good, i és una pel·lícula que gira molt entorn a aquesta idea de ser, sense voler ser res que no ets, simplement ser i gaudir i viure el que ets. Llavors, si algú no l'ha vist i us ve de gust, us convido a veure-la perquè és preciosa.
3: Peliculón.
1: On la vaig redescobrir una mica i va ser, uau, que potent.
3: El minut final del tio, no sé si és aquesta la cançó que posa al final o és una altra, sempre és aquesta.
1: Diria que sí.
3: L'expressió, l'expressivitat d'un minut i mig de càmera de primer pla d'ell, el que transmet aquell home, mm-hmm. Excepcional. Per mi, s'ha de veure, és d'aquelles pel·lícules que s'ha de veure sí o sí, alguna vegada a la vida s'ha de veure.
2: Cinema.
3: Podem fer un altre dia, podem fer...
2: Cinema.
3: Sí, pel·lícules de cine, sí. I comentàvem
1: un escenes. Un despatxo de cinema.
3: Cinema, excepcional, també.
2: Sí.
3: Molt bé, nois, doncs fins aquí el programa d'avui. Moltíssimes gràcies. Penso que ha sigut una experiència molt, molt bonica.
2: Gràcies a tu.
1: Gràcies.
3: I res, nosaltres ens despedim a tots vosaltres. Aquí s'acaba la tercera temporada del Diari Interior. Esperem retornar amb força a partir del mes de mitjans de setembre, crec jo. I res, us desitgem que passeu molt, molt, molt bon estiu i que no oblideu el més important, que l'emissora que busques és dins teu.

0: Estàs escoltant? Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
1: Estúpido como para meterte en este lío. Y nosotros lo suficientemente locos para sacarte de él.
2: ¡Ahora!
3: ¿Qué vas a hacer?
4: Recargar.
2: ¡Torpedo!
4: Es genial tenerte de vuelta.
5: Me la suda.
4: Están tirados.
6: Funky Radio Show.
7: ¿Qué coño es eso?
8: Funky Tracks Radio.
0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: dels transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vivint.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
3: Podria dir que hi ha hagut un increment, ara sí, de compra-venda de vehicles de segona mà. Les branques que ens separen molt clarament les diferents circumstàncies és si comprem amb una empresa, un concessionari, o si comprem a un particular. Canvia bastant. Canvia bastant, sobretot, amb la garantia legal. Quan compres a un particular, són 6 mesos.
2: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
4: Hola, sóc el Tomàs Cascante. Cada setmana et porto al Món és Digital, un programa d'actualitat i entrevistes sobre la revolució digital que ja estem vivint.
5: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
4: Ja saps, posa't al dia sobre el món digital cada setmana a la teva emissora local.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
3: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través de les músiques sense fronteres.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, al matinal Premià Mèdia.
2: Però la primera idea surt d'una conversa que tenim amb el Marco Mezquida i que es dona la casualitat que ell es dedica doncs, més al món del jazz i jo al món clàssic, però es dona la casualitat que tots compartim una admiració per la música de Gesualdo. La música de Gesualdo parla contínuament del dolor i ens semblava que en aquest món actual en el qual estem vivint no podíem ser insensibles al dolor de totes les víctimes de la guerra de casa.
1: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
3: Cada setmana a les ràdios de la xarxa Reguem. Us oferim entrevistes, cròniques o reportatges a artistes de música reggae i d'arrel jamaicana. Amb Raquel Mabo, des d'Ona la Torre, Reguem.
4: Estàs escoltant?

estat pensant què et diré quan et trobi, quan tot hagi acabat. Imaginant com serà quan tot torni on

0: els transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Rip off, we're gonna tear the roof off, the mother sucker. Tear the roof off, the sucker. Tear the roof off, we're gonna tear the roof off, the mother sucker. Tear the roof off, the sucker. Tear the roof off, we're gonna tear the roof off, the mother sucker. Tear the roof off, the sucker.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
2: Si fóssiu molt rics, què contractaríeu?
3: Jo una persona que em cuinés, et diria, perquè reconec que quan em toca a mi menjar sempre tires per fer-lo fàcil.
4: Un dietista de torracollons, no? Val,
3: sí, una mica, sí, dit
2: escolta'm,
3: així.
2: No sé si la Maria Àngels ens està escoltant, però jo crec que s'ofendrà, Martí, si tu dius que vols contractar.
3: La Maria Àngels és la meva mare, per qui ens està escoltant, sí.
2: I tapa uns tàpers de 10.
3: És veritat.
2: I Dani?
4: Jo contractaria un xofer particular. De dir, ei, porti'm on jo li digui i estar tranquil i anar fotent la xerrada amb amics, companys i saludats. No?
2: Doncs mira, és bona
3: Dani,
2: idea.
3: Jo, segons quin preu s'estableixi, puc oferir jo candidat,
1: Ona Maresma, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
5: Sortim aquest vespre? Podem anar a veure un musical.
2: Aquest vespre, un musical? A Ràdio Premià de Mar fan La Porta de l'Escenari. I això és millor que en el teatre.
5: Diumenge a les 10 del matí repeteixen el programa.
2: Anem al teatre.
6: La Porta de l'Escenari, a Ràdio Premià de Mar. Dimarts a les 10 del vespre i diumenge a les 10 del matí.
7: Right now. I just need you to get real loose. Get comfortable. Grab your loved ones, or grab your love partner. And if you're by yourself, no worries. Just follow.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
2: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
1: Diversitat i també diversitat.

0: qüestió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
1: Home, testimonis.
0: És que el Col·lectius en Xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
1: A la teva ràdio local.
2: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
3: Funky Tracks Radio.
4: Elegido producto del año por los consumidores.

0: estàs escoltant?
1: Quan comences coses noves, quan necessites saber què passa, quan hi ha històries a classe o al carrer que s'han d'explicar, quan somies nous projectes, quan necessites desconnectar, viatjar i trobar-te amb els teus, sempre som al teu costat. La Xarxa. Busca'ns a les televisions i ràdios locals i a la plataforma La Xarxa Més.
2: Sa càrrec biòpsic és tu, lo tu coduteco gorota és tu ase...
3: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar per sobre de les modes i tendències musicals.
4: Dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
5: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
4: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.